0: d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran Garcia, La passió dels estranys de Manera Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
4: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
5: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
4: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
8: Lo que hemos conocido

0: existido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del Gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
1: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
2: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
1: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
4: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
4: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més si comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
6: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
3: Aquest dijous el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
3: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
8: Fi a Evian a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
9: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
8: La Casa Blanca ja difosa el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera aviant en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
10: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
8: La cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
13: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia està ràpidament protegir la població.
12: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
14: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
12: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
3: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
15: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
3: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
11: El temps.
3: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims, que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres, la temperatura començarà a pujar altre cop.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
17: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
18: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
17: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
18: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda, una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
17: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
18: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
17: En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
3: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
19: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
3: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
11: 3CAT Info.
3: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
20: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
3: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
21: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
3: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
0: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
2: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
0: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102

0: edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
2: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAD, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mai per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
1: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
3: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
4: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra, els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
1: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans, Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St. Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
7: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que al marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
6: Declaracions del tècnic català a The Zone. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial.

0: Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada. El República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
2: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
0: Maria Valenzuela va arribar al mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina de Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig d'Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
3: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig d'Arena. Tiene una importancia relativa.
0: Pascual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'aler Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un aler. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
4: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
1: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer i Robert Martínez.
0: I el temps, dijous, tindrem pocs canvis. Un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té l'element aquí.
1: 3Cat Info.
0: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana. nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: El front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
1: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ja ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina. My colleagues
5: and I are here. Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5 i el 3,75%.

0: ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per a les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: Adopted.
3: A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
4: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
3: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa, per això l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
5: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
3: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
6: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
7: Ha estat amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
6: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets, a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
8: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
6: El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
9: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
0: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces.

0: Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
1: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
2: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
3: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus, per tant serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
5: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària

0: i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
1: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
2: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's, i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
3: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento, del expulsivo, pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
2: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
1: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
4: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
1: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
5: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
6: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
7: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
5: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
1: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
8: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
1: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada al

0: ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Donald Trump, però, diu en la cimera del G7 a Evian que si l'Iran no compleix, el tornaran a bombardejar. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. L'incendi a les instal·lacions del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha afectat les oficines i el paller, però no ha arribat fins als laboratoris de màxima bioseguretat i als animals. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, probablement en uns matolls. Els treballadors s'han autoevacuat i no hi ha hagut ferits. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran García, La passió dels estranys de Manira Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava,

0: El Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
2: El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
1: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
3: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
1: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge. Consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
5: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
1: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
6: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
1: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
0: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
9: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Aquest dijous, el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
10: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
11: Fi a Evian a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
12: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
11: La Casa Blanca ja ha difós el document i, més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que, després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera Evian en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
13: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
11: La cimera d'Evian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora, convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
15: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
16: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
15: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
17: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
15: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
18: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i bioseguretat està en perfectes condicions.
0: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
14: El temps.
0: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus, per tant serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
20: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
21: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
20: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
21: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
20: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
21: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
20: En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
0: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
22: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
0: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
14: 3CAT Info.
0: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
23: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
0: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
2: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona

0: força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
2: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde Josep Martínez València apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
3: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
2: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
4: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAD, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
1: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
5: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
6: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves 2 obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra, els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
1: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
7: Esports.
1: Amb David Ubach.
8: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans, Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St. Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional de

0: la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral. I per tot plegat, els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
1: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
0: Declaracions del tècnic català a DAZN. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada. El República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
3: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
0: Maria Valenzuela va arribar el mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5 al Roig d'Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
4: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
0: Pascual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
5: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
2: Són 2:15 de 4.

Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa

0: Teresa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara, us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer i Robert Martínez.
0: I el temps, dijous, tindrem pocs canvis. Un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té element aquí.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: El front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions.

0: algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
1: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
2: My colleagues and I are here.
3: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
2: At 3.5% to 3.75%.
0: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça, que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això, la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareixi abans que acabi l'any.
3: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: On sí que vol deixar el seu segell Warsh és en la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
5: Adopted. A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
6: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
5: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. Per això, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
7: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
5: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
8: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
9: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord, Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir a la població.
8: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antoni.

0: Dolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
1: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
0: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
2: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
3: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
2: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
4: Suerte tienen del silencio y de la humildad que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
2: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
5: No és atentar a la llibertat d'expressió de nadie. Havia, a més, una prohibició expressa del deán de la catedral de Catalunya, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
2: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
6: El temps.
2: Moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargarà

0: allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell, nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus, per tant serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
2: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
3: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higiénico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
2: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
4: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
5: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre todas separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento del expulsivo pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
4: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
2: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
6: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit pel preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
2: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
7: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
8: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
9: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
7: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
2: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
10: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu, perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
2: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
11: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
12: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
2: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
13: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
14: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
2: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
15: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació, i per tant tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
2: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
1: Esports.
2: Amb David Ubach.
16: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que el vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
17: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
16: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
18: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
16: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'Ale Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que ve la seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet, passem ara al futbol sala.
1: 3CAT Info.
16: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara al segon duel.
19: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa, luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
16: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
1: 3CAT Info.
16: Afegirem que en vol el Barça anunciar l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engessan, per dues temporades més, fins al 2029.
20: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
16: I en ciclisme, la eslovena Tadej Pogačar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, a l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
1: Trescat Info.

L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons la

0: Extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. L'incendi a les instal·lacions del Centre de Recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha afectat les oficines i el paller, però no ha arribat fins als laboratoris de màxima bioseguretat i als animals. Segons els bombers, el foc ha començat a l'exterior, probablement en uns matolls. Els treballadors s'han autoevacuat i no hi ha hagut ferits. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran Garcia, La passió dels estranys, de Manera Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer, nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
4: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
5: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por

0: Següenta.
1: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
2: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
3: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
1: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
4: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
1: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
5: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
1: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
6: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més si comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
9: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
6: Aquest dijous, el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
10: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
6: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
11: Fi a Evian a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
12: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer.

0: que compleixin l'acord.
1: La Casa Blanca ja difosa el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera aviant en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
2: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
1: La cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
5: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
6: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia està ràpidament protegir la població.
5: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
7: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
5: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
4: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del Centre de Recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
8: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
4: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
3: El temps.
4: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
9: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
0: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
10: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif a circulació que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
0: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
10: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
0: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
10: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
0: En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
4: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
11: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
4: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
3: 3CAT Info.
4: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
12: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és la que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
4: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
13: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
4: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
14: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
15: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
14: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
4: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
16: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAD, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mai per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
4: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
17: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
4: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
18: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves 2 obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
4: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
3: Esports.
4: Amb David Ubach.
19: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans, Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St. Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats. opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti

0: les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
1: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
0: Declaracions del tècnic català a The Zone. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada. El República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
3: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
0: Maria Valenzuela va arribar al mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina de poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5 al Roig d'Arena. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
4: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
0: Pasqual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Xolet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
5: Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
2: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara, us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer i Robert Martínez.
0: I el temps, dijous, tindrem pocs canvis. Un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té l'element aquí.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana. nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: El front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
1: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de

0: A l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
1: My colleagues and I are here.
2: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5 i el 3,75%.
1: At 3.5 to 3.75%.
0: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça, que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això, la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareixi abans que acabi l'any.
2: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: On sí que vol deixar el seu segell Warsh és en la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: Adopted. A favor del reglament ja han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
5: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
4: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa, per això l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
6: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
4: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
7: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
8: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
7: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets, a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
9: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
7: El foc ha afectat una 60ena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: La vaga de metges

0: Ja d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
1: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
0: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
2: Suerte tienen del silencio y de la humertad que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
3: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la catedral de Cataluña donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar a independència i cantar els segadors.
4: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants, però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus. Per tant, serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
6: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
0: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
7: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
8: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre totes separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento del expulsivo pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
7: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
9: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
0: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
10: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
11: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
12: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
10: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges

0: turístics a l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
1: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
2: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu, perquè fa exactament un any, a Salou, una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
1: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
3: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
4: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
1: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
5: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
6: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
1: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
8: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació, i per tant tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
1: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
7: Esports.
1: Amb David Ubach.
9: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
10: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
9: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
11: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
9: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'Ale Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un Ale. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que dirà seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet passem ara al futbol sala.
7: 3CAT Info.
9: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques y mentales de cara al segundo duelo.
12: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
9: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
7: 3CAT Info.
9: Afegirem que en vol el Barça anunciar l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engessan, per dues temporades més, fins al 2029.
13: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
9: I en ciclisme, la Sloveta de Pogacar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 quilòmetres amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, a l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
7: Trescat Info.

L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Donald Trump, però, diu en la cimera del G7 a Evian que si l'Iran no compleix, el tornaran a bombardejar. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.

0: entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Adif assegura que la circulació en tot moment va ser segura. Aprovada per unanimitat al Parlament, la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Sau de Ferran García, La passió dels estranys de Manira Garcés i Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades.
1: Esports.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City. El migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. I al Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
0: I el temps, dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat, amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plus Ultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
3: 3 hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té realment aquí.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero. Segons fonts de la Moncloa, el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és prou significatiu. A la mateixa hora que l'expresident espanyol declarava, el Congrés Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència al cas durant la sessió de control. Sí que ho han fet els ministres, que han reiterat el suport a Zapatero. Ara bé, els socis parlamentaris, cada dia que passa, marquen més distàncies amb el govern del PSOE i Sumar. Madrid, Àngels Lafuente.
4: La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
5: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
4: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis

0: Tenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
1: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
0: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
2: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
0: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis per al PSOE i coincidint amb aquesta declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control al Parlament per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
4: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
4: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
6: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
3: Aquest dijous, el Parlament debatrà i votarà una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units, i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
3: Poc abans de la difusió dels 14 punts del memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran, el president nord-americà ha reiterat la seva amenaça de bombardejar la República Islàmica si no compleix l'acord de pau. Trump ha argumentat en la roda de premsa de final de la cimera del G7 que si ha arribat al pacte amb Teheran ha estat per evitar una catàstrofe econòmica mundial. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
8: Sí, a Evian, a una cimera del G7 que ha acabat com va començar, amb el focus en l'acord amb l'Iran, que s'espera que es firmi aquesta setmana a Suïssa. En les hores prèvies, Trump ha volgut enviar un missatge de duresa al règim de Teheran, avisant-lo que el tornarà a bombardejar si no compleix, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
9: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
8: La Casa Blanca ja difosa el document i més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte vol evitar una catàstrofe econòmica. De la cimera Vian en surt també un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna, amb Trump disposat a pressionar més Putin i imposar sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
10: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. i tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
8: La cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que ell és qui mana. Macron ha aconseguit que no marxi abans d'hora, convidant-lo aquest dimecres a sopar a Versalles.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
12: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3CAT Info.
13: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
12: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
14: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
12: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
3: I un altre incendi aquest dimecres a la tarda ha cremat una part del centre de recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no ha deixat ferits, ha afectat la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que ha quedat totalment cremat. Ara bé, el foc no ha arribat fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explica el director general de l'IRTA, Josep Usall.
15: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
3: Els bombers apunten que l'incendi ha començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i s'ha propagat a l'interior del centre. Quan els bombers han arribat al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
11: El temps.
3: Pràcticament un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus, per tant serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Ribà.
17: Adif confirma que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària al Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
18: Ell el que em diu és...

0: que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif, a Circulació, que havia notat un cop en aquell tram, i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit. Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
1: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
0: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats del carril no hi són. I a banda una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
1: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
0: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part d'Adif.
1: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
2: Les plataformes d'usuaris de trens de Catalunya critiquen la falta de solucions del govern a la crisi de Rodalies i la ineficàcia de les reunions que mantenen amb la Generalitat. A través d'un comunicat conjunt, les 10 entitats que representen els passatgers diuen que no hi ha compromisos concrets i que la interlocució amb l'executiu català s'ha degradat. Les entitats diuen que s'han cansat de sentir anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que no es tradueixen en resultats, i que hi continua havent mancances, com ara una informació fiable sobre les incidències. Les plataformes reclamen tenir un contacte directe amb responsables tècnics i reunions bilaterals de l'administració amb cada plataforma per abordar d'una manera més concreta els problemes a cada territori. Carles García Ureta és el nou president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
3: Ha anat passant a ser una reunió molt rutinària que no se'ns avisava de massa més coses del que ja sabíem a través de la premsa. I, per tant, doncs, trobem a faltar bastant conèixer de primera mà què és el que està passant.
2: Al ple del Parlament, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que segueix compromesa amb els usuaris per millorar Rodalies. En la mateixa sessió, Paneque ha avaluat els sobrecostos de les mesures que s'han hagut de prendre pel mal funcionament de Rodalies. 11 milions d'euros per haver hagut d'obrir els peatges de la C32 pel tall de la P7 i 14 milions i mig per garantir un transport alternatiu als trams afectats.
4: 3CAT Info.
2: Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya. D'entrada, l'objectiu és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país, però la norma també preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que no el retirin. També planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros anuals a aquestes subvencions.
5: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: Tret d'alguns articles concrets, la llei s'ha aprovat per unanimitat. Des de la Comissió contra l'Amiant de les Associacions de Veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política perduri. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
6: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
2: Mentre que la Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer. I Badia del Vallès és el municipi català amb més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès.
7: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde, Josep Martínez València, apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
8: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local
4: hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar a Badia. Estem liderant tot aquest procés.

0: Som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
1: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
2: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que s'ha entregat aquest dimecres al Disseny Hub de Barcelona. Montse Mas.
3: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Uso Cieli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs, i el guardó d'Interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
2: Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
4: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
2: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Per l'autora del text, Tina Vallès, és un dels llibres que més satisfaccions li ha donat.
5: És un dels llibres en el que m'he passat més bé escrivint, perquè hi ha les meves dues obsessions principals, que són les novel·les epistolars, i de l'altra els objectes, que és l'altra meva gran obsessió, que és què dirien els objectes si poguessin parlar, i com que ningú m'ho contestava, doncs vaig decidir respondre-ho jo amb aquest llibre de cartes.
2: Els premis els atorga el Gremi de Llibreries de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
6: Esports.
2: Amb David Ubach.
7: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení, després de rellevar Jonathan Giraldez. Abans, Romeu havia estat entrenador assistent precisament de Giraldez. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, un equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi St. Andrews. De fet, els blaugranes faran una estada de pretemporada entre el 27 de juliol i el 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. Al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal en curs. Per cert, que al vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups, amb el següent marcador: Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, al grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
6: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue.

0: Pues sí, realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
1: Declaracions del tècnic català a DAZN. Cristiano Ronaldo també ha completat el partit en el seu sisè Mundial. Aquest dijous es jugaran ja els primers partits de la segona jornada. El República Txeca, Sud-àfrica, al grup A, i el Suïssa, Bòsnia, al grup B.
2: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women i Maria Valenzuela han acordat la continuïtat de la portera de cara a la propera temporada.
3: Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
1: Maria Valenzuela va arribar al mes de febrer arran de la lesió d'Antònia Canales. I afegim que el Cornellà, que fa unes setmanes va ser adquirit per Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. El primer equip femení que mai hagi tingut el Cornellà arrencarà la seva trajectòria la temporada vinent a la segona catalana. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig d'Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
4: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
1: Pascual també ha assegurat que el València practica el millor bàsquet d'Europa. El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'alè Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un alè. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta a Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El Cadí la Seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. I del bàsquet passem ara al futbol sala.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana Javi Rodríguez veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara a aquest segon duel.
5: Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha defensat la seva innocència. L'Iran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa, segons l'acord de pau difós pels Estats Units. El memoràndum d'entesa, que s'ha de signar a Suïssa, recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment. Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. A partir d'ara, us explicarem que la Reserva Federal dels Estats Units manté iguals els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. També que Oriol Junqueras reclama màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns electes. I que els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial, una durada que han seguit el 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que Metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. I el Mundial de Futbol, jugat aquest dimecres al Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del Balaguer Robert Martínez.
0: I el temps...

0: Dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. El jutge del cas Zapatero l'adverteix que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el jutge no veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com havia demanat la fiscalia. Zapatero ha negat haver fet cap gestió pel rescat de Plusultra i demana confiança a la ciutadania per demostrar que és innocent. Madrid, Paula Brujats.
1: Tres hores d'explicacions, però Zapatero no ha convençut el jutge Calama, que diu que persisteixen indicis racionals de criminalitat contra ell. L'expresident ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat de Plusultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i només va conèixer el seu president el 2024, tres anys després del rescat públic. No només això, Zapatero també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders al jutge via lliure perquè ho comprovi. Zapatero entrava i sortia de l'Audiència Nacional sense fer declaracions a la premsa. Però més tard, en un comunicat amb molta càrrega política, ha demanat un vot de confiança, temps per demostrar la seva innocència i diu a la ciutadania que ara dubta d'ell que no els decebrà. Sobre les famoses joies del seu despatx, ni una paraula, però ha dit el jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen. Zapatero continuarà en llibertat mentre se'l continua investigant. El jutge no li ha retirat el passaport perquè seria desproporcionat. Diu que no hi ha risc de destrucció de proves ni tampoc de fuga i recorda que Zapatero és conegut i té element aquí.
0: 3CAT Info. L'Iran es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa, segons els termes de l'acord amb els Estats Units i que aquest dimecres ha difós l'administració Trump. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran valorat en 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Washington, Oriol Serra.
2: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Aquest és el punt que obre el memoràndum d'entesa que els dos països ja han signat de manera electrònica. També han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president nord-americà Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora. El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU prevista per a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus atòmics iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: El front del Líban, però, continua l'ofensiva israeliana, tot i ser un dels territoris que contempla l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Sobre el terreny hi ha incertesa pel futur del memoràndum, i és que, aliè a la pressió de Donald Trump, Israel continua atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban. Aquest dimecres, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes de les quals amb víctimes mortals. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
3: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
0: De moment, però, des de l'anunci del memoràndum d'entesa, Israel no ha atacat Beirut, la línia vermella del règim de Teheran. Des de l'inici de l'ofensiva israeliana al Líban, s'han comptabilitzat gairebé 3.800 víctimes mortals. La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Des de l'inici del mandat, Trump ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh ha refermat la seva independència i ha assegurat que sap quina és la seva feina.
4: My colleagues and I are here.
5: Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5 i el 3,75%.
4: At 3.5 to 3.75%.
0: La decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça que la Fed creu que arribarà al 3,6% a final d'any. Per això, la majoria del comitè preveu que el preu del diner s'encareixi abans que acabi l'any.
5: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: On sí que vol deixar el seu segell Warsh és en la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Eurodiputats de dretes celebren amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per a les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: Adopted. A favor del reglament hi han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
8: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
7: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa, per això l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
9: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia, que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
7: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
0: I en parlàvem al sumari. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona amb una cinquantena de dotacions. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar diversos nuclis de població. Lleida, Júlia Albacar.
10: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
11: Estan amb una propagació, un pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
10: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets, a Ribera d'Ondara. Ramon Tullols és l'alcalde de Talavera, que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
12: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
10: El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
0: La vaga de metges d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. És la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi ha hagut protestes a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius han denunciat que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
13: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
0: El col·lectiu manté, a més, la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral. Les condicions de feina també han portat al carrer els professionals dels serveis socials. Uns 600 treballadors públics d'arreu de Catalunya s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona. Denuncien anys d'infrafinançament, falta de personal i ràtios massa altes i alerten que el sistema està al límit. També reclamen al govern més coordinació en àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació i denuncien l'augment d'agressions i amenaces. Oriol Junqueras demana al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés treballar coordinadament en plena mala maror entre Gabriel Rufián i alguns diputats. El número 1 dels republicans s'ha trobat aquest dimecres amb els electes a la mateixa cambra baixa per enfocar els últims mesos de la legislatura espanyola. Davant la debilitat del PSOE, els ha reclamat continuar amb el full de ruta i centrar-se en qüestions pendents, com el nou sistema de finançament. Amb tot, fonts coneixedores de la reunió apunten que no s'hi han abordat les discrepàncies internes. De fet, Rufián hi ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa aquí i no el que fa Junts.
14: Suerte tienen del silencio y de la omertad que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa en una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
0: La formació ha marcat la trobada en les relacions habituals entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït dies després que Jordi Salvador, company de files de Rufián, l'acusés en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Això després que el líder dels republicans al Congrés exigís condicionar les llistes per tornar a presentar-se com a cap de cartell d'Esquerra. Rufián, a més, continua insistint en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat que s'ha ofert a liderar. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
15: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la Catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
0: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estelada, cridar independència i cantar els segadors.
6: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
16: Aquests darrers dies de la primavera parlem de calor, d'una calor que encara s'anirà intensificant més de cara al cap de setmana, amb aquest preavís de calor de cara a diumenge i que s'allargaria fins dimarts. De moment, aquest dijous l'encetem amb unes temperatures a primera hora sense grans canvis, nit tropical a la façana litoral, a la resta encara nits de bon dormir, comarques interiors i principalment cap al Pirineu, amb alguna boirina matinal que es pot formar arran de mar, Costa Brava, Costa Central, també algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre i moltes estones de sol. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot cap al Pirineu i principalment cap al sector més occidental. No vol dir que no arribi algun ruixat, cap a la Cerdanya, també punts de l'Alt Urgell. Nuvolades i ruixats molt més puntuals que no pas dimecres, amb unes temperatures que seran semblants però poden quedar un pèl més baixes, però estem parlant d'un o dos graus, per tant serà molt difícil de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. A la tarda també augmentaran una miqueta més els núvols pel sud, bandes de núvols alts i prims que deixaran el cel un pèl més enterbolit. Divendres la temperatura començarà a pujar altre cop.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de

0: a Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Tremp, Pau Rovira.
1: L'Audiència de Lleida avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higiénico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. La resolució judicial es va dictar el passat 8 de juny. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, doncs, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil.
0: L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una reforma del bloc d'obstetrícia que permet que les dones puguin parir amb intimitat i que respectin el protocol de part. Fins ara havien de dilatar en una sala compartida per 8 dones. Lleida, Noelia Caselles.
2: Una dona que hagi de parir a l'Arnau pot entrar en una de les 10 habitacions que s'han creat, totes individuals amb lavabo i prou espai per moure's i sortir-ne amb el nadó en braços. I això és molt diferent de com les dones han parit a l'Arnau durant més de 40 anys. Maria José Pelegay, cap d'obstetrícia de l'Arnau.
3: Antes era una sala comú de dilatació que se compartia entre totes separado por unas mamparas y por cortinas, pero no había individualización. Aquí tenían todo el proceso de la dilatación del parto, pero cuando llegaba el momento del nacimiento del expulsivo pasaban a los paritorios. Ahora sí pueden hacer aquí todo el proceso, la dilatación, y cuando son partos de baja complejidad se pueden asistir aquí y de media complejidad.
2: Les obres han costat 1,5 milions d'euros i milloren un espai que havia quedat completament obsolet i que no permetia parir respectant els protocols vigents. Hi ha també una habitació per a parts amb mort perinatal. L'objectiu, en un futur que no té data, seria construir un bloc obstètric totalment nou. L'any passat van néixer a l'Arnau 2.300 nadons.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció. Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
4: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit pel preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
0: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per a la rehabilitació i la falta de mà d'obra. I dues poblacions de la Costa Brava, l'Escala i Roses, encapçalen un moviment de rebuig al projecte del govern d'eliminar bona part dels habitatges d'ús turístic el 2028. Argumenten que sense aquests apartaments no tindran capacitat d'absorbir la demanda d'allotjament, sobretot a l'estiu. Girona, Fèlix Martín.
5: Només els dos municipis eliminarien més de 5.000 llicències amb apartaments que difícilment es podrien reconvertir en lloguer habitual com vol el govern. N'alerten l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, i el regidor de Turisme de Roses, Fèlix Llorenç.
6: I sense aquest habitatge d'ús turístic, doncs està demostrat que no podríem absorbir la quantitat de persones que rebem cada any.
7: Si es revoquen les llicències, com molt podem trobar que aquests pisos estiguin tancats 11 mesos l'any, que aquest decret s'ha d'aturar d'alguna forma, perquè la seva implementació pot ser catastròfic pels municipis turístics de Catalunya.
5: Han calculat que s'eliminarien un 70% de les llicències d'habitatges turístics de l'Escala i un 62% de les de Roses, i deixarien els dos municipis sense capacitat per absorbir la demanda actual de visitants.
0: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el Top Manta amb epicentre a Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Tarragona, Ricard Buigas.
8: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades

0: I els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, magatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu, perquè fa exactament un any a Salou una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
1: El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Imma Ferret, del PSC Units, han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
2: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
3: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
1: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i Lorena Roldán, del Partit Popular de Catalunya, mostraven així el seu rebuig.
4: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
5: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
1: Creat el 1907, l'IEC es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Només un terç de la setantena de preses que abasten Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes de preses per evitar els veïns perquè s'autoevacuïn. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
7: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
1: Els plans d'emergència i l'activació de les sirenes són responsabilitat dels propietaris de l'embassament, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
6: Esports.
1: Amb David Ubach.
8: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El tècnic barceloní de 32 anys acaba de completar la seva segona temporada com a primer preparador del Barça femení després de rellevar Jonathan Giraldez fa dos estius. Pel que fa al masculí blaugrana, s'ha confirmat la data del primer amistós de pretemporada. Els de Hansi Flick jugaran el 31 de juliol contra el Birmingham City, equip de la segona divisió anglesa, al seu camp, l'estadi Sant Andrews. I al vessant institucional del Barça, el club ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn. El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que el vessant esportiu, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028. Parlem ara del Mundial. Aquest dimecres s'han disputat més partits de la primera jornada de la fase de grups amb el següent marcador, el Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, el grup K, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balagarí Robert Martínez.
9: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien.

0: Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
1: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dijous comença la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els dos primers partits de l'eliminatòria al millor de 5, al Roig Arena. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, ha relativitzat el factor pista.
3: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
1: El València-Barça el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sense deixar la CB, l'Ale Àlex Reyes, el màxim anotador del Manresa aquesta temporada, passarà la revisió mèdica amb el Joventut aquest dijous. Reyes ha descartat una oferta de l'Unicaja. I el Manresa, al seu torn, ha fitxat també un ale. Es tracta del nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que ha firmat fins al 2028, procedent del Cholet francès. I encara en bàsquet, dos equips catalans de la Lliga Femenina han firmat una escorta estatunidenca. L'Uni Girona contracta Madison Conner, de 22 anys, procedent de l'Estepona. El que de la seu incorpora Alexi Donarski, de 24 anys, i que arriba de la Lliga Universitària Nord-Americana. Del bàsquet, passem ara al futbol sala.
2: 3CAT Info.
1: El Barça buscarà aquest dijous situar el 2-0 a l'eliminatòria pel títol de Lliga contra el Pozo de Múrcia, després del triomf als penals d'aquest dimarts al primer partit. El tècnic blaugrana, Javi Rodríguez, veu l'equip en bones condicions físiques i mentals de cara al segon duel.
4: Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa, luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
1: Pitó serà baixa per sanció. Mentrestant, el Barça ha comunicat que el tanca portuguès Eric deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys i que aquest dijous se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
2: 3CAT Info.
1: Afegirem que Nambola, el Barça, anuncia l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engessan, per 2 temporades més, fins al 2029.
5: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
1: I en ciclisme, l'esloveta Dei Pogacar de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la primera etapa de la Volta a Suïssa de 144 km amb sortida i arribada a Sondrio i és el primer líder de retruc. Mentrestant, a l'equip Visma s'ha confirmat que Wout van Aert, el belga, queda fora de l'equip del Tour de França perquè té una ferida infectada en un colze que el manté de baixa.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Maurí què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy, I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona

0: se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final també pot blanquear capitals.
1: Avui a partir de les 9, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torrons, acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10,

Uruguaiano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Home, cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que... Aquest...
0: Sí? Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tens
1: la veu. No tinc la veu per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu. Comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari, considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta, i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Quarry 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia. Avui és dijous 18 de juny. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu. 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa brava, poca cosa. I a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem.

0: Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet, el document declara un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
2: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas, després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat el setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
3: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viena, a la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viena, Jordi Baró.
4: A la cimera del G7 a Viena, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
5: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
4: La cimera del G7 de Viena passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viena, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
1: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
6: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
1: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de la complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
3: La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer, dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és el seu advocat i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
7: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgradeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
3: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
0: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
1: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
0: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
3: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
8: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
9: Estan amb una propagació empès pel vent de marinada que afectava la zona. Doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia

0: intentat ràpidament doncs, protegir doncs, a la població.
1: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
1: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
4: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
3: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell, pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
5: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
6: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
4: Consideren que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
3: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel Matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
5: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
7: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
5: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no s'adiu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, València no veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
7: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
5: Valenciano s'assuma a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
3: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
4: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que 2 mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
8: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
4: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
3: I avui aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
5: En plena setmana horribilis per al PSOE, coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
9: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
10: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
9: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
11: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
3: Més notícies quan són les 6:17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
12: Bon dia.
3: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
4: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el sindicat d'habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat, un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
3: Busquen si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Orsola, d'actors de Merlí, o de... però no em consta.
4: Ara per ara no.
3: Tres desnonaments avui al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
12: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
3: Brussel·les, Bruno Fortea. Adopted.
13: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
14: El govern, si vol ser coherent en la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
13: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. Rafael de Ribot.
15: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
16: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
15: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed, i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
17: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
18: Els preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i, per tant, una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de construcció a Espanya i a Catalunya.
17: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
3: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
4: Era la dotzena jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
19: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
4: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
3: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
12: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
3: corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
20: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
21: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril

0: que hi hagi un carril trencat i tal és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
1: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional.
3: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
4: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
5: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
3: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
6: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
7: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
3: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
8: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxa jutge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país, amb directors de centres educatius, docents i famílies, per prendre el pols del sector.
9: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
8: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
2: I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
2: La primera.
10: Avui arrenca una nova edició del Sónar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
2: La segona.
11: Avui trec a ballar els passos prohibits, ja no sé què m'he fet perquè et fixis en mi. Avui trec a ballar els passos prohibits.
10: Avui també comença un altre festival, en aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
2: La tercera.
12: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
10: I avui la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, Amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
2: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
13: Bon dia.
2: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
13: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
14: Aquestes finals, el principal, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
13: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
2: I Robert Martínez, en Portugal, debuta al Mundial amb un empat.
13: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
15: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
13: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, a la jornada d'avui República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham-Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid, que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i

0: i els àrbitres que el defensin davant les crítiques del Club Blanc.
1: Són les 6 i 27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
2: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que va enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum, es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits i tots han estat amnistiats, menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter, que va disparar, i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res. Com una...

0: I avui cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como una ola.

0: banda Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa, per primer cop aquest any, una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijó obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
1: I justament aquí, a Catalunya, el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez.
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admesa tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril Vicario, advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del País, menys el periòdico. Un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada, el periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a l'Alt Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, a molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
1: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fugarada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Tutxanes i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem aquesta hora amb Robert Prat, continuem el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial.

0: Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell Mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el Mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número.
1: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va! Que no
3: reguiquem! Gol de tot!
2: Gol?
3: Gol!
2: Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no, molt bé, Marta. El gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, ma, jo ja m'ho està dient. Caramba, Marta, que...
3: No, perdona, ara.
2: No, està molt bé, està molt bé. Està pendent.
3: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya, Ràdio Estrell.
1: I avui són festes on?
2: Arrenca la Festa Major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de Festa Major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 2:15 tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Don Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that you hear in New York. It was like, no t'exagero, 20 people. And tonight...
3: Ara explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp a Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
11: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Notícia de matinada als Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
3: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet

0: a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
1: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto el foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
0: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel, on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
1: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
0: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar, durant unes hores, els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
1: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any?
0: Un avís per les altes temperatures, en previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior, on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
1: A partir de 8:45 en parlarem amb Francesc Mauri. I el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
0: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
1: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
0: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
4: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
1: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
0: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
5: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de biosseguretat estan en perfectes condicions.
0: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
1: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
0: 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
1: Mar Riera.
6: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica el Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ELA.
7: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
6: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
1: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
8: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
9: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
8: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bulwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
1: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
8: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
1: Marta Vivas.
10: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Vall i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del Teatre Principal amb 850 localitats, la Sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó J.L.I. com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Balla és l'arquitecte en cap.
11: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
10: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
8: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amelie Lenz.
1: Marc Ruiz.
12: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
8: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Architects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
1: I els esports, Robert Prat.
13: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
14: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut.

0: Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
1: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
2: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, esperem un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30 8, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser al matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
3: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
4: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
5: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
9: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus, i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín, naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família, i em van dir endavant.
7: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
8: Ho tornaria a fer tot igual?
9: Sí.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
11: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
13: De nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
14: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
13: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
14: I a les 11 entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
13: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
15: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges, que segons ella va provocar cues als CAP.
16: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
17: Al ¿vale? treball, eh?
16: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, esto es el CAP o la casita de Bad Bunny?
17: Bueno, claro, que havia cua. Que,
16: como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
15: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
16: horas.
15: Marta de Sant Celoni.
16: Tirat a l'ambulatori, con los críos rodallats de gent tossínica, o gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito, que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Que van pa cualquier cosa, hombre.
8: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
16: Pues estaban a 37 de fiebre.
15: Però si va, 37.
8: Això no és febre, és fabrícula.
15: Això és fabrícula.
16: 37
15: de fiebre, ha anat a molestar.
16: Que Ricardo Ostrell és médico.
8: Gràcies per trucar.
16: Chiripipi.
8: Chiripipi. No, no s'ha de dedicar cançons.
16: Perdona, yo pago mis impuestos a aquesta emissora. i exijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
18: Però que no tenim el Manu Guix, home, que no tenim...
16: Sobreviviré!
15: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixita Robert.
19: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
2: I el segon, la Llucia Ramis.
20: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes. Última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció. No et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comença en dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar, que sigui el seu disc amb la FIA al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat, o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. This was not easy. I can tell you. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijóo a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I al Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit, Colòmbia

3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sonar.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'àgora del matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 14 punts.
3: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
4: Està signat, deia Trump, als periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
5: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
3: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà en els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
6: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units, també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
4: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
5: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell de Seguretat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
7: A la cimera del G7 Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
8: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
7: La cimera del G7 d'Avian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des d'Avian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
3: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes en les últimes hores. Ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
4: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
5: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es reafirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
9: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
3: L'ex número 2 del PSOE en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
10: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
4: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també...

0: Reclama eleccions, és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's, ho ha dit a l'Hormiguero.
1: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
3: Més fronts.
4: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Ábalos podria arribar aviat.
3: Només 4.
0: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi a Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
3: 3 desnonaments.
2: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
3: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí amb nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
6: Bon dia.
5: Quins perfils hi ha?
6: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció d'anar.
5: I clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst, doncs, que els atenguin per mesa d'emergència?
6: L'Ajuntament fins aquest any en plan no havia donat solució, en plan ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
5: Marta, moltes gràcies. Recordem també que aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina, que està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys. Les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van quedar buits durant any i finalment doncs, van acabar ocupats per aquestes famílies vulnerables que avui es preveu que es comencin aquests desallotjaments avui amb 3 famílies desnonades.
3: I serem avui en directe al llarg d'aquest matí. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
3: I última vaga.
4: Està a punt d'acabar el curs més conflictiu dels últims anys i avui encara hi ha vaga convocada, en aquest cas a les escoles bressol. Convoquen la CGT, la Intersindical i altres sindicats minoritaris. Afecta tant els serveis públics com els privats.
3: Polèmica.
0: Parlant d'ensenyament, la consellera Niubó ha fitxat per al departament un regidor del PSC a Rubí, Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
7: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto 2 horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
3: Antiimmigració.
2: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers.
8: Adopted.
9: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
10: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
9: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aprovada.
4: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè que integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès,

0: dotat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
1: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades?
2: Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Sense interrupcions, en aquest cas el Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
3: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o, si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, comença.
4: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
5: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
4: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Poza-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
6: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
8: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
10: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
11: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
12: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dijous 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
17: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt. Direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs i Sant Adrià, direcció Llobregat.
3: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
18: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també una quinzena de patis d'escola. Això ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
19: És com si posessin un gran parasol a la ciutat, que seria l'equivalent a 2 camps de futbol.
0: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
19: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
18: Els espais d'ombra s'han

0: seran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
1: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que 2 carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
2: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiel a soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
1: A la zona franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, sobre el futur de la planta.
0: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys.
2: La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
1: El Vallès Oriental suspès el judici als 11 xofers de Segalès acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
0: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data. Ho explica el 9-9.
1: I cultura. Música d'aniversari.
3: Que a mi m'agrada la rumba, és que el rasca vaig sentir.
1: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb la Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
4: Avui trec a ballar els passos prohibits.
1: Avui comença el Festival Clotilde Fest. Fins al 9 de juliol serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i 8 minuts, estem escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules. El jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
9: el 62.018 62018 de la sèrie 31 31.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Maiol Roger, bon dia.
11: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en 2 casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes. Allahu Akbar, Allah. A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita llegim la professor de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994.

0: La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
1: Ele cortou pro meio, lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu!
0: Segons va publicar The Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
2: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
0: En 7 i només 4 victòries. Això sí, en té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits, o bé algú que està moix o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'Hormiguero d'Antena 3.
6: Ahir Feijó va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt compliant. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
5: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
7: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 2 minuts seran 2:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
12: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
13: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
14: Cada matí, Catalunya Ràdio.
12: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós.

0: 2002 en el Mundial contra el Congo.
1: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia abans, però no va fer res de res.
2: Envidia. Me traéis envidia porque soy guapo, soy rico, soy un gran jugador, y vosotros no.
0: A veure, Cristiano, bon dia, primer de tot. Ahir vas fer un debut... Boix dies. Un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
2: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
0: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
2: Cristiano.
0: Ja.
2: Sergio.
0: I ahir què va passar?
2: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Cristiano sí. Se ha molestado para viajar a este Mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
0: sí,
2: a Cristiano.
0: Una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa molta ràbia...
2: Está aquí por rival, ¿no? Rival República de Conga, que parece un país de broma.
1: Bueno. Del Congo.
0: No. Sí.
2: Los jugadores de Conga tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, para eso tienen un país de mierda.
0: No es un país de verda. El Congo, escolta'm...
2: Xambídia.
0: Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma ja per aquestes coses.
2: Cristiano tiene 41 años, pero si miras mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18, 19 años. Toca cutis de Cristiano.
0: No pensa tocar res. No et pensa tocar el cutis.
2: Este cutis es trabajo de cada día. Como sí. Shaggy, Baba Kaira Cole, leche para hidratación, hielos.
0: Molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs, eh?
2: Mira que glúteos. Fuertes, duros.
1: Són 8:15. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Hi ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones interior del perímetre que fumegen. Confien poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de l'assignatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles. This was not easy. La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero. N'ha parlat aquesta nit Feijóo a l'Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
1: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona, tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En 2 casos, es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8, transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
1: I pel que fa al temps, a l'Eicordomí, bon dia.
5: Bon dia.
1: Tenim més detalls de com serà la onada de calor de cap de setmana, d'aquí uns dies?
5: Sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
1: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts. I avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard. Avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
1: I a les carreteres, 2 avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona,

0: Doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
1: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Moi, el Roger Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
2: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
3: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
2: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
3: El diari també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant, com a polític i com a consultor internacional.
2: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
3: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
2: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
3: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió important possible quan només s'aporten paraules buides.
2: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
3: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
2: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
3: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
2: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
4: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé tesina que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia a més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
5: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
6: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
9: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
10: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: Un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
12: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
1: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
13: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
1: I per què podria servir també l'Ozempic?
12: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull El País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
1: I qui no es confondrà mai més?
13: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica El Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
1: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona.
12: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out, que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
1: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
13: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la Dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
1: I aquestes expliquen els destacats de la Internacional d'Economia amb Marc Jurado i Pol Forada.
14: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post. La Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
15: En plan econòmica, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al seu centre comercial de Goya, Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda, fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobraran fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru.
1: I què destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva?
16: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabricio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, de Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen 3 de 4 de cada 4 seleccions del Mundial.
17: Sí!
1: I a la premsa del cor, Manu Tenorio, l'Hisenda Pineda.
18: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de Don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
1: I qui faig avui, Canalias?
19: Felicitem la mega estrella de la música, Paul McCartney.
1: 86.
19: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
1: 53.
19: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Ciríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans. Van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
1: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
19: Com?
1: Paula para la taula, parla bé que el pare ja ve.
19: Ah, no, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, sempre acabem aprenent coses. Sí.
1: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
17: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
20: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui fa 40 anys també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
1: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
17: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
21: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
22: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
23: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
24: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
25: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
1: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
16: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
1: Cautelar.
16: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
1: Estabilitzat.
16: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat a alguna cosa, i si parlem d'estable, és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga, però poden extingir-lo, quan ja no es propaga, es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
1: Posem-hi tres xifres, amb Marc Jurado, 3,5.
14: Per cent és on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
1: Un terç.
14: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
1: 10.000.
14: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028. Serà un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
1: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa, s'hi veuen cinc persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
15: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
1: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
15: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
1: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre i a la paret

0: t'hi diu La Banda. Anem cap a Lleida, Juliol Becar, què estem veient?
1: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer, adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
3: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
2: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció, que titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
9: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena, juntament amb l'Institut Gemmològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
0: Però això és real o fals?
8: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. És una notícia falsa. El mateix Institut Gemmològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia que s'ha fet molt viral a les xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
0: Gràcies, Marc.
9: Adéu, bon dia.
0: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
12: Segons l'acord de pau Cardiff-Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
0: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
13: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
14: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
13: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
0: Previstos tres desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
12: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
13: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
0: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
12: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
5: el zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
12: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.

0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
1: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina, interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
0: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
0: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
1: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa Bòsnia.
0: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor. Tot i això, avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
5: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
11: Sí, eh?
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
12: És veritat que la cara però estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
12: Jo estic segura que sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
14: Bon dia, Manu!
0: Com estàs?
14: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé. Molt bé, molt bé.
14: Dijous.
0: Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
14: No.
0: Hosti, es veu que hi ha una febre, no. Hi ha una febre brutal, eh?
14: Ah, sí?
0: Sí.
14: Aquest any?
0: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
14: Què?
0: Sí, amb
14: però
0: els sobres.
14: Però quina col·lecció és aquesta? L'Adrenaline, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill. No,
0: Adrenaline? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
14: Ah! Ja hi hauran aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
0: Clar, els més buscats són, crec que són Messi i Lamine Yamal.
14: Ostres! Pensava que buscaria.
15: Neymar també està al Mundial o no?
0: Neymar no.
15: No ho sé.
14: No. Ja s'ha retirat, aquest? No.
0: Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Vian, a veure. Hola, Marta.
16: Moment, dona'm dos segons que arribem al quiosc del Calet.
0: I dos. Ja està. A veure.
14: Neymar hi és o no?
0: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
16: A veure, Calet, espera, que l'estic buscant.
0: Ui, ara t'has esmorzat, Calet.
16: Bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
14: Ui,
16: sí,
14: no m'ho
16: diguis.
14: Calet,
16: bon dia.
0: Ara.
16: Calet, bon dia. Això és un atraco, literal, ara en directe. Vens cromos del Mundial?
17: Sí.
16: I està venint molta gent a comprar-los?
17: Bastant.
16: Quins són els més venuts?
17: Els cromos de pegar de tota la vida,
0: sí.
17: Que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
16: I venen a comprar pares, fills, que...
17: Pares, fills i tothom, iaies, abuelos...
14: Veus? És un èxit, és un èxit. Sí.
16: Algun jugador en concret?
0: No, home, no, però es compra... Marta, els cromos...
14: Amb sobres.
16: Sí,
0: amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu.
14: Ja em sonava.
0: Però no juga perquè està lesionat. Val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
16: Confirmes que hi ha febre, eh, Calet?
17: Pues... Perdó,
2: tampoc.
16: Que hi ha molta, bueno, hi ha molta gent, bé, realment, a comprar-ne.
17: Bastant gent. Té molta sortida. Molt aquest any està triomfant la venda de cromos perquè és un any molt especial. És l'últim Mundial de Messi.
14: Clar.
0: Una febre.
14: No, i com sempre, el futbol.
0: Gràcies, Marta.
14: Passions.
0: Que vagi bé.
17: Molt èxit.
0: Adéu. Adéu, que no tindrem temps. Clar, que hem de marcar el telèfon de la Nuri.
14: Ai, noi, a veure si la Núria també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Núria, sí. També t'ho dic. Ah, sí?
0: Sí.
11: Bona.
0: Hola, Nuri.
11: Hola.
0: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
14: Ai, sí, noi, sí.
11: Quiri-quiri.
14: Ara! Núria, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres. No del...

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. A l'AP7 hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per una avaria d'un camió que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca, sentit Trinitat, per una altra avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, també sentit Trinitat, per un vehicle avariat, un carril tallat en tots dos punts.
0: Els Estats Units i l'Iran confirmen que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons el text, Teheran accepta la destrucció del seu urani enriquit, recull un alto el foc que inclou al Líban una aportació nord-americana de 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció i també l'aixecament de les sancions vigents sobre l'Iran. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. I controlat, l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca IRTA Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc, que no va deixar ferits, no va arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. L'incendi hauria començat a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra. Tot i que no li ha imposat mesures cautelars pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinado ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats. L'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on va morir més d'una seixantena de residents i una quarantena de treballadors es van contagiar. Queda obert per als denunciants el recorregut per la via civil. Pendents aquest matí de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. Avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives. La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible. I en cultura avui arrenca el Sónar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai.

0: espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
2: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.

0: Colòmbia 3.
1: Ens queda el temps. Matí assolellat. A la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals, però a l'Aran i a l'Alt Pirineu farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de la setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
2: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts i mig de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Deia que estava firmat. El document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
3: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat el setembre.
1: Parlem ara d'una altra guerra de la d'Ucraïna, intercanvi d'atacs entre Rússia i aquest país aquesta matinada que ha deixat víctimes mortals als dos països. Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital d'Ucraïna i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa. A casa nostra, 13 dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant aquesta hora en l'incendi de Talavera, a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre i aquest migdia s'espera poder-lo controlar. Han cremat unes 60 hectàrees, sobretot camps de cereal. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
4: Les feines d'extinció durant la nit han anat bé, però la previsió dels bombers és continuar treballant-hi durant tot el dia. El dispositiu que hi mantenen aquest matí és de 13 dotacions terrestres. Finalment, no està previst que s'hi incorporin mitjans aeris. Ara, sobretot, es tracta de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda i fins les 10 no es va poder donar per estabilitzat tot el perímetre. Va començar en una zona de camps de cereal i va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven sense segar. L'incendi també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, agraïa la feina de molts pagesos que van treballar amb els tractors per fer tallafocs.
5: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
4: Els agents rurals investiguen les causes d'un foc que ahir la tarda va arribar a mobilitzar més de 200 efectius.
1: I els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. El foc, que no va deixar ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar totalment calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals, ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
6: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal, és un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
1: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, i es va propagar a l'interior del centre. Quan els bombers van arribar fins al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora. I us ho dèiem en titulars, aquest matí estan previstos 3 desnonaments al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. A aquesta hora podem marxar en directe cap allà i tenim el David Àngela. David, ha començat aquest operatiu?
0: Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix som davant de la línia policial on diversos agents de la Brimo amb unes 6 furgoneres estan

0: empenyent i fent regular doncs, una trentena de veïns que estan oposant resistència aquí en el bloc, en el número 58 de la Rambla de la Mina. Hi ha moments de tensió on els veïns estan dient que dintre hi ha nanos i que, sobretot, que no facin servir la violència. Hem parlat amb una de les persones que han de desnonar avui, que és la Samira, una noia que té dues criatures, i ens deia això que sentireu.
1: Pues nada, ahora mismo estoy cobrando una renta de 1.000 euros. Nunca me he negado a pagar. Siempre he querido ir al ayuntamiento y poner el gas porque no tenemos gas. Hemos intentado empadronarnos, tampoco nos dejaron empadronarnos. Hemos querido pagar la luz, no nos han dado recursos.
0: Ara mateix, doncs, la policia està marxant, arrencant, com el joc d'arrencacebes, per entendre'ns, van traient d'un en un amb certa força doncs, aquests veïns que s'han atrinxerat davant d'una porta i on hi han posat una tanca metàl·lica per dificultar l'acció policial. De moment, doncs, la situació és aquesta aquí al barri de la Mina.
2: Perfecte, doncs, David, qualsevol novetat ens demanes pas. Fins ara, gràcies.
0: Fins ara, bon dia.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: 5 minuts i arribarem a un quart de nou, marxant cap a Madrid. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell pel rescat de Plus Ultra i també per les joies del seu despatx. Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant el jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència. Tot això mentre avui estem a l'espera de la decisió del jutge sobre l'aplicació o no de mesures cautelars en el cas de la parella de Pedro Sánchez Begoña Gómez. Paula Brujats.
4: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà.
2: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero perquè diuen que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir. Seguim a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente.
5: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no el condemni abans d'hora.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
5: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics.
2: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral, tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que 2 mesos enrere. Ho deia en una entrevista fa poques hores a l'Hormiguero d'Antena 3.
8: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. Tornem a casa nostra i canviem de qüestió. Ho dèiem en titulars, l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de les causes penals pel brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, una resolució que és ferma i inapel·lable. Tremp, Pau Rovira.
9: El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica la decisió del jutjat d'instrucció de Tremp adoptada l'abril del 2025. També confirma el sobreseïment de les investigacions per presumptes homicidis imprudents i delictes contra els treballadors. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors durant la pandèmia. Amb aquesta resolució es posa punt i final, doncs, a la via penal del cas, tot i que els familiars encara podrien optar per la via civil.
2: I l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària. Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat i s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable del sindicat.
10: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
2: Adif confirma que es va canviar un tram de via la nit de divendres a dissabte. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb una limitació de 60 km per hora. A la una del migdia, un maquinista es va adonar que la brida que havia d'unir els dos carrils estava trencada. En aquell moment es va aturar la circulació i Adif assegura que no hi va haver perill en cap moment. Arribarem a un quart de nou en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem avui com desperten carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora diverses incidències compliquen la circulació a l'entorn de Barcelona. Una de les més destacades a l'AP7, hi ha cua d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà en sentit Girona per un camió avariat que talla un carril. A la Ronda Litoral, retencions de l'Hospitalet a la Zona Franca en sentit Trinitat per un altre camió avariat i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. En tots dos casos hi ha un carril tallat. A aquesta hora, retencions destacades també a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona, a banda dels punts habituals, sobretot d'entrada cap a la capital. I pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
3: El temps.
2: Enric Aut.
12: Matí ben tranquil, matí de sol, amb només algun núvolet baix a primera hora que hem tingut cap al Montsià i al Baix Ebre, alguna calitja, alguna boirina, damunt del mar, a l'interior, que ve un matí de sol, tranquil, i ràpidament pujarà la temperatura, però pot baixar una mica respecte a ahir, a 1-2 graus en moltes zones, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on pujarà. Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39. Barcelona es quedarà amb una màxima de 28 graus i al Pirineu destaquem sort amb 33. A la tarda, cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, creixeran nuvolades i pot caure algun ruixat entre la Vall d'Aran, al nord de l'Alt Urgell, la Terribagorça i també el Pallars Sobirà. A la resta, doncs, al Pirineu, el temps ha d'aguantar. Demà, novament, tindrem un dia de sol. Al matí la temperatura pot baixar lleugerament o ser similar i de dia tindrem valors semblants. A l'arribar cap de setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, coincidint amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu.
3: Tresca Info. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
13: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
3: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
13: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
14: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: 3Cat Info.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Nova convocatòria avui de vaga a l'ensenyament. Als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys són els que avui es mobilitzen. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i per això reclamen més reconeixement. Una convocatòria que anirem seguint al llarg d'aquest dematí. Això hores després que haguem conegut que la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fitxat un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, mestres i famílies per prendre el pols del sector.
16: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
2: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any que ve. I la Fundació Catalana ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisant que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Mar Riera.
17: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3 plus, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a d'altres comunitats. Són declaracions a 3Cat Info.
18: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzada. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
17: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
18: Tenen el grau 3 plus reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
17: La Fundació Catalana d'ELA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: I ara cultura. Avui arrenca el Sónar, el festival de música electrònica pel qual fins dissabte passaran artistes com els que estem escoltant de fons, de Prodigy, també Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via a l'Hospitalet Llobregat, mentre que el Sónar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i els debats, queda separat i es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners del synth-pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Avery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR, al fons pro israelià propietari del Sónar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o si es nota en la venda d'entrades. I els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adent d'Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa, que reforcen l'activitat ciutadana i comunitària. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic i remarca que la consciència ambiental està molt present tant en els materials com en la introducció de vegetació i d'horts i també en les estratègies d'estalvi energètic i foment de la biodiversitat. En la resta de categories, els Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. I el guardó d'interiorisme se l'endú l'estudi Mayo per la seva reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació limita El Museu Chillida de l'Eco ha guanyat en intervencions efímeres i, finalment, el Premi Refat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana, per part de Meritxell i Naraja. I ara literatura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
19: I en aquesta època i en aquest món

0: actual o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha anat per A cop de llum, de Rita Bulkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Els premis els atorga el Gremi de Llibreters de Catalunya, els trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.
2: Esports.
1: Montse Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga de Bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els dos primers al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, el tècnic de Barça, ho afronta així.
4: No, pues aquí estamos con muchísima ilusión también, después de una temporada que nos ha costado un poquito todo. Hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada.
3: L'únic precedent entre Barça i València en una final és del 2003, fa 23 anys. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els 3 primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en 4 partits, amb un balanç de 2 victòries per a cada equip. Encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'aler Nigèria de 24 anys, Chibuzo Agbo, que firma fins al 2028 procedent del Cholet francès. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. El partit és a les 9 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3. Després de l'espectacular estrena, amb empat a 5 i 3-2 als penals, els blaugranes volen la segona victòria per situar-se a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
5: Se va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
3: Pitu serà baixa avui per sanció. D'altra banda, el tanca portuguès del Barça, Eric, deixarà l'equip al final d'aquesta temporada després de 3 anys. Avui se li farà un comiat al Palau Blaugrana.
2: 3CAT Info.
3: Parlem del Mundial de Futbol. Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de totes, van empatar ahir a 1 amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
6: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
3: A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. El Blaugrana, Rashford, va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada, Ghana 1, Panamà 0 i just aquest matí, a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui del Mundial, República Txeca-Sud-Àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà-Qatar ja a la mitjanit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha renovat Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys porta 2 temporades com a primer tècnic. A Birmingham, Barça, el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí. Els blaugranes jugaran contra un equip de la segona divisió anglesa al seu camp, l'estadi St Andrews. De fet, el Barça farà una estada pretemporada del 27 de juliol al 3 d'agost a St George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. El Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El Club Blanc ha lliurat al màxim organisme europeu de futbol un escrit on asseguren que porten indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. Per la seva banda, el Club Blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del Club Blanc al Barça.

0: creu que les acusacions de la Madrid atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral. I encara en futbol, a Cornellà, que fa unes setmanes va adquirir Leo Messi, anuncia la creació del seu primer equip femení. Aquest equip arrencarà la seva trajectòria la temporada que ve a Segona Catalana.
1: 3Cat Info.
0: En ciclisme, segona etapa de la Volta a Suïssa avui amb l'eslové Tadej Pogacar de l'Emirates, situat sòlidament al liderat després de guanyar-hi en solitari. Pogacar avantatge de 2 minuts 14 segons l'equatorià Richard Carapaz de l'Education First. Avui etapa de 157 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno, amb un port de segona categoria al començament i dos seguits de tercera al tram final.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, aquesta hora tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta hora l'avaria d'un camió a la P7 a Barberà segueix provocant cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la Ronda Litoral hi ha retencions d'uns 9 quilòmetres des de l'Hospitalet, sentit Trinitat, i entre Sant Adrià i Santa Coloma, derivades en tots dos casos d'avaries de vehicles que hi ha hagut a primera hora del matí, i també aturades a la C32 a Premià en sentit Barcelona, a banda dels punts habituals, sobretot direcció cap a la capital. Una incidència, hem de destacar aquesta hora també, al tram de Barcelona per manifestació, no funciona entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
1: Repàs el més destacat. Els Estats Units i l'Iran firmen digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. El text preveu el final dels atacs, inclòs al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz, diners per a la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran a canvi que no produeixi armes nuclears. Una desena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi de Talavera, a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre i aquest migdia s'espera poder-lo controlar. També estem pendents a aquesta hora de 3 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, que ja estan en marxa. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. I anirem a Madrid també, les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Des d'ara i fins les 9, també sentirem els càntics que ahir es van sentir al Parlament Europeu en contra de la immigració en el moment en què s'aprovava, amb el 60% dels vots, el nou reglament que ha de permetre construir centres de deportació en països estrangers. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa. I ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi. Admet a tràmit una denúncia que acusa la periodista i escriptora de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. També us parlarem de les obres de reforma del Teatre Principal de la Rambla de Barcelona, el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Ja han començat aquestes tasques i la reobertura es preveu per a la tardor del 2028. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports, Montse Reia, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què ens destaques a aquesta hora?
3: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. I a les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala amb el Barça i el Pozo Murcia amb 1-0 per als blaugranes.
1: Avui farà un dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats aïllats a l'Aran, i a l'Alt Pirineu i la calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana coincidint amb l'arribada de l'estiu. Passen 3 minuts i mig de 9:15. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Està firmat, deia, aquest document declara un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts, com ara el programa nuclear iranià, el més imminent.

0: ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del barril de cru Brent ha baixat lleugerament, fins als $77. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: I d'un conflicte que sembla que es comença a encarrilar, un que encara no s'hi està trobant solució. Parlem ara de la guerra a Ucraïna. Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquest conflicte. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar temporalment els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporíjia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que ha fet almenys un mort. Tornant als Estats Units, parlant ara de qüestions econòmiques, la Reserva Federal d'aquest país manté els tipus d'interès, però anticipa que hi haurà pujades abans d'acabar l'any. La reunió de la Fed tenia interès sobretot perquè era la primera presidida pel candidat que havia proposat Donald Trump, amb l'objectiu que l'organisme abaixi els tipus. Però Kevin Warsh ha refermat la independència de la Reserva Federal i amb la inflació disparada ningú hauria entès una rebaixa. Per això Warsh ha dit que sap quina és la seva feina. My colleagues
3: and I are here. Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
0: De fet, la decisió s'ha pres per unanimitat davant del pronòstic d'una inflació a l'alça i, a més, obre la porta a encarir el preu del diner per combatre-la, cosa que aniria en contra dels desitjos de Donald Trump.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I ara marxem en directe cap a Sant Adrià de Besòs. Està en marxa el desnonament de tres famílies al barri de la Mina. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. Allà hi tenim en David Àngela. David, bon dia, com ho tenim això?
5: Hola, bon dia. Doncs crispació, indignació i resistència entre els veïns davant d'aquests tres primers desnonaments del número 58 d'aquí de la Rambla de la Marina, quan agents dels Mossos d'Esquadra han començat a desplegar l'operatiu. Els veïns han mirat d'oposar resistència, però la força, els agents de l'ARRO, els han aconseguit desplaçar fins que han pogut accedir als tres habitatges que avui han de desnonar. Recordem que aquest bloc ha estat 7 o 8 anys tancat i que es va condemnar un tinent d'alcalde que pagava de sota mà un clan del barri per fer la vigilància del bloc. Quan es va acabar aquesta vigilància, un grup de veïns del barri van decidir ocupar-lo d'això ara fa 9 anys. L'Antonio, un d'aquestes persones que ocupen l'immoble, acusa l'Ajuntament de Sant Adrià de corrupció per la gestió que n'està fent de tot plegat.
6: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira, es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
5: Per la seva banda, la Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i del Besòs, adverteix que l'administració, amb aquesta actuació, està intoxicant la convivència al barri de la Mina.
7: A mi em sembla perfecte que avancin el reallotjament del bloc Venus, però no pot ser a costa de deixar famílies al carrer que són vulnerables. No pot ser a costa de crear un conflicte social a la mina, perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per

0: trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina i no ho necessitem, això.
1: Aquests pisos ara estan destinats a allotjar justament els veïns del bloc Venus, també d'aquí del barri de la Mina, que fa 20 anys ja s'hauria hagut d'enderrocar. Per cert, que ara mateix, entre els veïns, una cinquantena i el dispositiu policial, es manté tallada la circulació del tramvia.
2: Perfecte, David, doncs anirem connectant amb tu al llarg del matí a veure com es van succeint aquí els fets. Gràcies, fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
2: Parlem ara d'aquest incendi que es produïa ahir a la Segarra. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en aquest foc a Talavera, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat al vespre. Aquest migdia s'espera poder-lo controlar. Ha cremat unes 60 hectàrees, sobretot camps de cereal. Anem cap a Lleida, Estela Busoms.
3: Les feines d'extinció durant la nit han anat bé, però la previsió dels bombers és continuar treballant-hi durant tot el dia. El dispositiu que hi mantenen aquest matí és de 13 dotacions terrestres. Finalment, no està previst que s'hi incorporin mitjans aeris. Ara, sobretot, es tracta de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda i fins a les 10 no es va poder donar per estabilitzat tot el perímetre. Va començar en una zona de camps de cereal i va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven sense segar. L'incendi també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, agraïa la feina de molts pagesos que van treballar amb els tractors per fer tallafocs.
4: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les Reus per poder fer un tallafoc.
3: Els agents rurals investiguen les causes d'un foc que ahir la tarda va arribar a mobilitzar més de 200 efectius.
2: Quatre minuts mal comptats i arribarem a 9:15. Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers. La norma va quedar ratificada ahir al Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Adopted.
6: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
7: El govern, si vol ser coherent en la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
6: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus.
2: I una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'Organització Juvenil Socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, estan investigats per haver ruixat de pintura vermella a Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és l'advocat dels denunciants i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
8: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
2: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes. I l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família ha arribat al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha respost a Junts i Esquerra Republicana que han qüestionat el ministre pels fets del 10 de juny. Ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó XIV a Barcelona.
9: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había además una prohibición expresa del deán de la Catedral de Cataluña, donde

0: donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
1: Per la seva banda, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que alguns cantaires van denunciar les intencions d'alguns membres dels cors de mostrar una estela de cridar independència i cantar els segadors. Encara una darrera qüestió abans d'aturar-nos i fer un cop d'ull al trànsit i al temps. El Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. Glòria Freixa, de Junts, i Ima Ferret, del PSC Units, defensaven així el reconeixement.
2: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
3: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
1: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
4: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no combrega amb el nacionalisme.
5: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
1: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i també a l'estudi dels diversos camps del saber. I ara tornem a les carreteres. Sapiguem a aquesta hora com se circula. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Molt bon dia. L'avaria d'un camió a la P7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via, a Santa Perpètua, sentit Tarragona, hi ha hagut un accident que també talla un carril i a cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet. Encara complicada aquesta hora la circulació a la Ronda Litoral des de l'Hospitalet fins a la Zona Franca en sentit Trinitat per una avaria ja retirada i entre Sant Adrià i Santa Coloma per una altra avaria. Aquí encara hi ha un carril tallat. Tot això a banda dels punts habituals, de les retencions als punts habituals d'aquesta hora, sobretot direcció Barcelona. Un apunt sobre transport públic. Recordem que per manifestació el tram de Barcelona està sense servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
1: El temps. Enric Agut.
7: El dia ha començat molt tranquil, amb el cel serè, només alguna boirina, algunes calitges, un matí de sol, també algun nuvolet baix cap al Montseny del Baix Ebre, un dia molt tranquil. A la tarda, que ara seran núvols d'evolució diurna cap a l'Aran, l'Alt Pirineu, i pot caure algun ruixat de curta durada. Això pot passar a la Vall d'Aran, al Terribagorça, també cap al Pallars Sobirà, al nord, i també al nord de l'Alt Urgell i al Principat d'Andorra. Al Pirineu Oriental el temps hauria d'aguantar tot i alguns intervals de núvols. Hi haurà marinades fluixes, una mica més actives cap a la Costa Brava, bona mar, sobretot aquest matí, i la temperatura diurna pot baixar lleugerament 1-2 graus a comarques de Tarragona, Pla de Lleida, també algun grau a les comarques de Barcelona. En canvi, pujarà al Pirineu i al Prepirineu. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39. A Tortosa pot arribar als 35, Barcelona als 28, Girona als 33 i al Pirineu 33 a Sort.
8: El món es mou, no s'atura i així sona.
9: Mapamundi.
10: Històries globals que defineixen el segle XXI.
9: Mapamundi.
8: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3Cat Info.
10: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
9: Mapamundi, amb Cèlia Sarnadas.
8: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també a la plataforma 3Cat. 3Cat Info.
1: Passant gairebé 4 minuts de 3 quarts de 9.
9: Catalunya al dia.
1: I aquesta hora marxem cap a Tortosa. Els bombers han localitzat un home mort a Ulldecona, al Montsià, i al vespre va rebre l'avís que havia desaparegut. Jordi Barranca.
11: L'home tenia 64 anys i al matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu.
1: I ara cap a Badia del Vallès. És el municipi català més amiant i un dels primers d'Europa. Es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant. Aquest dimecres l'Ajuntament ha adjudicat els primers treballs per retirar aquest material tan tòxic de 102 edificis de la ciutat. Marta Vallès.
12: Amb 2 anys de retard, com havia denunciat l'Ajuntament, començarà la retirada de l'amiant. A Badia n'hi ha per tot arreu. La ciutat va créixer molt ràpidament amb la immigració dels 70 i teulades, canonades o galeries es feien amb aquest material tòxic i cancerigen. L'alcalde Josep Martínez València apunta que això és un primer pas pels canvis que viurà el municipi.
13: Badia i Catalunya fan un pas molt important per ser territoris lliures d'amiant. A Badia, la Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà 2 empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar a Badia. Estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
12: Les obres s'han adjudicat per 2 milions d'euros que paga íntegrament el govern per mitjà de l'Agència Catalana de Residus. Es retirarà l'amiant de 102 edificis i queda una altra partida per licitar pendent de revisar les ofertes que s'han presentat.
1: Almenys 10 detinguts en una operació policial contra el top manta amb epicentre Salou, al Tarragonès. També s'han fet escorcolls en altres poblacions del Camp de Tarragona amb l'objectiu de desmantellar les xarxes de distribució de productes falsificats. Ricard Buigas.
14: L'operació coordinada entre els Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional s'ha desenvolupat de forma simultània en diversos municipis. Les entrades i els escorcolls s'han fet per actuar contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. A Salou, els agents han detingut 10 persones en un domicili del carrer de l'Església. També hi han intervingut una gran quantitat de material falsificat. Aquest era un dels punts que més preocupava els caps de l'operatiu perquè fa exactament un any a Salou una actuació similar va provocar la protesta d'un grup nombrós de manters que es van enfrontar amb els agents. Per això s'han activat unitats de seguretat ciutadana. La investigació segueix oberta. La policia no ha donat una xifra total de detinguts. Encara s'està quantificant el material intervingut per fer-ne un balanç definitiu.
1: I ara anem cap a la Garrotxa. El projecte de la variant d'Olot i les preses continua sent focus de polèmica. Ara l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha enviat un requeriment a la Generalitat perquè respongui de manera correcta a les al·legacions que van presentar el projecte. Adverteixen que, si no ho fan, portaran el cas als jutjats. Clara Jordan.
15: Segons l'alcaldessa Magda Roca, la majoria de les respostes a les 42 al·legacions són incompletes i això no els dona garanties que respecti les línies vermelles innegociables per a aquest municipi. En repassava algunes.
16: Aquestes línies vermelles, com poden ser la reparcel·lació agrícola, els temes acústics, el tema del moviment de les persones durant l'obra, el tema de l'ocupació temporal dels espais per la maquinària.
15: La tramitació del projecte està ja a la fase final i, de fet, es preveu que les obres comencin l'any vinent. El cost previst és de 472 milions d'euros per fer un projecte d'11 quilòmetres que inclou 2 viaductes i un 40% del traçat soterrat o en túnel.
1: I acabarem a la capital catalana. Marxa les reformes del Teatre Principal, situat a la Rambla, el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb 4 escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per a la tardor del 2028. Marta Vives.
17: Propietat de Balanyà, és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou teatre principal.
18: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut doncs, més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, a 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
17: Els arquitectes de Vall i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els 4 espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el Frontó Jai Alai, com espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
19: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici, i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests quatre espais.
17: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on es recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels quatre incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
19: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
17: El teatre principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
1: Esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
20: Hola, bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga de Bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els dos primers al pavelló Roig Arena de València. El jugador del Barça, Toko Shengelia, ho afronta de forma especial perquè juga contra el seu ex-equip.
21: Tengo muy buenos recuerdos de estar aquí y he crecido mucho como persona y como jugador en València, y siempre que puedo, siempre agradezco al club que me ha dado esa oportunidad. Te voy a mentir si te voy a decir que me imaginaba que iba a jugar un final y estaría aquí contra València.
20: L'únic precedent entre Barça i València en una final és del 2003, per tant, fa 23 anys. El Barça de Svetislav Pešić va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en quatre partits, amb un balanç de dues victòries per a cada equip. I encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que firma fins al 2028 procedent del Cholet francès.
22: 3CAT Info.
20: I també avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. El partit és a les 9 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3. Després de l'espectacular estrena, amb empat a 5 i 3-2 als penals, els blaugranes volen la segona victòria per situar-se a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
23: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
20: Pitu serà baixa avui per sanció. Pel que fa al tanca portuguès del Barça, Eric deixarà l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. Avui se li farà un comiat a Palau Blaugrana.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Parlem del Mundial de Futbol. A Portugal, amb una de les seleccions més potents, ha empatat a un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal, i el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb l'equip portuguès.
24: Empatamos el primero y ahora tenemos que sacar los tres puntos para los próximos dos. Creo que es claro, o sea, tendríamos que ganar obviamente este partido para estar ya más, un poquito más tranquilo, pero es lo que es, este es el fútbol. Hoy ya no hay equipas flojas. Creo que el Congo, como dijo, hizo un partido bueno y nosotros tendríamos que haber hecho más.
20: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. Blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. Ja de matinada, Ghana 1, Panamà 0 i aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Pel que fa a la jornada d'avui al Mundial, República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa, Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà, Qatar a la mitjanit i ja a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea. El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys porta dues temporades com a primer entrenador, com a primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham el 31 de juliol, el primer partit de pretemporada. Els blaugranes s'enfronten a un equip de la segona divisió anglesa. De fet, el Barça farà una estada de pretemporada el 27 de juliol, el 3 d'agost a St. George Park, el centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. A Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira.

0: mentre el club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. I encara en futbol, el Cornellà, que fa unes setmanes va adquirir Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. Serà un equip que arrencarà la seva trajectòria la temporada que ve a la segona catalana. I en handbol, el Barça anuncia l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Engesan, per dues temporades més fins al 2029.
1: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi y acabar aquí sería un sueño de verdad.
0: En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La begurenca va superar i la nord-americana Coco Gauff als vuitens de final 1-6, 6-3 i 6-2. Als quarts de final, Badosa jugarà contra la guanyadora de partit, Novoska Barry, que juga aquest matí.
2: Trescat Info.

0: En punt és 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Està sent un matí de circulació més complicada del que és habitual per diverses incidències. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via Santa Perpètua, sentit Tarragona, hi ha cua d'uns 4 quilòmetres des de Mollet per un accident entre un camió i un turisme. Ara ja s'han retirat els vehicles al voral. Encara complicada la circulació a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril i una incidència al transport públic al tram de Barcelona. Recordem que per manifestació no hi ha servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
0: Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs a l'Iban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. Ampli dispositiu policial i judicial al barri de la mina Sant Adrià de Besòs pel desnonament de tres famílies d'un barri ocupat des de fa 9 anys. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies. Els bombers esperen controlar aquest migdia l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. Els efectius hi han treballat tota la nit. Les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen al jutge de l'Audiència Nacional espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Pendents avui també de Begoña Gómez, el jutge Peinador ha de decidir si li retira el passaport i l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències. La consellera d'Educació fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Això el dia que s'ha convocat nova vaga a l'ensenyament, avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. La Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova edició. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Esports.
0: Montse, Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8 amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia amb 1-0 per als blaugranes. El tanca Eric deixarà l'equip a final de temporada. I el Mundial debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de blaugrana. Rashford i Gordon titular.
0: Matí assolellat, a la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i l'Alt Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
4: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.

Doncs bé, els Estats Units i l'Iran han firmat, la firma del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat.

0: Copa ha baixat lleugerament fins als 77 dòlars. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, celebren l'acord entre Washington i Teheran, firmat aquesta nit, ho han comentat en la seva arribada a la seu de l'Aliança, on avui hi ha reunió dels ministres de Defensa i en què l'estratègia nord-americana d'afeblir la seva presència a Europa tornarà a estar sobre la taula. Com us dèiem, està en marxa el desnonament de tres famílies al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, on hi ha un ampli dispositiu policial. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys. Anem cap allà, David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia. Una cinquantena de veïns continuen davant del número 58 d'aquí de la Rambla de la Mina, mentre els operaris ja han procedit a presentar els tres pisos desallotjats aquest matí. Un operatiu policial sense contemplacions s'ha desplegat l'assistència que pretenien oferir els ocupants del bloc. Crits, estrebades i tensió per evitar aquest llançament forçós. Segons la Samira, una de les desallotjades avui, que té dues criatures, van estar negociant amb l'Ajuntament regularitzar la seva situació, però l'administració es va fer enrere.
4: Es que si se supone que estos pisos no valen 1 millón de euros, entendemos que no nos vamos a quedar, pero si son de protección oficial para gente vulnerable, quien cumpla los requisitos, nos tendríais que poner un alquiler. Era lo lógico. Se echaron para atrás, no sé el por qué, dijeron que ya no, que era para el edificio Venus. Edificio Venus, si hay gente vulnerable, que lo habrá, aquí también hay. Y claro, quitarnos a nosotros para meterlos a ellos cuando ya llevamos 10 años ocupando la vivienda.
3: Des del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i del Besòs adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència de la mina. Una lectura que també fa la Jennifer, una veïna d'aquest bloc, que han de desallotjar dilluns que ve.
5: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros, niños con niños pequeños, para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
3: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la Mesa d'Emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits. Els veïns estan indignats i adverteixen que la mina és ara mateix polvorí.
0: Doncs estarem pendents, David. Gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I tenim 13 dotacions dels bombers de la Generalitat treballant a l'incendi de Talavera a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre i aquest migdia esperen poder controlar-lo. Han cremat unes 60 hectàrees, sobretot camps de cereals. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
6: Les feines d'extinció durant la nit han anat bé, però la previsió dels bombers és continuar treballant-hi durant tot el dia. El dispositiu que hi mantenen aquest matí és de 13 dotacions terrestres. Finalment, no està previst que s'hi incorporin mitjans aeris. Ara, sobretot, es tracta de remullar aquells punts que encara fumegen per assegurar que no hi ha revifades quan arribin les hores de més calor. Recordem que el foc va començar al voltant de les 6 de la tarda i fins les 10 no es va poder donar per estabilitzat tot el perímetre. Va començar en una zona de camps de cereal i va avançar ràpidament perquè la majoria de finques de la zona estaven sense segar. L'incendi també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, agraïa la feina feina de molts pagesos que van treballar amb els tractors per fer tallafocs.
7: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar-li Reus per poder fer un

0: tallafoc.
1: Els agents rurals investiguen les causes d'un foc que ahir a la tarda va arribar a mobilitzar més de 200 efectius.
2: En canvi, ja s'ha controlat l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del Centre de Recerca i de Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola del Vallès. El foc, que no va deixar ferits, va afectar la nau de les oficines i l'adjacent, on hi ha un paller que va quedar del tot calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Usall.
3: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
4: Resca Info.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
2: 9 i 11 minuts, les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell per rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant el jutge i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència. Tot això mentre avui estem a l'espera de la decisió del jutge sobre l'aplicació o no de mesures cautelars en el cas de la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
9: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà.
2: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero perquè diuen que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir. Anem a Madrid de nou, Àngels Lafuente.
10: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència e insistien que no se'l condemni abans d'hora.
11: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
12: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia. Y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
10: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral. Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que 2 mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero de Antena 3.
13: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
2: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de Trescat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a Trescat Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Pràcticament un quart de 10 del matí, fem una pausa pel trànsit i pel temps. Fem un repàs, per tant, a la situació de carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Actualitzem la situació perquè està sent un matí de circulació més complicada del que és habitual per diverses incidències. L'avaria d'un camió a l'AP7 a Barberà segueix tallant un carril i provoca cua d'uns 7 quilòmetres en sentit Girona. A la mateixa via Santa Perpètua en sentit Tarragona. Ara hi ha densitat d'uns 6 quilòmetres des de Mollet per un accident entre un camió i un turisme que ja han estat retirats de la via. Encara complicada la circulació la ronda litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril sentit Trinitat i els punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram degut a una manifestació, no funciona entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
4: El temps.
2: Amb l'Enric Agut.
15: Matí ben tranquil, matí de sol, amb només algun nuvolet baix a primera hora que hem tingut cap al Montseny del Baix Ebre, alguna calitza, alguna boirina, damunt del mar, a l'interior també un matí de sol, tranquil, i ràpidament pujarà la temperatura, però pot baixar una mica respecte ahir, a 1-2 graus en moltes zones, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on pujarà. Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39, Barcelona es quedarà amb una màxima de 28 graus i al Pirineu destaquem sort amb 33. A la tarda, cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, creixeran nuvolades i pot caure algun ruixat entre la Vall d'Aran, al nord de l'Alt Urgell, la Terribagorça i també el Pallars Sobirà. A la resta, doncs, al Pirineu, el temps ha d'aguantar. Demà, novament, tindrem un dia de sol. Al matí la temperatura pot baixar lleugerament o ser similar i de dia tindrem valors semblants. A l'arribar al cap de setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, coincidint amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Un quart de 10:02, els bombers localitzen un home mort a Ulldecona, al Montsià. Ahir al vespre van rebre l'avís que havia desaparegut. Tortosa, Jordi Barranca.
16: L'home tenia 64 anys i al matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu.
2: Canviem de qüestió. La consellera d'Educació Esther Niu vol fitxar un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana. Es tracta del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, de Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents. Unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, mestres i famílies per prendre el pols del sector.
17: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
2: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any que ve.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: La Fundació Catalana i la Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, moltes reivindicades pels afectats avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Ens ho explica la Mar Riera.
18: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3 plus, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa d'altres comunitats. Són declaracions a 3CAT Info.
19: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzada. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
18: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen recursos.

0: conegut el grau 3 plus de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
1: Tenen el grau 3 plus reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
0: La Fundació Catalana Adela, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: L'incident de dissabte a la nit ferroviari entre Sitges i Vilanova i la Geltrú podria haver causat un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes. La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
3: La DIF confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
4: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
3: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Serà el torn dels centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals reclamen un reconeixement davant d'una situació que consideren de menysteniment i de greuges davant d'altres etapes educatives. Anem cap a Badalona, allà hi tenim el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: Toni, et sentim amb dificultat. Tornem a provar.
6: Nosaltres a l'escola...
2: Hola, Toni.
6: Hola, bon dia. Hola, bon dia.
2: Bon dia, ara sí, diguis.
6: Sí.
2: No, Toni, no és possible aquesta connexió. Toni, tallem aquesta connexió perquè el son arriba molt malament. Parlem amb tu més endavant.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I ara parlem de música. Avui arrenca el Sonar, el festival de música electrònica, pel qual fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el Sonar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i també els debats que de separat i es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners del Saint Pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Avery, o les catalanes la Sofi i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota també en la venda d'entrades. I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. La proposició de llei l'ha impulsat el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven d'aquesta manera el reconeixement.
7: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
8: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
2: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca de Vox i la popular Lorena Roldán.
9: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
10: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
2: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga ACB de bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria amb millor de 5 partits i amb els dos primers al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pasqual, tècnic de Barça.
3: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
2: L'únic precedent entre Barça i València en una final és de fa 23 anys, el 2003, quan el Barça de Svetislav Pešić va segellar el triplet a la Fonteta. Va guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips, Barça i València, han coincidit aquesta temporada en 4 partits amb un balanç de 2 victòries per a cada equip. El barceloní Pedro Martínez és el tècnic del València.
4: Bueno, pues es el donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada y máxima dificultad, creo que para los dos equipos, y nosotros, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos, ¿no?
2: Encara en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè nigerià de 24 anys, Chibuzo Agbo, que firma fins al 2028, procedent del Cholet francès. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-Pozo-Múrcia, a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. Els blaugranes volen posar el 2-0 a l'eliminatòria. Després de l'estrena amb un empat a 5 i 3-2 als penals per als blaugranes, volen aquesta segona victòria que els situaria un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic de Barça.
5: Va a haver casi el doble de gente que ha venido, que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
2: Una afició del Palau Blaugrana que avui podrà acomiadar-se del tanca portuguès Eric, que deixarà el Barça a final d'aquesta temporada després de 3 anys. Avui no jugarà Pitu per sanció.
0: 3Cat Info.
2: Parlem del Mundial de Futbol a Portugal, amb una de les seleccions més potents. Va empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
6: És un partido para marcar el segundo gol y controlarlo, y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
2: El blaugrana Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, el blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada, Ghana 1, Panamà 0 i just aquest matí a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada avui del Mundial, República Txeca, Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa, Bòsnia a les 9, Canadà, Qatar a les 12 de la nit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys porta 2 temporades com a primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham el 31 de juliol. En la pretemporada, els blaugranes s'enfronten a aquest equip de la segona divisió anglesa. De fet, el Barça farà una estada pretemporada del 27 de juliol al 3 d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol, St. George Park. El Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana, per la seva banda, demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. I encara en futbol, el Cornellà, que fa unes setmanes va adquirir Leo Messi, ha anunciat la creació del seu primer equip femení. És un equip que arrencarà la seva trajectòria la temporada que ve a segona catalana.
0: 3Cat Info.
2: En handbol, el Barça ha anunciat l'ampliació de contracte del lateral francès de 33 anys, Tim Nguessan, per 2 temporades més, fins al 2029. En tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La bagorenca va superar la nord-americana Coco Gauff per un 6-3 i 6-2. A quarts de final, Badosa jugarà contra la guanyadora partit Novoska Barry, que juga aquest matí. I direm també que avui comença als Estats Units l'Open de Golf a Southampton, a Nova York, amb la presència del número 1 del món, l'estatunidenc Scottie Scheffler. També hi són el Bas Jordan.

0: 2:15 del matí estem prenent atenció als Estats Units i l'Iran, que han firmat telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban. Està en marxa el desnonament de 3 famílies al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies. I les explicacions de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero no convencen al jutge de l'Audiència Nacional Espanyola en el cas Plus Ultra, tot i que no li ha imposat mesures cautelars. Tot això ho hem explicat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem, us parlarem, vaja, d'un atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i que han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El govern espanyol ha reconegut per primera vegada que hi va haver víctimes mortals durant la transició a causa del franquisme. En concret, reconeix 63 víctimes que van lluitar per la democràcia i que van morir a mans de la policia o de l'extrema dreta, segons la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període. I l'Audiència de Lleida arxiva definitivament les causes penals per la gestió del brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp, on van morir més d'una 60 de residents i una 40 de treballadors es van contagiar. Els esports també en titulars.
1: Doncs arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio, i a les 9, segon partit de la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo-Múrcia amb 1-0 per als blaugranes.
0: Dijous 18 de juny, matí assolellat. A la tarda es mantindrà el sol amb nuvolades al Pirineu, amb alguns ruixats locals a l'Aran i al Pirineu. Farà la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una miqueta. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada diumenge de l'estiu. Dos quarts de 10:02, els Estats Units i l'Iran han confirmat la firma del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document declara un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts, com el programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz i, en aquest sentit, Trump diu que ha evitat una catàstrofe econòmica. I és que el preu del barril de cru Brent, el de referència a Europa, ha baixat lleugerament fins als 77 dòlars. Washington, Oriol Serra.
2: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
3: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
2: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: L'Iran, per la seva banda, ha fet pública imatges del seu president Massoud Pezeshkian amb el document del memoràndum d'entesa firmat. Malgrat aquesta firma telemàtica, el govern de Suïssa informa que es mantenen els preparatius per una trobada demà al país amb els Estats Units i l'Iran, a més dels mediadors pakistanesos i de Qatar. Serà a partir de llavors que començaran les negociacions més tècniques per arribar al final efectiu de la guerra. Doncs bé, el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, celebren l'acord entre Washington i Teheran firmat aquesta nit. Ho han comentat en la seva arribada a la seu de l'Aliança, on avui hi ha reunió dels ministres de Defensa

0: en què l'estratègia nord-americana d'afeblir la seva presència a Europa tornarà està sobre la taula. Brussel·les, Bruno Forteamides.
1: Rutte diu que la retirada de recursos militars serà imminent perquè els Estats Units han de protegir altres escenaris, com ara la zona de l'Indo-Pacífic, amb un ull posat en la Xina. Admet que en una hipotètica guerra a Europa, Washington aportaria menys del previst.
2: Si esclata una guerra, esclata, el que faran tots els aliats, inclosos els Estats Units, serà donar el màxim. No dic que puguin continuar portant tot el que van prometre a l'OTAN, però estic molt segur que lluitaria amb aquesta guerra i que la guanyaríem.
1: I remarca que en qualsevol cas els Estats Units mantindran la seva funció de dissuasió nuclear a Europa. Evita concretar xifres del replegament d'efectius nord-americans, perquè això és informació classificada, diu. El diari New York Times assegura, per exemple, que Washington retirarà un terç dels seus avions de combat a Europa, i fonts diplomàtiques de l'OTAN expliquen que alguns aliats europeus ja han enviat els seus plans per compensar aquesta pèrdua de recursos. En arribar a la reunió, el secretari nord-americà de Defensa, Pete Hegseth, ha insistit que Europa ha de assumir el lideratge per garantir-se la seva pròpia seguretat.
3: Molts països estan complint, alguns encara han de fer més, i serem sincers sobre això tant en privat com en públic. Crec que és important, amics sent honestos amb amics, assegurant-nos que puguin fer un pas endavant.
1: I diu que l'OTAN ha d'assumir una línia més dura.
0: Mentrestant, Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquesta guerra. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar de forma temporal els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporizhia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que han fet almenys un mort.
4: Fresca Info.
5: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
6: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
7: La pastura dels ramats per cuidar els boscos i prevenir els incendis. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme, amb taules rodones i xerrades, tast de productes i activitats familiars. El 21 de juny, a Can Gel, a Dosrius. No t'ho perdis. Consulta firescatalanes.cat. Ho organitza el Consell Comarcal del Maresme amb fons Next Generation.
4: Rescat Info.
0: Dos quarts i mig de deu, en marxa el desnonament de tres famílies al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, on hi ha un ampli dispositiu policial. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics. Fa 9 anys anem cap allà, David Àngela.
8: Una cinquantena de veïns continuen davant del número 58 d'aquí de la Rambla de la Mina, mentre els operaris ja han procedit a presentar els tres pisos desallotjats aquest matí. Un operatiu policial sense contemplacions s'ha despallegat l'assistència que pretenien oferir els ocupants del bloc. Crits, estrebades i tensió per evitar aquest llançament forçós. Segons la Samira, una de les desallotjades avui, que té dues criatures, van estar negociant amb l'Ajuntament regularitzar la seva situació, però l'administració es va fer enrere.
9: Es que si se supone que estos pisos no valen un millón de euros, entendemos que no nos vamos a quedar, pero si son de protección oficial, al ser vulnerable, quien cumpla los requisitos, nos tendríais que poner un alquiler. Era lo lógico. Se echaron para atrás, no sé el por qué, dijeron que ya no, que era para el edificio Venus. Edificio Venus, si hay gente vulnerable, que lo habrá, aquí también hay. Y claro, quitarnos a nosotros para meterlos a ellos cuando ya llevamos 10 años ocupando la vivienda.
8: Des del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i del Besòs adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència de la mina. Una lectura que també fa la Jennifer, una veïna d'aquest bloc, que han de desallotjar dilluns que ve.
10: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros, niños con niños pequeños, para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
8: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la Mesa d'Emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits. Els veïns estan indignats i adverteixen que la mina és ara mateix polvorí.
0: I avui hi ha una nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. En aquest cas, és el torn dels centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals

0: reclamen un reconeixement davant d'una situació que consideren de menysteniment i de greuges davant d'altres etapes educatives. Anem ara a Badalona, Toni Fortesa.
1: A les portes de l'escola Pinotxo, educadores i famílies comparteixen la preocupació per la situació que viu el sector. Tot al voltant de l'escola, cartells en favor de la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o el 03 mereixem més. Les professionals denuncien la falta de dignificació del sector. La Iolanda és educadora del centre.
2: La reclamació més gran és que es reconegui l'etapa educativa de 03, perquè són una etapa educativa, perquè no guardem, perquè aquí eduquem també i fem programacions amb objectius, continguts, i no estem gens reconegudes ni es valora la feina que realment fem aquí, que estem amb infants de 0-3 anys, amb el que això és, els hàbits que tenen, les necessitats.
1: Les famílies han volgut mostrar el seu suport a la protesta perquè consideren que les reivindicacions de les educadores repercuteixen directament en la qualitat educativa. La Sandra, mare de l'escola, defensa la reducció de ràtios per a poder donar un bon servei educatiu.
3: L'infant, diguéssim, ara té aquest apego de les famílies, dels pares, no? Perquè són molt petits, però clar, cada vegada són més autònoms i aquí els ensenyen això. Si només hi ha una professora o una docent per cada 18 alumnes, doncs això és, diguéssim, jo crec que molt negligent.
1: Les convocants reclamen més personal, una reducció de ràtios i millores laborals per al sector. Les professionals estan cridades a la manifestació que començarà avui a les 11 del matí a la plaça Universitat de Barcelona.
4: 3CAT Info.
0: Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell per rescat de Plus Ultra i per les joies al seu despatx. Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència. Tot i això, mentre avui estem a l'espera de la decisió del jutge sobre l'aplicació o no de mesures cautelars en el cas de la parella de Pedro Sánchez de Begoña Gómez. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
5: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà.
0: Una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, i és que la Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina, considerant que les afirmacions d'aquesta comunicadora i escriptora s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants al seu torn estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Pilar Rahola en un acte públic. Martí Abril Vicario és l'advocat dels denunciants i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
6: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
0: El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals a mans de la policia o grups d'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra que surt a la informació de la comissió creada per l'executiu per estudiar violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període que queda fora de l'aplicació de la llei de memòria que arriba fins al desembre de 1978. El treball constata que l'aprovació de la Constitució no va ser suficient per acabar amb pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una l'època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials mitjançant l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic a través del terror, moltes vegades amb la tolerància de les autoritats. El treball de la comissió ha durat 2 anys i ha intentat corregir la indefensió i la falta de reconeixement de les víctimes amb morts que en molts casos no van ser

0: investigades ni tampoc jutjades, o no almenys de manera rigorosa. 9:45, moment de fer un cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, a l'AP7, a Barberà, hi ha encara densitat d'uns 8 quilòmetres en sentit Girona. El camió avariat que tallava un carril des de feia prop de 2 hores ja s'ha retirat. S'espera, doncs, que millori la circulació en aquest punt en els propers minuts. Encara complicada el trànsit a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma per una avaria que talla un carril sentit Trinitat. També a la Ronda de Dalt, densitat en diversos trams, en tots dos sentits de la marxa i en punts habituals d'entrada a Barcelona, a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal, i a la C58, a Montcada, cap a les Rondes. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram per manifestació, no hi ha servei entre les parades Parc del Besòs i Estació de Sant Adrià.
0: El temps. Enric Agut.
2: El dia ha començat molt tranquil, amb el cel serè, només alguna boirina, algunes calitges, un matí de sol, també algun nuvolet baix cap al Montseny del Baix Ebre, un dia molt tranquil. A la tarda creixeran núvols d'evolució diurna cap a l'Aran, l'Alt Pirineu, i pot caure algun ruixat de curta durada. Això pot passar a la Vall d'Aran, al Terribagorça, també cap al Pallars Sobirà, al nord, i també al nord de l'Alt Urgell i al Principat d'Andorra. Al Pirineu Oriental el temps hauria d'aguantar, tot i alguns intervals de núvols. Hi haurà marinades fluixes, una mica més actives cap a la Costa Brava, bona mar, sobretot aquest matí, i la temperatura diurna pot baixar lleugerament 1-2 graus a comarques de Tarragona, Pla de Lleida, també algun grau a les comarques de Barcelona. En canvi, pujarà al Pirineu i al Prepirineu. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39, a Tortosa pot arribar als 35, Barcelona als 28, Girona als 33 i al Pirineu 33 a Sort.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més coses, l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de les causes penals pel brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. Una resolució que és ferma i inapel·lable. Tremp, Pau Rovira.
4: El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica la decisió del jutjat d'instrucció de Tremp, adoptada l'abril del 2025. També confirma el sobreseïment de les investigacions per presumptes homicidis imprudents i delictes contra els treballadors. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors durant la pandèmia. Amb aquesta resolució es posa punt i final, doncs, a la via penal del cas, tot i que els familiars encara podrien optar per la via civil.
0: Anem ara a Tarragona, recels entre els veïns de la Selva del Camp al Baix Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. Manel Sastre.
5: El grup Valogreen ha comprat 3 parcel·les en un polígon de la Selva per produir matèries primeres circulars. El més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i pneumàtics reciclats mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com en Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
6: Perill d'explosió, que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
5: El sector primari tampoc ho veu clar. Toni Crusells, Unió de Pagesos.
7: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums, hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
5: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però segons l'alcalde, Enric Roberto, amb tots els permisos en regla, difícilment s'hi poden oposar.
8: Si aquesta empresa, doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o de les llicències tant ambiental, doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a Ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
5: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros, generar 35 llocs de treball i gestionar 80.000 tones anuals de residus.
9: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
10: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
9: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
11: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
9: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.

0: Tarda.
1: Bona tarda.
2: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Amb Òscar Fernández.
4: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
5: En marxa les reformes del teatre principal situat a la Rambla de Barcelona. És el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb quatre escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per la tardor del 2028. Marta Vives.
6: Propietat de Balanyà, és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou teatre principal.
7: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut doncs, més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
6: Els arquitectes de Valle i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els quatre espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del teatre principal, amb 850 localitats, el teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jai Alai, com a espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
8: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests quatre espais.
6: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on es recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels quatre incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
8: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
6: El teatre principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
5: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adent d'Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'illa que reforcen l'activitat ciutadana i comunitària. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. Remarca que la conscienciació ambiental està molt present tant en els materials com la introducció de vegetació i horts i també amb les estratègies d'estalvi energètic i foment de la biodiversitat. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. Al guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la seva reforma d'un habitatge al carrer Argomosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Ecu, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Refat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana per part de Meritxell i Naraja. I ara parlem de literatura. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana. És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor agraeix així aquest reconeixement.
9: I en aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té tres dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
5: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat per A cop de llum, de Rita Burwinkel, publicada en català per la segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català. Els premis els atorga el Gremi de Llibreters de Catalunya i es trien les obres amb més qualitat literària publicades l'any anterior, independentment del ressò que hagin tingut.

0: 3CAT Info. 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Falten 5 minuts per arribar a les 10 del matí i ho farem amb la informació esportiva.
0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga de Bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els dos primers en pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, tècnic de Barça, veu així l'equip taronja.
3: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
2: I ara sentim el barceloní Pedro Martínez, tècnic del València.
4: Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
2: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga és del 2003. El Barça de Pesic va confirmar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Aquesta temporada els dos equips han coincidit en 4 partits amb un balanç de 2 victòries per a cada equip. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia. Amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. El partit és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. El primer partit va ser amb una espectacular estrena, empat a 5 i 3-2 per al Barça als penals. I ara els blaugranes volen la segona victòria per situar-se a un sol triomf del títol. Javier Rodríguez, tècnic de Barça.
5: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
2: Pitu serà baixa avui per sanció. D'altra banda, el tanca portuguès del Barça, Eric, deixarà l'equip a final de temporada després de 3 anys. Avui se li farà un comiat al Palau Blaugrana. I l'Indústria Santa Coloma acaba d'anunciar el fitxatge de l'ala argentí Dylan Vargas, que firmarà fins al 30 de juny del 2028. Arriba procedent del Riga Futsal, on ha conquerit la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions. És internacional amb l'Argentina i va disputar la darrera Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta.
0: 3CAT Info.
2: Parlem del Mundial de Futbol. Portugal, una de les seleccions més potents, ha debutat amb un empat a 1 amb el Congo. L'equip portuguès, dirigit pel tècnic de Balaguer, Robert Martínez, ha comptat també amb el blaugrana Cancelo, que ha jugat els 90 minuts.
6: Esperábamos que fuese un arranque con una victoria, obviamente. Todos lo queríamos, pero creo que fallamos en alguns momentos del último tercio del campo, donde no pudimos crear oportunidades claras de gol.
2: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. Blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir titular amb l'equip anglès. De matinada Ghana 1, Panamà 0 i aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada avui del Mundial, República Txeca-Sudàfrica a les 6 de la tarda, Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. L'entrenador barceloní de 32 anys fa 2 temporades que és el primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham el 31 de juliol en partit de pretemporada. S'enfronta a un equip de la segona divisió anglesa. De fet, faran una estada de pretemporada al Barça del 27 de juliol al 3 d'agost a St. George Park, el centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. A Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira i el club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. En tenis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La begurenca va superar ahir la nord-americana Coco Gauff als 8ens de final 1-6, 6-3 i 6-2. Als quarts de final, Badosa s'enfrontarà a la guanyadora del partit Novoska-Noskova, Barry, que jugarà aquest matí. I avui, segona etapa.

0: per la Volta a Suïssa amb l'eslové Pogacar de l'Emirates, que surt com a líder després d'imposar-se ahir en solitari.
1: Trescat Info.

0: Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Crits, amenaces i llançament d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. I atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Toca als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els bombers esperen controlar les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Localitzen sense vida l'home de 64 anys que estava desaparegut des d'ahir a Ulldecona, al Montsià. Els equips d'emergència l'han trobat en un corriol de la ruta que feia per la muntanya de la Torreta de Montsià. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o de l'extrema dreta perquè va lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de la memòria. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova direcció. El Festival de Música Electrònica es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits amb els dos primers a València. El Barça de Futbol Sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 del vespre al Palau. El tanca Eric deixa l'equip a final de temporada. I al Mundial de Futbol, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol doble gran a Rashford i Gordon titular.
0: Ens queda el titular del temps. Avui, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb algun ruixat aïllat a l'Aran, també a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura avui pot baixar una mica, i la calor anirà més a finals de setmana, aquest cap de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Creix la tensió i el malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut crits, amenaces i també llançaments d'ous a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I tenim allà el corresponsal al barcelonès desplaçat al municipi de Sant Adrià de Besòs, David Àngelà.
4: Moments de molta tensió i de violència al barri de la Mina després del desnonament d'aquestes tres primeres famílies del número 58 d'aquí de la Rambla. La resistència a l'operatiu policial ha derivat en molta indignació i en crispació que ha provocat la persecució pel carrer d'una representant dels serveis socials de l'Ajuntament. La policia ha hagut d'auxiliar aquesta dona

Entre una torba enfurismada l'ha perseguit pels carrers del barri. També hi ha hagut llançament d'ous contra la seu del Consorci de la Mina i també ha rebut un ou un company, un càmera de TV3. Els veïns adverteixen que avui la mina és un polvorí. La Jennifer, una veïna que

0: salga y puedan entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para estos pisos, están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
1: Ànims molt escalfats avui a la mina per un conflicte que pot marcar un punt d'inflexió, que pot acabar derivant en un conflicte social, segons el sindicat de l'habitatge de la Verneda i el Besòs.
2: 3Cat Info.
3: Ara sortim a l'exterior. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Està firmat, deia. Aquest document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts, com el programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz i, en aquest sentit, Trump diu que ha evitat una catàstrofe econòmica. El preu del barril de cru Brent ha baixat lleugerament, fins als $77. Washington, Oriol Serra.
4: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
5: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
4: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir la status quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
3: L'Iran, per la seva banda, ha fet pública imatges del seu president, Massoud Pezeshkian, amb el document del memoràndum d'entesa firmat. Malgrat aquesta signatura telemàtica, el govern de Suïssa informa que es mantenen els preparatius per una trobada demà al país amb els Estats Units i l'Iran, a més dels mediadors pakistanesos i de Qatar. Serà a partir de llavors que començarà les negociacions més tècniques per arribar al final efectiu de la guerra. Doncs bé, el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, han celebrat l'acord entre Washington i Teheran, firmat aquesta nit. Ho han comentat a la seva arribada a la seu de l'Aliança, on avui hi ha reunió dels ministres de Defensa i en què l'estratègia nord-americana d'afablir la seva presència a Europa tornarà a estar sobre la taula. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Rutte diu que la retirada de recursos militars serà imminent perquè els Estats Units han de protegir altres escenaris, com ara la zona de l'Indo-Pacífic, amb un ull posat en la Xina. Admet que en una hipotètica guerra a Europa, Washington aportaria menys del previst.
7: Si esclata una guerra, esclata, el que faran tots els aliats, inclosos els Estats Units, serà donar el màxim. No dic que puguin continuar portant tot el que van prometre a l'OTAN, però estic molt segur que lluitaríem aquesta guerra i que la guanyaríem.
6: I remarca que en qualsevol cas els Estats Units mantindran la seva funció de dissuasió nuclear a Europa. Evita concretar xifres del replegament d'efectius nord-americans, perquè això és informació classificada, diu. El diari New York Times assegura, per exemple, que Washington retirarà un terç dels seus avions de combat a Europa i fonts diplomàtiques de l'OTAN expliquen que alguns aliats europeus ja han enviat els seus plans per compensar aquesta pèrdua de recursos. En arribar a la reunió, el secretari nord-americà de Defensa, Pete Hegseth, ha insistit que Europa ha de assumir el lideratge per garantir-se la seva pròpia seguretat.
8: Molts països estan complint, alguns encara han de fer més, i serem sincers sobre això tant en privat com en públic. Crec que és important, amics sent honestos amb amics, assegurant-nos que puguin fer un pas endavant.
6: I diu que l'OTAN ha d'assumir una línia més dura.
3: Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquesta guerra. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials també. L'agressió ha obligat a tancar temporalment els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort

0: a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporíjia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que ha fet almenys un mort. Situem-nos ara al Regne Unit. Eleccions parcials al Parlament britànic que poden resultar crucials per al futur del primer ministre, Keir Starmer. El seu principal rival dins del Partit Laborista, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té opcions de guanyar l'escó que avui s'escull a la circumscripció de Makerfield, al nord d'Anglaterra, just al davant del candidat de l'extremista Reform UK. Això suposarà, suposaria, més aviat, un gran desafiament per a Starmer, molt qüestionat internament i amb un nivell de popularitat baix. Burnham, de 56 anys, ha intentat dues vegades liderar el partit i, malgrat que no se n'han sortit, sempre ha mantingut l'ambició. Els resultats s'esperen per demà al matí.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 4 minuts i arribarem a un quart d'11. La direcció del PSOE està convençuda que José Luis Rodríguez Zapatero no menteix i manté tota la confiança amb l'expresident espanyol. L'endemà de declarar com a imputat, l'Audiència Nacional el continua investigant pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la secretària d'Organització del partit, Rebeca Turró, agafa la paraula de Zapatero per insistir que és innocent.
2: Zapatero, quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, ho va fer així. I ens va portar a este país polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per a totes. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat.
0: Tot això el mateix dia que el jutge que investiga la dona del president espanyol, Begoña Gómez, ha de comunicar si li retira el passaport com a mesura preventiva, tal com li han demanat les acusacions. Nova convocatòria de vaga avui a l'ensenyament. Serà el torn dels centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals reclamen un reconeixement davant d'una situació que consideren de menysteniment i de greuges davant d'altres etapes educatives. Anem cap a Badalona. Toni Fortesa.
3: A les portes de l'escola Pinotxo, educadores i famílies comparteixen la preocupació per la situació que viu el sector. Tot al voltant de l'escola, cartells en favor de la mobilització amb consignes com el 03 no guardem, eduquem, o el 03 mereixem més. Les professionals denuncien la falta de dignificació del sector. La Iolanda és educadora del centre.
4: La reclamació més gran és que es reconegui l'etapa educativa de 03, perquè són una etapa educativa, perquè no guardem, perquè aquí eduquem també i fem programacions amb objectius, continguts, i no estem gens reconegudes ni es valora la feina que realment fem aquí, que estem amb infants de 0 a 3 anys, amb el que això és, els hàbits que tenen, les necessitats.
3: Les famílies han volgut mostrar el seu suport a la protesta perquè consideren que les reivindicacions de les educadores repercuteixen directament en la qualitat educativa. La Sandra, mare de l'escola, defensa la reducció de ràtios per a poder donar un bon servei educatiu.
5: L'infant, diguéssim, ara té aquest apego de les famílies, dels pares, no? Perquè són molt petits, però clar, cada vegada són més autònoms i aquí els ensenyen això. Si només hi ha una professora o una docent per cada 18 alumnes, doncs això és, diguéssim, jo crec que molt negligent.
3: Les convocants reclamen més personal, una reducció de ràtios i millores laborals per al sector. Les professionals estan cridades a la manifestació que començarà avui a les 11 del matí a la plaça Universitat de Barcelona.
0: 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'incendi de Talavera, a la Segarra, on encara hi ha zones de l'interior del perímetre que fumegen. El foc va quedar estabilitzat ahir al vespre. Aquest migdia s'espera poder-lo controlar. Han cremat, recordem, unes 60 hectàrees, sobretot camps de cereal. I els bombers localitzen un home mort a Ulldecona, al Montsià, i al vespre van rebre l'avís que havia desaparegut. Tortosa, Jordi Barranca.
6: L'home tenia 64 anys i al matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu.
0: Un quart d'11, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia. Retencions encara a aquesta hora en diversos punts d'entrada a Barcelona. B23 Esplugues cap a la Diagonal, C58 i C33...

0: a Montcada cap a les rondes IB20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a les dues rondes en diversos trams en tots dos sentits de la marxa. Hores d'ara també hi ha retencions a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol, sentit Girona, per un vehicle avariat hi ha un carril tallat i densitat encara a Barberà, sentit Girona, on un camió avariat ha tallat un carril durant prop de dues hores. Pel que fa al transport públic, hi ha retards destacats a Rodalies. La línia R16, el tren de l'estació de França que havia d'arribar a Tortosa a les 10:07, circula amb 35 minuts de retard, i a la R14, el tren de Sant Vicenç de Calders cap a Lleida Pirineus, que havia d'arribar a Lleida Pirineus a les 10:25, acumula 45 minuts de retard. Recordem també que el tram de Barcelona per manifestació està sense servei entre les parades Parc del Besòs i estació de Sant Adrià.
1: El temps. Enric Agut.
2: Matí ben tranquil, matí de sol, amb només algun núvolet baix a primera hora que hem tingut cap al Montseny del Baix Ebre, alguna calitza, alguna boirina, damunt del mar, a l'interior preveu un matí de sol, tranquil, i ràpidament pujarà la temperatura, però pot baixar una mica respecte ahir, a 1-2 graus en moltes zones, excepte el Pirineu i el Prepirineu, on pujarà. Lleida pot arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39, Barcelona es quedarà amb una màxima de 28 graus i al Pirineu destaquem sort amb 33. A la tarda, cap a l'Alt Pirineu, l'Aran, creixeran nuvolades i pot caure algun ruixat entre la Vall d'Aran, al nord de l'Alt Urgell, la Terribagorça i també el Pallars Sobirà. A la resta, doncs, al Pirineu, el temps ha d'aguantar. Demà, novament, tindrem un dia de sol, al matí la temperatura pot baixar lleugerament o ser similar i de dia tindrem valors semblants. A l'arribar al cap de setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, coincidint amb l'arribada de l'estació astronòmica de l'estiu.
1: Fresca Info. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et fèiem entrenar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
4: Passen 3 minuts d'un quart d'11. Continuem. El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals a mans de la policia o grups d'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra que surt a l'informe de la comissió creada per l'executiu per estudiar violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període. És un període que queda fora de l'aplicació de la Llei de la Memòria, que arriba fins al desembre del 1978. El treball constata que l'aprovació de la Constitució no va ser suficient per acabar amb pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials mitjançant l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic a través del terror. El treball de la comissió ha durat 2 anys, ha intentat corregir la indefensió i la falta de reconeixement d'aquestes víctimes amb morts que en molts casos no van ser investigades ni jutjades o no de forma rigorosa. I la Fundació Catalana ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Mar Riera.
5: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a d'altres comunitats. Són declaracions a 3CAT Info.
6: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzades, són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social, Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar

0: pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
1: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
0: Tenen el grau 3 plus reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
1: La Fundació Catalana d'ILA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ILA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: I ara connectem amb Girona. Intervingudes una seixantena d'armes blanques, sobretot navalles, que es venien de forma il·legal en establiments turístics de la Costa Brava. Fèlix Martín.
3: L'operatiu és conseqüència d'una inspecció preventiva que els especialistes en armes i explosius de la Guàrdia Civil van fer a principis de mes a 15 comerços de souvenirs de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empúria Brava. Els agents hi van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d'armes prohibides i en van intervenir exactament 59 perquè incompleixen la normativa. Hi ha, sobretot, navalles i ganivets amb mànecs de colors. Operatius d'aquest tipus se'n fan puntualment per prevenir la circulació i l'ús d'armes que estan prohibides, especialment en zones de molta afluència turística.
2: Recels entre els veïns de la Selva del Camp al Baix Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns i pagesos i grups ecologistes creuen, però, que la planta generarà riscos químics i males olors. Tarragona, Manel Sastre.
4: El grup Valogreen ha comprat 3 parcel·les en un polígon de la Selva per produir matèries primeres circulars. El més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i pneumàtics reciclats mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com el Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
5: Perill d'explosió, que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
4: El sector primari tampoc ho veu clar. Toni Crusells, Unió de Pagesos.
6: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums, hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
4: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però segons l'alcalde, Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícilment s'hi poden oposar.
7: Si aquesta empresa, doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o la llicència tant ambiental, doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a Ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
4: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros, generar 35 llocs de treball i gestiona 80.000 tones anuals de residus.
2: I ara, cultura, parlem del Sonar. Avui arrenca el Festival de Música Electrònica de Referència, pel qual fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el Sonar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i els debats, queda separat i es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners de synth pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Avery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota també a la venda d'entrades.
8: Esports.
2: Montserrat, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. Avui comença a jugar-se la final de la Lliga CB de bàsquet amb el partit València-Barça a partir de les 8 del vespre i amb transmissió en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. És una eliminatòria millor de 5 partits i amb els dos primers al pavelló Roig Arena de València. L'equip taronja té el factor pista a favor. Xavi Pasqual.

0: el tècnic del Barça.
1: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
0: I el barceloní Pedro Martínez és el tècnic del València.
2: Bueno, pues es el donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada y máxima dificultad. Creo que para los dos equipos y nosotros, bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos. No...
0: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet és del 2003. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els 3 primers partits en joc. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, amb 1-0 a l'eliminatòria per als blaugranes. A partit és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. Després de l'espectacular estrena, amb empat a 5 i 3-2 als penals per als blaugrana, ara l'equip de Javi Rodríguez busca la segona victòria per situar-se un sol triomf del títol.
3: Sí, va haver quasi el doble de gente que ha venido, que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Una afició de Palau Blaugrana que avui podrà acomiadar el tanca portuguès Eric, que deixa l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. I l'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'argentí Dylan Vargas, que firma fins al 2028 i arriba procedent del Riga Futsal, on ha guanyat la Lliga de Letònia i també ha competit a la Champions.
4: Y al equipo le puedo aportar un poco de eso que te dije, un poco de competitividad. Sé que es un equipo muy competitivo por el sentido de pertenencia también que tienen los jugadores hacia el club, así que nada, creo que puedo encajar bien en lo que es la identidad del club y a intentar hacerlo de lo mejor posible.
0: Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa Amèrica amb la selecció absoluta.
5: 3CAT Info.
0: Parlem del Mundial de Futbol. Portugal, una de les seleccions més potents, ha debutat amb un empat a un amb el Congo. L'equip portuguès, dirigit pel tècnic de Balaguer, Robert Martínez, ha comptat amb el blaugrana Cancelo, que ha jugat els 90 minuts amb l'equip portuguès.
6: Esperábamos que fuese un arranque con una victoria, obviamente. Todos lo queríamos, pero creo que fallamos en alguns momentos del último tercio del campo, donde no pudimos crear oportunidades claras de gol.
0: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, Rashford va fer un gol i el també blaugrana Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada gana 1, Panamà 0 i just aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Pel que fa a la jornada d'avui, el Mundial de Futbol, República Txeca, Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa, Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà, Qatar a la mitjanit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada. El Barça ha renovat Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. Fa 2 temporades que és el primer entrenador, Pere Romeu, barceloní de 32 anys. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. De fet, el Barça farà una estada del 27 de juliol al 3 d'agost a St. George Park, al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. El Madrid exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira, mentre el club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc. En waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat oficialment en les últimes hores la sortida de la majoria de jugadores de la seva plantilla. La portera Martina Tarré va al Sabadell i és una de les moltes baixes d'aquest equip andreuenc que acaba un cicle. Com Tarré, també fitxaran pel Sabadell les internacionals Nona Pérez i Paula Camús. I el Sant Andreu perd a més les també internacionals i germanes Ariadna i Elena Ruiz i Alba Muñoz, que fitxaran per l'Atlètic Barceloneta.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'11. El més destacat d'aquesta hora passa per Sant Adrià del Besòs. Tensió i malestar al barri de la Mina pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de feia 9 anys. Crits, amenaces i llançaments d'ous a policies, periodistes, també representants municipals per part de grups de veïns que estan molt enfadats per aquests primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha signat des del Palau de Versalles, al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Hi ha hagut un atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i en edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. Altres temes que tractarem des d'ara i fins les 11, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi. Admet a tràmit una denúncia que acusa la periodista i escriptora de banalitzar i negar el genocidi contra la població palestina. També us parlarem de Madame Vargas Llosa, l'homenatge en format llibre que l'escriptor peruà Gustavo Faverón fa a l'escriptor Mario Vargas Llosa. I al Mapa Mundi parlarem del Japó, que deixa enrere la doctrina de defensa de la Segona Guerra Mundial i torna tímidament a remilitaritzar-se i també a vendre armes a l'exterior. Quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports, amb els continguts que ara ens explica la Montse Raya. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8, amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. I a les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre Barça i Pozo Múrcia, amb un 1-0 per als blaugranes.
1: Pel que fa al temps, dia de sol en general, a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu, i la calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot arribar a baixar fins i tot una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Tensió i malestar al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut crits, amenaces, corredisses, també llançaments d'ous a policies, periodistes i representants municipals per part de grups de veïns que estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos, que està calculat que afectaran una seixantena de famílies. Anem cap allà, David Àngela.
3: Moments de molta tensió i de violència al barri de la Mina després del desnonament d'aquestes 3 primeres famílies del número 58 d'aquí de la Rambla. La resistència a l'operatiu policial ha derivat en molta indignació i en crispació que ha provocat la persecució pel carrer d'una representant dels serveis socials de l'Ajuntament. La policia ha hagut d'auxiliar aquesta dona mentre una torba enfurismada l'ha perseguit pels carrers del barri. També ha hagut llançament d'ous contra la seu del Consorci de la Mina i també ha rebut un ou un company, un càmera de TV3. Els veïns adverteixen que avui la mina és un polvorí. La Jennifer, una veïna que serà desallotjada dilluns que ve, adverteix que fer-los fora d'aquest bloc per oferir-lo als veïns de l'edifici Venus no serà una solució.
4: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros niños con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
3: L'Antonio, un altre veí que han de desallotjar, acusa l'Ajuntament de corrupció.
5: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
3: Ànims molt escalfats avui a la mina per un conflicte que pot marcar un punt d'inflexió, que pot acabar derivant en un conflicte social, segons el sindicat de l'habitatge de la Verneda i el Besòs.
0: 3CAT Info.
1: Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida.
6: Signed, yeah. Signed. Signed and signed.
1: Aquest document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts, com a programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz i, en aquest sentit, Trump diu que ha evitat una catàstrofe econòmica. El preu del barril de cru Brent ha baixat lleugerament, fins als 77 dòlars. Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
7: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
6: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la Marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
1: El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, han celebrat aquest acord entre Washington i Teheran. Ho han comentat en la seva arribada a la seu de l'Aliança, on avui hi ha reunió dels ministres de Defensa i en què l'estratègia nord-americana d'afavorir la seva presència a Europa, precisament, tornarà a estar sobre la taula. També ho estarà la guerra a Ucraïna, segurament. Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquesta guerra. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar temporalment els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos. Russos a Zaporíjia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que ha fet almenys un mort. Canviem de qüestió. Una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van interposar al Ministeri Fiscal al febrer dos militants de l'organització juvenil socialista que acusen Rahola de banalitzar i de negar el genocidi contra la població palestina. Consideren que les afirmacions de Rahola s'emmarquen en una campanya propagandística israeliana de la qual defensen que es beneficia. Els dos denunciants, al seu torn, han estat investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte polític. Martí Abril Vicario, que és advocat dels denunciants i defensa que les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
8: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
1: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació processal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes. I ara, cultura, us avançàvem en el sumari. Una novel·la que havia de donar argument a la cançó dels Beatles, Eleanor Rigby, ha acabat parlant de Mario Vargas Llosa des d'un prisma inesperat i sorprenent. És Madame Vargas Llosa, l'última novel·la del també peruà Gustavo Faverón, que publica l'editorial Fulgencio Pimentel. Ens ho explica la Valeria Obareda. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. La protagonista del títol, Madame Vargas Llosa, és una dona transgènere al Rio de Janeiro de finals dels anys 70 que vol suplantar l'autor peruà només per saber com són les seves futures novel·les. Sentim Gustavo Faverón.
9: Se enamora de las primeras novelas de Vargas Llosa, quiere leer las siguientes y descubre que no hay todavía porque Vargas Llosa solamente ha escrito tres. Pero lee en algún diario cuál es el tema de la siguiente novela. Pero es demasiado impaciente. adelante y en vez de esperar a que sea publicada y traducida al portugués, decide escribirla ella misma. Y luego pasa buena parte del resto de su vida escribiendo la próxima novela de Vargas Llosa.
10: Faverona ens apunta com passa de la idea inicial basada en la cançó dels Beatles a la presència de Madame Vargas Llosa.
9: Al final no escribí la història d'Eleanor Rigby, aunque yo creo que la idea de una mujer solitària sí quedó en la novela, pero fue más como pensar un poco en el personaje, ¿no? De una persona que quiere no solamente convertirse en escritor, sino convertirse en un escritor en particular que ya existe, ¿no? Y escribir los libros de escritor que aún no existen.
10: Es tracta d'una història coral amb diferents protagonistes i moltes vegades no queda clar qui tenim al davant. Tots són

0: narradors d'ofici. A més de la novel·lista, hi ha un cineasta i dos guionistes de telenovel·les brasileres. I no és casual, perquè la novel·la té a veure amb com es construeix una ficció que ens ajuda a entendre i mirar el món. A més, hi trobem personatges reals i d'inventats. Faverón està convençut que aquesta ficció agradaria a Mario Vargas Llosa.
1: Estoy casi convencido de que sí. En contra de la imagen que a veces la gente tiene de él, él tenía mucho humor acerca de sí mismo. Yo creo que sí, yo creo que habría entendido el tipo de humor que hay. A mí me divierte una parte de la novela en la que él habla después de las elecciones y él dice, bueno, perdí las elecciones por culpa de la izquierda, del centro y la derecha.
0: Per obligar-se a fer una història curta, com intentava des de fa temps, tot i haver acabat escrivint dues novel·les de més de 600 pàgines, Gustavo Faverón es va obligar a fer-la en un mes, l'agost passat. Això sí, deixa clar que hi haurà seqüeles.
2: I en marxa les reformes del Teatre Principal situat a la Rambla de Barcelona. És el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb quatre escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per a la tardor del 2028. Marta Vives.
3: Propietat de Balanyà, és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou Teatre Principal.
4: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut doncs, més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, a 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
3: Els arquitectes de Vall i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els quatre espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jai Alai, com espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
5: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests quatre espais.
3: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on es recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels quatre incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
5: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
3: El Teatre Principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: De seguida obrirem ara de serveis abans, però tornem cap a la mina Sant Adrià de Besòs perquè sembla que s'han calmat una mica els ànims després dels moments d'atenció que s'han viscut pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys d'habitant gelà.
7: Moments de pausa després de l'esclat d'indignació que s'ha traduït en la persecució d'una dona no identificada que els Mossos han hagut de protegir i en el llançament d'ous i pedres contra la seu del Consorci de la Mina. Els veïns de la Rambla de la Mina lamenten, diuen, una pèssima gestió d'aquest conflicte que, segons la Jennifer, que dilluns que ve l'han de desallotjar, no resoldrà el conflicte del bloc Venus.
8: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros niños con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
7: La majoria de veïns i també el sindicat de l'habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que aquesta situació pot enverinar la convivència entre els veïns.
2: Hem arribat a 11:15. Moment d'actualitzar la informació, carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè tenim diverses incidències actives a Rodalies.

0: Una incidència que afecta la línia R3. Aquesta línia circula amb demores de 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Torelló. Recordem, a més, que hi ha retards a la línia R14, el tren de Sant Vicenç de Calders, que havia d'arribar a Lleida Pirineus a les 10:25 minuts, acumula 45 minuts de retard. El tram de Barcelona per manifestació està sense servei entre les parades Parc del Besòs i estació de Sant Adrià. I atenció també als autobusos de Barcelona, perquè per una altra manifestació hi ha afectacions a una desena de línies que circulen habitualment per la plaça de Tetuán, el passeig de Sant Joan i la zona de l'Arc de Triomf. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora encara hi ha retencions en alguns punts d'entrada a Barcelona, B23 Esplugues cap a la Diagonal, C58 i C33 a Montcada cap a les Rondes, també a la Ronda Litoral, encara força intensitat a la zona Franca i Sant Adrià direcció Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta direcció Llobregat.
1: El temps. Enric Agut.
2: Matí ben tranquil aquí a Catalunya, amb el cel serè a tot el país, alguna boirina damunt del mar, i amb una temperatura que ràpidament va pujant, però avui pot baixar algun grau a comarques de Tarragona, també a Ponent, comarques de Barcelona, igualment l'ambient serà molt calorós i xafogós al litoral. On puja la temperatura és el Pirineu i el Prepirineu. Per exemple, avui s'espera que a Sort la màxima arribi als 33, o també a Ripoll als 33 i Viella als 30, calor. Lleida i gairebé arriba als 39, avui es quedarà amb 38, 37, 38. També Tortosa a les més altes avui, 35, 36, Manresa 34, Girona pot arribar als 33, Vic 34, déu-n'hi-do, i a la façana costanera amb humitat màximes al voltant dels 28, 29, 30 graus. Demà el panorama és molt similar. La temperatura a primera hora podria ser algun grau més baixa. Al migdia la mateixa calor. A la tarda alguna tronada, algun ruixat cap al Pirineu, més aviat l'Alt Pirineu i l'Aran. I a cada setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, quan arriba l'estació astronòmica de l'estiu.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
1: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
4: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
1: Vols saber què passa al Parlament?
5: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
6: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
1: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
7: Podem dir que està en temps de descompte.
8: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
9: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
10: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
11: La prohibició de les compres especulatives serà...
12: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
1: Escolta l'Hemicicle.
13: S'aixeca la sessió.
1: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan.
14: 3CAT Info.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
15: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
16: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
17: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
18: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
16: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'UNESCO

0: Coneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
1: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
2: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
0: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
1: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
3: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
0: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
3: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
0: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
2: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
0: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
4: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
5: És un reportatge de Cèlia Cernades. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
7: 5 minuts i arribarem a les 11 del matí.
6: Esports.
7: Doncs aquesta hora tota l'actualitat esportiva amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
8: Hola, bon dia. El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga CB de bàsquet al pavelló del València, el millor de 5 partits i amb el factor pista en contra. Els dos primers partits, per tant, es juguen al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, tècnic del Barça.
9: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, que tingui ganes de veure aquests partits, que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi

0: amb el bàsquet.
1: I així ho afronta el barceloní Pedro Martínez, tècnic del València.
2: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar.
1: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet és de fa 23 anys. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Avui, València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB a partir de les 8 del vespre en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I encara en bàsquet, l'Uni Girona confirma la vuitena baixa de l'equip per la nova temporada. És la base Anna Badosa, de 23 anys, que ha estat una temporada a l'equip però no ha comptat gaire per a Roberto Íñiguez. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia. Els blaugranes busquen sumar el segon triomf que els situaria a una sola victòria del títol. L'equip de Javi Rodríguez va protagonitzar una remuntada èpica al primer partit i van imposar-se als penals.
3: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
1: Pitu serà baixa avui per sanció. El públic del Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixa l'equip a final de temporada després de 3 anys. El Barça-Pozo-Múrcia és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. I encara en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga Futsal, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
4: Decido aceptar la oferta primero que nada porque me sedujo el proyecto. Para mí los proyectos deportivos siempre son muy importantes a la hora de tomar la decisión. Entonces, desde el primer momento que hablé con los jugadores y con gente del club también, nada, me demostraron también mucho sentido de pertenencia.
1: Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa Amèrica amb la selecció absoluta.
5: 3CAT Info.
1: Parlem del Mundial de Futbol. Portugal, una de les seleccions més potents, ha debutat amb un empat a un amb el Congo. L'equip portuguès està dirigit pel tècnic de Balaguer, Robert Martínez.
6: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales. Es un partido para nosotros para poder, de alguna manera, entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud. No fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès. A l'Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. El Blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada, Ghana 1, Panamà 0 i just a primera hora del matí, Uzbekistan 1, Colòmbia 3. A la jornada d'avui, al Mundial, República Txeca-Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea. El Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028. Porta dues temporades com a primer tècnic. Pel que fa al Barça masculí, jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. De fet, el Barça farà una estada del 27 de juliol al 3 d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. En waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat oficialment que fins a 11 jugadores marxen de l'equip. Al Sabadell marxa la portera Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús. Altres tres jugadores se'n van a l'Atleti Barceloneta, les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz. Caral Anton se'n va al Mataró, la capitana andreuenca Maria Palacio també deixa el club i Gisela Ferrer es retira. Pel que fa a les estrangeres, el Sant Andreu també prescindeix d'Alice Williams, que va al Terrassa, i de Pipa Petli, que fitxa pel Catalunya. I el Sabadell masculí, per la seva banda, s'ha anunciat el fitxatge del boia internacional Miguel de Toro, procedent del Ferencváros d'Hongria.
5: Trescat Info.

En punt les 11 del matí. Jordi Campolla, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·les, un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públic.

0: el Miquel de Palol de Poesies per a Juan Tomás Martínez, el Carles Rahola d'Assaig per Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar. Calma tens al barri de la mina Sant Adrià del Besòs pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançament d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten a una seixantena de famílies. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra. Trump ha firmat des del Palau de Versalles aquest tractat al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs al Líban, mentre es negocien tots els punts els propers dos mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. El jutge Peinado esgota el termini i avui haurà de comunicar si adopta alguna mesura cautelar en relació amb Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE tanca files al voltant de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i reitera la seva innocència l'endemà de la declaració judicial. El govern espanyol reconeix 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de memòria històrica. Arxivades definitivament les causes penals contra la residència filla de Terem pel brot mortal de Covid-19 entre finals del 2020 i principis del 21. A causa del brot van morir 64 residents i es van contagiar 42 treballadors. El tribunal ha desestimat el recurs que havien presentat una part de les famílies afectades. I avui arrenca el Sonar, que estrena nova edició al Festival de Música Electrònica. Es farà per primera vegada en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 del vespre en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. És el millor de 5 partits, amb els dos primers al Roig Arena de València. El Barça de futbol sala vol posar el 2-0 a la final de Lliga davant el Pozo Murcia, el segon partit que juga avui a les 9 al Palau. L'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas, de 29 anys. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Blaugrana, Rashford i Gordon, titular de matinada. Ghana 1, Panamà 0 i ja aquest matí Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
0: Dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
3: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, la novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana. Ja se saben els guanyadors dels guardons d'aquest any que dona la Fundació Prudenci Bertrana i són els Premis Literaris de Girona. De seguida anirem cap allà per ampliar aquesta informació.
3: Trescat Info.
0: Seguim ara amb altres qüestions. Es calmen una mica els ànims al barri de la mina Sant Adrià de Besòs després dels moments de tensió que s'ha viscut pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Els veïns estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos que es calcula que afectaran una seixantena de famílies. Anem al barri de la mina Sant Adrià, allà hi tenim el David Àngela.
4: Bon dia. Moments de pausa després de l'esclat d'indignació que s'ha traduït en la persecució d'una dona no identificada que els Mossos han hagut de protegir i en el llançament d'ous i pedres contra la seu del Consorci de la Mina. Els veïns de la Rambla de la Mina lamenten, diuen, una pèssima gestió d'aquest conflicte que, segons la Jennifer, que dilluns que ve l'han de desallotjar, no resoldrà el conflicte del bloc Venus.
5: ¿Por qué? Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y, claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
4: La majoria de veïns i també el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que aquesta situació pot enverinar la convivència entre els veïns.

0: En aquest sentit, Trump diu que ha evitat, vaja, una catàstrofe econòmica. El preu del barril de cru Brent ha baixat lleugerament fins als 77 dòlars. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals. Et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir l'estatus quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: L'Iran, per la seva banda, ha fet pública imatges del seu president, Massoud Pezeshkian, amb el document del memoràndum d'entesa firmat. Malgrat aquesta firma telemàtica, el govern de Suïssa informa que es mantenen els preparatius per una trobada demà al país amb els Estats Units i Iran, a més dels mediadors pakistanesos i de Qatar. I Moscou pateix un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquesta guerra. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada i alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar temporalment els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporizhia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat dos drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que han fet almenys un mort. Retornem a la informació amb què hauríem aquest bloc informatiu. La novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana. Ampliem aquesta informació. S'han conegut fa poca estona els guanyadors dels guardons d'aquest any que dona la fundació que porta aquest nom, Prudenci Bertrana. Núria Peraire, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, ho acabem de saber. El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora, diuen, sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest Premi Prudenci Bertrana de novel·la, recordem que està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia per l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil per La Fuga, de l'autora Laia Aguilar. La gala d'entrega dels premis es farà el proper 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer també els guanyadors del Premi Cerverí a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: Núria, moltes gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia. Fresca
4: Info. Potser ja n'heu parlat molt d'aquest restaurant. A veure si aneu un cap de setmana d'aquests, quan tingueu una cosa per celebrar. Però i si també us plantegeu reservar un dilluns? O un dimarts? Doncs perquè sí. O un dimecres? I no cal cap excusa. Oi que pinta bé? Amb el cupó diari de l'ONCE, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ho veus? L'anys i anys. Això és molt nostre. Molt. Tant nostre com dir... Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir... Aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
10: Xxt, silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el... Catalunya Ràdio.
12: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
6: Molt nostre.
13: 3CAT Info.
0: 11 i 11 minuts.

0: La direcció del PSOE està convençuda que José Luis Rodríguez Zapatero no menteix i manté tota la confiança en l'expresident espanyol. L'endemà de declarar com a imputat a l'Audiència Nacional Espanyola, el continua investigant pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la secretària d'Organització del partit, Rebeca Torró, s'ha agafat a la paraula de Zapatero per insistir que és innocent.
1: Zapatero, quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, ho va fer així. I ens va portar a este país polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per a totes. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat.
0: Tot això el mateix dia que el jutge que investiga la dona del president espanyol, Begoña Gómez, ha de comunicar si li retira el passaport com a mesura preventiva, tal com li han demanat les acusacions, malgrat les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez i aliats parlamentaris com el PNB exigint-li que convoqui eleccions si és incapaç de tirar endavant els pressupostos. La número 3 del PSOE manté que ha d'esgotar la legislatura tal com ho té previst.
1: Les eleccions se convoquen quan s'han de convocar, que és al finalitzar el mandat. I nosaltres, fins l'últim dia, hauré d'estar millorant la vida de la gent. A mi, quan la gent proposa ara eleccions, sempre pense, igual tu no cobres el salari mínim interprofessional. La gran majoria d'este país vol que les polítiques que estan portant endavant d'este govern de coalició continuen.
0: Torron declaracions al programa de Ricard Ostrell. I el govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals a mans de la policia o grups d'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra que surt a l'informe de la comissió creada per l'executiu per estudiar violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període, que queda fora de l'aplicació de la llei de memòria que arriba fins al desembre de 1978. El treball constata que l'aprovació de la Constitució no va ser suficient per acabar amb pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i també els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials mitjançant l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic a través del terror, moltes vegades amb la tolerància de les autoritats. El treball de la comissió ha durat 2 anys i ha intentat corregir la indefensió i la falta de reconeixement de les víctimes amb morts que en molts casos no van ser investigades ni jutjades, o almenys no de manera rigorosa. Greenpeace se suma a les crítiques per les altes temperatures a les escoles i els instituts a través de càmeres que detecten la calor. L'ONG constata que moltes aules d'arreu de l'Estat estan per sobre dels llindars recomanats per les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba fins i tot als 50. Tret del centre barceloní, Greenpeace presenta imatges d'altres 5 escoles i instituts d'Alacant, Madrid, Ourense i Sevilla. Tots sis estan molt per sobre dels 24 graus que recomanen als experts com a temperatura òptima que afavoreixi el rendiment escolar. Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen millors temperatures a l'aula, com ara aules que cremen, una plataforma que monitoritza en temps real la temperatura de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de 12 del migdia. Actualitzem la situació a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip Vieri, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè hi ha diverses incidències actives. A Rodalies, a la línia R11, hi ha demores de 20 minuts per una incidència entre Figueres i Llançà. A la R3, retards de 20 minuts per una incidència a la infraestructura a l'estació de Torelló. Recordem que el tram de Barcelona, degut a una manifestació, es troba sense servei entre les parades Parc del Besòs i estació de Sant Adrià. I per una altra manifestació, hi ha afectacions també a una desena de línies de bus a Barcelona que no circulen per la plaça de Tetuán, el passeig de Sant Joan i la zona de l'Arc de Triomf. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora a l'AP7 hi ha hagut un accident a Vilafranca del Penedès en sentit Girona que genera retencions. Els vehicles implicats en aquest accident ja són al voral i retencions encara també a la Ronda Litoral a Sant Adrià en direcció Trinitat i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.

0: Ben tranquil aquí a Catalunya, amb el cel serè a tot el país, a alguna boirina damunt del mar i amb una temperatura que ràpidament va pujant, però avui pot baixar algun grau a comarques de Tarragona, també a Ponent, comarques de Barcelona, igualment l'ambient serà molt calorós i aixafogós al litoral. On puja la temperatura és el Pirineu i el Prepirineu. Per exemple, avui s'espera que a Sort la màxima arribi als 33, o també a Ripoll als 33 i a Viella als 30, calor. Lleida i gairebé arriba als 39, avui es quedarà amb 38, 37, 38. També Tortosa a les més altes avui, 35, 36, Manresa 34, Girona pot arribar als 33, Vic 34, déu-n'hi-do. I a la façana costanera, amb humitat, màximes al voltant dels 28, 29, 30 graus. Demà el panorama és molt similar. La temperatura a primera hora podria ser algun grau més baixa. Al migdia la mateixa calor. A la tarda alguna tronada, algun ruixat cap al Pirineu, més aviat l'Alt Pirineu i l'Aran. I el cap de setmana puja la temperatura, sobretot diumenge, quan arriba l'estació astronòmica de l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart de 12 i 2 minuts, l'Audiència de Lleida confirma l'arxivament definitiu de les causes penals pel brot de Covid-19 a la residència Filla de Tremp, una resolució que és ferma i inapel·lable. Tremp, Pau Rovira.
3: El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica la decisió del jutjat d'instrucció de Tremp adoptada l'abril del 2025. També confirma el sobreseïment de les investigacions per presumptes homicidis imprudents i delictes contra els treballadors. El brot, recordem, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors durant la pandèmia. Amb aquesta resolució es posa punt i final, doncs, a la via penal del cas, tot i que els familiars encara podrien optar per la via civil.
2: Els bombers esperen controlar l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Esperen que es pugui fer aquest mateix migdia. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
4: El foc ha començat en una zona de camps de cereal i ha avançat ràpidament perquè la majoria està ben sense segar. L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
5: Estan amb una propagació amb pes pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
4: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
6: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
4: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% forestal.
2: I els bombers localitzen un home mort a Ullacona, al Montsià. Ahir al vespre van rebre l'avís que havia desaparegut. Tortosa, Jordi Barranca.
7: L'home tenia 64 anys i al matí havia sortit a fer una ruta per la Torreta de Montsià, al municipi d'Ulldecona, a la comarca del Montsià. Al vespre, els cossos d'emergència van rebre l'avís de la seva desaparició. Poc després de les 11 de la nit, van localitzar el cos de l'home sense vida en un corriol a la mateixa zona on havia sortit a fer la ruta. 5 dotacions del grup d'actuacions especials van participar en la recerca. A banda, 3 patrulles dels Mossos, 2 ambulàncies del SEM i efectius de la policia local d'Ulldecona van participar en el dispositiu.
2: Anem ara a Girona. Intervinguda és una seixantena d'armes blanques, sobretot navalles, que es venien de forma il·legal en establiments turístics de la Costa Brava. Fèlix Martín.
8: L'operatiu és conseqüència d'una inspecció preventiva que els especialistes en armes i explosius de la Guàrdia Civil van fer a principis de mes a 15 comerços de souvenirs de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empúria Brava. Els agents hi van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d'armes prohibides i en van intervenir exactament 59 perquè incompleixen la normativa. Hi ha, sobretot, navalles i ganivets amb mànecs de colors. Operatius d'aquest tipus se'n fan puntualment per prevenir la circulació i l'ús d'armes que estan prohibides, especialment en zones de molta afluència turística.
1: 3Cat Info.
2: I avui arrenca el sonar. És el festival de música electrònica pel qual fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer sonar sota la direcció del belga François Josic, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival, també és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el Sonar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i els debats, queda separat i es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners del synth-pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Averiu, les catalanes la Sofi i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert o, si es nota, a la venda de les entrades. Ja estan en marxa les reformes del teatre principal situat a la Rambla de Barcelona, el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb 4 escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per la tardor del 2028. Marta Vives.
9: Propietat de Balanyà, és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou teatre principal.
10: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut doncs, més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
9: Els arquitectes de Vall i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els 4 espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del teatre principal, amb 850 localitats, el teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jai Alai, com a espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
11: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests 4 espais.
9: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on es recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels 4 incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
11: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les 3 grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
9: El teatre principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
2: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026, que es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Atent d'Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'illa que reforcen l'activitat ciutadana i comunitària. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. Remarca que la consciència ambiental està molt present tant en els materials com en la introducció de la vegetació i horts i també amb les estratègies d'estalvi energètic i foment de la biodiversitat. A la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de joc. El guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la seva reforma d'un habitatge al carrer Argomosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chillí de l'Ecu, ha guanyat a intervencions efímeres. Finalment, el Premi Refat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana, per part de Meritxell i Naraja.
1: Esports.
2: Montse Raia, bon dia.
12: Hola, bon dia. El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga ACB de bàsquet al pavelló del València, el millor de 5 partits i amb el factor pista en contra. Per tant, els dos primers partits es juguen al pavelló Roig Arena de València. Sentim el jugador del Barça, Toko Shengelia.
13: Estamos aquí con muchas ganas. Estamos contentos de estar aquí. Sabemos que tenemos un rival muy importante. Han demostrado muchas veces durante el año en las dos competiciones que jugamos que es un rival muy serio y nada, con muchas ganas que ya empiece los partidos.
12: I així ho afronta el barceloní Pedro Martínez, tècnic del València.
14: No estic preocupat per això. Estem a prop de 90%.

0: partits. Ja portem competint des de les finals de setembre en competicions oficials i estarem preparats. La qual cosa no vol dir que guanyem, perquè això dependrà també del rival i dependrà de moltes coses, però nosaltres ens prepararem el millor possible. Tenim algun jugador tocat, m'han dit ara, i esperem que es puguin recuperar.
1: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB a partir de les 8 del vespre en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Encara en bàsquet, l'Uni Girona confirma la 8ª baixa per la nova temporada. És la base Anna Badosa, que ha estat una temporada a l'equip. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça, Pozo, Múrcia. Els blaugranes busquen sumar el segon triomf que els situaria una sola victòria del títol. L'equip de Javi Rodríguez va protagonitzar una remuntada èpica i van imposar-se als penals al primer partit.
2: Va haver casi el doble de gente que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
1: El públic del Palau podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixa l'equip a final de temporada després de 3 anys. El partit Barça-Pozo a les 9 del vespre en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala argentí Dylan Vargas, de 29 anys, que arriba del Riga Futsal. Firma fins al 2028 i ve de guanyar la Lliga Letona i de competir a la Champions.
3: Soy un jugador muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario, que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.
4: 3CAT Info.
1: Al Mundial de Futbol, Portugal, una de les seleccions més potents, ha debutat amb un empat a un amb el Congo. A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès.
5: Empatamos el primero y ahora tenemos que sacar los 3 puntos para los próximos 2. Creo que es claro, tendríamos que ganar obviamente este partido para estar ya más, un poquito más tranquilo, pero es lo que es, este es el fútbol.
1: El seleccionador portuguès és el balaguerí Robert Martínez. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, Rashford va fer un gol i el també blaugrana Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada gana un Panamà 0 i a primera hora del matí Uzbekistan un Colòmbia 3. A la jornada d'avui al Mundial, a la tarda a les 6, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9 del vespre Suïssa, Bòsnia, a la mitjanit Canadà, Qatar i ja a les 3 de la matinada Mèxic, Corea. El Madrid de futbol acaba de confirmar el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool anglès. El Barça femení renova Pere Romeu com a entrenador fins al 2028. El masculí jugarà en el camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. I direm també que el Sabadell masculí ha anunciat el fitxatge del boia internacional Miguel de Toro, procedent de Ferencváros hongarès. Paula Badós en tenis jugarà els quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La veurenca va superar ahir amb 8 la nord-americana Coco Gauff per 1-6, 6-3 i 6-2.
6: Dos quarts de 12 del migdia, Jordi Campoy, en Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·les, un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62 i que s'acaben de fer públiques. El Miquel de Palol de poesies per Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per Joan Manuel Soldevilla i el Ramon Muntaner de novel·la juvenil per Laia Aguilar. El president nord-americà Donald Trump esgrimeix la pressió econòmica per justificar la firma del memoràndum d'entesa amb l'Iran que obre la porta a acabar amb la guerra. Trump admet que el comportament dels mercats ha influït en la seva decisió que permetrà la reobertura de l'estret Hormuz. I el govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 83 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. Això us ho hem destacat fins ara i a partir d'ara hi afegirem que els bombers treballen en un nou incendi de vegetació que s'ha declarat a l'Albi, a la comarca de les Garrigues, i que afecta camps de rostolls. Pel que fa al foc, ahir es va declarar a Talavera.

0: A la Segarra confien a tenir-lo controlat les pròximes hores. Segons l'últim balanç, el cos d'agents rurals apunta a un centenar d'hectàrees afectades. La Fundació Catalana de la Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. I la instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Els esports també en aquest sumari.
1: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio a les 9. Barça-Pozo, segon partit de la final de Lliga Futsal. I el Madrid de futbol acaba d'anunciar el fitxatge del defensa francès Konaté per les pròximes 4 temporades.
0: Dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades del Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i al Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà a més a final de setmana, coincidint amb l'arribada diumenge de l'estiu meteorològic. Doncs bé, com us avançàvem en titulars en el sumari, 12 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen a les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest matí a l'Albi, això és a les comarques de les Garrigues. Hi ha 3 mitjans aeris. Les flames afecten un camp de rostolls proper a la carretera LV-7031 i a la línia dels trens de l'alta velocitat. També a les Garrigues els bombers treballen per controlar el foc de Talavera. Hi ha 13 dotacions remullant la zona del perímetre que encara fumeja. Aquest foc afecta una superfície de 102 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals que han fet un nou balanç. Els primers indicis de la investigació apunten que l'origen del foc el podrien haver provocat els treballs d'una recol·lectora. I una altra qüestió destacada en aquesta hora i que hem conegut no fa massa estona és que la novel·la Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana que atorga la Fundació del mateix nom. Avui s'han fet públics la resta dels guardons d'aquests premis literaris de Girona. Anem cap allà, Núria Peraire.
2: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per Terra de Quixots, de Lí Montoriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla, un assaig que mostra les connexions entre el personatge de Cervantes i les terres empordaneses. El Premi Miquel de Palol de Poesia és per l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per La Fuga, de l'autora Laia Aguilar, on la protagonista, la Zoe, viu aïllada com tots els altres nens del món perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que ella decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: Nova convocatòria de vaga a l'ensenyament avui als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Les professionals estan concentrades a la plaça Universitat de Barcelona i comencen ara una mobilització que les portarà davant la delegació del govern. Demanen més recursos, menys alumnes per aula i més reconeixement a la seva professió. Barcelona, Doni Fortesa, bon dia.
3: Molt bon dia. Són centenars de docents els que es concentren a Barcelona. Ara ja han començat a caminar en una protesta conjunta de tot l'Estat sota el lema 03, professió qualificada, i amb crits de 03 no pot més o ni ho bo, això és una revolució. La manifestació, com dèiem, ha arrencat ara fa uns minuts en direcció a la delegació del govern. Les professionals denuncien la falta de dignificació del sector i la necessitat de reformes urgents. Elisabet Serra és portaveu del col·lectiu Revolució 03.
4: Necessitem una baixada de ràtios imminent, un model públic, inclusiu, de qualitat i gratuït, i sobretot que ens equiparin el calendari. No pot ser que els infants més petits de la societat estiguin sostenint les jornades més llargues a les escoles bressol.
3: Les professionals del sector demanen una llei comuna a tot l'Estat que els equipari entre les diferents administracions. Els sindicats CGT Intersindical i Abacos han donat suport a la mobilització. Gina Rius és portaveu de la CGT.
5: Des del març el 03 està en revolució i hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millor.

0: hores urgents.
1: Les convocants reclamen més personal, una reducció de ràtios i millores laborals per al sector.
2: Gràcies, Toni. Bon dia.
1: Molt bon dia.
3: Fresca Info.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
6: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
7: Heu follat.
6: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
7: Tens tota la vida per davant.
6: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
3: Fresca Info.
2: Dos quarts i mitja, 12, Donald Trump esgrimeix la pressió econòmica per justificar la firma del memoràndum d'entesa amb l'Iran que obre la porta a acabar amb la guerra. El president dels Estats Units admetia que el comportament dels mercats ha influït en la seva decisió que permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
2: Trump també ha vinculat l'anunci del desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial i ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístic iranià. L'acord firmat permet a Teheran vendre petroli lliurement d'immediat en una altra concessió inesperada de Washington i declara un alto el foc permanent inclòs al Líban. L'Iran ha publicat imatges del seu president amb el document d'entesa firmat. Dos va el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, i el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, celebren l'acord entre Washington i Teheran firmat aquesta nit. Ho han comentat en la seva arribada a la seu de l'Aliança, on hi avui hi ha reunió dels ministres de Defensa i en què l'estratègia nord-americana d'afeblir la seva presència a Europa tornarà a estar sobre la taula. Anem cap a Brussel·les, en aquest cas Bruno Forteamires.
9: Rutte diu que la retirada de recursos militars serà imminent perquè els Estats Units han de protegir altres escenaris, com ara la zona de l'Indo-Pacífic, amb un ull posat en la Xina. Admet que en una hipotètica guerra a Europa, Washington aportaria menys del previst.
10: Si esclata una guerra, esclata, el que faran tots els aliats, inclosos els Estats Units, serà donar el màxim. No dic que puguin continuar portant tot el que van prometre a l'OTAN, però estic molt segur que lluitaríem aquesta guerra i que la guanyaríem.
9: I remarca que en qualsevol cas els Estats Units mantindran la seva funció de dissuasió nuclear a Europa. Evita concretar xifres del replegament d'efectius nord-americans, perquè això és informació classificada, diu. El diari New York Times assegura, per exemple, que Washington retirarà un terç dels seus avions de combat a Europa, i fonts diplomàtiques de l'OTAN expliquen que alguns aliats europeus ja han enviat els seus plans per compensar aquesta pèrdua de recursos. En arribar a la reunió, el secretari nord-americà de Defensa, Pete Hegseth, ha insistit que Europa ha d'assumir el lideratge per garantir-se la seva pròpia seguretat.
11: Molts països estan complint, alguns encara han de fer més, i serem sincers sobre això tant en privat com en públic. Crec que és important, amics sent honestos amb amics, assegurant-nos que puguin fer un pas endavant.
9: I diu que l'OTAN ha d'assumir una línia més dura.
2: I encara de l'exterior, eleccions parcials al Parlament britànic que poden resultar crucials pel futur del primer ministre Keir Starmer. El seu principal rival dins del Partit Laborista, l'alcalde de Manchester, Andy Barnham, té opcions de guanyar l'escó que avui s'escull a la circumscripció de Macfield, al nord d'Anglaterra, just al davant del candidat a l'extremista Reform UK. Això suposaria un gran desafiament per Starmer, molt qüestionat internament i amb un nivell de popularitat baix. Barnham, de 56 anys, ha intentat dues vegades liderar el partit i, malgrat que no se n'ha sortit, sempre ha mantingut l'ambició. Els resultats s'esperen per demà al matí.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals a mans de la policia o grups d'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 83. És la xifra que surt a l'informe de la comissió creada per l'executiu per estudiar violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període que quede fora de l'aplicació de la llei de memòria que arriba fins al desembre de 1978. El treball constata que l'aprovació de la Constitució no va ser suficient per acabar amb pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials mitjançant l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic a través del terror, moltes vegades amb la tolerància de les autoritats. I la Fiscalia investiga si l'escriptora i periodista Pilar Rahola hauria comès els delictes d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Això després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora en diversos mitjans sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van presentar al febrer dos militants de l'organització Juvenil Socialista, considerant que les afirmacions de Rahola, en què banalitza i nega el genocidi d'Israel, van més enllà de meres opinions i s'emmarquen en una campanya propagandística per generar un marc sòlid i mediàtic d'hostilitat i incitació a l'odi contra el poble palestí. Marta Abril és l'advocada dels denunciants.
0: Ella no ho fa com una mera manifestació, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
2: És Martí Abril. Els dos denunciants al seu torn estan investigats per haver ruixat de pintura vermella a Rahola en un acte públic. La Fundació Catalana i la Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema tres mesos després de l'aprovació de les ajudes molt reivindicades pels afectats i avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Mar Riera.
7: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa d'altres comunitats. Són declaracions a 3Cat Info.
12: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzada. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
7: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
12: Tenen el grau 3 plus reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
7: La Fundació Catalana d'ELA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
2: 3:15, moment per repassar el trànsit i la previsió meteorològica. Connexió en primer lloc amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Comencem parlant de transport públic. A aquesta hora els trens d'alta velocitat no circulen entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona per un incendi de vegetació a Albi, a les Garrigues. Recordem que a Rodalies hi ha dues incidències destacades actives. Hi ha demores a la línia R11 de 20 minuts per una incidència entre Figueres i Llançà. I a la R3, retards també de 20 minuts, en aquest cas per una incidència a la infraestructura a l'estació de Torelló. El tram de Barcelona té les freqüències de pas alterades a les línies T4, T5 i T6 i per manifestació hi ha afectacions també a una desena de línies de bus a Barcelona que no circulen per Ronda de la Universitat, el carrer Palai, la plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia i el carrer de Mallorca. Pel que fa al trànsit, dos apunts, hi ha retencions a aquesta hora encara a la Ronda Litoral, a Sant Adrià, direcció Trinitat, també a la C31, al Prat, cap a Barcelona, trànsit dens, en aquest cas per unes obres.
3: El temps.
2: Enric Agut.
16: Matí a dijous, ben tranquil, ben estable, amb sol, molta calma, algunes boirines damunt del mar. I a la tarda, com està passant últimament, tindrem algun ruixat, però avui seran molt locals, bàsicament a l'Aran, nord del Pallars Sobirà, també nord de l'Alt Urgell, al Terribagorça, cap al Principat d'Andorra també algun ruixat. Al Pirineu Oriental el temps ha d'aguantar. I sol a la resta, calor, tot i que baixa una mica la temperatura, comarques de Tarragona, de Pla de Lleida, Catalunya Central, comarques de Barcelona, 1 o 2 graus, igualment l'ambient serà calorós. On sí que puja més és el Pirineu. Xifres, doncs a Lleida poden arribar als 38, ahir gairebé arriben als 39, a Mora d'Ebre als 36, Barcelona es quedarà a les portes als 30, amb Xafogó, Girona arribarà als 33, Vigues als 34 i, per exemple, Ripoll i Sort als 33. Demà divendres, un dia similar, la temperatura al matí pot baixar alguna dècima o algun grau, encara seran valors per descansar prou bé. I a partir del cap de setmana sí que s'enfila la temperatura, sobretot diumenge. Diumenge podria començar un episodi d'onada de calor, sobretot a comarques d'interior, que podria allargar-se fins a Sant Joan, com a mínim.
3: 3CAT Info. Recel... Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara sí, recels entre els veïns de la Selva del Camp, al Baix Camp, el projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. Tarragona, Manel Sastre.
17: El grup Valogreen ha comprat 3 parcel·les en un polígon de la Selva per produir matèries primeres circulars. El més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i pneumàtics reciclats mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com el Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
18: Perill d'explosió, que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
17: El sector primari tampoc ho veu clar. Toni Crusells, Unió de Pagesos.
19: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums, hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
17: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però segons l'alcalde, Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícilment s'hi poden oposar.
20: Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a Ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
17: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros, generar 35 llocs de treball i gestiona 80.000 tones anuals de residus.
2: Els treballadors de l'empresa de màquines de cafè Quality Espresso han ratificat el preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. En un referèndum fet aquest matí, una àmplia majoria hi han votat a favor. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recolgaran altres companyies, la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
3: 3CAT Info.
2: Una novel·la que havia de donar argument a la cançó dels Beatles i Eleanor Rigby ha acabat parlant de Mario Vargas Llosa des d'un prisma inesperat i sorprenent. És Madame Vargas Llosa, l'última novel·la del també peruà Gustavo Faverón que publica l'editorial Fulgencio Pimentel. Ens ho explica la Valeria Obereda. Eleanor Rigby,
7: La protagonista del títol, Madame Vargas Llosa, és una dona transgènere al Rio de Janeiro de finals dels anys 70 que vol suplantar l'autor peruà només per saber com són les seves futures novel·les. Sentim Gustavo Faverón.
1: Se enamora de las primeras novelas de Vargas Llosa, quiere leer las siguientes y descubre que no hay todavía porque Vargas Llosa solamente ha escrito tres. Pero lee en algún diario cuál es el tema de la siguiente novela. Pero es demasiado impaciente y en vez de esperar a que sea publicada y traducida al portugués, decide escribirla ella misma. Y luego pasa buena parte del resto de su vida escribiendo la próxima novela de Vargas Llosa.
7: Faverón ens apunta com passa de la idea inicial basada en la cançó dels Beatles a la presència de Madame Vargas Llosa.
1: Al final no escribí la història de Eleanor Rigby, aunque yo creo que la idea de una mujer solitaria sí quedó en la novela, pero fue más como pensar un poco en el personaje, ¿no? De una persona que quiere no solamente convertirse en escritor, sino convertirse en un escritor en particular que ya existe, ¿no? Y escribir los libros de escritor que aún no existen.
7: Es tracta d'una història coral amb diferents protagonistes i moltes vegades no queda clar qui tenim al davant. Tots són narradors d'ofici. A més de la novel·lista, hi ha un cineasta i dos guionistes de telenovel·les brasileres. I no és casual, perquè la novel·la té a veure amb com es construeix una ficció que ens ajuda a entendre i mirar el món. A més, hi trobem personatges reals i d'inventats. Faverón està convençut que aquesta ficció agradaria a Mario Vargas Llosa.
1: Estoy casi convencido de que sí. En contra de la imagen que a veces la gente tiene de él, él tenía mucho humor acerca de sí mismo. Yo creo que sí, yo creo que habría entendido el tipo de humor que hay. A mí me divierte una parte de la novela en la que él habla después de las elecciones y él dice, bueno, perdí las elecciones por culpa de la izquierda, del centro y la derecha.
7: Per obligar-se a fer una història curta, com intentava des de fa temps, tot i haver acabat escrivint dues novel·les de més de 600 pàgines, Gustavo Faverón es va obligar a fer-la en un mes, l'agost passat. Això sí, deixa clar que hi haurà seqüeles.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre. Futbol català al dia.
21: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell perd l'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió A, 1-0 al camp del Zamora, al Ruta de la Plata. Un gol dels locals al minut 3 de partit fa que els arlequinats hagin de remuntar de nou per pujar a la categoria de plata. També perd el Badalona, en aquest cas, l'anada de la final per l'ascens a segona federació. Dura derrota per 3-0 que deixa els badalonins amb poques opcions. I ja tenim un nou equip a la tercera federació. És la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, que empata 0 davant el Sant Mauro i fa bona la victòria per 1-2 aconseguida en el partit d'anada. I el Viladecans ha aconseguit l'ascens a la Lliga Elite. Victòria per 3-2 a la pròrroga davant l'Igualada en la tornada de la final del play-off d'ascens.
3: Futbol català a 3Cat Info.
15: I ara repassem el més destacat del pròxim cap de setmana. El plat fort el viurem divendres en la nova Creu Alta. El Sabadell té una nova cita amb la història davant el Zamora, en la tornada de la final per pujar a segona divisió A. Els comptes són clars. Si el Sabadell guanya, puja al futbol professional. En cas de guanyar per la mínima, ho hauria de fer al final de la pròrroga. Se l'estalviaria si guanya de 2 o més gols al final dels 90 minuts. Tot plegat en una nova Creu Alta on s'espera que no n'hi hagi cap seient lliure. També se juga un ascens, en aquest cas a segona federació, el Badalona. Els escapulats juguen la tornada de la final davant el Compostela i, tal com va passar en la ronda anterior, hauran d'aixecar 3 gols de desavantatge. D'este partit també n'estarà pendent el Prat. L'equip del Llobregat va acabar quart en la Lliga Elite i se beneficiaria dels ascensos compensats en cas que el Badalona aconseguisca eixe ascens.
3: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
2: I ara més informació esportiva.
3: A
4: Esport.
2: Montse, Raia, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga CB de bàsquet a València, el millor de 100 partits i amb el factor pista en contra. Els dos primers partits es juguen al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pasqual, entrenador del Barça.
22: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
5: Elogis de Xavi Pasqual cap a Pedro Martínez, el tècnic del València.
23: Ara mateix estem molt focalitzats amb el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que

0: al Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
1: L'únic precedent entre València i Barça en una final de la Lliga de Bàsquet és de fa 23 anys. El Barça de Pessic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Aquest València-Barça avui és a les 8 del vespre amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I l'Uni Girona de la Lliga Femenina de Bàsquet confirma la vuitena baixa de l'equip per la nova temporada. És la base Anna Badosa, que ha estat una temporada a l'Espart Girona. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia. Els blaugranes busquen sumar el segon triomf que els situaria a una sola victòria del títol. L'equip de Javi Rodríguez va protagonitzar una remuntada èpica i van imposar-se els penals a primer partit.
2: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
1: El públic del Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixa l'equip a final de temporada després de 3 anys. El partit Barça-Pozo és a les 9 del vespre en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'argentí Dylan Vargas, de 29 anys, i que ve del Riga després de guanyar la Lliga de Letònia i competir a la Champions. Ha firmat fins al 2028 amb l'equip de Santa Coloma.
3: Primer i principal, se puedan cumplir los objetivos a corto y mediano plazo, como en primera instancia, volver también a disfrutar del día a día, de los compañeros, del cuerpo técnico.
4: 3CAT Info.
1: Parlem de futbol. En Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool de la Premier League anglesa. Al Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic avui es juguen aquests partits. República Txeca-Sud-àfrica a les 6 de la tarda, Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. Portugal, una de les seleccions més potents, no ha passat de l'empat a 1 amb el Congo en el seu debut. L'equip portuguès, dirigit pel tècnic de Balaguer, Robert Martínez.
5: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
1: A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip blaugrana. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. Rashford va fer un gol i el també blaugrana Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matina de ganar un Panamà 0 i aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3.
4: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat oficialment que fins a 11 jugadores marxen de l'equip. Al Sabadell marxen la portera Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camus. El Sabadell masculí, per la seva banda, ha fitxat el boia internacional Miguel de Toro, procedent del Ferencváros hongarès. I en ciclisme, segona etapa de la Volta a Suïssa, amb l'eslové Pogacar de l'Emirates, que surt de líder amb 2 minuts 14 segons sobre l'equatorià Carapaz.
4: Trescat Info.

3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. Un incendi que crema en una zona de Rostolls a l'Albi, a les Garrigues, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat del foc crema a tocar de la línia ferroviària i d'una carretera local. L'incendi de Talavera, a la Segarra, hauria de quedar controlat a les pròximes hores.

0: D'atenció avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Hi ha hagut corredisses i llançaments d'ous i pedres a policies, periodistes i representants municipals per grups de veïns enfadats pels primers desallotjaments previstos que afecten una seixantena de famílies. I avui nova convocatòria de vaga a l'ensenyament. És als centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. Els professionals es consideren menys tinguts en relació a altres etapes educatives i reclamen més reconeixement. Els Estats Units i l'Iran firmen telemàticament l'acord que ha de posar fi a la guerra, trama signat des del Palau de Versalles al costat de Macron. El text declara la reobertura de l'estret d'Hormuz i un alto el foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts els propers 2 mesos. Atac ucraïnès a gran escala contra la capital russa amb centenars de drons que han impactat un altre cop en una refineria i edificis residencials i han fet tancar els aeroports. L'intercanvi de foc d'aquesta matinada ha deixat un mort a cada país. La instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics a la Selva del Camp, al Baix Camp, genera malestar al municipi. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els contraris plantegen dubtes sobre la seguretat i la contaminació que pot comportar. Jordi Campoy, amb Fer cantar els arbres, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. És un dels premis literaris de Girona que atorga el grup 62, que s'acaben de fer públics. El Miquel de Palol de poesies per a Joan Tomàs Martínez, el Carles Rahola d'assaig per a Joan Manuel Sol de Villa i el Ramon Montaner de novel·la juvenil per a Laia Aguilar.
1: Esports.
2: València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8, amb transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio a les 9. Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de futsal, amb victòria primer per als blaugranes. A Madrid de futbol anuncia el fitxatge del defensa Francesc Konaté per les pròximes 4 temporades. Té 27 anys i fins ara jugava de defensa al Liverpool. Al Mundial de Futbol avui Suïssa-Bòsnia i Mèxic-Corea, entre d'altres. La Portugal de Robert Martínez i Ronaldo no passa de l'empat a 1 contra el Congo, mentre Anglaterra guanya Croàcia 4-2 amb gol de Rashford.
0: I ens queda el titular del temps. Avui dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica. La calor anirà més a finals d'aquesta setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I comencem amb unes dades que s'acaben de fer públiques. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja.
4: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
0: Aquesta hora també és notícia que 12 dotacions dels bombers treballen en les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest matí a l'Albi, a les Garrigues. Hi ha 3 mitjans aeris també treballant. Les flames afecten un camp de rostolls proper a la carretera LV-7031 i a la línia dels trens de l'alta velocitat que ha quedat interrompuda. D'altra banda, a la comarca de la Segarra, els bombers continuen treballant també per controlar el foc de Talavera. Hi ha 13 dotacions remullant la zona del perímetre que encara fumeja. Aquest foc afecta una superfície de 102 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els primers indicis de la investigació apunten que el foc el podrien haver provocat els treballs d'una recol·lectora. Es calmen una mica els ànims al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. N'hem estat pendents des de primera hora d'aquest matí, després dels moments de tensió que s'han viscut pel desnonament, volíem dir, de tres famílies d'un bloc ocupat des de fa 9 anys. Els veïns estan molt enfadats pels primers desallotjaments previstos, que es calcula que afectaran en total una 60ena de famílies. Anem cap allà, David Àngela.
1: Moments de pausa després de l'esclat d'indignació que s'ha traduït en la

persecució d'una dona no identificada que els Mossos han hagut de protegir i en el llançament d'ous i pedres contra la seu del Consorci de la Mina. Els veïns de la Rambla de la Mina lamenten, diuen, una pèssima gestió d'aquest conflicte que, segons la Jennifer, que dilluns que ve l'han de desallotjar,

0: L'Ajuntament de Barcelona suspèn de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual. Els fets haurien passat al parc de bombers de la Zona Franca la nit del 6 al 7 de juny, on el bomber hauria accedit amb la víctima amb el seu cotxe particular i l'hauria agredit després d'haver consumit alcohol i drogues. La víctima es va despertar al vehicle amb signes de desorientació. Va trucar al 112 i va ser traslladada a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, no descarta que l'Ajuntament es presenti com a acusació popular i ha anunciat que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers i la creació també d'una unitat deontològica d'afers interns.
1: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança ciutadana, el servei públic i uns estàndards ètics elevats que han de ser preservats amb la màxima fermesa davant qualsevol conducta que pugui comprometre.
0: Més qüestions. Greenpeace s'assuma les crítiques per les altes temperatures a les escoles i als instituts. A través de càmeres que detecten la calor, l'ONG constata que moltes aules d'arreu de l'Estat estan per sobre dels llindars recomanats per a les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba fins als 50. Tret del centre barceloní, Greenpeace presenta imatges de 5 escoles i instituts més d'Alacant, Madrid, Ourense i Sevilla. Tots 6 estan molt per sobre dels 24 graus que recomanen els experts com a temperatura òptima que afavoreix el rendiment escolar. Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen més bones temperatures a l'aula, com ara Aules que Cremen, és una plataforma que monitoritza la temperatura en més de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.

0: Passen 9 minuts de les 12, els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra d'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ha signat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs està firmat, és el que sentíem. Aquest document declara un alto al foc permanent a tots els fronts, inclòs el Líban, mentre es negocien tots els punts, com el programa nuclear iranià. El més imminent ha de ser la reobertura de l'estret d'Hormuz i en aquest sentit Trump diu que ha evitat una catàstrofe econòmica. El preu del barril de cru Brent ha baixat lleugerament, fins als $77. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units i l'Iran han acordat l'aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts, incloent-hi el Líban. Els dos països també han pactat renunciar a l'ús de la força o de l'amenaça, un punt que el president Donald Trump ja ha posat en perill abans d'hora.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: El document també recull l'acord d'aixecar el bloqueig naval a l'estret d'Hormuz per part nord-americana, d'aixecar-ne els peatges durant 30 dies i la retirada de la marina nord-americana durant els 30 dies posteriors a la signatura de l'acord final, el qual no es podria acabar signant fins a l'Assemblea General de l'ONU a finals de setembre. Al memoràndum, l'Iran renuncia a tenir o a desenvolupar armament nuclear i se li concedeix mantenir la status quo pel que fa al seu programa atòmic. La destrucció dels residus nuclears iranians es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
0: L'Iran, per la seva banda, ha fet pública imatges del seu president, Massoud Pezeshkiana, amb el document del memoràndum d'entesa firmat. Malgrat aquesta signatura telemàtica, el govern de Suïssa informa que es mantenen els preparatius per a una trobada demà al país amb els Estats Units i l'Iran, a més dels mediadors pakistanesos i de Qatar. Serà a partir de llavors que començaran les negociacions més tècniques per arribar al final efectiu de la guerra. Els Estats Units anuncien una revisió del seu desplegament militar a Europa durant els propers 6 mesos. Ho ha anunciat el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, en una reunió de l'OTAN on ha reiterat les pressions perquè els aliats gastin més en aquest àmbit. La trobada ha de servir per estudiar com s'omple el buit que deixi les tropes nord-americanes anant cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras.
3: Hegseth diu que ho consultarà amb l'exèrcit i el Congrés dels Estats Units i que també escoltarà l'opinió dels comandaments europeus.
4: Però no us equivoqueu, serà una revisió real per garantir que l'OTAN es mogui de forma ràpida i irreversible cap a un lideratge europeu.

0: i que d'aquesta manera les nostres forces estiguin posicionades cap a les necessitats globals d'Amèrica.
1: I ara els Estats Units volen prioritzar la vigilància a la regió de l'Indo-Pacífic, amb un ull posat en la Xina. Ho ha admès el líder de l'OTAN, Mark Rutte. Ha dit que si els aliats europeus entressin en guerra contra algú, Washington aportaria menys recursos militars dels previstos, però igualment ho faria el millor possible, diu.
2: Si esclata una guerra, esclata, el que faran tots els aliats, inclosos els Estats Units, serà donar el màxim. No dic que puguin continuar portant tot el que van prometre a l'OTAN, però estic molt segur que lluitaríem aquesta guerra i que la guanyaríem.
1: I un altre avís per part del secretari de Defensa nord-americà. Amenaça de reduir l'aportació econòmica dels Estats Units a l'OTAN per forçar els aliats europeus a invertir més diners en despesa militar.
0: D'ara endavant, les nostres quotes anuals de l'OTAN dependran del fet que altres països compleixin els seus objectius de despesa en defensa. On els altres aliats no gastin amb urgència, les nostres contribucions baixaran.
1: I ha tornat a esbroncar els socis europeus per haver-se negat a ajudar, diu, als Estats Units en la guerra contra l'Iran.
3: I Moscou ha patit a les darreres hores un dels atacs ucraïnesos més grans d'aquesta guerra. Les forces de Kiev han llançat més de 550 drons contra territori rus en un intercanvi de foc que ha deixat víctimes als dos països. A la regió de la capital russa, les defenses n'han abatut 180, però alguns han impactat a la mateixa refineria que fa dos dies ja va ser atacada, també en alguns edificis residencials. L'agressió ha obligat a tancar temporalment els principals aeroports de Moscou. També hi ha hagut un mort a la regió de Rostov i a la zona controlada pels russos a Zaporizhia. Per la seva part, les forces russes també han atacat amb míssils la capital ucraïnesa i han llançat drons contra la ciutat de Sumy, al nord, que ha fet almenys un mort.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Catalunya rebrà més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest 2026. Ho aprovarà aquest dijous al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya que, enmig de la pressió a Pedro Sánchez per convocar eleccions i després d'incloure-hi millores, permet aprovar aquestes entregues a les comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments. Ampliem-ho aquesta hora amb la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
5: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen als territoris, amb Catalunya al capdavant. És la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat. Però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho han d'atribuir com una victòria.
6: Però no pretenguin fer veure que aquest és un èxit del govern, el fet que s'aprovi. Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
5: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
7: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
5: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat als grups sensibilitat i entesa per poder impulsar aquest nou sistema de finançament que la Moncloa ja té dissenyat i que, segons Defensa, suposaria una injecció de 21.000 milions d'euros amb Catalunya com el segon territori més beneficiat. I també ha carregat contra el PP per reclamar més recursos des dels territoris on governa, però després tombar, diu el ministre, per electoralisme aquesta mesura.
8: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
5: I ha defensat que el repartiment de recursos que s'aprova avui ni és partidista ni distingeix per territoris perquè servirà, argumenta, perquè totes les administracions tinguin més diners per finançar els serveis bàsics.
3: Entesos, Tània Tàpia. Gràcies. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Passa un minut d'un quart d'una. Connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Comencem parlant de transport públic. Els trens d'alta velocitat, recordem, no circulen a aquesta hora, de fet des de fa una hora, entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona, a causa d'un incendi de vegetació a Albi, a les Garrigues. Recordem també que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a les línies R11 i la R3. El tram de Barcelona circula amb freqüències de pas hores alterades a les línies T4, T5 i T6. Hi ha afectacions també a diverses línies de bus al centre de Barcelona que no circulen per la Gran Via de les Corts Catalanes entre Balmes i Roger de Llúria, Plaça Catalunya i el Passeig de Gràcia, en aquest cas degut a una manifestació. Pel que fa al trànsit, tenim dues avaries que tallen un carril cada una a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida i a Gurb en direcció Girona. Encara retencions a aquesta hora a la Ronda Litoral a Sant Adrià, direcció Trinitat, per un vehicle avariat, i a la C31 al Prat cap a Barcelona, en aquest cas per unes obres. Aquí també hi ha un carril tallat.
4: El temps.
3: Francesc Mauri.
10: La tarda ens porta la mateixa calor que aquests dies. En alguns punts potser disminueix 1 o 2 graus. Són aquestes petites fluctuacions que es mantindran també de cara a demà per començar a pujar d'una manera més decidida dissabte i sobretot d'una manera molt més contundent diumenge. Entre diumenge i dimarts, fins i tot dimecres, dia de Sant Joan, podríem tenir una onada de calor amb majúscules, registres a l'interior que superarien els 40 graus, fins i tot de manera freqüent i relativament extensa en alguns punts de ponent de l'Ebre, zones pròximes, i entre els 35 i 40 graus en moltes comarques catalanes, amb algunes excepcions a alta muntanya i a la línia costanera. El temps continuarà tranquil pel que fa a l'estat del cel en les pròximes 24 hores, tot i el pas d'una banda de núvols aquesta matinada i demà al matí, i potser amb 4 gotes de calor.
4: Tresca Info. El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
12: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
13: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
12: Escolteu-nos i fem pinya.
3: Passen gairebé 5 minuts d'un quart d'una. Continuem amb més notícies. Ara parlem de cultura. La novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és la guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, que atorga la fundació del mateix nom. Avui s'han fet públics la resta de guardonats d'aquests premis literaris de Girona. Anem cap allà, Núria Paraire.
14: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per Terra de Quixots, de Lí Montoriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla, un assaig que mostra les connexions entre el personatge de Cervantes i les terres empordaneses. El Premi Miquel de Palol de Poesia és per l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per La Fuga, de l'autora Laia Aguilar, on la protagonista, la Zoe, viu aïllada com tots els altres nens del món perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que ella decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
3: I avui comença el Sonar. El festival de música electrònica pel qual fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz. És el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que el Sonar Més D, que engloba la mostra de tecnologia i els debats, queda separat i es fa a l'edifici de la Llotja de Mar. El cartell d'avui l'encapçalen els pioners del synth-pop pop Cabaret Voltaire, una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, el britànic Daniel Avery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. Caldrà veure també si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, i que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert.

0: cert, o també si es nota en la venda d'entrades. En economia, i canviant radicalment de qüestió, els treballadors de l'empresa de màquines de cafè Quality Espresso han ratificat el preacord sobre el futur de la planta a la Zona Franca. En un referèndum fet aquest matí, una àmplia majoria hi ha votat a favor. El nombre d'afectats per l'ERO redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i també les oficines, fent tasques comercials. Ara marxem cap al Baix Camp. Recels entre els veïns de la Selva del Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions, però els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. Manel Sastre.
1: El grup Valogreen ha comprat tres parcel·les en un polígon de la Selva per produir matèries primeres circulars. El més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i pneumàtics reciclats mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per a la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com el Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
2: Perill d'explosió, que està reconegut dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
1: El sector primari tampoc ho veu clar. Toni Crusells, Unió de Pagesos.
3: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums i hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
1: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però segons l'alcalde, Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícilment s'hi poden oposar.
4: Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a Ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
1: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros, generar 35 llocs de treball i gestionar 80.000 tones anuals de residus.
0: I ara tornem cap a Girona. Han intervingut una seixantena d'armes blanques, sobretot navalles, que es venien de forma il·legal en establiments turístics de la Costa Brava. Fèlix Martín.
5: L'operatiu és conseqüència d'una inspecció preventiva que els especialistes en armes i explosius de la Guàrdia Civil van fer a principis de mes a 15 comerços de souvenirs de Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empúria Brava. Els agents hi van detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la venda i exposició d'armes prohibides i en van intervenir exactament 59 perquè incompleixen la normativa. Hi ha, sobretot, navalles i ganivets amb mànecs de colors. Operatius d'aquest tipus se'n fan puntualment per prevenir la circulació i l'ús d'armes que estan prohibides, especialment en zones de molta afluència turística.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga ACB de bàsquet a València, el millor de 5 partits, i té el factor pista en contra. Per tant, els dos primers partits es juguen a pavelló Roig Arena de València. Xavi Pascual, entrenador del Barça.
7: Tengo muy buenos recuerdos de estar aquí y he crecido mucho como persona y como jugador en València y siempre que puedo, siempre agradezco al club que me ha dado esa oportunidad. Te voy a mentir si te voy a decir que me imaginaba que iba a jugar un final y estaría aquí contra València.
6: Evidentment no era Xavi Pascual, sinó Toko Şengül, el jugador del Barça i exjugador del València, que torna avui a jugar contra el seu exequip. L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet des de fa 23 anys. El Barça de Svetislav Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB, avui a les 8 del vespre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona confirma la vuitena baixa a l'equip per a la nova temporada. És la base Anna Badosa, que ha estat una temporada a l'equip. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia. Els blaugranes busquen sumar el segon triomf, que els situaria una sola victòria del títol. L'equip de Javi Rodríguez va protagonitzar una remuntada èpica i va imposar-se als penals al primer partit.
8: Va haver quasi el doble de gente que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos.

0: lo vamos a conseguir.
1: El públic del Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixa l'equip a final de temporada després de 3 anys. Barça Pozo a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma fitxa l'argentí Dylan Vargas fins al 2028, té 29 anys, arriba del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
2: Que al equipo le puedo aportar un poco de eso que te dije, un poco de competitividad. Sé que es un equipo muy competitivo por el sentido de pertenencia también que tienen los jugadores hacia el club, así que nada, creo que puedo encajar bien en lo que es la identidad del club. Y
1: internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar la darrera Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta.
3: 3CAT Info.
1: Parlem de futbol. Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per a les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool. És el tercer fitxatge del Madrid aquest estiu. Al Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, avui es juguen aquests partits. República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa, Bòsnia a les 9, Canadà, Qatar a les 12 de la nit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada. La Portugal del balaguerí Robert Martínez i amb Cristiano Ronaldo no ha passat de l'empat a 1 amb el Congo en el seu debut. A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès.
4: Esperábamos que fuese un arranque con una victoria. Obviamente todos lo queríamos, pero creo que fallamos en algunos momentos del último tercio del campo, donde no pudimos crear oportunidades claras de gol, y creo que fue eso que faltó.
1: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. Blaugrana, Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada Ghana 1, Panamà 0 i aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3. I encara en futbol, el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení. Fins al 2028, el Barça masculí jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat per als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín. La begurenca va superar ahir la nord-americana Coco Gauff per 1-6, 6-3 i 6-2.
5: Poder veure que estic molt emocionada ha sigut molt dur. Fa un any me vaig lesionar així. Des de llavors no he pogut jugar de manera constant. He passat per moltes coses professionalment, però també personalment. Vorem tornar a jugar a aquest nivell significa molt per a mi. Crec que finalment m'he vist a mi mateixa avui en la pista.
1: Als quarts de final, Badosa jugarà contra la guanyadora del partit, Noskova Barry, que juga aquest matí. I en waterpolo, el Sabadell ha anunciat el primer fitxatge per a la nova temporada, Ryan Neuschul, una de les grans figures del waterpolo femení internacional i de la selecció dels Estats Units. Té 26 anys i ve de la Lliga Universitària Nord-Americana, on ha guanyat el títol 4 vegades. També ha estat la millor jugadora la passada temporada.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 12:15. Repassem el més destacat. 3 de cada 10 dones asseguren que han fet pràctiques no desitjades durant les relacions sexuals. Ho revela una enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que el 72% dels homes consumeixen porno, sobretot els que tenen entre 25 i 34 anys. I els bombers treballen en un nou incendi de vegetació que s'ha declarat a l'Albi, a les Garrigues, a tocar de la línia d'alta velocitat i d'una carretera local. De fet, la línia d'alta velocitat ha quedat temporalment aturada pel que fa al foc que ahir es va declarar a Talavera. La Segarra confia en tenir-lo controlat a les pròximes hores. Segons l'últim balanç del cos d'agents rurals, apunta un centenar d'hectàrees afectades. I Donald Trump justifica l'acord amb l'Iran per pressions econòmiques i el comportament que l'operació dels Estats Units a l'Orient Mitjà ha generat als mercats internacionals. De seguida també en parlarem. Des d'ara fins la una també us explicarem que el govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició entre el 1979 i el 1983 a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van lluitar per la democràcia. És la conclusió de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que quedava fora de la llei de memòria. I atenció també a aquesta dada, generalitza el consum de cocaïna. Segons ha advertit l'ONG Projecte Home, la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se d'aquesta droga.

0: I la Fundació Catalana de la Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors. També parlarem d'esport. Serà quan faltin 5 minuts per la una. De quins continguts, Montse Raya? Bon dia.
1: Bon dia. València-Barça. Primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet a les 8 en transmissió del Tot Gira Catalunya Ràdio. A les 9, Barça-Pozo. Segon partit de la final de la Lliga de Futsal. I el Madrid de Futbol anuncia el fitxatge del defensa francès Konaté per a les pròximes 4 temporades.
0: I el temps, dia de sol en general. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats aïllats a l'Aran i a l'Alt Pirineu. La calor es mantindrà, tot i que puntualment la temperatura pot baixar una mica i la calor anirà més a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: A l'enquesta que ha fet el CIS per al Ministeri de Sanitat s'observen diferències entre homes i dones al voltant del consentiment. Un 28% de les dones declara haver-se sentit forçada a realitzar pràctiques sexuals que no volia davant d'un 13% dels homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes es mostren d'acord davant del 60% de dones que no. També hi ha diferència entre els que diuen consumir pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, i entre els que consumeixen prostitució. Un 31% dels homes admet que ha pagat per sexe un cop a la vida, només 4 punts menys que fa 15 anys.
3: 3CAT Info.
0: Els educadors de les llars d'infants es manifesten a aquesta hora al centre de Barcelona per reivindicar millors condicions laborals i més reconeixement de les seves funcions. Els centres públics i privats del primer cicle d'educació infantil, de 0 a 3 anys, han convocat una jornada avui de vaga i mobilitzacions per exigir una resposta immediata a les seves demandes. A aquesta hora podem connectar amb la nostra unitat mòbil a Plaça Universitat de Barcelona i tenim el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs sota el lema el 03 existeix, centenars de docents es manifesten ja pels carrers de Barcelona, sí que han sortit de Plaça Universitat per reclamar la dignificació del sector i la necessitat urgent de reformes. La Sandra és una de les docents que es manifesta avui.
5: Donar la importància que té el 0-3 anys als infants perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios ja.
4: Crits del 03 no pot més o New Bo, això és una revolució, i moltes pancartes denuncien la fatiga de la professió. La manifestació està ara mateix a Passeig de Gràcia en direcció a la delegació del govern. Ràtios i dignificació de la professió són els dos lemes més repetits. La Cristina afegeix la necessitat de dotar de més recursos al pla per una escola inclusiva.
6: I que la inclusiva sigui real. O sigui, que realment el decret de la inclusiva els faci d'una manera real, no com ara, que no arriben a poder incluir aquests nens a l'escola d'una manera adequada.
4: Les professionals del sector també demanen una llei comuna a tot l'Estat que els equipari entre les diferents administracions.
0: Toni, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
0: 12 dotacions dels bombers treballen a les feines d'extinció d'un foc que s'ha declarat aquest matí a l'Albi, a les Garrigues, i a 3 mitjans aèrits també treballen a aquesta hora. Les flames afecten un camp de rostolls proper a la carretera LV-7031, també la línia de trens de l'alta velocitat que ha quedat interrompuda. D'altra banda, a la comarca de la Segarra, els bombers treballen per controlar el foc de Talavera. Hi ha 13 dotacions remullant la zona del perímetre que encara fumeja. Aquest foc afecta una superfície de 100 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els primers indicis de la investigació apunten que el foc el podrien haver provocat els treballs d'una recol·lectora. Passen 6 minuts de 1:15. En plana internacional, Donald Trump esgrimeix la pressió econòmica per justificar la signatura del memoràndum d'entesa amb l'Iran, que obre la porta a acabar amb la guerra. El president dels Estats Units admetia que el comportament dels mercats ha influït en la seva decisió, que permetrà la reobertura de l'estret d'Hormuz, recordem.
7: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
0: Trump també ha vinculat l'anunci del desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés

0: de ser la divisa de referència mundial i ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià. L'acord signat permet a Teheran vendre petroli lliurement d'immediat en una altra concessió inesperada de Washington i declara un alto el foc permanent, inclòs al Líban. L'Iran ha publicat imatges del seu president amb el document d'entesa firmat. Ara ens situem al Regne Unit, eleccions parcials al Parlament britànic que poden resultar crucials per al futur del primer ministre, Keir Starmer. El seu principal rival dins del Partit Laborista, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té opcions de guanyar l'escó que avui s'escull a la circunscripció de Marketfield, al nord d'Anglaterra, just al davant del candidat de l'extremista Reform UK. Això suposaria un gran desafiament per a Starmer, molt qüestionat internament i amb un nivell de popularitat molt baix. Burnham, de 56 anys, ha intentat dues vegades liderar el partit i, malgrat que no se n'han sortit, sempre ha mantingut aquesta ambició. Els resultats s'esperen per demà al matí.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Encara en política, la direcció del PSOE està convençuda que José Luis Rodríguez Zapatero no menteix i manté tota la confiança en l'expresident espanyol. L'endemà de declarar com a imputat, l'Audiència Nacional el continua investigant pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies al seu despatx. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la secretària d'Organització del partit, Rebeca Torró, s'ha agafat a les paraules de Zapatero per insistir que és innocent.
2: Zapatero, quan ens va dir a tota la ciutadania que no ens fallaria, ho va fer així. I ens va portar a este país polítiques molt importants d'igualtat i llibertat per a tots i per a totes. No ens va fallar i estic convençuda que no ens tornarà a fallar. Està convençut de la seva innocència i per això el Partit Socialista està al seu costat.
0: Tot això el mateix dia que el jutge que investiga la dona del president espanyol, Begoña Gómez, ha de comunicar si li retira el passaport com a mesura preventiva, tal com li han demanat les acusacions. Malgrat les investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez i aliats parlamentaris com el PNB exigint-li que convoqui eleccions si és capaç de tirar endavant els pressupostos, la número 3 del PSOE manté que ha d'esgotar la legislatura.
2: Les eleccions se convoquen quan s'han de convocar, que és al finalitzar el mandat. I nosaltres, fins l'últim dia, hauria d'estar millorant la vida de la gent. A mi quan la gent proposa ara eleccions, sempre pense, igual tu no cobres el salari mínim interprofessional. La gran majoria d'aquest país vol que les polítiques que estan portant endavant d'aquest govern de coalició continuen.
0: Més qüestions. La Fiscalia investiga si l'escriptora i periodista Pilar Rahola hauria comès els delictes d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi, segons ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. Això després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora en diversos mitjans sobre els atacs d'Israel a Palestina. Aquesta denúncia la van presentar al febrer dos militants de l'Organització Juvenil Socialista. Consideren que les afirmacions de Rahola en què banalitza i nega el genocidi d'Israel van més enllà de meres opinions i s'emmarquen en una campanya propagandística per generar un marc social i mediàtic d'hostilitat i incitació a l'odi contra el poble palestí. Martí Abril és l'advocat dels denunciants.
3: Ella no ho fa com una mera manifestació, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
0: Els dos denunciants al seu torn estan investigats per haver ruixat de pintura vermella Rahola en un acte públic. I el govern espanyol ha reconegut 63 víctimes mortals durant la transició a mans de la policia o l'extrema dreta perquè van defensar la democràcia. És la xifra que detalla, amb noms i cognoms, l'informe de la comissió creada per l'executiu per analitzar aquest període que queda fora de la llei de memòria. El treball constata que l'aprovació de la Constitució no va ser suficient per acabar amb els assassinats franquistes i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials de la dictadura. I ara atenció a aquest testimoni, exaddicte a la cocaïna.
4: El farsi és un detonant, però també la normalitat com es viu a la vida diària. Tothom consumeix, tothom normalitza tant la cocaïna com l'alcohol.
0: És Jonathan Ortega, té 43 anys, ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se precisament de la cocaïna. Barcelona, Miquel Jarque.
5: Des de fa 10 anys, la cocaïna és la substància que genera més consultes d'assistència. La majoria de persones que demanen ajuda han passat de l'ús esporàdic durant el cap de setmana a un consum diari. Neus Canals és la directora del projecte HOMA.
6: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual...

0: demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
1: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG és, en 8 de cada 10 casos, un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un ús problemàtic de l'alcohol. Contra el que s'acostuma a creure, l'addicció a la cocaïna afecta tots els nivells econòmics, socials i culturals.
2: I una notícia que hem conegut fa molt poca estona, de fet s'ha produït fa molt poca estona, han detingut un home al carrer Muntaner de Barcelona per amenaces amb un ganivet. Els Mossos s'han desplegat a la zona, l'han hagut de reduir utilitzant la seva arma reglamentària. El suposat agressor mostrava una actitud molt alterada i desafiant amb els agents policials. No hi ha hagut ferits, se l'ha detingut per amenaces i atemptat a l'autoritat. I ara anem cap a Girona. L'ampli operatiu, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions, ha permès desarticular l'estructura econòmica milionària d'aquesta organització criminal. Els Mossos consideren que es tracta d'una de les principals bandes autòctones que des de Girona es dedicava al narcotràfic internacional, sobretot a països com França, Bèlgica i els Països Baixos. Fèlix Martín.
3: Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i vehicles de luxe. Han calgut 7 mesos d'investigació per no centrar-se només en el decomís de la droga, vincular totes les plantacions amb una única banda i, a partir d'aquí, anar més enllà. Ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez.
4: Atacar, desmantellar l'estructura econòmica d'aquesta organització que volia mirar evitar que l'organització consolidés el benefici que havien pogut obtenir del tràfic de drogues, també, evidentment, evitar que poguessin descapitalitzar aquest benefici, no?
3: Els Mossos també han investigat personal d'empreses legals, com instal·ladors de la infraestructura necessària per als conreus de marihuana, subministrament de fertilitzant o immobiliàries, perquè blanquegen els guanys del narcotràfic comprant habitatges o locals.
4: Treballadors d'empreses que donen suport o que participen d'aquesta operativa, que són empreses legals. Estem una mica més enllà dels simples lampistes o de les empreses dels grow shops, hem anat una mica més enllà. Clar, el fet de treballar tot el tema al blanqueig, hem volgut anar una mica més enllà.
3: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó, tots homes i la majoria de la mateixa família com a presumptes caps de la banda.
2: I us ho destacàvem en el sumari. La Fundació Catalana L. Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors. Mar Riera.
5: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya porti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals, cobrint així el cost real d'un servei d'atenció continuada. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a d'altres comunitats. Són declaracions a 3cat Info.
6: El complement de gran invalidesa és una ajuda per ser cuidat. En canvi, el grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària per especialitzades. Són cures especialitzades. Nosaltres, si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem, ja sigui perquè un familiar pugui deixar de treballar i acompanyar-nos, com per contractar un servei, no?
5: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes per motius diversos, com ens explica Sallés.
6: Tenen el grau 3+ reconegut, però no volen tirar endavant amb els serveis, ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
5: La Fundació Catalana d'ELA, que té més de 670 malalts a Catalunya, demana a la Generalitat un sistema d'ajudes més flexible per garantir una vida digna a tots els afectats i avisen que molts dels cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: Passa un minut i mig de 3:15. Tornem a fer un cop d'ull a les carreteres, també als transports públics i algunes incidències obertes, ens ho explica la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
7: Bon dia.

0: Aquesta hora hi ha intensitat a l'A2 a Jorba, en sentit Lleida. L'havia estat tallada uns minuts per l'avaria d'un transport especial, justament en aquest punt que es troba en obres. Retencions també a la P7 a Mont-roig del Camp, en sentit Amposta, en aquest cas per un accident que també ha tallat la via uns minuts. I encara una altra incidència, aquesta hora a la C65 a Cassà de la Selva, per una avaria hi ha retencions a la rotonda que enllaça amb la C25. Transport públic, recordem que els trens d'alta velocitat no circulen entre Lleida Pirineus i el Camp de Tarragona per un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. A Rodalies hi ha demores a la R11 i la R3 d'uns 20 minuts. El tram de Barcelona circula amb les freqüències de pas alterades en tres línies, la T4, la T5 i la T6, i que també hi ha afectacions a diverses línies de bus a Barcelona que no circulen per Passeig de Gràcia i al carrer València, en aquest cas per una manifestació.
1: El temps. Francesc Mauri.
2: El temps es mantindrà tranquil en les pròximes hores i els propers dies. Domini del sol a gran part de Catalunya. Entre aquesta matinada i demà al matí, pas d'una franja de núvols, més reflexa de calor que d'una altra cosa, i no és descartable quatre gotes precisament de calor. Una cosa molt, molt circumstancial, de poca durada, però sobretot la crònica meteorològica està encapçalada per l'augment de temperatures previst a partir de dissabte amb assoliment del que és una onada de calor entre diumenge i dimarts, probablement dimecres, dia de Sant Joan. Llavors podríem tenir temperatures en moltes comarques entre 35 i 40 graus, tret de la línia costanera i l'alta muntanya, amb valors més baixos i amb possibilitat d'algunes màximes superiors als 40 als observatoris més càlids de l'interior.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts d'una. Una novel·la que havia de donar argument a la cançó dels Beatles, Eleanor Rigby, ha acabat parlant de Mario Vargas Llosa des d'un prisma inesperat i sorprenent. És Madame Vargas Llosa, l'última novel·la del també peruà Gustavo Faverón, que publica l'editorial Fulgencio Pimentel. Ens ho explica la Valeria Obareda. Eleanor Rigby picks up the rice
4: in the church where a wedding has been. La protagonista del títol, Madame Vargas Llosa, és una dona transgènere al Rio de Janeiro de finals dels anys 70 que vol suplantar l'autor peruà només per saber com són les seves futures novel·les. Sentim Gustavo Faverón.
5: Se enamora de las primeras novelas de Vargas Llosa, quiere leer las siguientes y descubre que no hay todavía porque Vargas Llosa solamente ha escrito tres. Pero lee en algún diario cuál es el tema de la siguiente novela. Pero es demasiado impaciente y en vez de esperar a que sea publicada y traducida al portugués, decide escribir ella misma. Y luego pasa buena parte del resto de su vida escribiendo la próxima novela de Vargas Llosa.
4: Faverón ens apunta com passa de la idea inicial basada en la cançó dels Beatles a la presència de Madame Vargas Llosa.
5: Al final no escribí la historia de Eleanor Rigby, aunque yo creo que la idea de una mujer solitaria sí quedó en la novela, pero fue más como pensar un poco en el personaje, ¿no? De una persona que quiere no solamente convertirse en escritor, sino convertirse en un escritor en particular que ya existe, ¿no? Y escribir los libros d'escriptor que aún no existen.
4: Es tracta d'una història coral amb diferents protagonistes i moltes vegades no queda clar qui tenim al davant. Tots són narradors d'ofici. A més de la novel·lista, hi ha un cineasta i dos guionistes de telenovel·les brasileres. I no és casual, perquè la novel·la té a veure amb com es construeix una ficció que ens ajuda a entendre i mirar el món. A més, hi trobem personatges reals i d'inventats. Faverón està convençut que aquesta ficció agradaria a Mario Vargas Llosa.
5: Estoy casi convencido de que sí. En contra de la imagen que a veces la gente tiene de él, él tenía mucho humor acerca de sí mismo. Yo creo que sí. Yo creo que habría entendido el tipo de humor que hay. A mí me divierte una parte de la novela en la que él habla después de las elecciones y él dice, bueno, perdí las elecciones por culpa de la izquierda, del centro y la derecha.
4: Per obligar-se a fer una història curta, com intentava des de fa temps, tot i haver acabat escrivint dues novel·les de més de 600 pàgines, Gustavo Faverón es va obligar a fer-la en un mes, l'agost passat. Això sí, deixa clar que hi haurà seqüeles.

0: I en marxa les reformes del Teatre Principal situat a la Rambla de Barcelona, el més antic de la ciutat i un dels que té més valor patrimonial i cultural. Projectat com un gran centre cultural amb quatre escenaris diferenciats, té prevista la reobertura per a la tardor del 2028. Marta Vives.
1: Propietat de Balanyà, és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. José María Trenor és el promotor del nou Teatre Principal.
2: I a dins es trobaran espais que no es poden imaginar i amb el contingut doncs més interessants per tots els públics. Concerts musicals, fins a 1.500, 150, teatre, comèdia, dansa, tot.
1: Els arquitectes de Valle i Roig, responsables de les obres, basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats de superfície a través d'un passatge interior que uneix els quatre espais d'exhibició i en manté la seva personalitat diferent. Es tracta del Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el frontó Jai Alai, com a espai polivalent útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus, que pot allotjar fins a 200 persones. Enric Batlle és l'arquitecte responsable.
3: En aquest edifici li feia falta ordre, i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici i des de dintre de l'edifici podem anar a cada un d'aquests quatre espais.
1: La primera fase de les obres se centra en la rehabilitació integral de la façana, on es recuperen els arcs principals que van ser tapats després d'un dels quatre incendis que han afectat l'edifici al llarg de la història, però també la recuperació de la cúpula Venus.
3: Els espais principals, diguéssim, seria la intervenció de Daniel Molina de 1847, que sobretot són la façana, on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
1: El Teatre Principal comptarà també amb una zona de restauració i està previst que es facin visites guiades que permetin conèixer el patrimoni de l'edifici. Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros.
0: I encara un darrer apunt cultural. Abans dels esports, l'escriptora anglesa Naomi Ishiguro, filla del prestigiós escriptor Kazuo Ishiguro, també el nord-americà Django Wexler, autor del Senyor Oscuro, o Agustín Fernández Mayo i Alicia Kopf, són alguns dels autors convidats al 6è Festival 42 de Gèneres Fantàstics, que es farà el novembre a Barcelona. L'edició d'aquest any girarà al voltant de temes diversos relacionats amb l'actualitat, com la por o el futur incert. El 42 ha programat més de 100 autors de novel·la, assaig i còmic i una setantena d'actes. Es dedica en dues convencions a Lovecraft i a obres de fantasmes i a retre homenatge a un dels pares del terror i al fantàstic contemporanis Richard Matheson en el centenari del seu naixement.
4: Esports.
0: Montserrat, Raia, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Comença la final de la Lliga ACB de bàsquet amb el València-Barça. El primer partit d'aquesta final que juga el millor de 5 i amb el factor pista en contra per al Barça. Els dos primers partits, per tant, es juguen a Pavelló Roig Arena de València. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana.
6: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
5: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet és de fa 23 anys. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga CB, avui a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I encara en bàsquet, l'Uni Girona confirma la vuitena baixa a l'equip per a la nova temporada. És la base Anna Badosa, que ha estat una temporada a l'equip, però no ha comptat gaire per a Roberto Íñiguez. També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-Pozo-Múrcia. Els blaugranes busquen sumar el segon triomf que els situaria una sola victòria del títol. L'equip de Javi Rodríguez va protagonitzar una remuntada èpica i va imposar-se als penals a primer partit.
7: Fue de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos. El equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo estaba contento, estaba feliz.
5: Al públic de

0: El Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixa l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. El partit Barça-Pozo és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
1: Soy un jugador muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario. Que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador.
0: Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta. En futbol, el Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per a les pròximes 4 temporades, fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool. El Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic avui es juguen aquests partits. República Txeca, Sud-àfrica a les 6 de la tarda. Suïssa-Bòsnia a les 9 del vespre. Canadà-Qatar a la mitjanit. I ja de matinada a les 3, Mèxic-Corea. Javier Aguirre, el seleccionador mexicà, parla de com afronten el partit contra l'equip coreà.
2: Hay que cuidar mucho de las transiciones ofensivas del rival, lo que está la vigilancia. Cuando estamos atacando, si hay 2 coreanos, que haya 3 mexicanos, o por lo menos 2 que sea mano a mano. Cosas que de repente a veces se nos olvida. La marca, el ataque que se llama, la vigilancia, o como queramos decir.
0: La Portugal del Balaguer i Robert Martínez i amb Cristiano Ronaldo no ha passat de l'empat a 1 amb el Congo en el seu debut. El blaugrana Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès. Sentim Robert Martínez.
3: Es un partido para marcar el segundo gol y controlarlo, y en el Mundial ya hemos visto que esto no es fácil, pero podemos crecer mucho después de este partido.
0: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia. Blaugrana Rashford va fer un gol i Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès. De matinada Ghana 1, Panamà 0 i aquest matí a primera hora Uzbekistan 1, Colòmbia 3. Encara en futbol, el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028 i el Barça masculí jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada i faran una estada del 27 de juliol al 3 d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. I Paula Badosa jugarà als quarts de final del torneig de tenis sobre herba de Berlín contra Linda Noskova, la txeca. Ha superat aquest matí la francesa Diane Parry per un doble 6-2. La bagorenca va superar ahir en vuitens la nord-americana i número 7 mundial, a Coco Gauff, per 1-6, 6-3 i 6-2. I en waterpolo, Sabadell femení ha anunciat el primer fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de Ryan Neuschul, una de les grans figures del waterpolo internacional, té 26 anys, ve de la Lliga Universitària Nord-Americana, on ha guanyat el títol 4 vegades i també ha estat 3 vegades campiona del món amb la selecció de waterpolo dels Estats Units.
4: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
5: Tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, perquè els Mossos han anat a desallotjar 3 dels pisos dels blocs de la Rambla. Hi ha hagut corredisses, llançament d'objectes, crits a la policia, també la persecució d'una treballadora social pels 3 primers desallotjaments de la 60ena que s'han de fer en aquest bloc d'habitatges públics que està ocupat des de fa gairebé una dècada i on s'han de reallotjar els veïns d'un altre edifici de la mina, el Venus, que porta 20 anys pendent d'enderrocar.
6: Somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas, nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
5: Els pisos ocupats que s'han de desallotjar amb execucions previstes per la setmana que ve, hi ha menors i, segons denuncien els afectats, també persones en situació de vulnerabilitat.
7: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Esto es una vergüenza.
4: Catalunya al dia.
5: De seguida connectarem amb el barri de la Mina i també amb el centre de Barcelona, amb la part alta de Barcelona concretament, perquè han detingut un home, concretament al carrer Muntaner, per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos finalment l'han aconseguit reduir amb una pistola Taser. també serem a Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Ha canviat d'alcalde i el detonant, Quim Balaguer, bon dia.
8: Bon dia, Estel.
5: Ha estat una classe de ioga.
8: Un regidor d'Esquerra, que formava part de l'equip de govern, estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga, que es va acabar fent amb el regidor dins, que va seguir treballant. Però a l'alcaldessa no li va semblar bé i el va cessar. Ara ell s'ha aliat amb tres regidors de Junts per forçar un canvi en l'alcaldia.
5: També parlarem dels veïns de la Selva del Camp, al Baix Camp, que no veuen gaire clar la instal·lació d'una planta de reciclatge de plàstics.
9: Perill d'explosió, que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls...
8: Però l'alcalde diu que no s'hi pot oposar.
10: Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats, nosaltres com a ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
5: I avui entrarem també al Teatre Principal. A la Rambla de Barcelona porta 20 anys tancat, però ara s'està reformant per reobrir-lo el 2028.
8: Els seus 10.000 metres quadrats hi estan fent 4 grans espais d'exhibició amb més d'un miler de butaques en total.
5: I per fora recuperarà el seu aspecte original.
11: Recuperem les 3 grans arcs originals sobre el balcó de la Rambla, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, amb una alçada de 17 metres d'alçada.
5: I parlarem d'un altre espai que també porta més de 20 anys tancat. És el Teatre El Foment de la Bisbal d'Empordà.
8: Va ser punt de trobada i de representacions culturals durant el segle passat. Ara, l'Església, que és la propietària del teatre, es planteja reobrir-lo.
12: Recuperar l'ús social i cultural del Foment. Anem parlant amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai.
5: I parlant de teatre, acabem de saber que Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del TNC. Ho acaba de decidir el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya. Per tant, també intentarem ampliar-ho al llarg d'aquesta hora de programa. Ha estat un matí complicat pel que fa al trànsit, amb diverses incidències. Es mantenen a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra.
13: Doncs a aquesta hora hi ha lentitud a l'AP7 a Montroig del Camp en sentit Amposta per un accident, a la C65 a Cassà de la Selva per una avaria. Hi ha retencions a la rotonda que enllaça amb la C25 i a Barcelona. Hi ha intensitat a la ronda de dalt a Pedralbes en tots dos sentits de la marxa. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
5: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
14: Bon dia, bona hora.
5: Ara és aquells moments que els meteoròlegs us avorriu una mica, no? Perquè no hi ha gaires canvis a explicar, o què?
14: Doncs sí, estem amb aquest temps absolutament monòton, la temperatura de moment estable. Aquesta matinada, demà al matí, hi ha una petitíssima variació en forma de pas d'una banda de núvols per Catalunya, que potser deixi 3 gotes de calor i poca cosa més, però per vaja, dura 5-6 hores i se'n va. I sobretot, pendents, però ja n'anirem parlant, d'aquesta possible onada de calor entre diumenge i dimarts, dimecres de la setmana que ve, quan ens podríem acostar a rècords històrics de calor un cop més en ple mes de juny.
5: Doncs això, segur que n'anirem parlant. I en esports, què prepareu avui, Montse Raya?
15: Doncs mira, parlarem del València-Barça, primer partit de la final de la Lliga de Bàsquet, avui a les 8 del vespre, amb transmissió del Tot Gira a Catalunya Ràdio. A les 9, Barça-Pozo-Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Futsal, amb victòria al primer per als blaugranes. Paula Badosa va aconseguir ahir una de les victòries més destacades dels últims temps. Va superar la nord-americana Coco Gauff, número 7 del món, al torneig a Berlín. I als quarts de final s'enfrontarà demà la txeca Noskova. L'Atlètic Lleida presenta Juan Carlos Beltrán com a nou entrenador per dirigir la temporada que ve l'equip de la Terra Ferma a la Tercera Federació de Futbol. I la presidenta del Reus Deportiu, Mònica Balcells, fa balanç i destaca l'èxit aconseguit amb l'aposta per la gent jove de la casa en el primer equip, que ha permès, per exemple, jugar a la fase final de la Champions.
5: Doncs tot això i més al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la Sots Edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenz al control central. És la 1 i pràcticament 6 minuts. Comencem.
4: Catalunya al dia.

0: Doncs, com us dèiem, de seguida marxem cap al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, però abans passem per Barcelona. Han detingut un home al carrer Muntaner per amenaces amb un ganivet. Agents dels Mossos l'han hagut de reduir amb una pistola Taser. No hi ha hagut ferits. Què més en sabem? Des del lloc del fet, Joan Garcia, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Que tot això ha passat a 3:15 al carrer Muntaner, entre Mitre i la plaça Adrià. Una persona amb un ganivet a la mà tenia una actitud agressiva. De seguida hi han arribat els Mossos, que l'han reduït, com explicaves,

0: Muntaner, entre aquests dos punts, Mitre i la plaça Adrià, hi ha un important embús de trànsit.
1: Doncs qualsevol novetat, Joan Garcia, atents aquí al Catalunya al Dia perquè ens ho faci saber. Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: I ara sí, recollim els moments de tensió i puntualment de violència que hi ha hagut aquest matí al barri de la Mina. Aquí concretament hi havia llançament de tasses en un bar. Ha estat una de les escenes que s'ha viscut durant el desnonament de tres pisos d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs. És un edifici d'habitatges públics que des de fa 9 anys estan ocupats il·legalment per una seixantena de famílies. Avui s'ha començat a desnonar aquests veïns perquè en aquest bloc s'hi han de reallotjar famílies de l'edifici Venus, també a aquest barri de la Mina, que porta més de 20 anys esperant a ser enderrocat. Hi ha un ordre perquè vagi a terra a causa del seu mal estat, de la seva degradació. Des de la Mina, David Àngela, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Veure, és una situació molt complicada, hi ha versions molt contradictòries del que passa amb aquests pisos i, a més, això temen que pugui enverinar la pau social que hi ha en aquest barri.
2: Doncs sí, de fet, per uns són ocupes delinqüencials, per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que ha estat tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc desocupat a un clan familiar del barri mateix de la Mina. Quan va decaure aquesta vigilància, altres famílies del barri van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
3: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
4: Porque somos familias que llevamos 9 años ahí viviendo y, claro, no quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
1: La David, els veïns advertien que la Mina ara mateix és un polvorí, no?
2: Doncs sí, de fet, hi ha hagut llançament d'ous i de pedres contra la policia i contra també la seu del Consorci de la Mina. Els Mossos han hagut de protegir una dona d'una turba descontrolada que volia agredir-la i que ha intentat trobar, també han buscat i no l'han trobat, i no amb bones intencions precisament, el gerent del Consorci de la Mina. En aquest context, els veïns, però també la Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i de Besòs, adverteixen que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
5: A mi em sembla perfecte que avancin el reallotjament del bloc Venus, però no pot ser a costa de deixar famílies al carrer que són vulnerables. No pot ser a costa de crear un conflicte social a la Mina, perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials militaritzant la Mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la Mina.
2: Segons fons municipals, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergència de Sant Adrià, però els afectats en recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
1: Doncs això ha estat un matí molt complicat al barri de la Mina. També han rebut els periodistes, no, David?
2: Bé, un company de TV3 ha rebut l'impacte d'un ou directament a la seva càmera i hi ha hagut un moment de tensió que se li han encarat i s'ha pogut pacificar. Al final la cosa no ha anat a més.
1: Doncs bé, bones notícies en aquest sentit. Gràcies, David, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el novembre del 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, que són pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i manté peticions de condemna que sumen en total 36 anys de presó. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: I les defenses què en diuen?
6: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
7: El que apunyaló a Higinio fui yo.
8: ¿Qué fue usted?
7: Mi padre no. Tenía miedo y hizo así dos veces para

0: quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
1: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
2: No és possible la legítima defensa en els casos de riña tumultuària mútuament acceptada.
3: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
1: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
4: I precisament un clan familiar de Girona estaria al darrere de les 11 plantacions de marihuana que es van desmantellar a finals de maig en un ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra. N'han donat avui tots els detalls des de la policia. A més de la droga, els van trobar amagats diners i fusells, però el més destacat és que han desarticulat una estructura econòmica milionària per blanquejar els diners del narcotràfic. Anem a Girona, doncs, ara. Fèlix Martín, com s'ha concretat tot això?
5: Hola, bon dia. Doncs exactament, els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i vehicles de luxe. Han calgut 7 mesos d'investigació per no centrar-se només en el decomís de la droga, vincular totes les plantacions amb una única banda i, a partir d'aquí, anar més enllà. Ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez.
6: El cap volia mirar evitar que l'organització consolidés el benefici que havien pogut obtenir del tràfic de drogues, també, evidentment, evitar que poguessin descapitalitzar doncs, aquest benefici, no?
5: Els Mossos també han investigat personal d'empreses legals, com instal·ladors de la infraestructura necessària per als conreus de marihuana, subministrament de fertilitzant o immobiliàries, perquè blanquegen els guanys del narcotràfic comprant habitatges o locals.
4: L'Ajuntament de Barcelona ha suspès de feina i sou un bomber després que hagi estat denunciat per agressió sexual, Quim.
7: El consistori també ha traslladat els fets a la Fiscalia i no descarta presentar-se com a acusació particular. Els fets van passar el 7 de juny, quan el bomber hauria accedit al parc de bombers de la Zona Franca de matinada per iniciar la seva jornada laboral amb el seu vehicle particular i amb la presumpta víctima, aliena al cos de bombers, dins del cotxe. Posteriorment, mentre ja estava de servei, la víctima es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic, on es va activar el protocol d'agressions sexuals.
8: Catalunya al dia.

0: Així hem arribat a un quart de dues del migdia i us parlem ara de les famílies afectades pel brot de Covid-19 en una residència de Filella, a Tremp. Ja estudien quins passos seguiran després que l'Audiència de Lleida hagi confirmat l'arxivament definitiu de les causes penals que hi havia obertes arran d'aquests fets. El brot, recordem-ho, va ser entre el novembre del 2020 i el gener del 2021, va causar la mort de 64 residents en aquesta residència a Filella i el contagi de 42 treballadors. Des de Tremp, Pau Rovira, el tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. Se sap si poden fer ara alguna cosa?
1: Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, la notícia és molt recent i alguns dels familiars estan en xoc. Ara, alguns dels afectats estan analitzant el contingut de la resolució per decidir si emprenen noves accions per vies judicials o administratives. Recordem que quedaria oberta la via civil. Altres famílies, en canvi, donen el procés per tancat després de diversos anys de procediments. L'advocat que les representa, Xavier Prats, ha assegurat a aquesta emissora que, de moment, no es volen pronunciar, en part perquè assegura que la defensa ja els ha denunciat per parlar amb la premsa sobre aquest cas i de l'altra perquè, com dèiem, encara estan estudiant la resolució. En tot cas, l'Audiència de Lleida, com dèiem, avala l'arxivament acordat pel jutjat d'instrucció de Tremp l'abril del 2025. La decisió afecta tant la causa per un suposat delicte contra el dret dels treballadors com la més greu, la investigació per presumptes homicidis imprudents. Entre les persones investigades hi havia l'exdirectora del centre, la responsable higienico-sanitària i tres membres del patronat de la Fundació Sant Hospital de la Fundació Fiella d'aquí de Tremp. Recordem que la denúncia de la Fiscalia, presentada el 2022, apuntava problemes de coordinació i deficiències en l'atenció als residents durant el brot. També recollia irregularitats en la gestió de les defuncions i en la comunicació amb les famílies. Per tant, resumint, amb aquesta resolució de l'Audiència de Lleida, el procediment penal queda definitivament tancat, tot i que els familiars de les víctimes podrien optar encara per la via civil, que no està tancada, i també exigir, si calgués, si ho consideressin oportú, responsabilitats patrimonials.

0: Amb les altes temperatures i en plena campanya de la sega, proliferen els incendis de vegetació agrícola. Aquest matí cremen rostolls en un foc a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Lleida i Barcelona, perquè les flames han arribat molt a prop de les vies. L'última hora és que ja està estabilitzat aquest foc i, a tot això, continuen les tasques per apagar l'altre incendi que ha cremat un centenar d'hectàrees a la Segarra. És el més extens d'aquest any a les comarques de Lleida. Estela, en aquest cas s'apunta ja quina podria ser la causa, no?
1: Sí, segons els agents rurals, els primers indicis de la investigació apunten que el foc el podrien haver provocat els treballs d'una màquina recol·lectora. Recordem que va començar ahir a la tarda en un camp de cereal del municipi de Talavera i ha cremat sobretot finques que encara no s'havien segat. Aquest foc està estabilitzat des d'ahir a la nit, però els bombers encara hi treballen per remullar punts calents. Mentrestant, també han hagut de destinar una dotzena de dotacions terrestres i aèries a l'incendi que a quarts d'11 ha començat a l'Albi, prop d'una carretera local i de les vies del tren. La bona notícia, com dèiem, és que en un parell d'hores ja l'han pogut estabilitzar.
0: Gràcies, Estela. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Treballadors d'escoles bressol es manifesten a Barcelona en el marc d'una aturada a tot l'Estat per reclamar més recursos, menys ràtios i un millor reconeixement educatiu. És l'ambient en directe d'aquesta protesta que estan seguint Toni Fortesa amb el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Toni, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estan en aquesta manifestació?
1: Doncs mira, ara mateix, sota el lema del 03 existeix, centenars de docents es manifesten ara mateix en aquests moments davant de la delegació del govern per reclamar la dignificació del sector. La Sandra és una de les docents que es manifesta avui.
2: Donar la importància que té els 0-3 anys als infants perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios ja.
1: La baixada de ràtios és una de les grans demandes. També, dotada de més recursos, l'escola inclusiva, la Lourdes i la Cristina són docents del cicle 03.
3: Ràtio, reconeixement del 03, sou i sobretot això que hi som i que és una etapa primordial.
4: I que la inclusiva sigui real,
5: no com ara, que no arribem a poder incluir aquests nens a l'escola d'una manera adequada.
1: Crits del 03 no pot més, o ni ho bo, això és una revolució, han acompanyat aquesta manifestació. Moltes pancartes denunciant la fatiga de la professió. Com dèiem, ara la manifestació està just a les portes de la delegació del govern. Els professionals del sector demanen també una llei comuna a tot l'Estat que els equipari entre les diferents administracions.
0: Molt bé, Toni Fortesa, gràcies, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: I ara parlem de la Fundació Catalana L. Miquel Valls, que demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors, Marriera.
7: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i, en cas de tenir el grau 3+, es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa en altres comunitats. Són declaracions a 3Cat Info.
8: El grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
7: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Alguns malalts, però, han preferit no tirar endavant els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
0: L'Hospital Evangèlic de Barcelona ha inaugurat avui la Unitat Comunitària de Fragilitat. Es va posar en marxa després de Nadal i ara per ara atén una mitjana d'entre 6 i 8 pacients cada dia, tot i que podria arribar a atendre'n una vintena. Anna Escura, bon dia.
9: Bon dia. És un model d'atenció primària que vol reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris dels pacients amb fragilitat. És l'equip d'atenció primària qui els deriva cap aquí. Això permet que els pacients s'estalvien passar per urgències i un possible ingrés hospitalari. Alhora, el tractament que reben és especialitzat i personalitzat, ja que és el seu propi equip de primària qui en fa el seguiment. Perquè ens en fem una idea, molts dels pacients que venen a parar aquí tenen patologies cardiovasculars o respiratòries. Armand Casado, director d'urgències d'atenció primària del territori del litoral de Barcelona i codirector de la Unitat Comunitària de Fragilitat, explica com funciona.
10: El deriva a l'equip d'atenció primària i aquí es diagnostica i es visita i es programa amb un procés que poden ser diversos dies i l'avantatge és que el pacient es tracta aquí i se'n va cap a casa i torna l'endemà. No hi ha un ingrés si no es necessita.
9: La Higínia és una d'aquestes pacients.
11: Que m'ofegava i clar, em posaven pastilletes, esprais o cada dia pitjor, no podia dormir. I de l'Hospital del Mar me van derivar aquí i ben dita l'hora que m'han derivat aquí. Ha sigut un descans horrorós, eh? Pel molt que a mi m'intetratin i tot, com a casa teva no n'hi ha res. Eh?
9: La Unitat Comunitària de Fragilitat dona servei a l'Àrea Integral de Salut Litoral Mar de Barcelona, que inclou els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, amb una població de prop de 336.000 habitants.
0: Mireu, ara pareu atenció a aquest testimoni exadicte a la cocaïna.
6: El farcis al ser és un detonant, però també la normalitat com es viu a la vida diària. Tothom consumeix, tothom normalitza tant la cocaïna com l'alcohol.
0: És en Jonathan Ortega, té 43 anys, ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que van atendre l'any passat van ser per desenganxar-se d'això, de la cocaïna. Miquel Jarque, bon dia.
12: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Des de fa 10 anys que la cocaïna és la substància que genera més consultes d'assistència. Ja es pot establir d'alguna manera un patró de consum?
12: Doncs mira, precisament ens el deia el Jonathan, és aquest pas de l'ús esporàdic durant el cap de setmana a un consum diari. Neus Canals és la directora del Projecte Home.
13: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que per tant també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que a més té una baixa percepció de risc.
12: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG és de, en 8 de cada 10 casos, d'un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol. Contra el que s'acostuma a creure, l'addicció a la cocaïna, Estel, afecta tots els nivells econòmics, socials i culturals. En Jonathan és l'exemple que te'n pots en sortir perquè ara ja porta gairebé 3 anys sense consums i ha refet la seva vida.
0: Això per descomptat, sempre aquest missatge positiu, perquè molta gent se'n surt, és molt possible, i sobretot amb l'ajuda de gent com els del Projecte Home. Gràcies, Miquel, bon dia.
12: Molt bon dia.
0: Mireu, a partir de l'any que ve, de l'estiu del 2027, si sortiu de l'aigua en una platja de Barcelona i us adoneu que us ho han pispat tot mentre us banyàveu, no patiu, no patiu, si més no, per com tornareu a casa. L'Ajuntament vetlla per vosaltres, no deixarà que marxeu només amb el banyador posat i saltant com cangurs per la sorra que crema per evitar que us cremeu els peus. Què ha previst, Quim, el consistori, per evitar tot aquest panorama que acabem de descriure en tant demolidor?
14: Doncs la solució és un kit d'emergència que ens permetrà recuperar un mínim de dignitat i no haver d'anar cap a casa amb una mà al davant i l'altra al darrere. Aquests kits els tindran els agents del grup de platges de la Guàrdia Urbana i consisteixen en una samarreta de cotó blanc, uh-huh, amb el logo de l'Ajuntament,
0: per descomptat,
14: uns pantalons curts blau marí, unes xancletes de platja i una motxilla de niló impermeable que incorpora també el distintiu institucional de la ciutat. De moment en compraran 900 kits.
0: 900?
14: Sí, són per 2 anys, 2027 i 2028, i que l'estiu que ve ja estaran a disposició de les víctimes de robatoris. Tenen un cost global de 6,6 milions d'euros.
0: Deu ser cotó bo.
14: El cotó no sé si és bo, però el que sí et puc dir és que el patronatge de la

0: robes unisex.
1: Clar, és que només faltaria que més hi hagués la samarreta entallada, la no, de mànigues, de tirants...
0: Però això sí, talles que van de la S a la 3XL.
1: Uh-huh.
0: I també talles infantils, perquè també els nanos...
1: Clar, pobres nanos, sí.
0: Talles infantils de la 7 a la 10. I les xancletes de plàstic dels números 36 al 44. I tot i que no hi ha dades concretes dels delictes comesos sobre la sorra, perquè aquestes dades no s'agreguen als delictes de Barcelona, la secció de platges de la Guàrdia Urbana va fer l'any passat 276 detencions i 359 denúncies, la majoria per furts. Si aquest ritme es manté, aquest kit de l'Ajuntament pot acabar ben aviat sent tendència a les platges de Barcelona?
1: Esperem que no, perquè si veiem gaire gent amb aquesta samarreta blanca i aquest pantaló curt de color blau marí, mal senyal, en realitat.
0: Malum signum, efectivament.
1: Gràcies, Quim.
0: Adéu.
2: Catalunya al dia.
1: Vinga, ara parlem d'un nom propi, és el de Miquel Àngel Castaño, és el nou alcalde de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Tres regidors de Junts i un d'Esquerra Republicana, que va ser cessat de les seves funcions de govern, han desbancat la fins ara alcaldessa, Mari Lluís Gorné. Anem cap allà, cap a Pont de Molins, i tenim la Laia Claret. Laia, bon dia, com s'arriba aquesta moció de censura?
3: Doncs mira, hola, bon dia. Tot es desencadena quan l'alcaldessa va cessar a principis de juny Jordi Carreras de les funcions de govern d'aquest poble d'uns 600 habitants. Ho va fer sota l'acusació d'abús de poder perquè fa un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia la classe. La professora assegura que van consensuar la decisió amb el regidor, però aquest va ser el detonant. Avui els tres regidors de Junts de l'oposició i el regidor d'Esquerra cessat de les funcions han presentat la moció per desbancar l'alcaldessa, que se sent traïda per Carreras.
4: La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar, pactar i treballar plegats. Això és fer política de veritat, i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfuga per al seu propi benefici.
3: Miquel Àngel Castaño, com a nou alcalde, ha remarcat que es necessita cohesió municipal i més en un poble tan petit.
5: En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics. Ens trobem al carrer, a les festes, a les entitats, als comerços. Compartim el mateix poble.
3: Una situació, evidentment, condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any. I és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels pròxims comicis.
1: Així hem arribat a 2:15. Us parlem ara de Quality Espresso. Els seus treballadors han ratificat el preacord sobre el futur de la planta de la zona franca d'aquesta empresa de màquines de cafè, Mireia Sala.
6: Sí, Estel, en un referèndum fet aquest matí, una àmplia majoria hi han votat a favor. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el lloc de treball, ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.

0: Recels entre els veïns de la Selva del Camp al Baix Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. A veure, explica'ns primer què farà aquesta planta.
1: Sí, el grup Valo Green produeix matèries primeres circulars. El seu producte més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i de pneumàtics mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però malgrat les virtuts del reciclatge, els veïns com Rubén Guerra adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
2: Perill d'explosió, que està reconegut en dintre del projecte. Les altres afectacions serien a la fauna, sorolls, podria ser una activitat que estigués funcionant 330 dies a l'any, 24 hores.
1: El sector primari tampoc ho veu clar. Tom Crusells és un pagès del poble.
3: La pagesia som doblement afectats perquè tenim la terra i tenim els cultius, i aquests cultius, doncs, si hi ha fums i hi ha camions que traginen brossa i tot això, se veuran afectats. Per tant, una finca que sigui al costat d'això, doncs, perd de valor.
1: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però, segons ha explicat l'alcalde Enric Roberto, amb tots els permisos en regla, difícilment s'hi poden oposar.
2: Si

0: Aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental doncs, com el departament de l'OGAU, com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes. Nosaltres, com a Ajuntament, no podem negar-los la llicència d'activitat.
1: L'empresa, que no ha volgut fer declaracions, preveu invertir 64 milions d'euros en la que serà la seva planta més gran a tot l'estat. Generarà 35 llocs de treball i gestionarà 80.000 tones anuals de residus.
2: Ens quedem amb tu, Manel, per parlar d'un estudi del Centre Tecnològic Eurecat que certifica que l'aigua regenerada de la depuradora de Reus és massa salina per als camps d'avellaners i, per tant, caldrà tractar-la. Unió de Pagesos, però, prioritza que l'aigua arribi als regants per poder garantir la continuïtat de la resta de conreus. Quina lectura en fan els productors?
1: Sí, és un document que confirma el que ja es temien els pagesos, que s'acaba de presentar en societat, però que, segons el responsable de l'aigua del Sindicat Agrari, Martí Macias, ara mateix la prioritat és fer arribar aquesta aigua tractada de la depuradora de Reus per salvar la resta de conreus en cas de sequera, com per exemple l'ametller i l'olivera, que representen ja més del 50% del total.
3: No prioritzem ara per ara la qualitat de l'aigua, que també ho fem, però vull dir, la prioritat principal és que arribi l'aigua. I si, com està previst, que diu l'ACA, que l'obra estarà feta el 28, que sigui el 28, i que tinguem l'aigua aquí. Quan tinguem l'aigua aquí, ja treballem el que hàgim de treballar perquè opcions hi ha per poder aconseguir una aigua adequada per a l'avellaner.
1: Amb la mort i l'arrencada de centenars d'hectàrees d'avellaners a la zona, la proporció dels conreus ha anat canviant i, segons Macias, ara l'important és garantir aquesta arribada d'aigua i després decidir si es barreja amb la del pantà de Riudecanyes o si s'acorda fer un tractament d'osmosi. Això, però, encariria molt el preu de l'aigua, entre els 9.000 i els més de 700.000 euros anuals, en funció de la proporció d'aigua que es tracti.
2: Molt bé, gràcies, Manel Sastre, des de Tarragona. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: I ara ens fem ressò d'una protesta amb cadires. Asseguda a Calafell, un grup de veïns està fent això, protestar amb les cadires. Les treuen a fora per reivindicar que tornin a posar bancs al carrer. L'Ajuntament els ha retirat, ho ha fet per acabar d'arrel amb la conflictivitat que ha anat en augment en aquesta zona per part d'un grup de joves que fins ara s'hi reunia, sobretot als vespres, i han dit, doncs, traiem els bancs i així aquests joves no vindran a reunir-se aquí. Més detalls en connexió amb la corresponsal al Baix Penedès, amb la Montse Gené Riba. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. Demà un grup de veïns s'ha tornat a citar a quarts d'11 del matí amb cadires de casa i de platja al lloc on hi havia els bancs. Volen que tornin a posar els seus bancs. Avui mateix mostraven el seu desacord amb la decisió de l'Ajuntament d'eliminar-los. La Carmen, una de les veïnes que porta la seva cadira diversos dies a la setmana, explica per què ho fa.
5: Porque no han quitado todos los bancos, hay mucha gente mayor, yo creo que no es una solución, la veo una solución tonta. Y sí que quitan los bancos para quitar lo que no interesa, la droga y tal.
4: També han parlat amb la Concepció, a qui no li agrada ni que treguin els bancs ni tampoc el tipus de gent que s'ajuntava aquí.
6: Van fent un ambient que no és agradable. Estaven bevent, fent soroll...
4: Tot indica que l'Ajuntament ho ha fet com a solució temporal a causa dels incidents violents que hi ha hagut en aquesta zona, que han acabat amb ferits per arma blanca i arma de foc. Són un grup d'una vintena de joves, alguns menors, a qui l'Ajuntament atribueix activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues, i aquests dies s'estan aplicant mesures policials contundents.
2: Avui a Tarragona es commemora el 40 aniversari de l'Institut Municipal de Serveis Socials. És una institució hereva de serveis d'atenció a persones sense cobertura sanitària o que vivien en barraques, unes necessitats que potser no han canviat gaire en tots aquests anys. N'hem parlat amb alguns dels seus responsables. Ho sentireu en aquest reportatge de la Clara Chavarría Domingo amb el muntatge musical de Xavier Espelt.
7: Les últimes dades revelen que la pobresa i l'exclusió social afecten un 25% de la població a Catalunya. I a Tarragona, la meitat dels usuaris de Càritas no tenen un habitatge digne i pateixen precarietat laboral. Un dels col·lectius de l'Institut de Serveis Socials de Tarragona més afectats per tot plegat són els més petits i les seves famílies i els adolescents. Mercè Rocamora és coordinadora de serveis socials a la zona centre de Tarragona i Jordi Molina, del Servei d'Atenció Educativa per Adolescents amb expedient de risc.
8: Avui en dia sí que ens trobem amb moltes problemàtiques perquè tenim la problemàtica d'habitatge. Una família que no té habitatge no pots treballar altres àmbits amb ella, no? La meva opinió és que sí que la societat sembla que està augmentant augmentant la violència en general. La violència, la salut mental, no? La pobresa també.
9: Una mica és l'atenció a nois i noies que necessiten el nostre suport per tirar endavant. Que la primera cosa que em

0: De fer és escoltar, analitzar, planifiquem com fer-ho i actuar acompanyant-los.
1: Un altre dels capítols importants de l'IMSS és l'atenció a la gent gran i dependent. Loli Tovar és cap administrativa del Departament d'Administració i Sandra Sadurní també està implicada en aquest servei.
2: El més important de tots jo crec que és el servei d'ajuda a domicili. No pots deixar una persona dependent d'un servei que ho necessita diàriament.
3: El servei d'atenció domiciliari és essencial. A part del servei de neteja, fem un acompanyament. La treballadora familiar que hi va i està una estona parlant amb ella, l'acompanya al carrer a passejar, l'ajuda a fer el dinar. Cada vegada es necessita més aquest servei.
1: L'altre pal de paller de l'Institut són els recursos econòmics i humans. S'hi refereixen el gerent Josep Miquel Beltran, Tovar i Sadurní.
4: Hem sigut molt prolífics a l'hora de fer lleis aquí a Catalunya, però totes aquestes lleis no han estat acompanyades moltes vegades d'aquest finançament necessari.
2: Nosaltres contractem tot el que és referent a serveis socials. Un servei d'ajuda a domicili, un servei de teleassistència. Al cap i a la fi són serveis molt importants per la ciutadania i sense això no podria fer-se el servei.
3: La gent està de baixa, costa cobrir aquestes baixes. Sí que és veritat que no sempre és culpa de l'empresa, no?
1: Si bé les perspectives de futur no són optimistes, els professionals de l'IMSS, amb una llarga trajectòria a la institució, fan aquesta lectura.
4: És una oportunitat molt bona per a poder explicar i comunicar quines són les històries d'èxit de serveis socials, que també n'hi ha, no? Això no només passa a les pel·lícules de Hollywood, sinó que també passa a una organització com la nostra.
0: El fàcil és dir, estem molt malament. Però amb el treball del dia a dia, jo veig que tirem endavant.
5: Ara mateix el que veig és que les persones som el motor de les coses. El meu equip és tothom que ve, ve amb il·lusió, ve amb ganes.
6: Fem el que podem amb les eines que podem i donem sempre el millor que tenim.
7: Poc més de 5 minuts i 3 quarts de 2. La Noguera, un fòssil de cocodril descobert allà fa més d'un segle, ha permès ara saber més detalls sobre aquesta espècie que va viure fa 125 milions d'anys. Concretament, s'ha pogut saber una mica millor com era la seva pell i també els patrons que tenia a la cua. Noelia Casellas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I això és una troballa molt excepcional, no?
8: Sí, tant, perquè és molt poc habitual que es fossilitzin el que coneixem com a teixits tous, és a dir, la pell o els lligaments, per exemple. Aquí juga un paper clau al jaciment de la Pedrera de Maià, que és on es va trobar, perquè es tracta d'un indret excepcional per a la preservació de fòssils. Per posar una xifra, se n'hi han trobat més de 8.000. Tornant al cocodril, com deies, el fòssil es va localitzar a principis del segle XX, però ara s'ha estudiat amb nova tecnologia que ha permès observar la pell i les escates d'aquesta espècie a través de llum ultraviolada. Concretament, s'han pogut analitzar els patrons de la pell i també de la cua. Sentim Òscar Castillo, que és un dels paleontòlegs autors de la recerca, que explica per a què podrien servir.
9: Pensem que podria servir tant com a reconeixement entre mascles i femelles per poder reconèixer entre si mateix, però que vist des de lluny potser també serviria com per camuflar-se.
8: També s'ha pogut comprovar, Estel, que tenia més eficiència respiratòria i que li falta una aleta que sí que tenen els cocodrils d'avui en dia i que els serveix per nedar i també per propulsar-se.
7: Doncs espectacular saber tot això d'aquesta espècie que va viure fa 125 milions d'anys gràcies a aquest fòssil trobat aquí a la Noguera, a la Pedrera de Maià, fa un segle. Déu-n'hi-do, és al·lucinant el que pot fer la ciència. Gràcies, Noelia, bon dia.
8: Fins ara.
7: Doncs aquest dijous 18 de juny també té un nom molt destacat pel que fa a la cultura, és el de Josep Maria Mestres, que és el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya. Això ho ha anunciat fa ben poca estona el Consell d'Administració d'aquesta institució. Josep Maria Mestres, nascut a Calaf el 1959, té una àmplia trajectòria i ja havia estrenat anteriorment alguns muntatges aquí, al teatre que ara dirigirà el TNC. Marta Vives.
10: Josep Maria Mestres, de 66 anys, és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts al teatre català. Llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i en Interpretació per l'Institut del Teatre, ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva trajectòria. Va ser membre de la companyia Zitzània Teatre, membre fundador de la companyia Cram i director fundador de l'Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra. El seu repertori abasta des de clàssics com Shakespeare, Brecht o Lope de Vega fins a autors contemporanis com Guillem Clua, Florian Zeller o Simon Stephens. El vincle de Mestres amb el Teatre Nacional de Catalunya és

0: de fa molts anys. De fet, és una de les figures associades a l'etapa fundacional del Teatre Nacional sota Domènec Reixac, on va treballar com a director habitual. Ha dirigit nombroses produccions al llarg de les dècades, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar o La senyoreta Júlia, fins a La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per aquesta temporada vinent amb Emma Vilarasau de protagonista. El 2025 va dirigir l'obra monumental L'herència, de Matthew López, al Teatre Lliure, que té prevista la seva reposició aquesta pròxima temporada a la sala Fabià Puigcerver de Montjuïc.
1: Doncs sort i encert, Josep Maria Mestres, al capdavant del TNC. Marta, parlant d'un altre teatre, el principal, aquest a la Rambla de Barcelona, preveu obrir portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb quatre espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, de concerts i d'esdeveniments diversos. Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial del teatre més antic de la ciutat de Barcelona, tot això després de 20 anys parat, sense activitat, tancat al públic. Tu ja has pogut fer una visita d'obres i en quin punt estan?
0: Doncs en un estat inicial d'enderroc de parets per aclarir connexions i de tria dels elements a mantenir i a restaurar, com per exemple les parets verdes del frontó o una ceràmica pintada de Pilarín Vallès que es troba pujant l'escala. Enric Batlle és l'arquitecte en cap.
2: Aquest edifici li feia falta ordre i aquest ordre el fem a través de buidar interiorment, de fer uns espais intersticials més clars i que ens doni la impressió, i així ho volem que sigui, de que les rambles entren a dintre de l'edifici.
0: La primera fase de les obres se centra la rehabilitació integral de la façana i també la recuperació de la cúpula de Venus. Enric Batlle.
2: Són la façana on recuperem les tres grans arcs originals sobre el balcó de les Rambles, que havien estat perduts, i també la cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
0: Dins d'aquests 10.000 metres quadrats de superfície hi ha quatre espais d'exhibició que voldran mantenir la seva personalitat diferent. Són el Teatre Principal, amb 850 localitats, el Teatre Latino, amb un aforament de 250 butaques, el Frontó High Alley, com a espai polivalent, útil per espectacles de gran format, però també per esdeveniments diversos, i la cúpula Venus. A més, el teatre també comptarà amb un restaurant.
1: I on també tenen un teatre tancat des de fa més de 20 anys és a la Bisbal d'Empordà, és el Foment, ubicat en ple nucli antic d'aquest municipi. Va tancar les portes després de ser un punt de trobada pels bisbalencs durant tot el segle passat. Ara es vol recuperar aquest emblemàtic espai de la població i des de la Bisbal ens ho explica la Carla Saló Pujol.
3: El 1912 va obrir les portes sota el nom del Foment Catòlic com un punt sociocultural de reunió entre la ciutadania del municipi. Durant anys s'hi van fer representacions teatrals, com ara Els Pastorets, i sessions de cinema. El 1920 va ser comprat pel mossèn d'aleshores, Agustí Planes, i va passar a ser propietat de l'Església. Des del seu tancament fa quasi 25 anys no ha tornat a obrir. Miquel Calzina, rector de la Bisbal des de fa un any, ha mostrat interès perquè el municipi pugui recuperar aquest espai i assegura que hi ha un diàleg entre les parts.
4: Recuperar l'ús social i cultural del Foment, n'hem parlat amb l'Ajuntament, n'hem parlat amb el Bisbat, n'hem parlat amb totes les parts interessades en recuperar aquest espai i això hi és, sí.
3: L'associació El Foment Centre de Cultures lluita per recuperar un teatre estimat per moltes generacions. Sebastián Ruiz, portaveu de l'entitat, celebra que s'estigui treballant conjuntament.
5: Per una banda, l'Ajuntament. Per una altra banda, el Bisbat. El Bisbal està intentant tenir tota la fotografia, en aquest cas tècnica, per veure de què estem parlant. Per nosaltres era molt important aquest pas, nou pas que s'ha fet, que és aquest diàleg entre els tècnics de l'Ajuntament i els tècnics del Bisbal.
3: Des de l'Ajuntament, l'alcalde Òscar Aparicio admet que el problema és l'antiguitat de l'edifici. Així mateix, assegura que la reactivació del projecte ha coincidit en un moment en què el consistori pot fer una aportació econòmica, tot i que no és un projecte prioritari per a l'Ajuntament.
6: És un edifici molt antic, evidentment té una part que estaria bé conservar, però que per posar-ho per fer activitat, doncs suposar una inversió enorme de diners.
3: Irina Ramírez, estudiant de l'Institut de la Bisbal, ha fet el treball de recerca i ha imaginat com seria una remodelació del Foment adaptant-lo als temps actuals. Apunta que la reobertura d'aquest espai seria ideal per al jovent.
7: I la meva rehabilitació trobo que s'hauria d'agafar com a model no per el que s'hauria de fer en el Foment, sinó per què volem el Foment, perquè

0: que volem tenir aquest edifici per nosaltres.
1: Veurem si hi ha un impuls definitiu que obri la porta perquè la Bisbal d'Empordà recuperi un teatre emblemàtic per esdevenir un punt sociocultural al municipi i a la comarca.
2: I avui que Barcelona comença el Sónar amb una nova direcció i també concentrant-se tot a la programació a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, a Lleida arrenca el Magnífic Fest. Milers de persones passaran fins dissabte pel recinte de les Firetes, ara convertit en un espai que tindrà la música com a protagonista, però on la gastronomia també guanya pes. Love of Lesbian, Joan Dausà o aquests que sentim, els britànics de Molotovs, pujaran a l'escenari. Noelia, la calor que es preveu aquests dies, perquè en Francesc Mauri ens deia que a partir de diumenge onada de calor, però això no espanta l'organització, eh?
3: A partir de diumenge onada, però és que ara ja en fa molta, eh? Però no, no els espanta, perquè mira, han previst ombres, el recinte ja té força arbres i perquè la programació comença a partir de les 8 del vespre cada dia. Santi Salvador és el director del Magnífic.
4: Baixarà el sol, començarà la bona música, començarà un ambientazo que és el que acostumem a tenir aquí, i és la millor opció per afrontar-la.
3: Doncs avui, primer dia, festa de benvinguda, i demà serà el torn d'ell.
5: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonar...
3: Doncs demà divendres Joan Dausà, que sentim, també Lori Meyers, Svetlana i Kitai, actuaran, això, demà divendres, i tot plegat envoltat de gastronomia lleidatana.
4: Costes del Segre, Olides Garrigues, Pere de Lleida... Tenim un espai que és Gust de Lleida, que ho engloba tot, on podem tastar tot això que oferim aquí des de les nostres terres. I també tindrem carn a la brasa i caragols, que és una novetat també d'aquest any.
3: Estel, doncs música, caragols, i mira, us poso encara una altra música.
6: Todos los raros fuimos al concierto.
3: I és que ells, Love of Lesbian, seran els caps de cartell de dissabte. També hi haurà Tu otra bonita, Sobre Cero, Rafarinho, Éxtasis i Alison Darwin. El recinte pot acollir fins a 10.000 persones.
2: I esperem que una d'elles sigui Noelia Caselles. Gràcies i passa-t'ho bé aquests dies.
3: Gràcies.
2: El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. També anem cap allà, Núria Peraire. Què en sabem de l'obra guanyadora i de la resta de premis?
7: Hola, bon dia. Doncs mira, el jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora, diu, sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. Després hem conegut també el Premi Carles Rahola d'Assaig, és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Oriografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per La fuga, de l'autora Laia Aguilar. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es coneixeran dos premis més. El guanyador del premi serviria a la millor lletra de cançó i del Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
8: Catalunya al dia.

0: Vinga, va, 8 minuts i mig i les dues del migdia. És dijous i com cada dijous us proposem un lloc on fer una sortida de cap de setmana amb en Gerard López. Gerard, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Que és el director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa i també responsable de la web de sortides Cat de Setmana, catdesetmana.cat. Gerard, benvingut. Què ens proposes avui?
1: Una fantàstica ruta de vèrtex geodèsics per Catalunya.
0: Sí, que serà un dels conceptes associats a aquesta temporada del Catalunya al dia. M'ha quedat claríssim què són, no ho oblidaré mai més. No
1: saps quants n'hi han, segons
0: alguna recerca? Bueno, això ara ja és una pregunta.
1: Un 6.000.
0: 6.000?
1: Almenys és el que he trobat així, amb una recerca ràpida, sense comprovar, però la primera xifra
0: no
1: que m'ha aparegut...
0: Això,
1: no, no ho he verificat. Però bé, com que ja veig que no t'agraden els vèrtexs geodèsics,
0: per què no? Per què no els coneixies? No, no vol dir que no...
1: No has pogut anar a veure ni un en tota la temporada.
0: Que sí que en dec haver vist, però mira, no m'hi he fixat.
1: Mira, anirem a fer una caminada per al costat d'un riu, pel riu Tet.
0: Tet.
1: O la Tet, el Capcir, als peus de la Bullosa i al cim del Carlit, que jo, això ja és Alta Cerdanya, estem a la frontera. Ja saps que tenim el riu Ter, més amunt el Tec, i després la Tet... Perquè...
0: Tet
1: en femení, la Tet, i no és perquè sigui una qüestió francesada, segons sembla, sinó que és tradició també ben catalana dir la Tet, si més no l'és a dir, diu això. Per anar-hi, cal arribar fins a Montlluís. Si veniu de Puigcerdà, és qüestió d'anar per la Guingueta i per Sallagosa, seguint la famosa N116, i si veniu de Perpinyà o Prada, la mateixa carretera, però en sentit invers. Punt de sortida, apunteu l'aparcament del Pla de Barrers pujant cap a l'estany de les Bulloses. A l'estiu, allà està tallat perquè hi ha un autobús que et puja i et baixa, perquè hi ha molta gent, però comencem a caminar allà mateix. Podem sortir d'un càmping, el Petit Canadà, que està situat allà. És una caminada pel costat del riu, anar fent meandres, molt i molt sedant, molt recomanable, molt familiar, molt planera.
0: I molt de sol o no?
1: Estones sí, estones no, perquè també hi ha avets, hi ha arbres, eh? I estem a una atenció a punta l'alçada mitjana, estem a 1.600 metres d'alçada. Estem amunt, eh?
0: Però
1: és una zona planera, d'acord? 3 quilòmetres i mig d'anada, 3 quilòmetres i mig de tornada i us ho passareu pipa.
0: Doncs, escolta, deixem aquí aquesta interessantíssima secció de recomanacions per fer escapadetes de cap de setmana, però t'esperem al setembre que ve amb més propostes.
1: Doncs fins setembre.
0: Gràcies, Gerard, i bon estiu.
1: Igualment.
2: Esports.
0: Anem, doncs, ara cap a la informació esportiva, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El Barça comença a jugar avui la final de la Lliga ACB a València, el millor de 5 partits i amb el factor pista en contra.
3: Els dos primers partits, per tant, es juguen al pavelló Roig Arena de València. Xavi Pasqual, entrenador blaugrana.
4: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar. I ho fan increïbles, el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
3: I ara sentim Pedro Martínez, el tècnic barceloní que dirigeix el València Bàsquet.
5: Ara mateix estem molt focalitzats en el primer partit, de fer una bona feina. Sabem que el Barça i el seu entrenador en particular és un mestre de la preparació de partits, de posar dificultats al joc del rival.
3: L'únic precedent entre Barça i València en una final de la Lliga de Bàsquet és de fa 23 anys. El Barça de Pesic va segellar el triplet a la Fonteta després de guanyar els tres primers partits en joc. Els dos equips han coincidit aquesta temporada en quatre partits amb un balanç de dues victòries per a cada equip. València-Barça, doncs, primer partit de la final de la Lliga ACB, avui a partir de les 8 del vespre i amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: També avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Murcia.
3: Després de protagonitzar una remuntada èpica i imposar-se als penals a primer partit, els blaugranes busquen sumar el segon triomf. Victòria que situaria el Barça a un sol triomf del títol. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
6: Se va a haber casi el doble de gente que ha venido camino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas. Tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto y todos juntos lo vamos a conseguir.
3: El públic del Palau Blaugrana podrà acomiadar avui el tanca portuguès Eric, que deixarà l'equip a final d'aquesta temporada després de 3 anys. El partit Barça-Pozo-Múrcia és a les 9 del vespre i en directe per Esport 3. I l'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
2: Soy un juego muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario, que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.
3: Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta.
0: Parlem de futbol ara. El Madrid ja té el tercer fitxatge per la nova temporada.
3: Es tracta del defensa francès Ibrahima Konaté, que firma com a jugador blanc per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. Té 27 anys, és internacional en França i jugava fins ara al Liverpool de la Premier League anglesa.
0: El Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic avui començaran a jugar-se partits de la segona jornada de la competició.
3: A la CIS, República Txeca, Sud-àfrica, Suïssa, Bòsnia a les 9 del vespre, Canadà, Qatar a les 12 de la nit i Mèxic, Corea a les 3 de la matinada. La Portugal del Balaguerí, Robert Martínez i amb Cristiano Ronaldo no va passar de l'empat a 1 amb el Congo en el seu debut. A Blaugrana, Cancelo va jugar els 90 minuts amb l'equip portuguès.
7: Empatamos el primero y ahora tenemos que sacar los 3 puntos para los próximos 2. Creo que es claro, o sea, tendríamos que ganar obviamente este partido para estar ya un poquito más tranquilo, pero es lo que es, este es el fútbol. Hoy ya no hay equipas flojas. Creo que el Congo, como dijo, hizo un partido bueno y nosotros tendríamos que haber hecho más.
3: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, el Belgrana Rashford va fer un gol, Gordon va sortir de titular amb l'equip anglès, de matinada Ghana 1, Panamà 0, i aquest matí a primera hora, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, i encara en futbol, el Barça renova Pere Romeu com a tècnic del femení de futbol fins al 2028, i el Barça masculí jugarà al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa el 31 de juliol en partit de pretemporada. De fet, faran una estada a finals de juliol i primers d'agost al centre d'entrenament de la Federació Anglesa de Futbol. I acabem amb waterpolo. El Sabadell femení ha anunciat el primer fitxatge per la nova temporada. Ryan Neuschul, una de les grans figures del waterpolo internacional.
8: Catalunya al dia, amb Estel Batés.
0: El Sexeni seran un dels grups que actuaran en el primer festival Riu Viu, que es farà aquest cap de setmana a la platja fluvial del Dover, al Baix Ebre, amb una programació eclèctica que busca captar i ajuntar generacions diferents. Aquest festival rural es proposa activar el paisatge com a escenari cultural i també espai de trobada, amb el riu Ebre com a taló de fons. Riu Viu és música, però també és art, és gastronomia i és sensibilitat per la terra i per la comunitat, és a dir, per les terres de l'Ebre, pel terreno, com en diuen els abrencs. Sort i encerts en aquesta nova aventura que començarà demà al Riu Viu. I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dijous.
9: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de la meva. Hoy se come.
10: El jutge del cas Plus Ultra imputa ara les filles i la secretària de Zapatero. Bon dia, són les dues.
11: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
10: Just l'endemà que José Luis Rodríguez Zapatero declarés davant del jutge pel cas Plus Ultra i per les joies trobades a la seva caixa forta, el mateix jutge ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de l'expresident del govern espanyol, Joan Bota.
12: Ho havia demanat la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, a més, descarta demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir el contingut d'un mòbil d'un exdirectiu de l'aerolínia Plus Ultra, que és un element clau en la construcció d'aquest cas.
10: Madrid, Paula Brujats.
13: I és un nou revés per a Zapatero. 24 hores després de declarar l'Audiència Nacional, ahir sortia confiat i tranquil, però avui el jutge fa un pas més, imputa les seves filles i les acusa de canalitzar i camuflar a través de la seva empresa de maquetació alguns dels pagaments de la trama. També se suma a la llista d'investigats la secretària de Zapatero. El jutge diu que era una peça clau per a l'operativa d'aquesta organització criminal.
10: A la crònica internacional, Donald Trump justifica les concessions a l'Iran en l'acord de pau que va signar per sorpresa ahir a la nit per evitar una catàstrofe econòmica mundial, diu.
12: El document inclou una reobertura de l'estret d'Hormuz que els experts adverteixen que serà lenta i complicada, que els Estats Units financin la reconstrucció de l'Iran amb 300.000 milions de dòlars i l'aixecament de les sancions contra el règim dels ayatollahs, entre altres. A canvi, l'Iran es compromet a no desenvolupar mai armes nuclears.
10: Washington, Oriol Serra.
14: L'anomenat memoràndum d'entesa es veu directament com una presa de pèl fins i tot per part de molts republicans als Estats Units. Veuen com Trump ha cedit davant l'Iran i com els dos mesos de guerra només han servit per empitjorar encara més l'economia nord-americana.
10: I de la guerra a l'Orient Mitjà a la guerra d'Ucraïna, que ha llançat Ucraïna avui el seu atac més massiu contra Moscou des de l'inici del conflicte amb una refineria al punt de mira.
12: L'atac ha obligat a tancar els aeroports de Moscou.
10: Corresponsal Cristina Solies.
15: És el segon atac a la refineria més gran de Moscou en només 3 dies i en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Des de la indústria petroliera admeten que hauran d'importar carburant de l'Àsia per fer-hi front.
10: I al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en l'enquesta sobre salut sexual que ha publicat avui el CIS.
12: Explica que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades i que un de cada 4 homes ha pagat per sexe almenys un cop a la seva vida. Entre els progressos, gairebé el 90% dels enquestats veuen ara igual de bé les relacions homosexuals i les heterosexuals. És una acceptació que s'ha més que duplicat en menys de 2 dècades.
10: Al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de la petició que la Fundació Catalana L.A. Miquel Valls per fer compatibles les ajudes per invalidesa i per dependència. Mar Riera.
16: Els afectats d'ELA i les seves famílies lamenten que a Catalunya hi hagi copagament i en cas de tenir aquest grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. 3 mesos després de l'aprovació d'aquestes ajudes, reclamen un sistema de cures més flexible i cuidadors més especialitzats.
10: I tensió aquest matí al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, pel desnonament de 3 famílies d'un bloc ocupat des de l'any 2017.
12: D'aquests pisos n'han de marxar una 60 més de famílies perquè s'hi han de reubicar els afectats per l'enderrocament del bloc Venus.
10: Anem cap allà, David Àngela.
17: Bon dia. Llançament d'ous i pedres contra la línia policial i la seu del Consorci de la Mina. Molta crispació davant d'aquests primers desallotjaments d'un bloc ocupat des de fa 9 anys i després que fos condemnat a 9 anys d'inhabilitació un tinent d'alcalde de Sant Adrià de Besòs per pagaments irregulars en diner públic a un dels clans del barri per justament protegir l'immoble de possibles ocupacions. Tant els veïns com el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs adverteixen que estem davant d'un conflicte social que pot esclatar en qualsevol moment.
10: I en temps de cultura, avui arrenca el Sonar. Ho fa amb una nova direcció, en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet i amb artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Amélie Lenz al cartell. I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
18: Bon dia.
10: Anglaterra compleix els pronòstics, guanya en el seu debut al Mundial, mentre que Portugal decep contra Congo.
18: L'equip de Robert Martínez només va poder empatar un al partit d'ahir. Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, amb Kane i Rashford de golejadors. Farem balanç. Aquesta primera jornada del Mundial, amb la Sònia Gelmà i el Ricard Torquemada. Avui comença la final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça juga a la pista del València, el primer partit de la sèrie, que el podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8. I també aquesta tarda, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Barça i Poço Múrcia.
10: A veure com tenim aquesta hora la circulació. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Doncs tenim les rondes de Barcelona molt carregades en tots dos sentits de la marxa. També cua la C58 a Montcada, direcció rondes. A2 a Cornellà, sentit Lleida. I AP7 a Montroig del Camp, en sentit Amposta. Recordem que no hi ha trens d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona per l'incendi de l'Albi a les Garrigues i que a Rodalies hi ha demores d'uns 20 minuts a la R11 i a la R3.
10: I ens falta el temps.
20: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, bon dia.
21: Bon dia.
10: L'onada de calor ve d'aquí uns dies, però això no vol dir que avui no faci calor.
21: Efectivament, la portem al damunt des del 20 de maig. Una calor avançada molt per sobre de l'habitual. No li hem de treure mèrit als valors d'aquests dies, tot i que efectivament el gros arriba diumenge, dilluns i dimarts. Possibilitat que freguem rècords històrics amb valors en alguns punts de ponent, bàsicament, que podrien superar amb facilitat i comoditat els 40 graus graus de màxima i, en definitiva, un cop més, com ha passat el 2003, com va passar el 2022, el 2025, pels vols de Sant Joan, temperatures que superen fins i tot la de la majoria d'anys en un mes de juliol o agost.
10: Ho anirem passant com podrem. Gràcies, Francesc. Bon dia.
21: Bon dia.
20: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Les dues i gairebé 7 minuts. L'anomenat cas Zapatero es fa encara més gran i acorrala la seva família. Les filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ara el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap pels socialistes, però el PSOE manté el suport a Zapatero i demana temps i confiança després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Què tal, bon dia. Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge Calama que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. El jutge creu que les seves filles són part fonamental de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero ja ha reconegut que ell era client de les seves filles, que van maquetar informes que ell feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que hi hagués aquí cap delicte. El jutge

jutge avui també fa un altre pas, imputa la seva secretària, Gertrudis Alcázar, que l'AMA la situa com una peça operativa essencial al servei d'aquesta organització criminal. Diu que gestionava el compte de correu de l'expresident

0: moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo el retreu que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
1: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
0: Tot i això, justament avui, el govern espanyol aconseguirà salvar una votació important al Congrés dels Diputats gràcies al vot de Junts per Catalunya. Permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest any 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis pels ajuntaments. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
2: Bon dia. Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies amb Catalunya. Al capdavant és la tercera vegada que l'acord es vota al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat, però avui els de Puigdemont donaran un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
3: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
2: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i recorda que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
4: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
2: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Ell és Arcadi Espanya.
5: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
2: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
0: Anem ara a la informació internacional, perquè tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: Hola, bon dia. El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat. Tant que ha acabat d'aterrar, ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se Trump ja feia això, amenaçar.
7: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
6: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
8: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
6: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: Però podem fer un exercici, que és ampliar una mica la mirada. El mateix Donald Trump escrivia a Truth Social el dia 6 de març que, textualment, no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. És un missatge que, òbviament, ha envellit molt malament només 3 mesos després, Xavier Vilà.
9: Sí, l'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació. I lluny d'una rendició incondicional, com la que deia escrivia Trump el 6 de març, el president admetia ara implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.

0: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
1: Però és que Trump també ha vinculat aquest anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
0: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els van bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
1: I encara una altra passa enrere. Trump també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
0: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
1: Ironies del destí, Òscar, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna, això després de la Primera Guerra Mundial.
2: I mentrestant, la firma d'aquest pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen d'un nou mort. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
3: Bon dia. Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
0: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
3: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre, els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
3: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
2: Més conseqüències. L'anunci i la firma de l'acord ha abaratit el petroli els últims dies. Des del dilluns, la cotització del Club Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars. És un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, i no és cap sorpresa, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil, Jordi Canal, s'han abaratit 2 i 4 cèntims.
5: Sí, la gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
6: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
5: Per això el sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui aquesta rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desafavorits.
2: I d'un conflicte a un altre. Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des que va començar la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
7: Bon dia. Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
8: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
7: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
9: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
7: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
2: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida més coses.
10: Catalunya migdia. El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Energia per recórrer carreteres infinites.
13: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
16: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Catalunya migdia. Un quart i mig de tres. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
17: Bon dia. La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
18: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
17: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha traslladat a la Fiscalia la presumpta agressió sexual d'un bomber a una dona. La víctima, que és aliena al cos de bombers, es va despertar desorientada dins del vehicle del presumpte agressor a l'interior del parc de bombers de la zona franca mentre ell estava de servei el diumenge 7 de juny. Va trucar al 112 i el SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic on es va activar el protocol d'agressions sexuals. El tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, ha anunciat que s'ha suspès el bomber de feina i sou i que s'instal·laran càmeres de vigilància al perímetre dels parcs de bombers.
19: Aquestes actuacions responen també a la voluntat de salvaguardar la imatge i el prestigi del cos de bombers de Barcelona, una institució que, no falta dir-ho, es fonamenta en la confiança.
2: La Fundació Catalana Ela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i que falta especialització dels cuidadors, Marriera.
20: La directora de l'entitat, Esther Sallés, valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva les prestacions fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: El grau 3 plus és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
20: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut aquest grau 3 plus de dependència des que fa 3 mesos es va aprovar el decret. Alguns malalts, però, prefereixen no demanar els serveis per qüestió de diners o perquè el seu cuidador no té la formació que requereix. A més, avisen que molts cuidadors de dependència no estan preparats per atendre malalts d'ELA que necessiten unes cures molt més específiques.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i ara tornem.
22: Catalunya migdia.
23: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
24: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:15. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o per l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquell període, Pilar García.
25: Sí, el treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
26: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement doncs, econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
25: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats al País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González. Dos casos entre el 82 i el 83.
2: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, Sant Adrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat per ser enderrocat. David Àngela, se'n fan lectures molt contradictòries.
0: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
1: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
3: No quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
0: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
4: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
0: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià. Però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
2: A Lleida, el jurat popular ja es prepara per deliberar sobre la baralla mortal entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa el mes de novembre de l'any 2022. Després de 3 dies de judici, la fiscalia manté que els principals acusats, pare i fill, van apunyalar mortalment la víctima i també manté peticions de condemna que sumen 36 anys de presó. Lleida, Estela Bussoms, i les defenses què diuen?
5: Doncs subscriuen el que ha declarat el fill, que va ser ell qui va clavar la navalla a la víctima en legítima defensa i exculpa el pare.
6: El que apunyaló a Higinio fui yo.
22: ¿Qué fue usted?
6: Mi padre no. Tenía miedo y hice así 2 veces para quitármelo de encima. Yo en ningún momento quería matar a nadie.
5: Les acusacions, però, no s'han cregut ni una cosa ni l'altra. Mantenen que el pare també va apunyalar la víctima i que el seu clan es va presentar al bar armat per propiciar la baralla. Sentim el fiscal i l'advocat de la família de la víctima.
27: No és possible la legítima defensa en los casos de riña tumultuària mútuamente aceptada.
28: I això és el més greu. Anaven convenientment preparats per fer el que van fer.
5: El veredicte del jurat s'espera per demà al vespre o dissabte.
2: Una cosa més abans de la publicitat, la cocaïna es consolida com la droga amb més peticions d'ajuda per desenganxar-se.
29: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir periòdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
2: Aquest que sentíem és el testimoni de Jonathan Ortega. Té 43 anys. En fa 3 que va rebre l'alta i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. L'entitat adverteix que la meitat de les 1.800 persones que va atendre l'any passat van ser per desenganxar-se de la cocaïna, Miquel Jarque.
30: El que acabem de sentir és un patró que es reprodueix, com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. Neus Canals és la directora de Projecte Home.
31: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
30: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG, en 8 de cada 10 casos, és un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
2: Passen 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
32: Catalunya migdia.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
10: No, te'n falta una.
9: Ah, clar, la del tot costa.
10: Doncs som-hi, convocatòria.
11: Ahora bien lo bonito, atacantes.
10: Marc Crosas.
9: Natàlia Arroyo.
10: Gemmarí Dongu.
9: Bruna Vilamala.
10: Damià Abella. Ion Vaquero.
9: Ilia Sánchez.
12: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
9: Al tot costa.
11: Momento, seguimos.
12: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
2: Passant 4 minuts de 2 quarts, avui comença el Sonar. Un Sonar que estrena nova direcció. Per primer cop, el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai, la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte DeWitt o Amélie Lenz, entre d'altres, Marc Ruiz.
14: Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres. El britànic Daniel Ivery, que mescla el techno amb la música industrial, o les catalanes La Sophie i Mercè Segura. Pel que fa a la resta de la setmana, divendres és una jornada molt potent, amb les bandes catalanes Anne in the Hall i Cute Mob, l'artista visual japonès Daito Manabe, els britànics Skepta i Subtract, el DJ holandès Rainer Zonneveld, que portarà al Sonar un espectacle hologràfic i farà un back-to-back amb el seu avatar regenerat amb intel·ligència artificial, la DJ belga Charlotte DeWitt, aclamada mescladora de techno i rave, o els enigmàtics Ice Morph, d'estètica pròxima al videojoc. Dissabte, els caps de cartell indiscutibles són els britànics de Prodigy, que tornaran a pujar als escenaris, però sense el carismàtic vocalista i animador Keith Flint, que va morir el 2019. També cal apuntar-se noms com el del veterà japonès Takuya Namura, barreja house amb funky, els productors berlinesos Mode Selector, el productor britànic de dubstep Joy Orbison o la discjòquei flamenca Amélie Lenz. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades.
2: Però no només hi ha Sonar, també hi ha Sonar Més D, que reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents, Montse Mas.
15: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
16: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. Amb alguns programes concrets li donem la iniciativa amb ella.
15: El 14è Sona Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
18: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no?, i què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
15: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès Daito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
2: Deixem el Sonar i anem al Teatre Nacional de Catalunya, perquè Josep Maria Mestre serà el nou director del TNC. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
22: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
32: Feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
22: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
32: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí, i que talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
22: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
2: Ara, premis literaris. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona i avui ha fet públics la resta de premiats. Girona, Núria Peraire.
0: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campoy Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més, el guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: I atenció, perquè potser teniu algú damnificat. Hey, que va a ser hoy, baby, vamos a vernos. El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i a Tenerife, Valerio Vareda.
1: I al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurtz, que sentim, i Mike Towers. De moment, no concreten com serà el procés de devolució d'entrades.
12: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Amb un primer balanç del Mundial.
3: Sí, perquè ja s'ha jugat tota la primera jornada del Mundial, 24 partits, i ara toca posar les primeres notes.

0: primera setmana del Mundial i ja hem vist totes les seleccions debutar. Per això, de seguida farem un primer balanç amb el Ricard Torquemada. Abans, però, repassem, amb l'enviada especial del Mundial, amb la Sònia Gelmà, com han anat els últims partits que s'han jugat, els d'ahir a la nit i a la matinada. Sònia, van debutar dues de les seleccions que també es troben entre les favorites al títol i ho van fer amb sensacions diferents. Primer Anglaterra, Sònia, que aquesta sí que va complir els pronòstics, i va guanyar Croàcia amb uns Kane i Rashford golejadors, i en canvi un Gordon, recordeu, l'últim fitxatge del Barça, una mica més desaparegut.
1: Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, va jugar 72 minuts i sí, va passar desapercebut en la victòria d'Anglaterra davant Croàcia per 4-2. Sí que va brillar, com dius, Harry Kane, que s'apunta amb dos gols a l'estrena golejadora dels Messi, Haaland i Mbappé, el primer de penal i amb repetició, perquè Livakovic li va aturar el primer xut, però no tenia cap peu sobre la línia de gol. El segon, inapel·lable, una rematada de cap potent, estèticament perfecta. També va marcar el madridista Bellingham i va acabar de tancar el resultat Rashford, l'ex del Barça, que havia entrat al camp precisament en el lloc de Gordon.
0: I l'altra selecció que es considera una de les favorites, que és Portugal, va tenir un debut més decebedor perquè només va aconseguir empatar un amb la República Democràtica del Congo.
1: Portugal va fer el més difícil, avançar-se al marcador gràcies a un gol de cap del petit João Neves, però va permetre l'empat del Congo, un gol del davanter del Newcastle, el Joan Bissa, històric, perquè suposa el primer gol d'un Congo que participa per segon cop en un Mundial. El primer va ser el 74 i en aquella ocasió va rebre golejades i no va marcar cap gol. El marcador ja no es va moure, 1-1, i els portuguesos s'entrenen amb decepció. El seleccionador català de Portugal, Robert Martínez, lamentava no haver pogut rematar el partit quan anaven per davant.
2: Claro, la confianza que ganan en marcar un gol en la bola parada antes del intervalo, pues se puso el partido muy cuesta arriba, pero es lo que pasa en los mundiales, es un partido para nosotros para poder de alguna manera entrar en la competición. Muy satisfecho con la actitud, no fue una cuestión de falta de actitud o falta de corazón, porque la verdad que hasta el último segundo lo intentamos.
1: A l'altre partit d'aquest grup, Colòmbia va guanyar Uzbekistan per 1-3 i se situa al capdavant del grup, mentre que el Ghana Panamà del grup d'Anglaterra, Llirenki, va marcar pels africans l'1-0 al temps afegit.
0: I aquesta tarda, al Tot Costa, Sònia, tindrem protagonista important.
1: Sí, avui entrevistem Joan García, el porter del Barça, que de moment espera torn a la banqueta en el seu primer Mundial. Veurem què ens explica després d'uns ànims a la concentració que es van recuperant després de l'empat davant Cap Verd, i també què ens explica de la seva temporada espectacular al Barça. També atents a un altre català, Marco Corella, que farà roda de premsa. Primeres paraules després que s'hagi fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
0: Doncs aquesta tarda, a partir de les 7 del Tot Costa, sentirem aquests dos protagonistes, Joan García amb l'entrevista del Tot Costa amb la Sònia Gelmà i el Jordi Costa, també Marco Corella a la roda de premsa. Serà la primera vegada que el sentirem, com deia la Sònia. Sí que hem pogut tenir la primera reacció de Corella escrita, perquè ha fet una entrevista a El Mundo, on destaquem un fragment que li pregunten què li diria a Corella a un aficionat que no entén que un jugador format a la Masia fitxi pel Madrid, i la resposta de Corella és que la vida té diferents etapes, que quan ets un nen somies en jugar en grans equips i que crec que el Madrid, diu Marco Corella, ella és un d'aquests equips, és l'equip amb més Champions de tot el món i tant de bo pugui guanyar títols amb ells i tenir una etapa molt bonica. Això és l'entrevista que ha fet el diari El Mundo, però aquesta tarda, com deia la Sònia, a la roda de premsa el sentirem, i per tant també el sentirem al Tot Costa, juntament amb Joan García. I dèiem a l'inici, moment de fer balanç, perquè han jugat les 48 seleccions aquest Mundial, 24 partits, on hem vist de tot, hem vist grans gols, hem tingut resultats sorprenents i d'altres més decebedors. Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda, Laia.
0: Dono per fet que has pogut controlar els 24 partits, ja no dic veure'ls tots, però controlar-los segur.
3: Me'n falten dos, eh?
0: Encara te'n falten dos?
3: Però en tinc, a 22 ja hi he arribat.
0: Doncs jo crec que és una xifra prou significativa com perquè fem un primer balanç amb tu d'aquest Mundial, una primera valoració. Fins ara, Ricard, quines són les millors seleccions o les que t'han agradat més?
3: Mira, m'ha agradat molt l'Argentina, crec que és la més madura, la que té el pla més estable, que sap quines són les seves limitacions i que fa servir Messi com a peça capital. Scaloni ha organitzat un pla a mesura de Messi i l'equip l'entén perfectament. Em va agradar Alemanya, tot i que Curaçao no sé si és un termòmetre prou rigorós. Haurem de veure la segona jornada si manté aquestes constants. Va guanyar per 7-1. I m'ha agradat molt la segona part de França i la segona d'Anglaterra, que van començar molt travessades els seus partits contra Senegal i Croàcia, que no van funcionar a la primera part, però a la segona part van veure la millor versió, concentrada en 45 minuts de totes dues, i per tant entenc que després de l'escalfament ja han deixat la primera petjada i estan encarrilades.
0: Aquestes les millors o les que més t'han agradat, les que més t'han decebut?
3: Fàcil, les dues, els dos entrebancs d'Espanya i Portugal. I no tant per l'entrebanc contra dos equips africans com Cap Verd i el Congo, sinó per les sensacions que han deixat. A mi especialment m'ha decebut Portugal. Tinc la sensació que Espanya no va estar encertada, es va encallar en el partit incòmode que li va plantejar Cap Verd, però no va concedir gens defensivament res, i en canvi Portugal li va costar generar un atac i va ser molt vulnerable en defensa.
0: M'has parlat del que podríem considerar les grans seleccions, els aspirants al títol, però no m'has dit res, per exemple, del Brasil.
3: Mira, seria la setena, n'hem parlat de sis ja. Jo crec que el campió sortirà entre aquestes set. És molt difícil, gairebé impossible, que no sigui una d'aquestes set. I Brasil, el Brasil, sense cap sorpresa. Jo crec que de les set és la que més ha de demostrar o més ha d'elevar el nivell. Ancelotti no va trobar la clau que necessitarà per millorar el talent individual limitat de la selecció brasilera. No té res a veure amb les seleccions brasileres més potents, les que tenim clavades al cervell i que formen part de la història dels mundials, i per tant o Ancelotti estimula i trenca la inèrcia, o al Brasil li costarà molt assumir o quedar a l'alçada de les sis anteriors. Això sí, va tenir una estrena complicada, veurem si es refà del primer entrebanc.
0: De la resta, fora d'aquestes set grans, quines seleccions t'il·lusionen més?
3: Mira, m'han agradat molt, i no l'esperava, Austràlia, que d'aquí gairebé ningú no en parla. Va guanyar una Turquia que es farà coses al Mundial. La selecció australiana em convida a continuar mantenint l'atenció sobre ella. L'anfitriona als Estats Units va fer una extraordinària primera part, l'equip de Pochettino. La Costa d'Ivori, que va jugar un dels millors partits d'aquesta primera jornada contra l'Equador, dues potències que es van mirar cara a cara, però la selecció africana va guanyar i compta amb aquesta selecció. I el Marroc, que ja va deixar el seu segell fent semifinal al Mundial del Qatar, que va començar contra el Brasil amb un empat, però amb moments de domini, perquè va ser millor que l'equip d'Ancelotti.
0: Vaja, acabem aquesta valoració amb un apunt individual, perquè hem parlat ara d'equips. Col·lectivament, a nivell individual, què en destacaries?
3: Que no és normal que les grans estrelles, les grans icones del Mundial, hagin demanat torn i ben aviat, i no és gens habitual. És a dir, que hagin aixecat la mà i s'hagin presentat a la primera festa. Messi amb 3 gols, Harry Kane, Mbappé, Haaland amb 2, va marcar Vinícius, va marcar Bellingham, excepte Cristiano Ronaldo i els espanyols, que s'ha de posar un asterisc perquè la Lamine Yamal només va tenir 20 minuts i la desesperada, n'han aparegut totes. I aquest és un gran senyal d'un Mundial que la primera jornada jo crec que ha tret un balanç positiu, una molt bona nota.
0: Doncs aquestes són les primeres valoracions del Ricard Torquemada dels primers partits a la primera jornada del Mundial. Et seguirem sentint, et seguirem preguntant a mesura que anem jugant i anem veient més partits, a veure si van canviant aquestes valoracions i aquestes notes, o si es mantenen aquestes classificacions de les seleccions que ens has fet. Ricard, gràcies.
3: Gràcies, Laia.
0: Doncs som-hi, parlem ara de la segona jornada que comença ja aquesta tarda amb els partits que juguen els grups A i B i que tornen a jugar dues de les anfitriones, Marcos García.
4: A les 3 de la matinada, segon partit d'un dels equips que acull la Copa del Món és Mèxic, juga contra Corea del Sud. El tècnic mexicà, ex de l'Espanyol, per exemple, Javier Aguirre, avisa que els seus jugadors ja en tenen prou. No vol Aguirre més la cantarella dels nervis de jugar a casa.
5: Hablar con ellos, felicitarlos y simplemente decirles que ya empezó el Mundial, que les concedo el beneficio de la duda, pero que ya no puedo permitir que de repente un jugador por el escenario sea capaz de no dar un pase de 3-4 metros, ¿no? Como sucedió ese día, o no hacer un movimiento que por el cual entrenó para ello.
4: També el grup A, però a les 6 de la tarda, Txèquia, Sud-àfrica, les dues encara sense puntuar. El grup B, els quatre equips tenen un punt després dels primers partits. A les 9, Suïssa, Bòsnia, Herzegovina. També el grup B, però a la mitjanit, Canadà, Qatar.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Encara pot ser més complicat. Per tant, la meva major motivació és intentar repetir...
0: Els finals de Lliga de Bàsquet, de Futbol Sala i els últims moviments del femení amb la renovació de Pere Romeu.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
12: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
14: Híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
17: Per cert, i el teu mal de cap?
18: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
17: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola. La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: El Barça femení confirmada la renovació de l'entrenador Pere Romeu. El que sembla ara bastant impossible ja és la continuïtat a l'equip de Salma Parallo a l'Orrut Vilà.
20: Salma ha rebutjat l'última oferta del club per renovar el seu contracte i el Barça dona per perduda la davantera si no és que hi ha un gir gairebé miraculós de la situació. Recordem que les primeres negociacions per a la renovació de Parayuelo, les dues parts estaven molt allunyades pel que fa a la qüestió econòmica. El Barça va oferir a la davantera una renovació a la baixa, que Salma no va acceptar, però pressionats per l'estaf tècnic, després de guanyar la Champions i confirmar les sortides d'Ona, Mapi i Alexia, el club va fer un esforç econòmic per acostar postures i aconseguir la continuïtat de Salma, però la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club i, per tant, la seva marxa és gairebé segura. L'aragonesa va arribar al Barça el 2023 i ha estat 4 temporades al club, ha guanyat 4 lligues i 3 Champions. Romeu, en canvi, seguirà al Barça fins al 2028. L'acord que ja vam anunciar fa mesos aquí a Catalunya Ràdio es va tancar ahir.
0: I seguim parlant del Barça de futbol. Ahir ja vam explicar que el Madrid havia presentat el famós informe a la UEFA amb proves que demostren la corrupció en el cas Negreira, segons el Madrid, i el Barça a la tarda va moure fitxa, va instar la Lliga, la Federació Espanyola i els àrbitres a actuar davant les declaracions de Florentino Pérez.
4: Una carta del president Rafa Juste demanant als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres que actuïn. El Barça considera que les manifestacions de Florentino sobre el cas Negreira són falses i diu atempten contra la imatge i també l'honor de la competició. Demana, doncs, al Barça mesures associatives i judicials, diu, contra Florentino Pérez. Encara en clau Barça, ja tenim el primer amistós de la pretemporada pels de Flick. S'estrenaran el 31 de juliol a 8:45, hora catalana, a Sant Andrews contra el Birmingham.
0: Ara que parlem del Madrid, ha anunciat un altre fitxatge.
4: Sí, el defensa internacional francès Ibrahima Konaté. Per a 4 temporades té 27 anys, arriba lliure Konaté, fins ara jugava al Liverpool. Pendera encara de fer oficial Dumfries, Mourinho encara vol un altre central i un migcampista més. Els centrals favorits de Mou són Rubén Díaz, Bastoni i Schlotterbeck. Per al mig del camp el preferit és Enzo Fernández i si no, prefereix Mateus Fernández.
0: Comença avui la final pel títol de la Lliga CB de bàsquet, una sèrie final de 5 partits, Barça-València, el primer partit a la pista del València. Ernest Macià, què podem esperar d'aquest partit, d'aquesta final?
19: Doncs aquesta final es pot esperar de tot, però si mirem el que ha passat els últims anys, l'última dècada i una mica més, no cal ni un cinquè partit, es liquida abans d'hora la final. Per tant, compte, perquè és molt important començar bé per poder tenir opcions de guanyar-la o almenys allargar-la al màxim possible, tenint en compte que el favorit aquí és el València. Fins i tot, bé, doncs l'any que el València va guanyar la Lliga no es va arribar al cinquè partit. Per tant, compte que això va molt de com es comença el partit d'avui. I aquest és Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
21: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
19: Una afirmació molt categòrica, el millor bàsquet d'Europa, el del València, i ho confirmem, és un bàsquet realment espectacular. El Barça ha entrenat aquest migdia, aproximadament de les 12 fins a la 1. Ara mateix, després de dinar, l'equip està descansant i a les 6 sortirà cap al pavelló. Recordem que el partit és a les 8 i qui sentirem ara mateix és el tècnic d'aquest equip que juga com ningú a Europa, Pedro Martínez, català, i que ha portat el València a tornar a optar al seu segon títol de Lliga.
22: Això és el més important, tindre físic, mentalment estarem bé i ja està, no, cap problema amb això. O sigui, ja és un equip supercompetitiu i segur que ho seguirem sent. Repeteixo, competir no vol dir guanyar, vol dir estar preparat per guanyar, per intentar guanyar, però ja, després guanyar o perdre, això a vegades depèn de molts factors que no tots els pots controlar.
20: Doncs aquest partit, aquest València-Barça, primer partit de la final pel títol de Lliga ACB, es juga a les 8 i el podreu seguir a la transmissió que farà el Tot Gira a Catalunya Ràdio. I de la final de Lliga del Bàsquet al Futbol Sala, després de la remuntada al primer partit, el Barça buscarà una segona victòria davant el Pozo Múrcia en aquest play-off. Francesc Ripoll.
23: Pràcticament sense temps per pair la nit èpica de Futbol Sala que es va viure dimarts al Palau, el Barça vol situar el 2-0 a la final que deixaria el títol de Lliga a tan sols una victòria. A banda de les baixes de Pol Pacheco i Lucas Granda, Javi Rodríguez tampoc podrà comptar amb Pito, que va ser expulsat amb vermella directa en el darrer partit. El tècnic blaugrana és conscient que el d'avui serà un enfrontament completament diferent.
24: Serà un partit totalment diferent en el que espero que podam conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Después de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado.
23: Després del partit es farà un homenatge a Eric, jugador blaugrana, que deixarà el Barça al final d'aquesta temporada. En cas que no hi hagi cinquè partit, el d'avui serà el seu últim partit al Palau.
20: I aquest últim minut per repassar altres qüestions del dia. Marta García.
25: Doncs Àlex Márquez, que passa satisfactòriament la revisió mèdica en el circuit de Brno i iniciarà el Gran Premi de la República Txeca demà. Això vol dir que queda condicionat, volem dir, a una segona revisió mèdica després del primer

0: Primer entrenament lliure de demà, veurem si el deixen competir o no. Recordeu que s'havia lesionat en el Gran Premi de Catalunya amb una fractura de clavícula i també tenia una fractura en una vèrtebra, que és el que li ha donat sobretot els problemes. I Pau Labadosa, després de guanyar ahir l'estatunitenca Coco Gauff, ara s'ha classificat per als quarts de final i ja coneix la seva rival en el torneig d'herba de Berlín. S'enfrontarà a la txeca Linda Noskova.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7 tot costa, amb entrevista amb Joan Garcia. A les 11 de la nit, al Club de la Mitjanit Espacial Mundial, i a les 8 ja ho sabeu, la transmissió del partit de bàsquet, la final de la Lliga ACB entre el València i el Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encedeu la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha imputat aquest migdia les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà de la declaració a l'Audiència Nacional de l'expresident del govern espanyol, el jutge fa un nou pas en la investigació de la suposada trama de tràfic d'influències. També ens hem fixat en com justifica Donald Trump les concessions que ha fet per aconseguir signar un acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà assegura que ha evitat una catàstrofe econòmica mundial a gran escala, tot i no haver aconseguit els objectius inicials que, segons ell, motivaven l'atac contra l'Iran. I us hem parlat també de l'enquesta de salut sexual que ha fet el CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. És la primera que es fa des de l'any 2009. Assenyala que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a pràctiques sexuals no desitjades. A més, aquesta enquesta diu que una quarta part dels homes admeten que han pagat per sexe com a mínim una vegada a la seva vida. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda d'Òmnium Cultural que es va presentar en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on es va començar a aplicar aquest cas. Neguen que se les discrimini i consideren que un 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Fortemires.
3: Hola, bona tarda. Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional Espanyol que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: Més qüestions. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000. Són 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges. A més, sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any fins al 3,6%. El jutge ha enviat a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Anem cap allà, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. La magistrada ha decretat presó provisional i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat i que l'home de 32 anys s'hi va negar.
2: Encara en crònica judicial, el Tribunal Suprem obliga a pagar 2,5 milions d'euros a l'home que va passar 15 anys a la presó en ser confós amb un violador. Fa 3 anys el mateix tribunal ja va anul·lar la sentència en comprovar que el semen trobat a la roba de la víctima no coincidia amb el del condemnat. Després d'aquest error judicial, l'home va quedar en llibertat després de complir més de 3/4 parts de la seva condemna. En un primer moment, el Ministeri de Justícia li va denegar una indemnització, però ara el Suprem ho anul·la i li dona la raó. I un últim apunt, s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona arran de l'incendi a l'Albi, a les Garrigues. Adif havia tallat l'atenció a la catenària entre Lleida i Camp de Tarragona des d'abans de les 12. Ara, els serveis d'extinció del foc ja han autoritzat que es pugui restablir el subministrament i els trens

0: per tant, que havien quedat aturats, tornen a circular.
1: Passant 4 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: El Marc Molins, advocat, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I la Lourdes està una mica amoïnada, diu que estarem mano a mano, jo i el Marc. Ferran Casa està arribant. Va arribar una mica tard, per tant, li posarem un negatiu, li farem pagar les pastetes del cafè per la pròxima vegada.
3: Sembla perfecte.
1: Ja està. Per tant, quan arribi ja serà vexat, com es mereix, a la seva entrada a l'estudi.
3: Excel·lent.
1: Ja sabeu que el primer tema, però, ens ve des de fora. I que l'encarregada de fer-ho els dijous és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Tu sí que ets puntual, per tant, escolta, endavant.
5: A veure, hi haurà una persona menys que podrà comentar el tema.
1: No sé, a veure, igual arriba a mitja dèria, no sé, no sé.
3: I agafar la pilota, no n'hi ha cap dubte.
1: No, aquí hi ha una mica de crítica, de Lourdes Ciuró. Ui, ui, ui, ui. Té molts documentaris a fer-li al Ferran quan arribi. Tira, tira, Llucia.
5: A veure, per començar, he d'explicar una cosa, que és que un amic meu, a mi em deia trencasomnis, perquè tinc tendència a deixar caure les il·lusions com un trencalòs, no? El trencalòs és aquest voltor que agafa les restes d'un animal i les amolla quan és ben amunt perquè s'estimbin a les roques, i doncs jo faig el mateix, però amb els somnis, i d'aquí que em digués trencasomnis. I dic això perquè en aquesta època de l'any, que estem a prop de les vacances i volem descansar i desconnectar, hi ha una tendència a frivolitzar amb notícies que fa unes dècades podien ser divertides i entretingudes, però que ara són molt preocupants. I què passa? Que el tractament d'aquestes notícies tendeix a ser sempre molt estival, molt lleuger, i ara és com si no els donéssim la importància que realment tenen, no? Una té a veure amb el rècord de temperatures i l'altra té a veure amb el rècord de turistes. La primera, quan surt els informatius, normalment va acompanyada de gent anònima que diu coses com ostres, quina calor que fa, i mostra el seu ventilador portàtil o un xuf-xuf d'aigua per refrescar-se, o hi ha imatges de com es remullen la gent a una font pública, o hi ha imatges de la platja plena de gent, o la nit, no?, a les terrasses plenes perquè fa tanta calor que a casa no s'hi pot estar. I és un tractament simpàtic de la notícia. És un tractament anecdòtic. I què passa? Que ara això ja no és extraordinari, això de batre l'enèsim rècord d'altes temperatures. I a més és molt preocupant, no? I a mi m'agradaria començar a parlar-ne seriosament perquè sembla que tot es reduesqui a beveu molta d'aigua, aneu per l'ombra, refrescau-vos i molts ànims, no? I tot queda aquí, com si no s'hi pogués fer res més, no? I també m'agradaria començar a parlar seriosament del rècord de turistes, perquè continua tractant-se com si fos una bona notícia quan és una bona notícia per molt poca gent, no? Poquíssima gent. Hi ha una angoixa que afecta tota la resta. Penseu que l'any passat hi va haver de 9 milions de turistes a les Balears. Enguany s'espera augmentar aquesta xifra i es calcula que l'estiu hi hagi 20 turistes, aquest estiu hi hagi 20 turistes per cada resident, i a Eivissa arribarà fins als 25 turistes per cada resident, no? Més enllà de l'angoixa que genera aquesta gentada per tot arreu, amb busos de cotxos, no poder moure's, etc. Més enllà d'aquest afartament dels illencs, que no poden més perquè no tenen espai vital, els efectes són greus, perquè hi ha una relació entre aquest augment de les temperatures i aquest augment del turisme. A Eivissa està en un procés de desertificació que està documentat, pateix els efectes combinats del canvi climàtic, de la sobreexplotació d'aqüífers i la pressió urbanística. El 2023 només va ploure 20 dies en tot l'any a Eivissa, en una illa sense muntanyes i sense rius, i de les 16 masses d'aigua subterrània que hi ha, 13 estan en mal estat per sobreexplotació o salinització, no? Aquest estrès hídric fa que hi hagi més risc d'incendis i expansió de plagues que afecten les pinedes. Però és que si ens anem a Menorca, que la setmana que ve celebrarà les festes de Sant Joan, hi va haver una manifestació aquest cap de setmana per protestar davant la inacció del Consell Insular contra la massificació turística, que també afecta les reserves d'aigua, la pressió sobre recursos naturals, les dificultats per accedir a un habitatge, la precarietat laboral. A Mallorca passa el mateix. Segons previsions d'AENA, arribaran a l'illa 36 milions de passatgers enguany, en avió. És una animalada. Penseu que Mallorca té 971.000 habitants, 971.000 residents, i enguany l'aeroport de Palma rebrà 36 milions de passatgers. Mallorca tampoc té rius, totes les aigües subterrànies, totes estan contaminades, i això no treu que es construeixin piscines sense parar, cases en sòl rústic, que evidentment no són per als mallorquins, perquè també tenen molts problemes per accedir a l'habitatge, i ja sé que en aquesta època de l'any no ve de gust sentir aquestes notícies, perquè supos que volen fer turisme sense una càrrega de culpa, però crec que no val continuar.

A frivolitzar amb això. Hem de començar a prendre consciència de la gravetat de la situació perquè només així començarem a demanar responsabilitats. No? A banda que tinc una síndrome de Cassandra molt bèstia, no estic sent exagerada,

0: m'acollonit.
1: He estat
0: a punt de quedar amb l'autobús.
2: No, per tant, vinga,
3: Bueno, però sàpigues, en el meu desgreuge, que m'ha entrat el pànic pensar que no hi series.
0: Ja, sí, no,
2: mano, s'ha espantat el mano.
0: Tens por de Marc Molins.
2: M'ha fet gràcia que més...
3: De que siguin pesats i que tres d'una
2: major... Ho has fet en castellà, has dit, fareu un mano.
3: Mano.
2: Hauríem de demanar ja a l'IEC que accepti mano com a expressió.
3: No, és més que res, perquè faltaria caldo, jo crec.
4: Clar, alguna cosa.
2: Va, però no fugiu d'estudi. La Llucia critica que a vegades tractem algunes notícies d'una manera massa lleugera, sense entrar en el fons de la qüestió, i ens quedem amb l'anècdota i, per tant, li traiem transcendència. Per exemple, això de la temperatura, de l'accés de turistes, etc. Com ho veieu?
0: Per al·lusions.
3: Vinga.
0: També podria dir alguna cosa l'Òscar,
2: eh? Jo podria dir.
0: Al capítol d'al·lusions.
2: Jo crec que això ha canviat últimament.
5: Comença a canviar.
2: I en els dos exemples que has posat, o sigui, jo segur que n'hi ha d'altres que trobaríem que efectivament els tractem d'una manera massa frívola. Però jo crec que, per exemple, les variacions de temperatura ja ens les prenem molt seriosament, o sigui, els informes de Copernicus ens han posat a tots amb les alarmes enceses.
0: Tenim el Carlo Bontempo.
2: Sí, Carlo Bontempo, que cada dos per tres, i que, per tant, efectivament, ja no és només si hem de comprar un ventilador, sinó com això ens afecta en la nostra vida. I el tema del turisme, és evident que també cada vegada donem més veu, potser no tota la que mereixerien, a tots els moviments que hi ha en què posen l'alerta de compte, perquè aquí hi ha un excés de turisme, compte als grans esdeveniments, compte a les grans infraestructures, si no tenen al costat algunes mesures correctores per evitar això. Però accepto en part la crítica, tot i que crec que en aquests dos exemples això ha canviat.
5: Mireu bé, les notícies a la tele, a veure si surten gent amb xuf-xuf i fronts públiques i platges plenes de gent.
0: Ho ha explicat molt bé i ho ha defensat molt bé. És veritat que a vegades en algun tipus de notícies, doncs, i abans més que ara, perquè ara jo crec que hi ha més consciència de les externalitats negatives del turisme, que és al final del que parlava la Llucia, malgrat que aquest tema del turisme és molt difícil d'afrontar sense una mirada superàmplia i superglobal i que afectes des de la llibertat de moviments de les persones als llocs de feina, a la immigració, l'impacte que això té sobre l'urbanisme, sobre la llengua, sobre el medi ambient. Vull dir, jo crec que el turisme és una indústria que deix molta petjada, que és molt depredadora, però que també explica durant molts anys el progrés que han tingut les Illes Balears. El que passa que hi ha una pujada, no?, aquest progrés, doncs, que durant molts anys va ser molt bo i el turisme va ser molt volgut, també al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya, i ara, doncs, se li veuen aquestes externalitats negatives a nivell mediambiental, a nivell d'identitat, a nivell de sous baixos, i amb aquesta mena de notícies, tant amb el que fa el turisme com en el que fa el temps, doncs és veritat que a vegades els mitjans hem frivolitzat amb això i ho hem volgut fer divertit. També perquè nosaltres també tenim les nostres pressions. Per exemple, l'informe que fa cada any Reuters sobre les notícies i sobre l'interès i el consum, que crec que ara ha sortit l'últim, sempre avisa del descens de l'interès amb les hard news.
2: Sí.
0: És a dir, amb les notícies dolentes, complicades, difícils d'entendre, i davant d'això, doncs, hi ha una certa tendència dels mitjans de comunicació a intentar-ho fer més menjador, més digerible, no? I a vegades la línia entre fer una cosa entenedora o poder-la fer simpàtica i fer-la frívola, doncs, és molt fina. I és veritat que nosaltres sabem que hi ha molts lectors, per exemple, nosaltres al diari tenim un canal de medi ambient que es diu Impacte, sobre la crisi climàtica, i nosaltres sabem que hi ha moltes d'aquestes notícies que als lectors no els hi agrada llegir, perquè els donen mal rotllo i perquè té un punt de que se senten culpables, no? Però la nostra obligació és explicar-ho sense alarmismes, però també sense frivolitat.
2: Sobre això, dos coses. D'una banda, els mateixos periodistes que s'encarreguen d'aquesta mena d'informacions ja fa alguns anys que estan amoïnats perquè troben això, que el fet d'anar cada dos per tres donant missatges alarmistes ha fet que la gent ja sigui allò impermeable.
3: Sí,
2: i per tant, llavors estan amoïnats a dir com aconsegueixo fer veure la gent que això que li estic explicant no és el mateix de l'any passat ni el mateix de cada estiu, sinó que realment és un pas més i que això no pot ser irreversible, etc. I estan amoïnats de com arribar a impactar en l'audiència perquè no estiguin esgotats d'això. I després, des de l'òptica dels periodistes, també estem atrapats en aquesta dicotomia i aquesta contradicció que el món que ens envolta cada vegada dona notícies més negatives i, en canvi, les audiències ens demanen, escolta'm, no m'atabaleu, que la meva vida ja

0: molt complicada, doneu-me notícies positives. I estàs en aquesta dicotomia que té difícil solució.
1: És que sempre esteu fent la notícia de mes de maig rècord de temperatures. Any rècord de temperatura. Però és que és veritat.
0: Sí, sí. No ens ho inventem. Sí, sí.
1: Clar, no ens ho inventem.
0: Però estem aquest
2: I programa. Darrere, per donar-li un altre tint amb el tema, és que són unes polítiques, o sigui, és a dir, són uns fets que tenen a darrere l'exigència d'unes polítiques a llarg termini. És a dir, d'uns plans de xoc immediats, però que hi hauria d'haver algú a la sala de vapes per poder anar veient, acompanyat a les mesures que s'adopten, per exemple, doncs ara no tenim, que començarà d'aquí pocs dies, el Tour de França, que surt de Barcelona, sala la pera de projecció de Barcelona, i venim de lo del Papa, no? Llavors, i la Sagrada Família, espectacular, tots molt orgullosos. I això, quan es fa, després hi ha un impacte. És a dir, com, de certa forma, pots compensar les externalitats negatives que deia el Ferran amb accions polítiques, perquè els periodistes en podeu parlar, els experts en poden estudiar, però qui té la capacitat executiva són els polítics, són els governs, són els respectius governs, a totes les escales. Llavors, hi ha algú a la sala de màquines preveient com es farà per tenir una bona repercussió, en aquest cas de Barcelona i Catalunya, perquè som un país espectacular en tots els sentits, que molta gent vol visitar, i mentrestant, què hi ha per darrere per poder apaivagar una mica els efectes? Com compensem tota aquesta qüestió?
0: Del fet que cada vegada més actors som conscients de la situació, ara ho recordàvem, és a dir, en els dies previs a la visita del Papa, la mateixa Sagrada Família, l'entitat que la gestiona, va dir, si la visita del Papa actual implica el mateix augment de visitants que va suposar la visita de Benet XVI, nosaltres podem morir d'èxit. Sí. No podem assumir el percentatge d'augment de visitants que va suposar el fet de les imatges per tot el món de la visita de Benet XVI.
2: I la llau d'ingressos.
0: I no vull pensar la llau de visitants que suposarà l'espectacle, que a més va ser espectacular, va dir la redundància, i que va enlluernar tothom, i que pot ser que molta gent digui, pues ara vull anar a veure aquell monument.
1: Però també això explica que la Sagrada Família s'estigui acabant, eh?
0: Sí, també, clar. Sí. Sense aquestes visites no hi hauria els ingressos.
1: I que durant 40 anys anés a Totxo per any, diguem-ne, fent la caricatura, i que en els darrers 10 o 15 anys ostres, s'ha passat
2: aquest
1: de les quatre
2: tema.
1: Torres a tot el del
2: aquest
1: mig.
2: Aquest és el tema. El tema és aquest. Va. El contrapès i el balanç.
1: 160 milions anuals. Ja.
3: Jo no em renyareu perquè no tinc massa clara la postura i m'agradaria explicar el perquè. Perquè estic en un moment de la construcció de plantejaments i de molt dubte. I la raó té noms i cognoms i és un metre quadrat, el llibre de la Llucia, que m'ha semblat espectacular.
2: Aquesta no me l'esperava. Constis, Llucia, que des de la setmana passada que busca l'espai,
0: sí, per posar... Sí, el moment de col·locar la soga,
3: És que em fa molta il·lusió. No, t'ho dic amb la mà al cor. És que em fa molta il·lusió, no sé si toca o no toca, però com que és el meu moment, l'aprofito.
0: Lliurement, aquí veniu a dir el que
3: és
0: us sembla.
3: És del millor que he llegit en molt temps. I t'ho dic amb la mà al cor, crec que hi ha un retrat generacional potentíssim que aborda en alguna mesura, o en alguna mesura no, d'una forma molt directa, totes aquestes qüestions, la vivenda a Barcelona, la pressió turística a Balears, a banda, evidentment, de la part més íntima, no?, que és còsmica. Però et reconec que m'ha generat una sacsejada, és a dir, que estic en un moment de construcció. A mi el criteri me'l coneixíeu, és a dir, jo sóc un absolut fanàtic de Barcelona, m'agrada que hi hagi turisme, m'agrada compartir aquesta sensació de ciutat espectacular, m'agrada l'ambient que vivim, no?, i aquesta sensació de generositat amb el compartir. Però el llibre de la Llucia, aquestes notícies que estem veient, em sacseja, i per tant estic en un procés de construcció. Acabo, per tant, Llucia, enhorabona, t'ho dic d'acord, crec que és del millor que he llegit en molt temps.
4: No me'l vaig, però estic vermell ara mateix.
3: Com una tomàtica. M'ha sacsejat, o sigui que del fondo no em manifesto.
0: Molt bé, escolta'm.
4: Moltíssimes gràcies, i no m'ha fet més feliç això que me dius, sobretot perquè si t'has sacsejat i te fa veure les coses una mica diferent com les havies vist fins ara, ja me sent com, no sé, que ha valgut la pena.
3: No, perfecte.
0: Ara hauràs de fer obres a casa per fer les portes més amples per poder-hi passar, per tant això te suposarà un problema també, Llucia.
4: Que guai.
0: Doncs Llucia, després d'això jo crec que ja no podem superar. Per tant, escolta'm, fins la setmana que ve. Gràcies.
4: Moltes gràcies, una ferrada.
0: Passant 19 minuts de les 3, una pausa i entrem en matèria.
5: Catalunya migdia.
6: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
7: Però tu en saps d'anar amb moto?
6: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
7: I què?
6: Que em vaig trencar una cama.
7: Apa!
6: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
8: Sort del RAC. Fes-te'n

0: soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
1: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
3: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
6: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
7: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
8: Doraemon!
7: El teu gat còsmic torna a casa.
8: Ho hem aconseguit!
9: Sí!
7: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
9: Visca!
7: Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
10: Catalunya migdia.
11: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
12: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
13: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
12: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Busca el triple! Triple, triple, triple!
16: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
12: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Roig Arena, el primer partit de la sèrie, València-Barça.
16: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
17: Molt i molt ben defensat.
12: Avui, a partir de les 8 del vespre, València-Barça.
16: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els Estats Units i l'Iran han firmat l'acord que estableix les bases per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El document consta de 14 punts i inclou el compromís per acabar el conflicte també al Líban, la reobertura de l'estret d'Hormuz i diners per la reconstrucció i l'aixecament de les sancions a l'Iran. Tot això a canvi que Teheran no produeixi armes nuclears. Donald Trump ha firmat el document des de París, al costat del president francès Emmanuel Macron, al Palau de Versalles, un cop finalitzada la reunió del G7. Per part de l'Iran, l'ha firmat des de Teheran el president Massoud Pezeshkian. Entre els punts més rellevants del document hi ha l'alto al foc, la fi de la guerra a tots els fronts, inclòs el del Líban, doncs, i el compromís de no reprendre les hostilitats o fer servir la força. Inclou un pacte entre els dos països per respectar la sobirania i la integritat territorial de l'altre i no interferir en els afers interns, i sobretot un compromís de negociar i arribar a un acord final en un termini màxim de 60 dies. Saludem la Lourdes Vidal, és professora de política àrab a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a l'Eivei. Lourdes Vidal, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Primer, deixa'm preguntar-te per la manera com s'ha firmat aquest acord. Estàvem acostumats a una cimera, s'arriba a una ciutat que sigui, entre cometes, neutral, normalment a Suïssa, i les dues parts firmen amb imatges, amb grans rotuladors i tot plegat. En canvi, ahir es va firmar a distància.
3: Sí, de fet, hi ha hagut tres firmes per arribar, és a dir, hi haurà tres firmes per arribar a tindre aquest acord, no? Primer van firmar J.D. Vance i va firmar el president del Parlament iranià, després l'han firmat a distància, que ells el van firmar en principi in situ durant la negociació, van firmar un preacord, després a distància Trump i Pezeshkian l'han firmat a distància i, en principi, el divendres, a Suïssa, en un lloc ben neutral, no? L'aniran a signar. En principi, no està clar. En principi, està J.D. Vance, però Trump no ha descartat que hi pugui anar ell, no? Donant-li molta volada a aquest acord, no? aquest pacte, no? que han arribat, que no és un tractat en si, no? I que és relativament feble.
2: Quan sentim Donald Trump, vaja, fa aquell discurs grandiloquent, però quan mirem el que han pactat, home, fa tota la pinta que aquí Estats Units ha cedit davant de l'Iran.
3: A veure, és una baixada de pantalons amb tota regla i no trobo altra manera d'explicar-ho.
2: És molt gràfica,
3: no?
2: És molt gràfica.
3: Sí, crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui, perquè, a veure, plantegem-nos. És a dir, què diu i què no diu? Això són 14 punts, no? Això dels punts li agrada molt a Trump, en el que es comprometen a parar les hostilitats. El que sí que s'esmenta molt clar és el front del Líban, d'acord? De que la guerra ha d'acabar i també ha d'acabar al Líban, és a dir, que s'ha de parar les hostilitats al Líban. Mentrestant, de moment hi ha hagut un atac i han mort ja tres persones, mentre aquest matí, diguem ja. Però el Líban queda molt clar i molt evident com a part de l'acord. És tot provisional, és a dir, no hi ha res definit en la qüestió nuclear, que és el que és tècnicament més complex i que en principi és el més preocupant de tot, no? en el sentit de que es va començar aquesta guerra, no? Per la qüestió nuclear, doncs està molt a l'aire. De fet, l'acord de 2015 que s'havia signat en el seu moment amb Obama i amb la Unió Europea a través de la diplomàcia europea era molt més detallat i deixava, diguem, donava ja una mica els punts en els quals hauran d'arribar, no? A partir de 60 dies. El que li dona, a més, a l'Iran, que això no havia estat mai sobre la taula, és, d'una banda, 300.000 milions de dòlars per a reconstruir els danys que ha causat aquesta guerra, no? Que això ho pagarà als Estats Units amb un grup d'aliats sense determinar. I se suposa que els països de la regió hi posaran diners en aquest fons per compensar els danys que ha sofert Iran. I el que fa també és ja d'entrada, sense cap mena de condició, allibera els actius congelats que tenia d'Iran i li permet l'exportació del petroli. Mm. I això, evidentment, a canvi de la reobertura de l'estret d'Hormuz, que tots es comprometen a deixar el pas i a gestionar, diguem, el pas dels vaixells pel estret d'Hormuz, no? Per tant, diguem, no hi ha de la qüestió nuclear. L'únic que hi ha és l'Iran es compromet a no perseguir la bomba atòmica. Vale. És l'únic que, diguem, que hi ha de clar, que això, evidentment, amb qualsevol acord que té per nucli dur la qüestió nuclear, doncs això ja és el primer sine qua non, no? I, a més, als Estats Units també es compromet a aixecar les sancions. Aquí hi ha una mica més d'ambigüitat, perquè diu, bueno, que serà una mica programat així, hi haurà una planificació d'aquest aixecament de sancions, però el que sé que li diu és que mentre d'entrada, no, tot això que anirà passant en aquests 60 dies i s'aniran aixecant sancions, no, el que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també, no, li permetrà, no, un valor d'oxigen al règim, realment.
2: Clar, és que totes les coses que cedeix, entre cometes, l'Iran són coses que ja hi eren abans de la guerra. És a dir, reobrir Hormuz, bé, és que l'Hormuz estava obert. No fer la bomba atòmica, bé, de moment l'Iran no tenia la bomba atòmica. Vull dir que no hi ha cap cessió, diguem-ne, d'Iran.
3: I si ara l'estava perseguint, aquest acord ja havia estat solucionat el 2015, no?, amb l'acord que van arribar, i ja s'havia arribat i acordat, no, tot el que ara s'ha de tornar a discutir, que és quin serà el límit de l'urani enriquit que podrà tindre, quin arsenal, diguem, podrà tindre. En aquell moment es va limitar a 300 quilos, ara es calcula que entre uns 440, no? I el límit, aleshores, d'enriquiment està limitat al 367%. No? I també s'havia definit què passaria amb les centrifugadores, anatans, perduts, etcètera. No? Era tot molt més detallat, no? I era, diguem, un pla que era a anys vista, de 15-20 anys vista, no? Un acord, aquest acord, el que tenim ara són 60 dies, en el qual, a més, encara no l'han acabat de

0: signes ja estan començant a llançar amenaces de si no compliu us tornarem a atacar i us matarem a tots. Per tant, diguem, sí que sembla que hi ha com a mínim una perspectiva de 60 dies en què segurament també es donarà un respir als mercats, no? I sobretot permetrà restablir el subministrament de petroli en un moment on es començava a temer molt per l'economia mundial i pels efectes que podia tindre la falta de provisió de petroli en el poder volar avions durant aquest estiu, etc. No? Tota la qüestió econòmica d'alguna manera es pare una mica i d'aquí dos mesos ja veurem què passa. D'altra banda, a més és molt curiós perquè tenint aquesta, és a dir, tenint aquesta demanda tan clara, per exemple, de que es pari el front de guerra al Líban, que és una de les principals demandes de l'Iran, per exemple, no hi ha la contrapartida de dir l'Iran no promourà o no finançarà els seus aliats de Hezbollah, per exemple. No? Això no hi és a l'acord. Vull dir que ja està realment descompensat, però d'una manera bastant favorable a l'Iran.
1: Has insistit molt que és un acord que és provisional i estàs dient molt, s'inclou al front del Líban. Fins ara hi ha hagut dificultats dels Estats Units per aconseguir que Israel respecti aquesta no agressió al Líban. Creus que se'n sortirà? Creus que aconseguirà que Netanyahu no continuï atacant? Avui mateix hi ha hagut, com deies, atacs al sud del Líban?
0: El que serà molt difícil és que segurament jo crec que pot aconseguir, no? A veure, no ho veiem perquè ara també les relacions entre Israel i Estats Units estan en un moment també complex i la lluna de mel, no?, que hi havia entre Netanyahu i Trump sembla que se n'estan anant orris, no? Se'ls ha acabat una mica l'amor, no? Perquè ja s'han adonat que tenen interessos diferents. Però, a veure, la dependència és tal també d'Israel que probablement és possible que no pugui conduir o continuar conduint, i esperem que sigui així com a mínim, no pugui continuar conduint una campanya militar a gran escala com estava fent ara, però el que sí que definitivament crec que és molt clar que no se'n retirarà del territori que ha ocupat. No? I, per tant, continuarà havent uns nivells de violència i un degoteig de víctimes perquè hi haurà una situació, diguem, militar en aquest territori del Líban que ja s'ha anat expandint a Israel. No? Per tant, és molt difícil que hi hagi un respecte escrupolós de la treva. Però, bueno, també la situació, diguem, que hi ha a Gaza també és una situació, diguem, de goteig constant que no ha tingut, diguem, repercussions. Aquí serà una mica també com reaccioni l'Iran en aquesta possible, no, violència. Fa de mal dia de baixa intensitat, de mitja intensitat, perquè aquí la rep és tota molt intensa, no, la violència. Però sí que és possible que intentin mantenir-ho d'aquesta manera, no? Sense anar amb un front, d'una manera, amb una campanya molt, molt forta, no? Perquè, a més, també econòmicament, per mantenir tants fronts oberts, Israel necessita el suport econòmic dels Estats Units.
1: Donald Trump no s'ha amagat, que ha admès que aquesta guerra l'ha acabat per la pressió econòmica. Per tant, tot allò de fer caure el règim i tot plegat, també és un reconeixement implícit que els Estats Units no té capacitat de fer caure un règim com el dels ayatolàs.
0: Bueno, és que fer caure un règim, primer, no és tan fàcil com s'ha demostrat, no? I a més, per això, evidentment, l'Iran, que havia estat una mica a l'ull, no?, de bona part, no?, d'una part de l'administració dels Estats Units, neoconservadora i tal, vull dir, sempre va mirar cap a Iraq i no cap a Iran, perquè Iran era pensat com inviable. És un règim fort i és un país, no?, amb unes capacitats i amb una capacitat de resistència que ha demostrat, i el que ha passat és que en lloc d'enfortir el moviment de protesta popular, el que ha fet és ajudar, diguem, contribuir a que aquest moviment quedi més asfixiat encara, amb un règim que ara té l'oportunitat de tornar a guanyar legitimitat, de presentar això com una victòria, no?, i de tenir, diguem, uns ingressos financers que li permetran no només reconstruir-se econòmicament i guanyar més suport popular, sinó també reconstruir-se militarment i tenir més capacitat de repressió contra la seva pròpia població. Per tant, diguem, l'únic que ha fet probablement és esperonar-lo, no pas afeblir-lo.
1: És la Lourdes Vidal, és professora de política ara per a Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, i una altra Lourdes també vol fer-li una pregunta, la Lourdes Ciuró.
2: Hola, Lourdes. No, quan estàveu comentant el tema de

0: aquests, doncs, dels pantalons abaixats de Trump, no, diguéssim, m'ha sorgit un dubte en el sentit de dir hi ha hagut un compromís de pagar 300.000 milions d'euros en reconstrucció, no? Mm. Qui els cobrarà? És a dir, qui serà l'encarregat de fer aquí, aquestes obres de reconstrucció? Aquí s'està pensant. Pensen que seran, doncs, els amics que faran les obres dels països aliats, dels propis americans, i per tant tot quedarà a casa i revertirà amb més riquesa encara, no?, per la gent que... És a dir, devastes un poble, en aquest cas una civilització, bueno, vols devastar una civilització, i llavors acordes que pagaràs 300.000 milions d'euros, però que tu diràs aquí. Qui farà les carreteres, qui farà els palaus, qui farà les cases, no? Aquesta és una pregunta. I l'altra, si em permets, ja te la faig totes dues, quan parlàvem d'aixecament d'embargaments, saber també si tu creus que això també implicarà que a partir d'ara es puguin emprar, per exemple, Visa i Mastercard per fer pagaments a l'Iran. En el millor dels casos, per fer pagaments allà, si pagaves amb Visa i Mastercard ho feies via Emirats, no directament, perquè allà no podien operar. Suposo que era com un embargament que feia el propi Iran als interessos americans. Per tant, això, reciprocitat de poder operar amb targetes de crèdit de les Mastercard, Visa i American, etcètera, de matriu americana?
1: A veure, són complicades, perquè et dic, si mires el document dels 14 punts,
0: ja,
1: és tan
0: no diu
1: simple.
0: Res, no?
2: Clar, sí.
1: No, a veure, diu, per exemple, en el cas, és que el tinc davant, a més ho estava revisant, mentre m'ho preguntaves, perquè sí que és veritat que diu, detall, que els diners que vindran, no? Em sembla que són, que han de vindre per l'aixecament, pels ingressos, pels béns, els actius congelats, això sí que s'enviarà al Banc Central de la República d'Iran. Mm-hmm. Val? I això, diguem, és el govern, vaja, perquè al final està connectat. No? En el cas dels 300.000 milions, són dòlars, no són euros, mm-hmm. són dòlars. Els 300.000 milions de dòlars no especifica, no? Quan qui els rebrà, com es rebran i com es farà. Clar, tot fa sospitar una mica que Trump, tot, no? Tots els acords que de pau d'alguna manera els vincula al que jo dic una mica al pelotasso immobiliari, no? Uh-huh. A fer obtenir uns ingressos, a uns contractes amb una sèrie d'empreses, etc. Clar, aquí no està definit com serà i és més difícil també que l'Iran segurament accepti. Això sí, per exemple, hi ha països com Qatar, per exemple, que també ha participat en les negociacions, que està en bons termes, sempre ha tingut una relació cordial, no?, i cooperativa amb l'Iran, no?, que ara està actuant de mediador i que probablement també, doncs, pot ser, sí que hi pot tindre, no?, més entrada, no?, Oman, per exemple, no?, amb qui haurà de col·laborar segur per gestionar l'estret d'Hormuz. Mm. Però amb això no està. I el tema de les vises i tot, el que sí que diu és que totes les exempcions, és a dir, no està res determinat, que se n'aniran aixecant d'una manera progressiva i programada, no?, i que els Estats Units d'Amèrica farà tot el que sigui convenient perquè puguin obtenir les llicències, autoritzacions i waivers, no?, que necessaris. Mm-hmm. Per tant, sí que implica una mica de... nosaltres ens ocuparem de facilitar-vos perquè pugueu obtenir aquests diners, perquè pugueu tenir accés a tot això. Però tot això només és, diguem, un traç molt gruixut. Mm-hmm. No? No està fet ni econòmicament com anirà tot el tema de sancions. De fet, a l'acord de 2015... tot l'aixecament de sancions estava vinculat a les qüestions de verificació i compliment. Aquí, per exemple, sí que es parla de que hi haurà unes verificacions, sembla que serà l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, però tampoc queda del tot clar, no?, qui farà les verificacions, les inspeccions, com anirà tot això, i això és realment important, no?, veure. Sí. I en aquell moment estava pautat, si complies, s'anaven aixecant sancions. Aquí les sancions no es vinculen directament al compliment, es diuen que s'aniran programant i s'aniran aixecant. Mm. No? Per tant, gairebé simplifica una mica, no?, l'actuació per Iran, no?
2: Doncs és la lectura que fa la Lourdes Vidal, professora de Política Àrab de la Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. Ja veieu que de moment tenim una mena de memoràndum, diguem-ne, i 60 dies per arribar a un acord més ferm, i aquí sí que segurament hi haurà molta més lletra petita, veurem si se'n surten o no. Lourdes, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Bona tarda.
2: No sé com ho veieu, que ha quedat bastant clar amb l'entrevista que Iran ha guanyat, entre cometes, aquest conflicte.
3: A mi el que em crida l'atenció és la pròpia estructura de l'acord, no? És a dir, en l'àmbit, en el món de l'empresa...

0: l'àmbit empresarial, quan hi ha una macrooperació de compra, d'adquisició, segueix aquesta estructura. Hi ha una side letter, hi ha una carta d'intencions, voldria comprar-te, llavors comença un procés comú de conèixer-se, normalment amb l'objectiu de fixar el preu i concretar després amb aquest acord de compra-venda, no? En un acord de pau em costa veure aquest delay, no? Sé que no és l'única vegada que ha passat, hi ha algun altre acord, però en realitat aquesta espècie de side letter, no? Aquesta carta d'intencions amb aquests 14 punts que tampoc estan tan clars, no? Amb qüestions tan determinants com aquesta, és a dir, qui cobra i qui paga, qui reconstrueix, i el fet de posposar la concreció jurídica, tècnica i econòmica al veritable acord de pau, posposar-lo aquests dos mesos, em dona la sensació que genera, en fi, que és el resultat de traslladar una estructura, un concepte econòmic a un àmbit de política internacional. Per tant, molta confiança, jo crec que és una bona notícia, però a la vegada preocupació, perquè en aquests 60 dies cap dels eventuals tercers, i estic pensant en Israel, Torpedini, i els dos directament vinculats compleixin per poder culminar el procés de pau.
1: Bueno, abans parlàvem de les nostres edats. Nosaltres ens vam fer grans veient com els Estats Units actuaven militarment en molts països brandant un propòsit democràtic, que a vegades aquest propòsit democràtic i aquest actuar en nom del món lliure, no? Allò del president dels Estats Units, que era el líder del món lliure, doncs amagava altres propòsits, també econòmics o geopolítics, que a vegades no s'explicaven. Ara, en canvi, això ja no és un problema. És a dir, els Estats Units ara, de Donald Trump, no tenen cap mena de problema amb entendre's amb dictadures de tota mena si creuen que això d'alguna forma els beneficia. I és el que hem vist ara, no? És a dir, jo crec que ara ja no dissimulen. Aquest és un acord que amb fons i amb el desbloqueig, és a dir, amb una aportació econòmica i amb un desbloqueig dels fons del govern iranià, doncs consolida un règim autoritari, i és una mena de fugida endavant o de sortida com pot Donald Trump d'una gestió política i militar que ha estat nefasta. És a dir, jo crec que ell es va veure absolutament arrossegat per Netanyahu i per Israel, amb els que ara estan emprenyats perquè no li acaben de fer cas a aquesta guerra, i davant les conseqüències econòmiques i militars que això està tenint i que no són les desitjables pel seu país, doncs fa marxar enrere i mira de sortir-ne airós pensant en les eleccions que té el mes de novembre. És a dir, recordem que aquesta guerra a Iran va començar al febrer, encara sota els efectes d'aquella operació Llampec a Veneçuela, i vam pensar que seria el mateix. De fet, el Trump va parlar de que duraria 5 setmanes la campanya militar. Bé, portem gairebé 5 mesos, no? I ell, doncs, ha buscat aquesta sortida. I clar, com que ell té una pressa, perquè té una pressió política i de la seva opinió pública i dels mercats, que no té una dictadura com la dictadura iraniana, doncs els iranians han tingut més paciència que ell, i segurament en surten beneficiats com a govern, no com a poble d'Iran, no? Perquè evidentment els iranians, doncs, han patit les conseqüències en forma de bombardejos i en forma de molta escassedat que a nosaltres segur que no ens arriba. Però a nivell geopolític i de la taula d'acords i del que veurem demà a Suïssa quan s'assigni, Iran guanya.
2: Jo crec que té una visió absolutament mercantilista. Crec que la geopolítica, la geoestratègia, la guerra, els interessos, només té els seus particulars, més enllà, i no diria jo ni tan sols els dels Estats Units. Jo hi veig una intenció mercantilista, absolutament. Recordo quan es va anunciar que Gaza seria un paradís a la Terra, que el reconstruirien, que seria una mena de resort, sí, on podies anar amb una pulsera de
3: la Riviera.
1: Aquell vídeo grotesc.
2: Exacte. Per tant, el fet de que destrueixis, doncs, la vida que hi pot haver a l'Iran, i bueno, jo crec que aquests 300.000 milions de dòlars, no d'euros, efectivament, de dòlars, aniran a les butxaques de les persones que poden directe o indirectament revertir en incrementar la riquesa de Donald Trump. Perquè és quan, si ho penses fredament, dius, tot aquest viatge, per a què? Ho has dit tu mateix, és que l'estret d'Hormuz estava obert. Urani no n'enriquien, s'havia vist, perquè hi havia uns compromisos i, en tot cas, dintre dels límits establerts i pactats. Doncs què vols? Doncs jo crec que enriquir-se encara més i guanyar postures en el fet del mercantilisme en el tema de les targetes de crèdit, que crec que hi ha una pastilla important de negoci per les companyies americanes.
3: Són 3:15, deixarem aquest tema. Els pròxims dies haurem d'estar pendents de com es va vehiculant tot plegat i com es va desenvolupant aquest acord, que de moment és molt bàsic, són aquestes 14 pàgines, però de moment encara molt vagues en algunes qüestions. Fem una pausa i després tornarem cap aquí. Avui hem tingut dades d'una enquesta sobre educació sexual i són algunes que, no m'ho dic que sorprenen, més que sorprenen, continuen amoïnant.
4: Catalunya migdia.
5: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
6: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
7: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
8: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som
9: 3CAT. Som 3CAT.
3: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, el Centre d'Estudis Sociològics, el CIS, ha publicat avui una nova enquesta sobre salut sexual. Li ha encarregat al Ministeri de Sanitat. Feia 16 anys que no es feia una radiografia com aquesta. El CIS, per fer-la, ha fet gairebé 10.000 enquestes per mostrar la salut sexual i els hàbits de la població. Hi ha moltíssimes dades que volem comentar amb la Marta Mariñas, que és psicòloga de la secció de Dones i Gènere del Col·legi de Psicòlegs, experta en violència masclista. Marta, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Què tal?
3: Bé, escolta'm, tenim com moltes dades i volem entrar en molts detalls. Per exemple, hi ha una dada que és realment, a mi m'ha semblat molt impactant i amoïnant. Diu, entre les dones, un 28%, pràcticament una de cada tres dones, afirma haver-se vist forçada a fer pràctiques sexuals no desitjades alguna vegada a la seva vida. I això lliga molt amb què més de la meitat dels homes, el 54%, creu que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final. Mentre que les dones és un 36% les que pensa això. Aquí continuem tenint un problema, no?
10: Sí, o sigui, no parlaré de que no hi ha problemes, eh? Hi ha problemes i també sóc de l'equip de l'esperança. Ah. Llavors, per analitzar aquesta dada i baixar una mica l'amoïnament, no és una dada, per descomptat, no és una dada positiva, en absolut. Però hem d'aclarir que aquesta xifra no parla d'agressions sexuals greus aïllades, sinó que parla, hem d'entendre que estem parlant d'un continu de coerció. Mm. Estem parlant de pressió, estem parlant d'insistència, estem parlant de consentiment, de consentiment condicionat per la por al càstig psicològic, que moltes vegades aquestes manifestacions de la violència es donen en relacions ja establertes, dins de la pròpia parella o en relacions fins i tot properes o també en l'àmbit laboral, no? Tipo assetjament sexual i per raons de gènere. És a dir, són manifestacions de la violència que moltes vegades han estat normalitzades i jo crec que estem en un moment que estem sent capaces d'identificar i detectar molt més aquest tipus de violències que en altres moments no es detectaven tan clarament. Però sí que creia necessari aclarir que estem parlant de tot un continu. No estem parlant de només d'agressions sexuals greus i aïllades, sinó que és veritat que aquesta dada ens diu que el doble de les dones, bàsicament, es veuen forçades, més del doble, o sigui, més del doble que els homes.
3: Mm. Clar, això també pot ser entès com que tenim un problema tan cultural com que fins i tot els homes, o una majoria d'homes, creu que dins de la parella pots obligar la dona a fer una cosa que no vol fer.
10: Exacte. Tenim un problema cultural greu on, de fet, hi ha una dada complementària que diu que només un 13,6% dels homes reconeix haver tingut la sensació d'haver obligat. Mm. Per què? Perquè justament aquest desajust ens indica el que tu estàs dient, no? Que es creuen amb el dret de tenir sexe, jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció, llavors es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar. I també hi ha un tema en el no recordar

0: coneixement d'aquest exercici de les violències masclistes, que és un tema típic i mític de les persones que exerceixen violències masclistes, moltes vegades no ho reconeixen perquè no ho reconeixen com a violència el que estan fent.
1: També hi ha molta diferència entre els dos sexes a l'hora de consumir pornografia. Entre els homes, el 72%, és a dir, gairebé 3 de cada 4, asseguren que consumeix pornografia, mentre que entre les dones només ho fan el 25%, una de cada 4. Què et semblen aquestes dades?
0: Vale, a mi aquí, de nou, parlem... Jo no veuria d'entrada la pornografia com el... També baixant una mica, eh? La pornografia no seria el problema en si mateixa, sinó per mi, en la pornografia el problema és que bona part d'aquesta pornografia mostra un model en el que la sexualitat ha de ser violenta, no? O en la que el desig és un desig que neix de manifestacions de la violència. El que ens diu aquesta dada que molts més homes consumeixen pornografia ens parla de desigualtats de gènere, d'un accés desigual a la sexualitat, segons el gènere. Els homes, moltes vegades, han estat educats per desitjar, per conquerir i per l'accés a la sexualitat, i les dones moltes vegades hem estat socialitzades més en la cohibició i en el no tenir desig sexual, cosa que, òbviament, no és correcta, no? Però aquí parlem de nou d'aquesta cultura. El que ens està parlant és de les desigualtats de gènere en la cultura, que esdevenen violències moltes vegades. O sigui, no estic minimitzant res, eh? Les desigualtats de gènere justament esdevenen en violències.
1: Per no dir només les dades negatives, n'hi ha una que és positiva, i és que reflecteix una societat molt més tolerant amb l'homosexualitat. En 16 anys s'ha doblat el nombre de gent que creu que l'homosexualitat és tan respectable com qualsevol altra relació. Ara és un 88% de la població espanyola, quan fa 16 anys era només un 41. Per tant, aquí sí que hi ha hagut clarament un avenç.
0: Total, total. En una sola generació estem parlant que s'accepten molt més la diversitat en l'orientació sexual i la diversitat de gènere. Això ens demostra també que els guions culturals sobre gènere i també sobre sexualitat no són fixes, que són apressos, que els podem desaprendre i que els podem transformar. I això ha passat, com tu dius, això ha passat en 16 anys, això ha passat en una generació. És molt bona dada, és molt esperançadora. Com s'ha fet això? S'ha fet amb educació, amb visibilitat i amb polítiques públiques adequades. No ha vingut sol, no? Jo crec que aquí tenen molt a veure els moviments socials, els canvis en les lleis, i jo, que et deia, soc de l'equip de l'esperança, penso, si hem doblat l'acceptació de la diversitat sexual, també ho podem fer amb el consentiment.
1: L'última, veient totes les dades, diries que a Espanya la població té bona salut sexual o no?
0: Ai, és complexa la pregunta. Jo no diria un sí rotund, et diria tenim camí de millora. Tenim
1: necessita millorar, que diuen els professors, sí, necessita millorar.
0: Sí. Fins i tot el que hem dit, no? L'accés a una sexualitat lliure i absolutament consentida per part de les dones, encara com a societat ens queda recorregut. Sí.
1: Doncs és Marta Mariñas, és psicòloga de la secció de dones i gènere del Col·legi de Psicòlegs i experta en violència masclista. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.
1: Em queden 3 minuts, per tant,
2: jo
1: hem de ser telegràfics.
2: Ho he explicat superbé, eh? Vull dir, m'encanta, tal com ho he explicat. Ara, jo voldria fer un de dir, com és, 16 anys, per què s'ha esperat tant?
1: A fer l'enquesta.
2: Mentre, simultàniament, any 22, s'aprova una llei capdalt que no va donar pocs problemes ni gaires a la ministra Llop, que era la llei del només sí és sí, l'any 22, o la llei trans l'any 23 i 25 a Catalunya. O sigui, s'ha legislat d'esquena completament a conèixer quin era el pàlpit de la ciutadania en aquesta qüestió. M'ha sobtat això. Bueno, 16 anys.
3: Jo crec que es podia intuir i que, de fet, l'enquesta va una mica en la línia del que s'ha anat fent. Hi ha dades bones, com el tema de la tolerància cap al moviment LGTBI, que només faltaria, i altres que no ho són tant, com un 30% de dones que encara...
1: Sí, se senten forçades a fer.
3: Se senten forçades, no? Hi ha un tema que és evident que la cultura...
1: I moltes vegades dins de la parella, eh?
3: Dins de la parella, que la cultura del consentiment doncs s'ha anat implantant i ha anat avançant, però no suficient. És a dir, així com amb el tema dels drets de les persones homosexuals, doncs hem avançat molt i hem avançat positivament, doncs amb el tema de la cultura del consentiment no tant. I després, sobre el tema de la pornografia, doncs jo crec que la pornografia, si és per divertir-te i és per plaer, està molt bé. El problema és quan l'aprens com a referència del que ha de ser una relació sexual, no? I per això, doncs, l'educació sexual a l'escola i dins de l'àmbit de les famílies és molt important.
4: I al fil del que comenta el Ferran, només una reflexió personal, i és la necessitat que tenim, el legislador encara no l'ha entomat i és una urgència, al meu entendre, la necessitat que tenim de regular el consum o l'accés dels menors a la pornografia. Sí. Perquè al final la pornografia, quan tens un constructe sexual definit, doncs, en principi no té un potencial excessivament lesiu, però quan un nano, un nen, una nena s'inicia en el món del sexe amb imatges d'aquest tipus, el que està és trencant la indemnitat, no? És la pròpia imatge i precisament sí, sí. La normalitat
3: perquè
4: de les pràctiques.
3: Perquè sabem que hi ha el perill de que els adolescents ho prenguin com a referència, com que és normal allò que veuen a través del mòbil, i no ho és.
1: Doncs són les dades d'aquesta enquesta, insistim, 10.000 enquestes, 10.000 entrevistes del Centre d'Investigacions Sociològiques sobre la Salut Sexual dels Espanyols, en aquest cas. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
2: Fins la propera.
3: Gràcies. Fins la propera.
1: Ens queda pendent una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
1: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Bon Preu i Esclat.
5: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues, també.
6: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després els primim la targeta tant com puguem.
5: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Aquest estiu, la gran pregunta és...
8: Híbrid o elèctric?
7: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
1: Catalunya migdia.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
1: Info.
2: Les 4 en punt, bona tarda. El jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes de l'acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Estan $78 al barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra, gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a les escoles de Catalunya. Augmenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Les treballadores de les escoles bressol surten al carrer per demanar menys ràtios i millors condicions laborals. Reclamen canvis legislatius i dignificar l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Tensió durant el desnonament de 3 pisos ocupats en un bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià del Besòs. Els habitatges formen part d'un edifici públic previst per reallotjar veïns del bloc Venus. Durant l'actuació s'ha produït incidents i llançament d'objectes contra la policia. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espais, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
3: El Barça té avui una doble cita amb el bàsquet i el futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de l'ACB, mentre que a partir de les 9, el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen els 4 primers partits de la segona jornada de la Lligueta. A les 6, Txèquia, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, a mitjanit, Canadà, Qatar i a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud.
2: Tarda amb sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable, ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu amb màximes superiors als 35 graus, un dia de calor intensa abans de la gran calorada del cap de setmana.
1: 3CAT Info.
2: Passen 3 minuts de les 4 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Comencem. El cas Zapatero es fa gran i acorrala la seva família. Les dues filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el jutge de l'Audiència Nacional la situa com a peça esclau per al funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap per al govern espanyol i el PSOE, però demanen temps i confiança i mantenen el suport a Zapatero després que el jutge, ahir, no li retirés el passaport. Madrid, Paula Brujats.
4: Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero, que l'ama creu que les seves filles, Alba i Laura, són una peça clau de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que ell va encarregar les seves filles que maquetessin alguns dels informes que feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. El jutge també imputa la secretària de l'expresident, situa Gertrudis Alcázar com una peça operativa essencial al servei de la trama, ja que, diu, gestionava el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres implicats. La primera reacció del PSOE és que la imputació de les filles era previsible, s'ho esperaven, però confiança total en Zapatero. Montse Mínguez, a la Sexta.
5: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que

0: déjenos también que nos confiemos en ellos.
1: El moviment del jutge és una demostració més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: Que tanto la justícia com el presidente Zapatero se merecen su tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
1: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i també s'hi suma que el jutge ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir els whatsapps d'un exdirectiu de Plus Ultra que les Kitchen. És una prova clau per al jutge que Zapatero intentava anul·lar.
3: I un cop més, el PP aprofita les investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo els ha retret que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
4: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
3: Enmig de la tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, però, gràcies als vots de Junts i el PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè han introduït beneficis per als ajuntaments. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
5: Seran en total més de 150.000 milions d'euros que pertoquen a totes les autonomies, amb Catalunya al capdavant. És la tercera vegada que l'acord es votava al Congrés dels Diputats i fins ara PP, Vox i Junts l'havien tombat. Però avui els de Puigdemont han donat un sí a la mesura perquè s'ha atès la seva demanda perquè els ajuntaments puguin destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Josep Maria Cruzet de Junts adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com a una victòria.
6: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
5: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i avisa que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
7: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
5: Una reforma per a la qual el ministre d'Hisenda reclama diàleg a tots els grups mentre ataca el PP, que avui ha tornat a posar-se en contra d'aquestes entregues a les comunitats. Arcadi, Espanya.
8: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también, y bloquearla después en esta cámara.
5: El ministre recorda al PP que aquests milions han d'anar a millorar els serveis públics i no a privatitzar-los.
3: 4 i 7 minuts.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat que era impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs, a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra.
10: El president dels Estats Units ha tornat a la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se, Trump ja feia això, amenaçar.
11: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
10: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
12: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
10: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
3: La firma del

L'acte, però, no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla, que va més enllà del riu Litani. Fons

0: amb la paciència del president nord-americà.
1: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
0: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre, els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
2: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
0: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
3: L'anunci i la firma de l'acord han abaratit el petroli els últims dies. Des de dilluns, la cotització del cru de Brent, el de referència a Europa, ha passat dels 83 a uns 78 dòlars, un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil s'han abaratit 2 i 4 cèntims, respectivament. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Serveis.
4: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
3: El sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins a després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desfavorits.
5: 3CAT Info.
3: Més qüestions. El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda presentada per Òmnium Cultural en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on va començar el cas. Neguen que se les discrimini i consideren que el 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Forteamires.
6: Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional espanyol, que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
3: I seguim parlant del món educatiu perquè les treballadores de les escoles bressol han tornat a sortir al carrer per reclamar una reducció de les ràtios, millores laborals i més reconeixement per a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. La Sandra, docent de l'escola bressol, reivindica invertir en aquesta etapa educativa.
7: Donar la importància que té els 0 a 3 anys als infants perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios.
3: Les professionals denuncien la precarització del sector i reclamen canvis legislatius que garanteixin unes condicions homogènies arreu de l'Estat. La Lourdes i la Cristina reafirmen les reivindicacions que les han fet tornar a sortir al carrer.
8: Ràtio, reconeixement del 0-3, sou i sobretot això que hi som i que és una etapa primordial.
9: I que la inclusiva sigui real, no com ara, que no arribem a poder incluir aquests nens a l'escola d'una manera adequada.
3: Les docents també demanen equiparar el calendari escolar de bressol a la resta de l'ensenyament públic. La mobilització s'emmarca en una campanya de protestes del sector a Catalunya i a l'Estat per reclamar més recursos per millorar l'atenció als infants. En punt, 4:05 de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info.

0: Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Ara mateix hi ha diversos accidents que afecten la circulació a l'autovia C-17, aturats entre la Llagosta i Montcada i Reixac en direcció d'entrada a Barcelona per una topada que talla un carril, segons informen des de Trànsit. També aturats a la Ronda a Dalt per dos accidents i a cua entre Diagonal i Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Vallcarca, direcció Llobregat. A causa d'obres, a l'autovia A2, a l'altura d'Esparreguera, en direcció Barcelona. Pel que fa a les cues habituals a l'àrea de Barcelona, n'hi ha ja a la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B-30 a Barberà en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits, la B-23 al Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'AP-7. I pel que fa a la ronda litoral, aturats entre Zona Franca i Montjuïc, també a l'altura del Port, a la Barceloneta, Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic per un comboi avariat alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del tram Besòs. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Tarda de calor intensa avui arreu del país amb unes màximes que ja a Lleida hores d'ara ja toquen la xifra dels 36 graus, Alcarràs 36,5 i tot i així es poden quedar una mica per sota. Avui la calor no serà tan extrema com la d'ahir, que vam arribar als 38,7 en el cas de Lleida. Ha afluixat un pèl la calor, però continua sent intensa a gran part del país, amb màximes per sobre dels 33-34 graus a les comarques de Girona i també a la Catalunya central. Tot això amb una tarda que serà assolellada amb algunes teranyines de núvols alts i sobretot amb la presència d'alguns núvols cap al Pirineu Occidental que deixen i que deixaran al llarg de la tarda alguna feble precipitació cap a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Aquesta situació també la tindrem de cara demà, amb petits matisos. Un, perquè de matinada ens travessarà una línia de núvols des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona i de matinada podrà deixar precipitacions febles cap a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Només cap a aquesta zona poden arribar a algun punt del perlitoral de Barcelona, però ràpidament s'esvairà. Tot això per donar pas a un matí assolellat, una tarda que serà tranquil·la, tret de l'àrea de l'Alta Ribagorça, on de nou es poden presentar alguns petits ruixats. Un divendres amb una calor que serà similar a la d'avui, màximes de 33-34 graus, màximes a bona part de ponent interior de les Terres de l'Ebre per sobre dels 35 graus i de nou es poden assolir valors de 37 i 38 graus. La calor més intensa arribarà amb l'arribada del cap de setmana, sobretot diumenge i dilluns, on tocarà ja per primera vegada en aquest 2026 als 40 graus.
0: 3CAT Info. Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, on fa més de 20 anys que s'està sentenciat a ser derrocat. Barcelona, David Àngela.
3: Bon dia. Per uns, ocupes delinqüencials. Per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
4: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
5: No quieren meterse otras personas aquí porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
3: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
6: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
3: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
0: La Fundació Catalana ELA Miquel Valls demana que l'ajuda per la gran invalidesa sigui compatible amb un grau 3+.

0: de dependència extrema. Tres mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats d'esclerosi lateral amiotròfica, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors. Ho ha explicat a 3Cat Info Esther Sallés, directora de l'entitat.
1: Van a buscar preus baratos. Què passa? Pues que les cures especialitzades no són barates. Llavors, està repercutint negativament directament en la qualitat d'aquestes cures.
0: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, fet que eleva la prestació fins a un màxim de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenten que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3+, es descompti el complement de gran invalidesa, cosa que no passa en altres comunitats. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
1: El grau 3+, és una ajuda per risc de mort evitable, és a dir, una ajuda sociosanitària. Són cures especialitzades. Si tenim aquestes cures especialitzades, seguim necessitant la cura social. Llavors, el complement de gran invalidesa el necessitem.
0: Més d'un centenar de malalts d'ELA ja tenen reconegut el grau 3+ de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 4:21. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. La Marta Vives ha pogut parlar amb ell poc després de l'anunci del nomenament.
3: Josep Maria Mestres, com et sents?
4: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
3: I el que tens ganes de fer, com es defineix en el teu projecte?
4: A veure, jo he tingut la sort de dedicar-me a un ofici que m'apassiona i tinc ganes de que hi hagi un retorn a la societat, al país i a aquesta institució que d'alguna manera també m'ha fet, també m'ha construït i he treballat molt, conec molt bé la gent de la casa i em ve molt de gust. I vull que l'ecosistema de la nostra professió, del teatre, se senti integrada dins de que hi hagi un lloc per tothom i que sigui realment això, repartir joc. Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
3: I la dramatúrgia catalana?
4: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, i penso que això, que per molts anys, que duri, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
3: Què és per tu, Josep Maria Mestres, el TNC?
4: És casa, és família. Jo conec molt bé molta de la gent, fins i tot amb molts, i moltes puc dir que sóc amic i he treballat per tu. Ara faré aquest any, faré el desè muntatge amb la meva trajectòria, que comença a ser llarga. Faré la Mare Coratge i els seus fills a la Sala Gran. I sempre que hi vinc m'hi sento molt com a casa. És una eina, jo penso que és una eina extraordinària per la cultura del país. Penso per fer, sobretot, un teatre necessari, un teatre que importi, que generi preguntes, que ens expliqui qui som a nivell individual i a nivell de país i de societat, no? I en tinc moltes ganes.
3: I ara que parlaves d'aquesta obra que està programada per la temporada que ve, no és l'única que tens programada aquesta temporada que ve, perquè en el lliure es reprograma L'herència, que sí. Després també farà gira a Madrid. Tots aquests compromisos professionals que tenies de cara a aquest any, els podràs mantenir tots?
4: Sí, perquè és el tracte. En principi, jo he d'anar a mig gas aquest any. No se m'obliga a anar a tope, però sí que, evidentment, he de fer una programació i la faré amb tota la dedicació que pugui. També val a dir que és un espectacle, és el que ja està previst que es faci a la casa, no? I l'altre està fet, s'ha de tornar a refer només, no? S'ha de tornar, i és un espectacle que tots n'estem molt contents, que com menys coses es toquin, quan les coses estan ben fetes no s'han de tocar gaire.
3: Moltes gràcies. Felicitats, enhorabona.
4: Moltes gràcies.
2: 3Cat Info.
5: Senyores i senyors diputats.
6: Emma Vilarsau i Usman Umar. Glòria Serra. I Àngel Llàcer a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: 3Cat Info. Esports.
0: 5 minuts, fins a 4:45. Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Doble cita avui per al Barça. Per començar, a les 8 del vespre, el de bàsquet visita el València, el Roig Arena, al primer partit de la final de la Lliga CB, amb el factor pista favorable al conjunt valencià. Xavi Pascual, l'entrenador de la corona, tot i això no amaga la il·lusió.
7: Bueno, pues aquí estamos con muchísima ilusión también, después de una temporada que nos ha costado un poquito todo, que hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí, sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada.
5: Aquesta temporada entre ACB i Eurolliga s'han enfrontat 4 vegades i amb el resultat de 2 victòries per a cada equip. Aquest enfrontament entre el València i el Barça a la Lliga ACB de bàsquet el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
5: La segona cita blaugrana d'avui és a les 9 i en futbol sala. El Barça rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga amb l'avantatge blaugrana per 1-0 gràcies al triomf agònic en els penals, el primer enfrontament de la sèrie. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, torna a demanar el suport del públic del Palau Blaugrana.
8: Va haver casi el doble de gente que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
5: Aquest partit Barça al Pozo de Múrcia és a les 9 del vespre i el podreu veure en directe per Esport 3.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
5: El Mundial de Futbol engega avui la segona jornada amb 4 partits entre aquesta nit i aquesta matinada. A partir de les 6, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, a mitjanit, Canadà, Qatar, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea. També parlant de futbol, el Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool. I el Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte aquest 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar la situació.
2: 3CAT Info.
5: Pel que fa al motor, Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno i podrà participar en la primera sessió d'entrenaments de demà. Tot seguit, tornarà a passar més proves mèdiques, cosa que no incomoda el pilot de Cervera.
9: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
5: Àlex Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya, que va ser intervingut d'una fractura de clavícula, però també una fractura a la vèrtebra C7, és el que l'ha tingut aquest mes de baixa. S'ha perdut els Grans Premis d'Itàlia i Hongria. En waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat oficialment la sortida de la majoria de jugadores de la seva plantilla. Per exemple, la portera Martina Terré marxa cap al Sabadell, acompanyada per les internacionals Nona Pérez i Paula Camús. Les també internacionals i germanes Ariadna i Helena Ruiz, més Alba Muñoz, fitxaran per l'Atlètic Barceloneta. Aquesta emissora també ha pogut saber que Caral Anton se'n va al Mataró, que Gisela Ferrer es retira, mentre que la capitana andreuenca Maria Palacio també deixa el club. El Sant Andreu també prescindeix d'Alice Williams, que va al Terrassa, i de Pipa Pitley, que fitxa pel Catalunya. El Sabadell femení, per la seva banda, ha anunciat el primer fitxatge per la nova etapa, Ryan Neusel, una de les grans figures del waterpolo internacional. Té 26 anys i ve de la Lliga Universitària Nord-Americana, on ha guanyat el títol 4 vegades i també ha estat 3 vegades campiona del món amb els Estats Units. El Sabadell masculí, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del boi internacional Miguel de Toro, procedent del Ferencvaros hongarès.
2: 3CAT Info.
5: Tornant al bàsquet, l'Uni Girona confirma la 8a baixa a l'equip per la nova temporada. És la base Anna Badosa, qui ha estat una temporada en bàsquet. També el Joventut de Badalona amplia la vinculació de la capitana Rebeca Cotano. La pivot valenciana firmarà per una temporada més fins al 2027.

0: Senyar els horaris de 4:45 de la tarda, fem un cop d'ull i recapitulem els temes més destacats d'aquesta hora. El jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. Tant els Estats Units, d'altra banda, com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. Són els dos principals titulars que ens deixa aquest dijous, però hi ha més qüestions que abordarem la propera mitja hora, com per exemple l'atac que ha patit a Moscou, un atac ucraïnès el més massiu des de l'inici de la guerra. Per segon cop en 3 dies, la refineria més gran de la capital russa ha rebut l'impacte dels aparells. La Fundació Catalana, la ELA, Miquel Valls, demana que l'ajuda de gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3 plus de dependència extrema, i l'arribada de l'estiu portarà de bracet una onada de calor, la primera de l'any. Les temperatures començaran a enfilar-se dissabte i tocarien sostre dimarts, quan diversos municipis de l'interior de Catalunya podrien fregar els 40 graus.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts. Ricard, de quins temes estem pendents?
2: Mira, del Barça, que avui té una doble cita amb el bàsquet i el futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de l'ACB, mentre que a partir de les 9, el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia.
0: Més detalls, doncs, d'aquí a poc més de 25 minuts. I tarda de sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable, ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu amb màximes superiors als 35 graus, un dia de calor intensa abans de la gran calorada del cap de setmana. Dos minuts per sobre de 4:45 de la tarda. El cas Zapatero es fa gran i acorrala la seva família. Les dues filles de l'expresident socialista i la seva secretària s'assumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau per al funcionament de la trama. La notícia és un nou mal de cap per al govern espanyol i al PSOE, però demana temps i confiança, i mantenen el suport a Zapatero després que el jutge ahir no li retirés el passaport. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero, que l'ama creu que les seves filles, Alba i Laura, són una peça clau de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que ell va encarregar les seves filles que maquetessin alguns dels informes que feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. El jutge també imputa la secretària de l'expresident, situa Gertrudis Alcázar com una peça operativa essencial al servei de la trama, ja que, diu, gestionava el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres implicats. La primera reacció del PSOE és que la imputació de les filles era previsible, s'ho esperaven, però confiança total en Zapatero. Montse Mínguez, a la Sexta.
4: Sí, hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
3: El moviment del jutge és una demostració més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen eso. Tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
3: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero, i també s'hi suma que el jutge ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir els whatsapps d'un exdirectiu de Plus Ultra que l'esquitxen. És una prova clau per al jutge que Zapatero intentava anul·lar.
0: I un cop més, el Partit Popular aprofita les investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox. Des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo els ha retret que no moguin fitxa per fer fora Sánchez de la Moncloa.
6: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra.
7: El president dels Estats Units ha tornat a la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça. Però tot just anunciar-se, Trump ja feia això, amenaçar.
8: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
7: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
9: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
7: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: Un cop signat aquest acord, val la pena fer un cop d'ull a què han passat en aquests mesos, perquè Donald Trump escrivia a Truth Social el 6 de març que no hi haurà cap acord amb l'Iran tret que hi hagi una rendició incondicional. Un missatge que ha envellit molt malament 3 mesos després, Xavier Vilà.
10: L'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació i lluny d'una rendició incondicional, Trump admetia implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
8: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
10: Trump també ha vinculat l'anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor a que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
8: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els vam bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
10: I també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
8: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
10: Ironies del destí, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles, on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna després de la Primera Guerra Mundial.
0: D'altra banda, la Fiscalia investiga si l'escriptora i periodista Pilar Rahola hauria comès els delictes d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. Això després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora en diversos mitjans sobre els atacs d'Israel a Palestina. La denúncia la van presentar al febrer 2 militants de l'Organització Juvenil Socialista. Consideren que les afirmacions de Rahola, en què banalitza i nega el genocidi d'Israel, van més enllà de meres opinions i s'emmarquen en una campanya propagandística per generar un marc social i mediàtic d'hostilitat i incitació a l'odi contra el poble palestí. Martí Abril és l'advocat dels denunciants.
11: Ella no ho fa com una mera manifestació, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgredeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
0: Els dos denunciants al seu torn estan investigats per haver ruixat de pintura vermella a Rahola en un acte públic. En clau internacional encara, Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des de l'inici de la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7, han impactat contra la refineria més gran i important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment en què Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solias.
12: Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10

0: més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
1: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
0: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
2: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
0: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fons de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
3: Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulats els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000 habitatges, 150.000 més que el càlcul d'ara fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema, diu, anirà més. I pot afectar el creixement econòmic. Aquest informe coincideix avui amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El departament d'Isabel Rodríguez insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 0,6 a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic i l'encariment de retruc de productes com la roba i el calçat i els serveis. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. L'economia espanyola, diu, augmentarà l'activitat un 2,3% aquest any i un 1,7% el que ve.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: La jutge envia a presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. Alba Barbosa.
5: La magistrada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut de 24 anys que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia de València i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que l'home de 32 anys s'hi va negar. El detingut va confessar l'apunyalament i es va entregar a la comissaria de la policia de Burjassot. La policia va recuperar una navalla d'uns 15 centímetres que va localitzar a prop del cos de la víctima.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest migdia al carrer Montaner amb General Mitre al barri de Sant Gervasi de Barcelona per amenaces amb un ganivet. Els agents l'han hagut de reduir amb una pistola Taser d'electroxoc. No hi ha hagut ferits. El porter d'un bloc de pisos que ha vist tot el que ha passat ha explicat a 3Cat Info que hi ha hagut moments de risc per l'actitud agressiva de l'individu.
6: Tuvia ese hombre con un cuchillo, la policía lo detuvo ahí en la esquina General Mitre Montaner. Llegó un momento que el tío estaba ya amenazando directamente con apuñalar a alguien. Todo el trayecto que hizo, tenemos supermercados, guarderías, restaurantes, bares, y toda esa gente está en peligro.
3: La policia l'ha acabat arrestant per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Durant una hora i mitja, la Guàrdia Urbana ha tallat la circulació pel carrer Montaner entre Mitre i la plaça Adrià.
4: Trescat Info.
3: Moment de fer un cop d'ull a la situació del trànsit i també a la previsió meteorològica. Són 4:45 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Ja tots els carrils oberts a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, en direcció a Barcelona, on hi ha hagut un accident. Encara, però, queda un parell de quilòmetres de cua des de la Llagosta. També encara complicacions a la Ronda de Dalt i a cua des de Diagonal fins a Horta.

0: en sentit Besòs a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. A la Ronda Litoral, aturats entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. Els accessos, autopista B23, amb cua entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, autovia 2, a l'altura de Cornellà, també direcció Barcelona, C58 i C33, entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat. L'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, en sentit sud, i al lateral la B30, Barberà del Vallès, direcció Barcelona-Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. També aturats a la C17, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit sud, i la C60, a l'altura d'Argentona, per anar cap a Mataró. Pel que fa a la situació del transport públic, algunes afectacions a la línia L4 del metro de Barcelona, que ha estat aturada durant uns minuts per una incidència a l'estació Barceloneta, que ja s'ha resolt. I el tramvia, per un comboi avariat, alterades les freqüències de pas a les línies T5 i T6 del tram Besòs. Renovem dades d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
3: El cel serè predomina gran part del país amb algunes teranyines de núvols alts i amb molta calor. Afluixa la calor respecte als valors d'ahir, però en fa i molta. Màximes de 33 a 35 graus a bona part del país i cap a ponent interior de les Terres de l'Ebre. Les màximes ja s'estan enfilant cap als 36 i arribant pràcticament a la xifra dels 37. I encara poden pujar una miqueta més durant les immediates hores. Tot això amb una jornada en la qual s'espera que sigui prou tranquil·la i que només cap a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça s'escapin algunes febles precipitacions. Aquesta situació la tindrem també demà, amb un matís, i és que aquesta propera matinada, una línia de núvols pot deixar precipitacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, però ràpidament tendirà a dissipar-se. Tot això per deixar pas a un matí de divendres assolellat, una tarda que serà assolellada, tret de l'Alta Ribagorça, on sí que s'espera de nou algun ruixat. Les temperatures aquest divendres, de nou, seran similars a les d'avui, en les més altes rondaran la xifra dels 38 graus a ponent. I atenció a aquestes temperatures perquè tendiran a pujar clarament amb l'arribada del cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, amb màximes que a bona part del país poden acostar-se, tocar i fins i tot superar els 40 graus.
2: Aquesta calor desbocada té conseqüències, també acompanyada de la campanya de la sega que està en marxa, que per tant fan proliferar els incendis agrícoles. Ara mateix hi ha dos focs agrícoles actius al Ferràs, al Segrià i Arbeca, a les Garrigues, i fa una estona s'han pogut estabilitzar un altre a Gramunt, a l'Urgell. Això mentre es continua treballant per extingir l'incendi que aquest matí ha cremat a l'Albi i que es continua remullant el centenar d'hectàrees que van cremar ahir a la Segarra. Lleida, Júlia Albacar.
4: Ara mateix hi ha 21 dotacions treballant en estos dos focs d'Arbeca i al Ferràs. A Gramunt, el foc ha començat pocs minuts abans de les 3 de la tarda en un camp de cultiu i s'ha pogut estabilitzar poc després. I continuen treballant 19 dotacions dels bombers. A la Segarra, agents rurals estan investigant l'inici del foc, però tot apunta que hauria estat per una màquina recolectora. L'incendi va començar ahir cap a les 6 de la tarda en un camp de cereal i es va escampar ràpidament per les finques del costat que encara no s'havien segat. Es va poder estabilitzar cap a les 10 de la nit, però ara es continua treballant per remullar punts calents. Este matí ha començat també un altre foc, en este cas a l'Albi, a les Garrigues, que ja ha estat estabilitzat. A més, s'ha pogut reprendre la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que havia quedat aturada per Cadif, ha hagut de tallar l'atenció a la catenària entre Lleida i el Camp de Tarragona per la proximitat de les flames.
2: L'arribada de l'estiu portarà de bracet, ara ho sentíem, una onada de calor, la primera de l'any. Les temperatures començaran a enfilar-se dissabte i tocarien sostre dimarts, quan diversos municipis de l'interior de Catalunya podrien fregar els 40 graus. Preocupen especialment les zones de l'interior del país i la plana de Lleida, on s'esperen les temperatures més altes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un preavís per altes temperatures i Protecció Civil alerta del perill que aquesta onada de calor ens agafi amb la guàrdia baixa. Joan Ramon Cabello n'és el subdirector general.
5: Seran diversos dies que tindrem temperatures més altes del normal i no venim preparats perquè venim del fred, per dir d'alguna manera, i hem d'estar preparats i hem de recordar tots els consells d'autoprotecció que ja apliquem quan ens trobem amb una onada de calor, doncs a l'agost o al juliol.
2: I des de Greenpeace també aixequen la veu per la calor. En aquest cas, a les aules, l'ONG ha publicat un informe amb diferents fotografies i vídeos captats amb càmeres tèrmiques en 6 centres educatius de l'Estat, un dels quals a Barcelona. Les imatges mostren que algunes aules i el menjador d'aquests centres registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba als 50. Xifres molt superiors als 24 graus que fixen els experts com el llindar màxim abans que la calor afecti el rendiment escolar. Elvira Jiménez es responsable de l'adaptació al canvi climàtic de la UNICEF.
6: Estamos constatando, ¿no?, como unas condiciones que en un entorno laboral no serían aceptables porque irían, de hecho, contra la legislación, pues estamos sometiendo a los niños y a las niñas y al profesorado.

0: dado a esas condiciones que son inaceptables.
1: Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen temperatures més adequades a l'aula, com ara aules que cremen, una plataforma que monitoritza la temperatura de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I a més dels detinguts i la intervenció de la droga, diners i armes, han desmantellat la seva estructura econòmica dedicada al blanqueig de capital. Girona, Fèlix Martín.
3: Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i vehicles de luxe. Han calgut 7 mesos d'investigació per no centrar-se només en el decomís de la droga. Vincular totes les plantacions amb una única banda. I a partir d'aquí, anar més enllà. Ha detallat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos a Girona, Carles Martínez.
4: El cap volia mirar evitar que l'organització consolidés el benefici que havien pogut obtenir del tràfic de drogues, també, evidentment, evitar que poguessin descapitalitzar aquest benefici. No?
3: Els Mossos també han investigat personal d'empreses legals, com instal·ladors de la infraestructura necessària per als conreus de marihuana, subministrament de fertilitzant o immobiliàries, perquè blanquegen els guanys del narcotràfic comprant habitatges o locals.
4: Treballadors d'empreses que donen suport o que participen d'aquesta operativa, que són empreses legals. Estem una mica més enllà dels simples lampistes o de les empreses dels grow shops, hem anat una mica més enllà. Clar, el fet de treballar tot el tema del blanqueig, hem volgut anar una mica més enllà.
3: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó, tots homes i la majoria de la mateixa família com a presumptes caps de la banda.
1: L'Hospital Evangèlic de Barcelona ha inaugurat avui la Unitat Comunitària de Fragilitat. És un model d'atenció primària que vol reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris als pacients amb fragilitat, com per exemple els que tenen patologies cardiovasculars o respiratòries. Es va posar en marxa després de Nadal i ara per ara atén una mitjana d'entre 6 i 8 pacients diaris, tot i que podria arribar a atendre'n una vintena. Barcelona, Nascura.
5: És un model d'atenció primària que vol reduir les visites a urgències i els ingressos hospitalaris dels pacients amb fragilitat. És l'equip d'atenció primària qui els deriva cap aquí. Això permet que els pacients s'estalvien passar per urgències i un possible ingrés hospitalari. A l'hora del tractament que reben és especialitzat i personalitzat, ja que és el seu propi equip de primària qui en fa el seguiment. Perquè ens en fem una idea, molts dels pacients que venen a parar aquí tenen patologies cardiovasculars o respiratòries. Armand Casado, director d'Urgències d'Atenció Primària del Territori del Litoral de Barcelona i codirector de la Unitat Comunitària de Fragilitat, explica com funciona.
6: El deriva a l'equip d'atenció primària i aquí es diagnostica i es visita i es programa amb un procés que poden ser diversos dies i l'avantatge és que el pacient es tracta aquí i se'n va cap a casa i torna l'endemà. No hi ha un ingrés si no es necessita.
5: La Higínia és una d'aquestes pacients.
7: Que m'ofegava i clar, em posaven pastilletes, esprai, jo cada dia pitjor, no podia dormir. I de l'Hospital del Mar me van derivar aquí i ben dita l'hora que m'han derivat aquí. Ha sigut un descans horrorós, eh? Pel mort que a mi m'intetrat i ni tot com a casa teva no n'hi ha res.
5: La Unitat Comunitària de Fragilitat dona servei a l'Àrea Integral de Salut Litoral Mar de Barcelona, que inclou els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, amb una població de prop de 336.000 habitants.
8: Ei, què va a hacer hoy? Baby, vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa comer.
1: El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i Tenerife, i al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició havien d'actuar Omar Courts i Mike Towers. De moment no es concreten com serà el procés de devolució d'entrades. Amb la música del Reggaeton Beach Festival arribem al temps dels esports.
2: Esports.
1: Fins a les 5, Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. Doble cita avui per al Barça. Per començar, a partir de les 8 del vespre, el de bàsquet juga contra el València, el Roig Arena, al primer partit de la final de la Lliga CB, amb el factor pista favorable al conjunt valencià. Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, no amaga la il·lusió, però reconeix el potencial de l'equip entrenat pel català Pedro Martínez.
10: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro, i de tot el seu equip per tirar així, per rebotejar així, per córrer així. I ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïbles. El millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
9: Aquesta temporada entre ACB i Eurolliga s'han enfrontat 4 vegades i amb el resultat de 2 victòries per a cada equip. Aquest enfrontament el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
9: I la segona cita blaugrana d'avui és una hora més tard, a les 9 del vespre, i en futbol sala. El Barça rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga, amb l'avantatge blaugrana per 1-0, gràcies al triomf agònic en els penals, el primer enfrontament de la sèrie. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, creu que no tornarà a passar el mateix.
11: Ser un partido totalmente diferente en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia. Puede de ese gran, tremendo esfuerzo que hicimos, pues hoy el equipo lo he visto bien, sonriente, aliviado, porque al final a la media parte te vas pensando que el primer punto de la eliminatoria se te escapa. Luego lo sacamos y el equipo hoy pues estaba contento, estaba feliz y con ganas de que llegue el partido mañana.
9: Aquest Barça-Pozo el podreu veure en directe per Esport 3 a partir de les 9 del vespre.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
9: I el Mundial de Futbol engega avui la segona jornada amb 4 partits entre aquesta nit i aquesta matinada. D'una banda, a les 6, la República Txeca s'enfronta a Sud-àfrica. A les 9, Suïssa-Bòsnia. A mitjanit, Canadà-Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea. També parlant de futbol, el Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès, de 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool. El Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte aquest 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar la situació.
2: 3CAT Info.
9: Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno i podrà participar en la primera sessió d'entrenaments de demà. Tot seguit, tornarà a passar més proves mèdiques, cosa que no incomoda el pilot de Cervera.
12: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estás de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
9: Àlex Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya. Va ser intervingut d'una fractura de clavícula, però una fractura a la vèrtebra C7 és el que l'ha tingut aquest mes de baixa. S'ha perdut els grans premis d'Itàlia i Hongria. Tornant al futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha fitxat l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys i arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
13: Sí, un juego muy competitivo. Un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario, que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.
9: Tornant al bàsquet, l'Uni Girona confirma la 8ª baixa a l'equip per la nova temporada. És la base Anna Badosa, qui ha estat una temporada però no ha comptat gaire per Roberto Íñiguez. El Joventut de Badalona, de la seva banda, amplia la vinculació amb la capitana Rebeca Cotano. L'ala pivot valenciana firmarà per una temporada més, fins al 2027. En tenis, Paula Badosa jugarà demà al matí als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín contra Linda Noskova. La begurenca va superar ahir en els vuitens de final la nord-americana Coco Gauff.
14: You can see I'm very emotional.
15: Poder veure que estic molt emocionada. Ha sigut molt dur. Fa un any me vaig lesionar així. Des de llavors no he pogut jugar de manera constant. He passat per moltes coses professionalment, però també personalment. Veure'm tornar a jugar a aquest nivell significa molt per a mi. Crec que finalment m'he vist a mi mateixa avui en la pista.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I d'entrada a aquesta hora fem un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem les cues a l'autovia 2 a Cornellà en tots dos sentits, a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal, les entrades per la C58 i la C33 des de Montcada i les dues rondes de Barcelona sentit Besòs.
1: El jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes d'aquest acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 al barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Argumenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i de les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no volien fer. Ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la vida. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i també talent emergent.
0: Esports.
3: El Barça té avui una doble cita amb el bàsquet i el futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de l'ACB, mentre que a partir de les 9, el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off de final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, juguen els 4 primers partits de la segona jornada de la Lligueta. A partir de les 6, Txèquia, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, a mitjanit, Canadà, Qatar, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea del Sud. I el Barça femení de futbol dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club i ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
1: I pel que fa al temps, tarda amb sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable. Ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i també a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu, amb màximes superiors als 35 graus, un dia de calor, doncs, intensa, abans de la gran calorada que s'espera per aquest cap de setmana.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El cas Zapatero es fa gran i acorrala la seva família. Les dues filles de l'expresident socialista i la seva secretària se sumen a la llista d'investigats pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i el jutge de l'Audiència Nacional les situa com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou maldecap pel govern espanyol i també pel PSOE, però demanen temps i confiança i mantenen el suport a Zapatero després que el jutge ahir no li va retirar el passaport. Madrid, Paula Brujats.
4: Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socials
2: socialistes un nou moviment del jutge que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero, que l'ama creu que les seves filles, Alba i Laura, són una peça clau de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plusultra. Zapatero ha reconegut que ell va encarregar les seves filles que maquetessin alguns dels informes que feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. El jutge també imputa la secretària de l'expresident, situa Gertrudis Alcázar com una peça operativa essencial al servei de la trama, ja que diu gestionava el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres implicats. La primera reacció del PSOE és que l'imputació de les filles era previsible, s'ho esperaven, però confiança total en Zapatero. Montse Mínguez, a la Sexta.
4: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas, es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia, así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
2: El moviment del jutge és una demostració més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, que assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
5: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen eso, tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
2: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i també s'hi suma que el jutge ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir els whatsapps d'un exdirectiu de Plusultra que l'esquitxen. És una prova clau per al jutge que Zapatero intentava anul·lar.
1: I una vegada més, Alberto Núñez Feijóo, del PP, aprofita les investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox.
6: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
1: Més coses, la Guàrdia Civil assenyala que una de les companyies del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso no tenia capacitat per fer tots els negocis que facturava, cosa que alimenta les sospites que en realitat era una empresa pantalla. En un informe, l'Institut Armat destaca que la societat Mastermann d'Alberto González Amador no tenia prou múscul per poder fer els serveis de consultoria que suposadament prestava el grup sanitari Quirón. L'empresa facturava centenars de milers d'euros amb González Amador com a únic actiu personal i amb màquines de tractaments estètics i un ordinador del 2009 com a únics mitjans materials. La justícia l'investiga per frau fiscal i per suposat suborn a un alt càrrec d'aquest grup. També hi ha una peça separada per blanqueig de capitals, corrupció als negocis i administració deslleial. A banda, un informe d'Hisenda també detalla que la parella d'Ayuso va ingressar gairebé 4 milions i mig d'euros d'aquest gegant sanitari en només 3 anys, que són els primers de la relació sentimental amb l'actual presidenta madrilenya. Les facturacions dels primers anys, abans de la pandèmia, no arribaven al 500.000 d'euros, una quantitat que es va triplicar a partir de l'any 2021. L'agència tributària ha obert una inspecció també a Quirón. I enmig de la tensió política, amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i el PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament durant aquest any. Els de Puigdemont, que fins ara hi havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Tot i així, Josep Maria Cruzet, de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
7: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
1: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i avisa que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
8: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
1: Abans de la votació, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups i ha carregat contra el PP, que fins ara ha tombat l'acord al costat de Junts i de Vox.
9: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
1: Al final del ple, la bancada socialista s'ha acomiadat amb aplaudiments. En una setmana marcada pels casos judicials a l'entorn de Pedro Sánchez, el govern espanyol ha aconseguit, doncs, convalidar dos decrets llei i desbloquejar la llei del cinema.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable a nivell militar. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars, a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà també accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra.
10: El president dels Estats Units ha tornat a la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça. Però tot just anunciar-se, Trump ja feia això.

0: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
1: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
2: Lourdes Vidal, professora de política àrab a l'IBEI i també a la Blanquerna Universitat Ramon Llull, considera que els Estats Units han cedit de manera estrepitosa en aquesta negociació amb l'Iran i que surten com a clars perdedors després de la signatura a distància d'aquest memoràndum.
3: El que l'Iran ja tindrà una entrada d'ingressos amb aquests 300.000 milions i després el poder exportar petroli, que també li permetrà un valor d'oxigen al règim. Ja està realment descompensat d'una manera bastant favorable a l'Iran. A veure, és una baixada de pantalons en tota regla. Crec que el senyor Trump té problemes per caminar avui.
2: Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I aquesta firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla, que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països, doncs, no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
5: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
4: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt estar lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
4: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
2: L'anunci i la firma d'aquest acord han abaratit el petroli els últims dies. Des de dilluns, la cotització del cru Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars, un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, encara no s'ha traslladat a les gasolineres, als carburants. La gasolina i el gasoil s'han abaratit entre 2 i 4 cèntims. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra, però no passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
7: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: Ara és 5:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 a l'altura de Montroig del Camp, en sentit sud, en direcció Castelló, perquè treballen per retirar un camió que ha tingut un accident aquest migdia. Queda un sol carril obert a la circulació i per això Trànsit es recorda que també hi ha com a alternativa l'autovia A7 si us voleu estalviar aquesta retenció, que de moment és curta. A l'àrea de Barcelona, aturats a la C17 a Parets del Vallès, en sentit sud, l'AP7 a l'altura de Montmeló i de Santa Perpètua de Mogoda Barberà en direcció

0: Barcelona, Tarragona, la B30 en lateral a Barberà del Vallès, també sentit sud, i a Bellaterra en sentit nord, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, autopista B23 d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà direcció Barcelona i també Cornellà direcció Lleida, i pel que fa a les rondes, aturats encara a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, també de la Vall d'Hebron a Canyelles, sentit Besòs, i també en direcció Llobregat entre Hort i la Vall d'Hebron. A la ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via ja s'aturen els vehicles des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. Pel que fa a la situació del transport públic, el tramvia de Barcelona, per un comboi avariat, es mantenen alterades les freqüències de pas en les línies T5 i T6 del tram Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: Tarda de calor intensa avui arreu del país amb unes màximes que ja a Lleida a hores d'ara ja toquen la xifra dels 36 graus, Alcarràs 36,5, i tot i així es poden quedar una mica per sota. Avui la calor no serà tan extrema com la d'ahir, que vam arribar als 38,7 en el cas de Lleida. Ha afluixat un pèl la calor, però continua sent intensa a gran part del país, amb màximes per sobre dels 33-34 graus a les comarques de Girona i també a la Catalunya central. Tot això amb una tarda que serà assolellada amb algunes teranyines de núvols alts i sobretot amb la presència d'alguns núvols cap al Pirineu Occidental que deixen i que deixaran al llarg de la tarda alguna feble precipitació cap a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Aquesta situació també la tindrem de cara demà, amb petits matisos. Un, perquè de matinada ens travessarà una línia de núvols des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona, i de matinada podrà deixar precipitacions febles cap a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Només cap a aquesta zona poden arribar a algun punt del perlitoral de Barcelona, però ràpidament s'esvairà. Tot això per donar pas a un matí assolellat, una tarda que serà tranquil·la, tret de l'àrea de l'Alta Ribagorça, on de nou es poden presentar alguns petits ruixats. Un divendres amb una calor que serà similar a la d'avui, màximes de 33-34 graus, màximes a bona part de ponent interior de les Terres de l'Ebre per sobre dels 35 graus, i de nou es poden assolir valors de 37 i 38 graus. La calor més intensa arribarà amb l'arribada del cap de setmana, sobretot diumenge i dilluns, on tocarem ja per primera vegada en aquest 2026 els 40 graus.
4: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita...
2: Ara passen 20 minuts de les 5 de la tarda. El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Els magistrats europeus desestimen una demanda presentada per Òmnium Cultural en nom de diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on va començar el cas. Neguen que se les discrimini i consideren que el 25% de castellà és una solució equilibrada. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
6: Segons els magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. Remarquen que el 25% de castellà a les aules manté l'ús preponderant del català com a llengua vehicular i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. El Tribunal Europeu de Drets Humans creu que la immersió lingüística en català provoca un desavantatge per a les famílies castellanoparlants que viuen a Catalunya i dificulta la reintegració dels seus fills al sistema educatiu en cas que marxin a viure a una altra comunitat autònoma. Òmnium Cultural ha lamentat la decisió dels magistrats europeus i espera ara la futura sentència del Tribunal Constitucional espanyol, que decidirà sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: I les treballadores de les escoles Bressol han tornat a sortir avui al carrer per reclamar una reducció de les ràtios, millores laborals i més reconeixement per l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. La Sandra, docent d'escola Bressol, reivindica invertir en aquesta etapa educativa.
7: Donar la importància que té els 0 als 3 anys als infants, perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios.
2: Els professionals denuncien la precarització del sector i reclamen canvis legislatius que garanteixin unes condicions homogènies arreu de l'Estat. I més coses, ho hem destacat en titulars, gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya

0: asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada quatre homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz-Deja.
1: La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
1: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
0: I en plena campanya de la sega, les altes temperatures estan fent proliferar els incendis agrícoles. A Ponent, ara mateix, n'hi ha una al Ferràs, al Segrià. Fa una estona se n'han pogut estabilitzar dos més, una arbeca a les Garrigues i una altra a Agramunt, a l'Urgell. Mentrestant, es continuen remullant dos focs més, un que ha començat aquest matí a l'Albi, a les Garrigues, i el d'ahir a la Segarra. Lleida, Júlia Albacar.
3: De moment, continua actiu l'incendi del Ferràs, al Segrià, mentre que ja s'ha pogut estabilitzar el d'Arbeca, on continuen treballant 13 dotacions. Al voltant de les 3 també s'ha estabilitzat un foc agrícola a Agramunt. Això mentre a la Segarra es continua remullant el centenar d'hectàrees de cereals que es van cremar ahir. Els agents rurals investiguen les causes del foc, però tot apunta que va ser una màquina recol·lectora el que el va provocar. Este matí també hi ha hagut un altre incendi a l'Albi, a les Garrigues, que també s'ha pogut estabilitzar. El foc ha obligat a interrompre durant unes hores la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona perquè s'ha tallat l'atenció a la catenària per la proximitat de les flames. El servei, però, ja s'ha pogut recuperar.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant d'aquesta institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
5: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
6: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
5: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
6: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
5: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: 5 minuts i seran 2 quarts.
4: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Laia. Doble cita avui per al Barça. Per començar, a les 8 del vespre, el de bàsquet juga contra el València al Roig Arena, el primer partit de la final de la Lliga CB, amb el factor pista favorable al conjunt valencià. Xavi Pascual, l'entrenador blaugrana, no amaga la il·lusió de disputar aquesta final.
8: Bueno, pues aquí estamos con muchísima ilusión también, después de una temporada que nos ha costado un poquito todo, que hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada.
7: Aquesta temporada, entre ACB i Eurolliga, el Barça i el València s'han enfrontat 4 vegades i amb el resultat de 2 victòries per a cada equip. El d'avui, aquest 5è

0: Partit de la temporada entre el València i el Barça el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: La segona cita blaugrana d'avui és a les 9 del vespre i en futbol sala. El Barça rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga, amb l'avantatge blaugrana per 1-0, gràcies al triomf agònic en els penals al primer enfrontament de la sèrie. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, torna a demanar el suport del públic del Palau Blaugrana.
2: Va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: Aquest partit Barça el Pozo de Múrcia és a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per Esport 3.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Parlem de futbol i parlem del Mundial, que engega avui la segona jornada amb 4 partits entre aquesta nit i aquesta matinada. Bé, de nit no, a la tarda, a les 6, República Txeca, Sud-àfrica, a les 9, Suïssa, Bòsnia, a mitjanit, Canadà, Qatar, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Corea. Javier Aguirre és el seleccionador mexicà.
3: Hay que cuidar mucho de las transiciones ofensivas del rival, lo que está la vigilancia. Cuando estamos atacando, si hay dos coreanos, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos que sea mano a mano. Cosas que de repente a veces se nos olvida. La marca, el ataque que se llama, la vigilancia, o como queramos decir.
0: També en futbol, el Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool. En canvi, el Barça femení, per la seva banda, donen part perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial, i ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
1: 3CAT Info.
0: Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Brno i podrà participar en la primera sessió d'entrenaments de demà de la República Txeca. Tot seguit, tornarà a passar més proves mèdiques, un fet que no incomoda el pilot de Cervera.
4: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
0: Àlex Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya. Va ser intervingut d'una fractura de clavícula, però una fractura a la vèrtebra C7 és el que l'ha tingut aquest mes de baixa. S'ha perdut els Grans Premis d'Itàlia i d'Hongria. En waterpolo, el Sant Andreu femení ha confirmat oficialment la sortida de la majoria de jugadores de la seva plantilla. La portera Martina Tarré marxa cap al Sabadell, acompanyada per les internacionals Nona Pérez i Paula Camús, les també internacionals i germanes Ariadna i Elena Ruiz. Més Alba Muñoz fitxaran per el Barceloneta. I aquesta emissora també ha pogut saber que Caral Anton se'n va al Mataró. Gisela Ferrer es retira, mentre que la capitana andreuenca Maria Palacio també deixa el club. El Sant Andreu també prescindeix d'Alice Williams, que va al Terrassa, i de Pipa Pitli, que fitxa pel Catalunya. El Sabadell femení, per la seva banda, ha anunciat el primer fitxatge per la nova etapa. Ryan Neshul, una de les grans figures del waterpolo internacional, té 26 anys i ve de la Lliga Universitària Nord-Americana, on ha guanyat el títol 4 vegades i també ha estat 3 vegades campiona del món amb els Estats Units.

0: Ara són 6:15 de la tarda. Comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
1: Destaquem les cues a la P7 a Mont-roig del Camp en sentit sud, on retiren un camió accidentat aquest migdia, la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions, la B23 entre Sant Just i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà direcció Tarragona.
0: A més, a aquesta hora destaquem que el jutge imputa les filles i la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de la companyia que ha servit per imputar l'expresident en contra del que demanava la defensa. I del món estem destacant que tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul

0: militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable a nivell militar. A més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, també us explicarem que Moscou rep l'atac ucraïnès més massiu des de l'inici de la guerra. Per segon cop en 3 dies, la refineria més gran de la capital russa ha rebut l'impacte dels aparells. També destacarem que hi ha hagut tensió durant el desnonament de 3 pisos ocupats en un bloc de la Rambla de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, i avui arrenca el Sonar, és el festival de música electrònica per excel·lència que es fa a Barcelona i es farà fins dissabte a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. I en esports, què destacarem, Ricard?
1: Mira, la doble cita que té avui el Barça en bàsquet i en futbol sala. El de bàsquet visita el València a les 8 del vespre en el primer partit de la final de la Lliga CB, mentre que a partir de les 9 el de futbol sala intentarà aconseguir el segon punt del play-off final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia.
0: I pel que fa al temps, tarda amb sol radiant a tot el país, tret del Pirineu Occidental, on hi haurà cel variable. Ruixats puntuals a l'Alta Ribagorça i també a la Vall d'Aran. Avui és el 7è dia consecutiu, amb màximes superiors als 35 graus. Un dia de calor intensa abans de la gran calorada que s'espera per aquest cap de setmana. Ara passen 2 minuts de 6:15 de la tarda.
2: 3Cat Info.
0: I com diem, Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama també hagi imputat les seves filles i la seva secretària pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Sánchez s'hi ha referit a preguntes dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu.
3: Hablo con el presidente Zapatero y me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo, en este caso, de la familia socialista.
0: El jutge de l'Audiència Nacional situa les filles i la secretària de l'expresident espanyol com a peces clau pel funcionament de la trama. La notícia és un nou maldecap pel govern espanyol i el PSOE, però demanen temps i confiança i mantenen el suport a Zapatero després que el jutge ahir no li retirés el passaport. Madrid, Paula Brujats.
4: Ni 24 hores ha durat el bàlsam a les files socialistes, un nou moviment del jutge que posa contra les cordes també l'entorn de Zapatero. Calama creu que les seves filles, Alba i Laura, són una peça clau de la trama i que a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que ell va encarregar les seves filles que maquetessin alguns dels informes que feia per empreses investigades a la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. El jutge també imputa la secretària de l'expresident, situa Gertrudis Alcázar com una peça operativa essencial al servei de la trama, ja que diu gestionava el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres implicats. La primera reacció del PSOE és que la imputació de les filles era previsible, s'ho esperaven, però confiança total en Zapatero. Montse Mínguez, a la Sexta.
5: Si hoy se ha imputado a las hijas del presidente Zapatero, vamos en las mismas. Es decir, estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que nos confiemos en ellos.
4: El moviment del jutge és una demostració més per als socialistes que el cas Zapatero va per llarg, assumeixen el desgast i s'hi resignen, i el govern espanyol es nega a deixar-lo caure. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Que tanto la justicia como el presidente Zapatero se merecen eso, tiempo y también se merecen confianza. Y por eso la justicia irá aclarando todas las circunstancias.
4: Les imputacions d'avui són doloroses per a Zapatero i també s'hi suma que el jutge ha descartat la petició del seu advocat i rebutja demanar als Estats Units informació sobre com van obtenir els whatsapps d'un exdirectiu de Plus Ultra que l'esquitxen. És una prova clau per al jutge que Zapatero intentava anul·lar.
0: I un cop més, Alberto Núñez Feijóo, del PP, aprofita les investigacions judicials contra el PSOE per pressionar Junts i el PNB perquè s'assumin a una moció de censura, encara que sigui al costat de Vox.
7: Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre. Que yo creo que la gente no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Obrim ara crònica internacional. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional. Recordem que s'haurà de segellar d'aquí a 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat

0: impensable a nivell militar. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs, a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra.
1: El president dels Estats Units ha tornat a la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça. Però tot just anunciar-se, Trump ja feia això. Amenaçar.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
1: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
3: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
1: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: El 6 de març, Donald Trump escrivia a Truth Social que, literalment, no hi haurà cap acord amb l'Iran, tret que hi hagi una rendició incondicional. Per tant, un missatge que ha envellit molt malament 3 mesos després, Xavier Vilà.
4: L'Iran canta victòria i diu que la diplomàcia els ha comportat resultats impensables. A Washington, en canvi, plana un aire de claudicació i, lluny d'una rendició incondicional, Trump admetia implícitament que ha vinclat el genoll per la pressió econòmica generada pel conflicte.
2: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
4: Trump també ha vinculat l'anunci del multimilionari desbloqueig de fons econòmics iranians amb el temor a que el dòlar deixés de ser la divisa de referència mundial.
2: El desbloqueig econòmic es respon fàcilment. Ens hem quedat amb molts dels seus diners. No són diners nostres, són d'ells. I els vam bloquejar. I arriba un punt que suposo que els haurem de tornar. Si no els tornéssim, ningú invertiria més en el dòlar.
4: I també ha insinuat una ruptura amb dècades d'oposició nord-americana al programa de míssils balístics iranià.
2: Si altres països en tenen, és una mica injust que ells no en tinguin cap. Un míssil balístic és diferent del que estem parlant quan parlem de l'arma nuclear, però si l'Aràbia Saudita i Qatar en tenen, diria que està bé en una proporció relativa.
4: Ironies del destí, Trump signava el text al mateix Palau de Versalles, on les potències aliades van obligar Alemanya a signar un dels documents de rendició més famosos de la història moderna després de la Primera Guerra Mundial.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des de l'inici de la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7 han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment que Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky ha advertit que si crema Kiev hi respondran amb la mateixa moneda. Moscou, Cristina Solias.
5: Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
6: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
5: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital ucraïnesa.
7: Si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
5: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fonts de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament aquest matí dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina a Sant Adrià de Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat a ser enderrocat. Barcelona, David Àngela.
9: Per uns, ocupes delinqüencials, per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
10: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
11: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros, con niños pequeños, para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
9: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
12: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials, militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
9: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
0: La jutgessa envia a la presó l'home que va confessar haver matat el logopeda del seu fill a València. L'investiguen per un delicte d'homicidi. València, Alba Barbosa.
13: La magistrada ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut de 24 anys, que avui ha passat a disposició judicial. L'home es va entregar dilluns a la policia després d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys perquè sospitava, segons va explicar als agents, que havia abusat del nen. El pare va relatar que va trobar el fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats al centre de logopèdia de València i que va demanar veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que l'home de 32 anys s'hi va negar. El detingut va confessa l'apunyalament i es va entregar a la comissaria de la policia de Burjassot. La policia va recuperar una navalla d'uns 15 centímetres que va localitzar a prop del cos de la víctima.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest migdia al carrer Montaner amb General Mitre al barri de Sant Gervasi de Barcelona per amenaces amb un ganivet. Els agents l'han pogut reduir amb una pistola Taser d'electroxoc. No hi ha hagut ferits. Alguns testimonis que han vist el que ha passat han explicat que hi ha hagut moments de risc per l'actitud agressiva de l'individu. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. Durant una hora i mitja, la Guàrdia Urbana ha tallat la circulació pel carrer Montaner entre Mitre i la plaça Adrià. Ara són 6:45 de la tarda. I arrenquem l'àrea de serveis de 3CAT Info en connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Continuen les complicacions a l'àrea de Barcelona, les retencions habituals d'hora punta i, d'altra banda, pel que fa a incidències, es manté un carril tallat i un d'obert a l'autopista AP7 a Montroig del Camp en sentit sud, direcció Castelló, on treballen per retirar un camió accidentat aquest migdia. Hi ha uns 2,5 quilòmetres de cua en aquesta zona. Recordeu que l'alternativa és l'autovia A7, que passa gairebé paral·lela en aquest tram. A l'àrea de Barcelona, com us dèiem, amb cues habituals d'hora punta, a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la mateixa C58 entre Sant Quirze i Sabadell Nord en direcció Barcelona i a Sabadell Sud en direcció Terrassa, la P7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, al lateral la B30 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C59 a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes, la C60 a Argentona cap a Mataró, la B20 la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat,

0: autopista B23 de Sant Just d'Esvern a l'entrada per la Diagonal, autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions i a les rondes s'incrementen les retencions a la Ronda a Dalt i a cua entre Esplugues i Vallcarca, també d'Horta Canyella, sentit Besòs, i també des de Roquetes fins a Pedralbes, direcció Llobregat, a Ronda Litoral, entre Zona Franca i el Port, des de la Barceloneta fins a Poble Nou i també de Sant Adrià a Santa Coloma, també a l'altura del Bon Pastor, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. L'extrem sud de la Gran Via, cada cop més aturats. Ja hi ha cua des de Bellvitge fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada a la capital catalana. El transport públic a retards de 20 minuts a l'R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Figueres i Llançà. Més informació actualitzada al punt de les 6.
1: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
3: El cel serà predomina gran part del país amb algunes teranyines de núvols alts i amb molta calor. Afluixa la calor respecte als valors d'ahir, però en fa i molta. Màximes de 33 a 35 graus a bona part del país i cap a ponent interior de les Terres de l'Ebre. Les màximes ja s'estan enfilant cap als 36 i arribant pràcticament a la xifra dels 37. I encara poden pujar una miqueta més durant les immediates hores. Tot això amb una jornada en la qual s'espera que sigui prou tranquil·la i que només cap a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça s'escapin algunes febles precipitacions. Aquesta situació la tindrem també demà, amb un matís, i és que aquesta propera matinada, una línia de núvols pot deixar precipitacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, fins i tot a l'interior de les comarques de Barcelona, però ràpidament tendirà a dissipar-se. Tot això per deixar pas a un matí de divendres assolellat, una tarda que serà assolellada, tret de l'Alta Ribagorça, on sí que s'espera de nou algun ruixat. Les temperatures aquest divendres, de nou, seran similars a les d'avui, en les més altes rondaran la xifra dels 38 graus a ponent. I atenció a aquestes temperatures, perquè tendiran a pujar clarament amb l'arribada del cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, amb màximes que a bona part del país poden acostar-se, tocar i fins i tot superar els 40 graus.
2: I l'arribada de l'estiu, ara ho deia el Néstor, portarà de bracet una onada de calor, la primera d'aquest any. Les temperatures, ara ho sentíem, començaran a enfilar-se dissabte i tocarien sostre dimarts, quan diversos municipis de l'interior de Catalunya podrien fregar els 40 graus. Preocupen especialment les zones de l'interior del país i la plana de Lleida, on s'esperen temperatures molt altes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un preavís per altes temperatures i Protecció Civil alerta del perill que aquesta onada de calor ens agafi amb la guàrdia baixa. Joan Ramon Cabello n'és el subdirector general.
4: Seran diversos dies que tindrem temperatures més altes del normal i no venim preparats perquè venim del fred, per dir d'alguna manera, i hem d'estar preparats i hem de recordar tots els consells d'autoprotecció que ja apliquem quan ens trobem amb una onada de calor, doncs a l'agost o al juliol.
2: I des de Greenpeace també aixequen la veu per la calor, en aquest cas a les aules. L'ONG ha publicat un informe amb diferents fotos i vídeos captats amb càmeres tèrmiques en 6 centres educatius de l'Estat, un dels quals a Barcelona. Les imatges mostren que algunes aules i el menjador d'aquests centres registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba als 50 graus, xifres molt superiors als 24 graus que fixen els experts com el llindar màxim abans que la calor afecti el rendiment escolar. Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic de l'UNICEF.
5: Estamos constatando, ¿no?, como unas condiciones que en un entorno laboral no serían aceptables porque irían, de hecho, contra la legislación, pues estamos sometiendo a los niños y a las niñas y al profesorado a esas condiciones que son inaceptables.
2: Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen temperatures més adequades a l'aula, com ara Aules que cremen, una plataforma que monitoritza la temperatura de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu. 10 minuts i seran les 6 de la tarda. A Segur de Calafell, un grup de veïns està traient les seves cadires al carrer per reivindicar que es tornin a posar els bancs que l'Ajuntament ha retirat. Ho han fet per acabar d'arrel amb la conflictivitat que ha anat en augment en aquesta zona per part d'un grup de joves. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribó.
6: Un grup de veïns s'ha tornat a citar demà a 11:15 del matí amb cadires de casa i de platja al lloc on hi havia els bancs a l'Avinguda Catalunya, just per sobre de la C31. Volen que tornin a posar els seus bancs. Avui mateix mostraven el seu desacord amb la decisió de l'Ajuntament de treure'ls.
7: Porque no han quitado todos los bancos, hay mucha gente mayor, yo creo que no es una solución, la veo una solución tonta. Y sí que quitan los bancos para quitar lo que no interesa, la droga y tal.
6: El l'alcalde Ramon Ferrer explica què hi ha darrere de la decisió.
1: S'han tret aquests bancs perquè hi ha hagut una petició dels veïns i de part dels locals que hi ha en aquesta avinguda, de que teníem allà doncs, uns nanos ja fa molt de temps, creant doncs, problemes d'inseguretat i bàsicament doncs, era un problema que hi havia molts dies doncs, que acabaven en baralles, amb una sensació de que els propis veïns pràcticament no podien accedir a casa seva per problemes d'això, doncs, no? D'inseguretat.
6: L'alcalde diu que és una solució temporal i que quan s'acabin de prendre decisions importants en aquella zona els tornaran a posar.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquesta tarda ha començat el sonar.
9: Dímelo, Ansels. Dímelo, Ansels.
2: La 33a edició del Festival Sonar ha arrencat, com diem, aquesta tarda al recinte firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, un únic espai per les sessions que fins ara es dividien en el sonar de dia i el sonar de nit. Aquesta tarda destaquen com a caps de cartell Cabaret Voltaire, Boys Noise o Daniel Avery. L'Hospitalet Òscar Galleu.
10: Comencen a omplir-se de públic els quatre escenaris que avui hi ha en marxa al sonar. Recordem que ja no hi ha sonar de dia i sonar de nit. Tot el sonar s'ha unificat en aquest recinte de l'Hospitalet de Llobregat amb actuacions que comencen d'aquí una estoneta. Ara mateix ja algun DJ escalfant l'ambient. Per exemple, tenim aquesta tarda, d'aquí un moment, dues artistes catalanes emergents al sonar. La Sofi, que és una artista multidisciplinària digital i DJ, per cert, col·laboradora de l'emissora ICAT, i la Mercè, és una noia molt jove d'Almenar, molt il·lusionada d'estrenar-se avui al sonar.
11: O sigui, no sé si es pot dir paraulotes, però és la hòstia. O sigui, no m'ho puc com creure, saps? És el meu somni, fa tant temps que estem treballant per això. És el concert més important que he fet mai i és el meu somni, o sigui, el son ara a sobre, saps? En plan, no és només un escenari gran, sinó que és aquest festival que celebra la música d'avantguarda i jo em sento molt privilegiada d'estar aquí.
10: Avui també serà el torn de la DJ trans establerta a Madrid, FAC Normal, que promet experiències anàrquiques, queers, sensuals i catàrtiques, com les sessions Enigma, que han redefinit la vida nocturna de la capital espanyola. I de Hacker, el rei de l'electroclash i col·laborador de Miss Kitty, admirador dels grups de synthpop dels anys 80 com Kraftwerk, New Order o Depeche Mode.
2: Gràcies, Òscar. I, en canvi, el Reggaeton Beach Festival ha cancel·lat tots els seus festivals d'aquest any.
12: Hey, ¿qué va a hacer hoy? Baby, vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa comernos.
2: Arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i també a Tenerife, i al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'Estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va aplegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurz i Mike Towers. De moment no concreten encara com serà el procés de devolució de les entrades. Cinc minuts i seran les 6 de la tarda.
8: Esports.
2: Amb el Sergi Andreu, bona tarda.
13: Bona tarda. Doble cita avui pel Barça. Comencem parlant de bàsquet a les 8 del vespre. L'equip de Xavi Pascual juga contra el València al Roig Arena, el primer partit de la final de la Lliga CB, amb el factor pista favorable pel conjunt valencià. Xavi Pascual, el tècnic blaugrana, no amaga la il·lusió de poder participar en una nova final per la lluita pel títol de Lliga.
14: Bueno, pues aquí estamos con muchísima ilusión también, después de una temporada que nos ha costado un poquito todo, que hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias diferentes, pero muy contentos de estar aquí. Sabemos de la dificultad, del respeto y de la admiración por todo lo que Valencia Basket ha hecho durante toda la temporada.
13: Aquesta temporada entre ACB i Lliga s'han enfrontat 4 vegades i amb el resultat de 2 victòries per cada equip. Aquest partit el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir de 7:45. La segona cita blaugrana d'avui és a les 9 del vespre i és relacionada amb futbol sala. El Barça rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga, amb l'avantatge blaugrana per 1-0 en aquesta sèrie, gràcies al triomf agònic en els penals en el primer enfrontament de la sèrie dimarts passat. L'entrenador blaugrana Javi Rodríguez de torna a demanar el suport del públic al Palau Blaugrana.
15: Va a haber casi el doble de gente que ha venido que vino

0: ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, y todos juntos lo vamos a conseguir.
1: El partit Barça-Pozo-Múrcia és a les 9 del vespre en directe per Esport 3. El Mundial de Futbol engega avui la segona jornada amb 4 partits entre aquesta tarda i aquesta matinada. El primer d'aquests serà el República Txeca-Sud-Àfrica, que comença d'aquí a 4 minuts, a les 6 de la tarda. A les 9, Suïssa-Bòsnia. A les 12 de la nit, Canadà-Qatar. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea. Sentim el seleccionador mexicà Javier Aguirre.
2: Hay que cuidar mucho de las transiciones ofensivas del rival, en lo que está la vigilancia. Cuando estamos atacando, si hay dos coreanos, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos que sea mano a mano. Cosas que de repente a veces se nos olvida. La marca, el ataque que se llama, la vigilancia, o como queramos decir.
1: D'altra banda, el Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i jugava fins ara al Liverpool. I un últim apunt relacionat amb el món del futbol. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar la situació.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Brno a la República Txeca i podrà participar en la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'aquest cap de setmana. Tot seguit tornarà a passar més proves mèdiques, cosa que no incomoda el pilot de Cervera.
4: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
1: Àlex Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya. Va ser intervingut d'una fractura de clavícula, però una fractura a la vèrtebra C7 és el que l'ha tingut aquest mes de baixa. S'ha perdut els Grans Premis d'Itàlia i d'Hongria. Més qüestions. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el primer fitxatge per la nova etapa. Ryan Neschul, una de les grans figures del waterpolo internacional, té 26 anys i ve de la Lliga Universitària Nord-Americana, on ha guanyat el títol 4 vegades, també ha estat 3 vegades campiona del món amb Estats Units. I el Sabadell masculí, també de waterpolo, ha anunciat el fitxatge del boia internacional Miguel del Toro, que arriba procedent del Ferencváros hongarès. Més qüestions. Un nou apunt de bàsquet. L'Uni Girona confirma la 8ª baixa de l'equip per la nova temporada. És la base Ana Badosa, que hi ha estat una temporada només, però no ha comptat gaire per a Roberto Íñiguez. D'altra banda, el Joventut de Badalona amplia la vinculació amb la capitana, Rebeca Cotano. L'ala pivot valenciana firma fins al 2027. I l'Indústria Santa Coloma de Futbol Sala ha fitxat l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys i arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions. Internacional amb Argentina, Vargas va disputar l'última Copa Amèrica amb la selecció absoluta. I en tenis, Paula Badosa jugarà demà al matí als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín contra Linda Noshova. La vagorenca va superar ahir als vuitens de final la nord-americana Coco Gauff.
3: 3CAT Info.
5: Les 6, bona tarda. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
6: Destaquem les cues a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, també a l'altura de Granollers en sentit nord per alguna possible incidència. C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i l'entrada per l'autopista B23 des de Sant Just i fins la Diagonal.
5: Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calamà hagi imputat les seves filles i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. Resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu. No ha tancat la porta a avançar eleccions per primera vegada si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà a les escoles de Catalunya. Argumenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per a les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet.

0: Els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. De resultes de l'acord, el petroli s'ha baratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 el barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims al litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat perquè el nombre de llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen. L'organisme també eleva la previsió d'inflació. Calcula que l'any acabarà amb un increment de preus del 3,6%. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no desitjaven fer, ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida.
1: Esports. Arrenca la final de la Lliga CB entre el Barça i el València a les 8, el primer duel de la sèrie, el millor a 5 partits, a València, partit que podreu seguir a l'antena del Tot Gira Catalunya Ràdio. També avui, final Lliga Futbol Sala, segon partit al Palau Blaugrana entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes dominen la final, de moment, per una victòria a 0. I el Mundial de Futbol, ara a les 6, acaba de començar el Txèquia, Sud-àfrica, segon partit del grup A. A les 9, el Suïssa-Bòsnia.
0: Cel serè de cara a les pròximes hores, amb ambient ben càlid arreu. La matinada de divendres tindrem les novetats d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i deixarà algunes gotellades, marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb un ruixat de la tarda a l'Alta Ribagorça. La calor persistirà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Passant 3 minuts de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional, i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge Calama assenyala de ple l'entorn familiar més pròxim a Zapatero. I en aquest punt, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, ha reiterat el suport incondicional tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: El jutge s'ha decidit per investigar les filles en lloc de citar-les com a testimonis, una condició, diu el magistrat, que generaria un risc. Les obligaria a dir la veritat i no es podrien reservar cap informació. Calama defensa que la imputació preserva els seus drets fonamentals. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb altres implicats.
0: Per primer cop, Sánchez no ha tancat la porta a avançar eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos per l'any vinent. L'endemà que el PNB li demanés que s'acabi la legislatura si no aprova els comptes, Sánchez ha apuntat que prendrà les decisions que calguin.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: A diferència del que ha passat al Congrés, el Parlament ha pogut debatre aquesta tarda una moció del Partit Popular que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. Parlament, Jordi Corbalán.
5: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
6: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
7: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no som els seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
5: Sense esmentar Junts, Esquerra ha dit que mai

0: flirtejarà amb el PP i Vox, com alguns potser intenten fer. El PSC i els comuns han enumerat la llarga llista de casos de corrupció que afecten el Partit Popular.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efectes sobre el conjunt del sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que recorda que l'alt tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió, sinó que simplement ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per Òmnium i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on va començar el cas.
3: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol al mateix temps que promou la diversitat lingüística a l'Estat. I consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. Òmnium Cultural ja ha lamentat la decisió i resta pendent de la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una, a 3Cat Info.
2: Sis i vuit minuts, tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional perquè s'haurà de segellar en 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable militarment. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolàs, a qui es permet vendre el petroli lliurement de manera immediata i al qual permetrà l'accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Washington, Oriol Serra.
4: El president dels Estats Units ha tornat de la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça. Però tot just anunciar-se, Trump ja feia això, amenaçar.
5: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
4: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
6: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
4: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
2: La firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla, que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir-hi les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Bresco.
7: Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifica, justifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
5: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.

0: dels Estats Units i jo, el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
1: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
2: L'anunci i la firma de l'acord han abaratit el petroli els últims dies. Des de dilluns, la cotització del cru de Brent ha passat dels 83 a uns 78 dòlars, un 6% menys. Una reducció de preu que, de moment, no s'ha traslladat als carburants. La gasolina i el gasoil s'han abaratit 2 i 4 cèntims. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que tots dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. Carme Esteve, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
3: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
2: El sector de les benzineres demana al govern espanyol que mantingui la rebaixa fiscal dels carburants com a mínim fins després de l'estiu. En canvi, hi ha economistes que consideren que ajudes anticrisi com aquesta no han de ser generalitzades, sinó que s'haurien de centrar en col·lectius afectats i desfavorits. I també toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000 habitatges, 150.000 més que el càlcul d'ara fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema, diu, anirà a més. I pot afectar el creixement econòmic. De fet, aquest informe coincideix avui amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El Departament d'Isabel Rodríguez insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic i l'encariment de retruc de productes com la roba, el calçat i els serveis. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. L'economia espanyola apunta a augmentarà l'activitat un 2,3% aquest any i ho rebaixarà a l'1,7% el que ve. Amb aquesta informació econòmica hem arribat al temps de l'àrea de serveis a 3Cat Info. Repassem quina és la situació a la xarxa viària catalana, també la del transport públic i la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident ara a l'autopista del Maresme, a la C31, a l'altura de Badalona, direcció Barcelona, que talla un carril, el carril de l'esquerra, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit, i provoca retencions en aquesta zona. També aturats a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33, una llarga retenció des de Montcada fins a l'entrada pel Nus de la Trinitat. La C17, a l'altura de Parets del Vallès, en sentit sud, a C60 Argentona, per anar cap a Mataró, C59, a Palau Solità i Plegamans, en direcció Caldes, l'AP7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, al lateral de B30, a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. L'autopista B23, amb retencions entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i en sentit contrari, a l'altura del Papiol, en direcció a l'enllaç amb l'autopista AP7. També cues a l'autovia A2, a l'altura de Cornellà, en totes dues direccions. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt, entre Esplugues i Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i també entre Vallcarca i Pedralbes, direcció Llobregat, a ronda litoral de Zona Franca fins al port, entre la Barceloneta i Vila Olímpica, també sentit Besòs, i de Sant Adrià a Santa Coloma, i en direcció Llobregat, entre Fòrum i la Barceloneta. A l'extrem sud de la Gran Via, també una retenció destacable des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via, pràcticament fins a Bellvitge, i d'entrada a Barcelona fins a plaça Espanya. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps. Néstor Gómez.
5: Tarda de calor intensa avui arreu del país amb unes màximes que ja a Lleida hores d'ara ja toquen la xifra dels 36 graus, Alcarràs 36,5 i tot i així es poden quedar una mica per sota. Avui la calor no serà tan extrema com la d'ahir, que vam arribar als 38.

0: 8,7 en el cas de Lleida. Ha afluixat un pèl la calor, però continua sent intensa a gran part del país, amb màximes per sobre dels 33-34 graus a les comarques de Girona i també a la Catalunya central. Tot això amb una tarda que serà assolellada amb algunes teranyines de núvols alts i sobretot amb la presència d'alguns núvols cap al Pirineu Occidental que deixen i que deixaran al llarg de la tarda alguna feble precipitació cap a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Aquesta situació també la tindrem de cara demà, amb petits matisos. Un, perquè de matinada ens travessarà una línia de núvols des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona i de matinada podrà deixar precipitacions febles cap a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Només cap a aquesta zona poden arribar a algun punt del perlitoral de Barcelona, però ràpidament s'esvairà. Tot això per donar pas a un matí assolellat, una tarda que serà tranquil·la, tret de l'àrea de l'Alta Ribagorça, on de nou es poden presentar alguns petits ruixats. Un divendres amb una calor que serà similar a la d'avui, màximes de 33-34 graus, màximes a bona part de ponent interior de les Terres de l'Ebre per sobre dels 35 graus i de nou es poden assolir valors de 37 i 38 graus. La calor més intensa arribarà amb l'arribada del cap de setmana, sobretot diumenge i dilluns, on tocarem ja per primera vegada en aquest 2026 els 40 graus.
1: 3CAT Info.
2: El Néstor apuntava aquestes altes temperatures que, combinada amb la plena campanya de la sega, estan fent proliferar els incendis agrícoles. A Ponent ara mateix n'hi ha un al Ferràs, al Segrià. Fa una estona s'ha pogut controlar una altra arbeca a les Garrigues i ja s'ha controlat un altre a Gramunt, a l'Urgell. Mentrestant, es continuen remullant dos focs més, un que ha començat aquest matí a l'Albi, a les Garrigues, i el d'ahir a la Segarra, a Lleida. Julià Albacar.
3: Els bombers han pogut donar ja per controlat l'incendi de Gramunt, on encara hi treballen 6 dotacions remullant la zona. Continua actiu de moment el foc del Ferràs, on estan treballant ara mateix 14 dotacions i un mitjà aeri, i s'ha pogut estabilitzar el d'Arbeca. Mentrestant, a la Segarra, on ahir van cremar un centenar d'hectàrees de cereals, els agents rurals investiguen les causes, però tot apunta que hauria estat una màquina recolectora el que va provocar el foc. Este matí també ha hagut un altre incendi a l'Albi, a les Garrigues, que s'ha pogut estabilitzar ja i que ha obligat a interrompre durant unes hores la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: 6:19, gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS, justament i juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Sainz-Eaja.
4: La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: La psicòloga experta en violència masclista Marta Marinyes apunta que l'enquesta del CIS sobre sexualitat reflecteix que hi ha un problema cultural greu a la societat, sobretot amb els homes. Al Catalunya Migdia, Marinyes considerava preocupant que més de la meitat dels homes creguin que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final.
6: Es creuen amb el dret de tenir sexe. Jo no parlo de relacions sexuals. Les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció. Llavors, es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info. Josep Maria Mena.

0: Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
1: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
2: Feliç, feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
1: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarasau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
2: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
1: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: Més qüestions. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que ja ha fet públics la resta de premiats. Núria Peraire.
3: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, Dalí, Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
4: 3CAT Info. Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: 5 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda.
6: Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
8: Bona tarda. Doble cita avui pel Barça. Per començar, a les 8 del vespre, el de bàsquet juga contra el València al Roig Arena, el primer partit de la final de la Lliga CB, amb el factor pista favorable al conjunt valencià. Sentim l'entrenador laurana Xavi Pasqual, que no amagava la il·lusió, tot i que reconeixia que el València és dels millors equips d'Europa.
9: Darrere hi ha una feina espectacular del Pedro i de tot el seu equip, de tot el que estan fent. Per tirar així, per rebotejar així, per córrer així, has de treballar moltíssim i ells demostren que durant tota la temporada que amb aquest estil es pot guanyar i ho fan increïble. És el millor bàsquet d'Europa durant tota la temporada, sense cap mena de dubte.
8: Aquesta temporada entre ACB i Eurolliga s'han enfrontat 4 vegades i amb el resultat de 2 victòries per cada equip. Aquest partit el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La segona cita blaugrana d'avui és a les 9 i en futbol sala. El Barça rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga amb l'avantatge blaugrana per 1-0 gràcies al triomf agònic en els penals en el primer enfrontament de la sèrie dimarts. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, torna a demanar el suport del públic del Palau Blaugrana.
10: Se va a haber casi el doble de gente que vino ayer. La afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
8: El partit del Barça i el Pozo és a les 9 del vespre en directe per Esport 3. El Mundial de Futbol ja ha engegat la segona jornada de la fase de grups amb 4 partits que es jugaran entre aquesta tarda i aquesta matinada. De moment, en joc, a punt d'arribar a la mitja hora, República Txeca 1, Sud-àfrica 0. A les 9 comença el Suïssa-Bòsnia. A les 12 de la nit, el Canadà-Qatar.

0: A les 3 de la matinada al Mèxic-Corea sentim Javier Aguirre, el seleccionador mexicà.
1: Hay que cuidar mucho de las transiciones ofensivas del rival, lo que está la vigilancia. Cuando estamos atacando, si hay dos coreanos, que haya tres mexicanos, o por lo menos dos que sea mano a mano. Cosas que de repente a veces se nos olvida. La marca, el ataque que se llama, la vigilancia, o como queramos decir.
0: El Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara jugava al Liverpool. I el Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny, d'aquí a poc més de 10 dies. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix només un gir inesperat faria canviar la situació.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica al circuit de Breno i podrà participar en la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de demà. Tot seguit, tornarà a passar més proves mèdiques, cosa que no incomoda el pilot de Cervera.
3: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
0: Àlex Márquez es va lesionar fa un mes al Gran Premi de Catalunya. Va ser intervingut d'una fractura de clavícula, però una fractura a la vèrtebra és el que l'ha tingut aquest mes de baixa. S'ha perdut els Grans Premis d'Itàlia i d'Hongria. Més qüestions. L'indústria Santa Coloma de futbol sala ha fitxat l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit la Champions. Sentim-lo.
4: Soy un jugador muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario, que me gusta jugar para los demás también, y la verdad que el club y el equipo siempre, en mi opinión, está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.
0: Internacional amb l'Argentina, Vargas va disputar l'última Copa d'Amèrica amb la selecció absoluta. En tenis, Paula Badosa jugarà demà al matí als quarts de final del torneig sobre herba de Berlín contra Linda Noshova. La begurenca va superar ahir en els vuitens de final la nord-americana Coco Gauff. Sentim Paula Badosa.
5: You can see I'm very emotional.
6: Podeu veure que estic molt emocionada. Ha sigut molt dur. Fa un any me vaig lesionar així. Des de llavors no he pogut jugar de manera constant. He passat per moltes coses professionalment, però també personalment. Vorem tornar a jugar a este nivell significa molt per a mi. Crec que finalment m'he vist a mi mateixa avui en la pista.

0: Són 6:45 de la tarda. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Hi ha retencions per dos accidents a la C31 Sud, l'autovia Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Barcelona, i a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, també direcció Barcelona, i ha ocupat el carril de l'esquerra. Destaquem també les cues a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, i la P7 a Montroig del Camp, en direcció Castelló, per la retirada d'un camió accidentat.
0: Sou a 3Catinfo, un moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquesta tarda. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, no ha tancat la porta a avançar eleccions per primera vegada si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. Estem pendents que des d'aquest matí els bombers treballen de manera simultània en diversos incendis que s'han declarat a les comarques de Lleida, la majoria en camps de conreu de cereal. En parlarem amb Claudi Gallardo, inspector cap de suport als bombers de la Generalitat. També ens farem ressò la propera mitja hora de que el govern espanyol ha reconegut 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició entre el 1979 i el 1983. La majoria d'assassinats van passar a Madrid i al País Basc. És la conclusió de la comissió que analitza aquest període exclòs de la llei de memòria. I atenció, perquè la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Sergi, amb quins temes?
3: Doncs mira, tenim en joc el partit d'avui, del primer partit d'avui del Mundial, que és el República Txeca-Sud-Àfrica. De moment...

0: guanyen els txecs al minut 32 per 1-0, el dia en què arrenca la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València. El primer partit és a les 8 a València, a la final, que és a millor de 5 partits.
1: Doncs tot això ho ampliarà el Sergi d'aquí a poc més de 20 minuts. I el temps, cel serè de cara a les pròximes hores amb ambient ben càlid arreu. Divendres a la matinada tindrem la novetat d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i deixarà algunes gotellades. Marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda a l'Alta Ribagorça. La calor persistirà intensa. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la tarda. El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional, i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
2: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge des de Brussel·les ha reiterat el suport incondicional tant del govern com del PSOE.
3: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
2: El jutge s'ha decidit per investigar les filles en lloc de citar-les com a testimonis, una condició, diu el magistrat, que generaria un risc. Les obligaria a dir la veritat i no es podrien reservar cap informació. Calama defensa que la imputació preserva els seus drets fonamentals. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb altres implicats.
1: Per primer cop, Pedro Sánchez no ha tancat la porta abans d'eleccions generals si no aconsegueix aprovar els pressupostos per l'any vinent. L'endemà que el PNB li demanés que s'acabi la legislatura si no aprova els comptes, Sánchez ha apuntat que prendrà les decisions que calguin.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Sánchez també ha confirmat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli. L'escut social són les mesures que es van aprovar per protegir les llars i les empreses dels efectes del conflicte i que estan en vigor fins al 30 de juny. Sánchez ha explicat que el seu executiu ja s'ha posat en contacte amb els sectors econòmics i els grups parlamentaris per poder aprovar-ne la pròrroga. Enmig de la tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i el PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest 2026. Els de Puigdemont, que fins ara havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Però Josep Maria Cruzet, de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
4: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
1: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i avisa que el cas és que cal que entre tots s'ha de reformar el sistema de finançament.
5: Per això des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
1: Abans de la votació, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha reclamat diàleg a tots els grups i ha carregat contra el Partit Popular, que fins ara ha tombat l'acord al costat de Junts i Vox.
6: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
1: Al final del ple, la bancada socialista s'ha acomiadat amb aplaudiments en una setmana marcada pels casos judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. El govern espanyol ha aconseguit convalidar 2 decrets llei i desbloquejar la llei del cinema.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra amb noms i cognoms que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període. El treball constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes

0: Víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat, assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per a la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de les compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
1: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats del País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver durant el govern socialista de Felipe González, 2 casos entre el 82 i el 83.
2: 3CAT Info.
0: Convoquen per el 23 de setembre una vaga educativa a la Catalunya Central per donar suport als alumnes afectats pel desnonament d'un bloc de Manresa ocupat per la PAC des de fa 5 anys. Al darrere hi ha els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical i també el col·lectiu Docents per un Habitatge Digne. Manresa, Nati Adell.
3: Serà una vaga parcial de 7 a 12 del migdia per a totes les etapes educatives el dia que està previst pel jutge al desnonament del bloc 8, tot un símbol a la ciutat. Un desnonament que afecta 9 alumnes de 7 escoles públiques diferents a Manresa i una de Santpedor. Pablo Ruiz és de la CGT d'Ensenyament.
4: Després d'un curs sencer de mobilitzacions, creiem que aquesta passa que fem és necessària, perquè nosaltres entenem que defensar l'educació pública també és defensar l'alumnat, i per tant aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic.
3: Segons Ruiz, una amenaça de desnonament afecta directament la salut dels infants. Des de la vessant psicològica, qüestions més bàsiques, com ara la higiene personal, la falta de descans o la manca d'espais segurs on fer els deures. El desnonament arriba mesos després de negociacions fallides per intentar que l'immoble passi a mans públiques.
0: 6:39.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Des d'aquest matí, els bombers treballen de manera simultània en diversos incendis que s'han declarat a les comarques de Lleida, la majoria en camps de conreu de cereal. Des de fa uns dies, la calor ja és intensa i la previsió és que encara ho sigui més. Això, sumat al perill que suposa la revetlla de Sant Joan amb focs i pirotècnia, fa que el risc d'incendi es multipliqui. Per saber quina és la situació, saludem Claudi Gallardo, inspector cap de suport als bombers de la Generalitat. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Des dels incendis que s'han anat produint entre aquest matí i aquesta tarda, n'hi ha cap que encara ens faci patir o estan tots estabilitzats?
5: No, estem tots estabilitzats. Bé, el Ferrer encara el tenim actiu, però properament el tindrem estabilitzat i, per tant, doncs, ara som optimistes. El que sí que és veritat, doncs, això, que des d'aquest matí que hem iniciat amb l'incendi de l'Albi, hem tingut a tota la zona de Lleida, no?, tota la regió de Lleida, zona de Ponent, doncs, diferents incendis, fins a un total de 5 així més destacables, amb altres ignicions, la qual cosa, doncs, ens ha portat a una situació de simultaneïtat, bueno, que ja ens ha d'una certa complexitat.
0: 5 focus ens parlava vostè. Ahir vostè i jo ja parlàvem d'aquest incendi, d'un dels incendis, el de Talavera. Avui, pels que s'han produït a Cervera i al Ferràs, veiem que el patró és molt semblant, eh? Camps de conreu, màquines que treballen a la zona i un incendi que avança molt ràpid.
5: Sí, és així. Vull dir, els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? A més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no?, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la Marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda, seguint tota aquesta vall del Segre, que el que fa, doncs, que, bueno, hi ha aquesta com canalització de vent que fa que aquests incendis, doncs, també corrin una mica més.
0: Una calor elevada que preveu, els serveis meteorològics preveuen que sigui encara més alta els pròxims dies. No sé si creu que s'hauria de prohibir segar en determinades hores del dia.
5: Bé, això és una cosa que no em pertoca, no, doncs, determinar-ho d'alguna manera, però sí que el que està clar és que tots, des de les diferents vessants, doncs, amb aquest escenari de més temperatura, humitats més baixes i de més, doncs cal extremar les precaucions en totes aquelles activitats que puguin, doncs, ser generadores d'incendi.
0: Quina és l'estratègia d'actuació que segueixen en aquests incendis, tenint en compte que són camps de cereals i que, per tant, avancen molt ràpid? En un inici són petits, però envien molts efectius per intentar tallar que el foc corri molt ràpid?
5: Sí, al final la nostra estratègia és, bàsicament, no podem tenir simultaneïtat, és a dir, som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè, a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los, per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem molts

0: moltes dotacions, i a més també per aquest treball que tenim doncs, en xarxa i com a coordinació d'emergències doncs, a nivell del país, el que fem és basculem recursos des d'altres regions, és a dir, avui mateix hem portat dotacions des de regions més metropolitanes, des de la regió de Girona cap a la zona de Lleida, doncs, per donar resposta i poder ser més contundents en tots aquests incendis que ens van sortint.
1: Senyor Gallardo, tot i que ens ho sembli, l'estiu encara no ha començat, ja portem un cap de setmana i una setmana amb molta activitat. Quina previsió tenen d'aquesta temporada?
0: Bé, la previsió és de que això, evidentment, es mantindrà o inclús anirà una mica més, perquè és això, doncs estem tot just iniciant doncs, la campanya de sega, amb la qual vol dir doncs, que hi ha gran part del territori més cerealístic doncs, que hi ha una disponibilitat molt alta de combustible, que si això d'aquí un mes doncs, tindríem tots aquests camps ja segats i llaurats, i per tant, doncs, amb aquesta línia doncs, de que les temperatures mantindran, inclús augmentaran humitats baixes, i això, i que com molt bé ha dit vostè, encara no estem ni a l'estiu, no hem passat la revetlla, doncs bé, la situació que ens fa pensar és que anirem tenint serveis i que per tant doncs, haurem d'anar seguint amb aquesta estratègia i anar doncs, a això, entre demanant la prudència per no tenir emissions, però aquelles que siguin, doncs continuar amb aquesta estratègia de contenció ràpida i d'alliberar recursos per tenir-los disponibles per anar controlant tots els incendis que ens surtin.
1: De seguida li pregunto per la revetlla, però sí que vull fer una petita referència tenint en compte que anys enrere el juliol i l'agost eren els mesos que més preocupaven pel que fa als incendis. L'any passat ja vam veure que els pitjors focs de l'estiu es van produir al juny. Aquest any també sembla que s'avança la temporada.
0: Sí, és una mica la tendència, de que cada vegada, bueno, pues ja, a nivell meteorològic, no, les onades de sud doncs, o les afectacions per sud doncs, cada vegada són abans. És a dir, estem ja veient 30 graus al febrer en ocasions, a l'abril ja no sé quants dies, crec que 8 dies s'ha passat els 30 graus en diferents llocs de Catalunya, el qual vol dir que això ens va avançant tot el que és la campanya d'incendis i com molt bé comentava, és a dir, abans no fa tants anys, fins diguem-ne passat Sant Joan, normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis i en canvi estem veient doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això doncs, sí, es va avançant tot plegat.
1: I ara sí que li faig referència a la revetlla, tenint en compte aquesta combinació, esperem que no sigui fatal, d'altes temperatures, revetlla de Sant Joan, petards... No sé si això fa que s'encinguin totes les alarmes del cos.
0: Bé, és una situació això que, com tot com us comentava, hem d'anar-la seguint, anar monitoritzant i, evidentment, doncs... tenint en compte doncs, que són uns dies en els que probabilísticament doncs, hi poden haver-hi més ignicions, doncs, a partir d'aquí el que nosaltres com a cos de bombers fem és ser prou molt proactius, fent reforços de personal, augmentar el nombre de dotacions i doncs, això instaurant tot l'operatiu aquesta filosofia de ser potents en el despatx de recursos i intentar doncs, això reduir ràpidament recursos per tenir-los disponibles per als serveis i d'alguna manera enfocar doncs, a no tenir una simultaneïtat de serveis.
1: I suposo que fer una crida a la prudència i sobretot al seny, no?, de cara a aquella revetlla amb els focs i les zones forestals. Amb
0: sí,
1: els petards, volia dir.
0: Evidentment. Això, doncs, com no pot ser d'altra manera, tant amb aquesta, amb els petards, evidentment, com amb totes aquelles situacions doncs, que puguin ser de risc, de generar ignició, doncs, evidentment, fer una crida a tothom a la prudència i a estar matins.
1: És Claudi Gallardo, inspector cap de suport als bombers de la Generalitat. Malauradament hem hagut de repetir la conversa que vam tenir ahir fa 24 hores. En qualsevol cas, gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passa un minut de 6:45 de la tarda, àrea de serveis de 3CAT Info. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Es mantenen les aturades a l'autovia de Castelldefels, a C31, i a retencions entre Viladecans i el Prat de Llobregat en direcció Barcelona, i és que hi ha dos carrils tallats als dos de l'esquerra a causa d'un accident, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. També aturats encara a l'autopista del Maresme, a la C31 Nord, a Badalona, direcció Barcelona, per una altra topada que ocupa el carril de l'esquerra. Més a prop de Barcelona, també aturats a la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, la P7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud i al lateral la B30 també a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona en tots dos casos fins al punt d'enllaç amb la C58. Cues també a la C60.

0: 60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, autovia 2 a Cornellà, direcció d'entrada, la B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, la mateixa B23 a l'altura del Papiol, en sentit nord, en direcció a l'enllaç amb l'AP7, perquè hi ha un vehicle avariat o accidentat al mateix enllaç amb l'autopista AP7 que tot just acaben de retirar de la calçada. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda d'alt entre Esplugues i Vallcarca, també a la Vall d'Hebron i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs. Ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma, a l'altura del Bon Pastor, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, retencions als voltants de plaça Cerdà en direcció d'entrada. Fora d'aquesta zona, recordem que a l'AP7 hi ha retencions a Montroig del Camp, direcció Castelló, on hi ha tallat un carril i un d'obert per retirar un camió accidentat aquest migdia. Recordem que l'alternativa és l'autovia A7. Al transport públic es mantenen els retards que poden superar els 20 minuts a la línia R11 de Rodalies per una incidència a la infraestructura entre Figueres i Llançà. Més informació actualitzada al punt de les 7.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica i el cel pràcticament serè, sobretot un cop ja les precipitacions que han tingut aquesta tarda, de caràcter molt feble, però han caigut a punts de la Vall d'Aran i el de Ribagorça i alguns punts també del Pallars Sobirà, tendiran a desaparèixer. Un dia molt càlid, amb unes màximes que han arribat o s'han acostat molt a la xifra dels 37 graus. Han baixat clarament respecte als valors d'ahir, que Lleida gairebé va tocar la xifra dels 39. Avui la més alta no ha arribat als 37, 36,8 graus en el cas d'Alcarràs. De cara a demà, matinada, aquesta propera matinada, una massa de núvols creuarà tot el país, transitarà des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona i poden deixar alguna feble precipitació a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, molt poqueta cosa. A la resta del país, ampli domini del sol, amb alguna gotellada durant la tarda al sector de l'Alta Ribagorça. Tot això amb molta calor, un divendres de màximes de 33 a 34 graus i només cap a ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 37 i 38 graus. I atenció, perquè s'espera un cap de setmana càlid, sobretot diumenge. Iniciarem una tongada important de calor amb màximes ja de 40 graus i uns 40 graus que ens poden acompanyar cada dia com a mínim fins al proper dimecres.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
3: La novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu. La guanyadora valora molt especialment que sigui un premi a obra publicada.
4: Els premis en general a obra publicada validen una proposta editorial, una proposta de l'autor, i en el meu cas em donen doncs, una empenta molt evident a seguir fent una literatura des de l'univers propi, sense també caure en casuístiques del mercat, és a dir, tu sents reafirmada que la teva voluntat del fet literari com tu el conceps es valora.
3: El jurat també destaca el títol impactant i enigmàtic que Cabré Verdiell explica així.
4: Que morin els fills dels altres és, en realitat, un desig molt humà, molt comú i molt cap endins, que el tenim tots, perquè és un desig de que la desgràcia sempre sigui la dels altres i no la nostra. Crec que és un títol que molta gent l'ha entès com una provocació, que quan es llegeix la novel·la s'entén molt, perquè forma part d'una cosa que per mi és essencial amb el que morin els fills dels altres, que és la relació que tenim amb la por i amb el desig.
3: Es dona el cas que el llibre l'ha publicat Males Herbes, la mateixa editorial que també ha publicat Sau, de Ferran García, que ahir va rebre el Premi Llibreter 2026. El Premi Creixell s'entrega aquest vespre a l'Ateneu Barcelonès en un acte especial perquè es commemora el centenari de la mort de l'escriptor, filòsof i economista Joan Creixells. Hi assisteixen guardonats d'edicions anteriors com ara Miquel de Palol, Joan Lluís Lluís o Marc Bosch. El Creixell, creat el 1928, és el premi més antic de la literatura catalana i un dels més prestigiosos.
5: Quiero el Nobel derecho al revés. Quiero el Nobel derecho al revés. Quiero el Nobel derecho al revés. Por lo que yo voto, tú te lo vas a beber.
3: En En marxa la 33a edició del Festival Sónar al recinte firal de Gran Via, l'Hospitalet de Llobregat. Un únic espai per a les sessions que fins ara es dividien en Sónar Dia i Sónar Nit. Aquesta tarda actuen noms com Cabaret Voltaire, Metrica, Boys Noise o Daniel Avery, l'Hospitalet.

0: Òscar Callau.
1: Ja fa gairebé dues hores que el Son ara ha obert portes. La sensació ara mateix és que en aquests espais tan gegantins de Fira de Barcelona al recinte de Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat és difícil concentrar la gent, encara que avui només estiguin en marxa quatre escenaris i no sis. Per tant, aquell caliu del sonar de dia al centre de Barcelona de moment sembla molt difícil de reproduir. Potser estem envoltats de milers de persones, però és difícil veure-les concentrades davant d'un escenari. En qualsevol cas, ara mateix tenim dues catalanes actuant simultàniament. Dues artistes emergents. La Sofi, que és una artista multidisciplinària, digital i DJ, col·laboradora d'ICAT, i la lleidatana d'Almenar, Mercè. Mercè Segura, que estrena l'espectacle de música electrònica inspirat en els videojocs Show Simulator. Hem parlat amb totes dues minuts abans de les seves respectives actuacions.
2: Soc DJ resident al Ratnatas i al Salamandra i el que més punxo és reggaeton i dembow. Llavors m'he sortit una mica del que punxo als clubs, hi ha perreo, hi ha dembow, però sí que he incluït una mica més de trap i de coses que són com més de warm-up, són menys cluberes.
3: Soc una noia d'Almenar que fa, soc compositora i productora i faig música, faig pop alternatiu electrònic. Tenim el Show Simulator, que l'estrenem avui com oficial, i és un show com... és increïble, és interactiu amb el públic, és música, també hem creat un videojoc i el fiquem en directe.
1: Continua, doncs, en marxa el sonar amb actuacions aquest vespre a les 8 de la DJ Trans establerta a Madrid, Fact Normal, o el rei de l'electroclash a les 9, The Hacker.
4: Hey, ¿qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos.
0: El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve, dissabte i diumenge, a Barcelona i Tenerife, i al juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Courts i Mike Towers. De moment no concreten com serà el procés de devolució de les entrades.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
8: El món es mou, no s'atura i així sona.
5: Mapamundi.
9: Històries globals que defineixen el segle XXI.
8: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
9: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
5: Mapamundi, en Cèlia Cernades.
8: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també a la plataforma 3CAT. Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda. Tenim en joc al Mundial de Futbol el primer partit de la segona jornada de la fase de grups. República Txeca 1, Sud-àfrica 0, partit al descans, a les 9, Suïssa-Bòsnia, a la mitjanit a les 12, Canadà-Qatar, i a les 3 de la matinada, Mèxic-Corea. Són partits corresponents, insistim, en la primera jornada de la segona fase de grups. De la segona jornada de la fase de grups, ara ho direm bé. Més qüestions, ara parlem de bàsquet, perquè a les 8 del vespre avui el Barça comença a jugar a la final de la ACB. Ho fa contra el València, el Roig Arena, en el primer partit de la final de la Lliga ACB, amb el factor pista favorable al conjunt valencià. Sentim Xavi Pasqual, l'entrenador blaugrana, dona relatiu valor al factor pista.
11: Creo sinceramente que tiene un valor relativo. Hemos jugado 4 veces, los dos equipos hemos sido capaces de ganar fuera, los dos equipos hemos ganado en casa. Los jugadores conocen el Palau, conocen el Roig Arena. Tiene una importancia relativa.
10: Aquesta temporada entre la CB i Eurolliga s'han enfrontat 4 vegades Barça i València amb el resultat de 2 victòries per cada equip. Aquest partit el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT a partir de les 8 del vespre. La segona cita blaugrana d'avui és a les 9, és futbol sala.

0: Barça rep el Pozo de Múrcia en el segon partit de la final de la Lliga amb l'avantatge blaugrana per 1-0 gràcies al triomf agònic en els penals al primer enfrontament de la sèrie. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, torna a demanar el suport del públic al Palau Blaugrana.
1: Va a haber casi el doble de gente que vino ayer. O sea, la afluencia va a ser masiva, la gente se está volcando, está ilusionada, está con ganas, tiene ganas de ver a este equipo, tiene ganas de ganar el segundo punto, si todos juntos lo vamos a conseguir.
0: El Barça Pozo és a les 9, el podreu veure en directe per Esport 3. El Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades fins al 2030. L'internacional francès té 27 anys, arriba procedent del Liverpool i juga de defensa. I el Barça femení, per la seva banda, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta de renovació del club, que havia augmentat la proposta econòmica inicial. Ara mateix, només un gir inesperat faria canviar la situació.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara de motor. Àlex Márquez ha passat satisfactòriament la revisió mèdica del circuit de Brno i podrà participar demà en la primera sessió d'entrenaments al Gran Premi de la República Txeca. Tot de seguit tornarà a passar més proves mèdiques, cosa que no incomoda el pilot de Cervera.
3: No se puede evitar, o sea, estas motos van todas al límite. Los pilotos estamos expuestos a ese riesgo y ya está, por suerte estamos aquí, dentro de la mala suerte que tuvimos ese percance y poco más. Sinceramente he mirado las carreras porque estaba Marc y en Moto3 estaba Máximo, pero si no tampoco no lo hubiera ni mirado. La primera semana estaba acá, muy bien, lo estaba viendo las carreras, pero sin ganas. Luego en Hungría un poquito más animado, pero desde casa la verdad es que se hace duro. La fractura de la clavícula no es que era una fractura de por cuatro sitios, no era bastante complicada. Pero...
0: Més coses. El Sabadell femení ha anunciat el primer fitxatge de la nova etapa, Ryan Neuschul. Una de les grans figures del waterpolo internacional, té 26 anys, ve de la Lliga Universitària Nord-Americana, on ha guanyat el títol 4 vegades i també ha estat 3 vegades campiona del món amb els Estats Units. I el masculí, el Sabadell masculí, ha anunciat el fitxatge del boia internacional Miguel del Toro, procedent del Ferencváros hongarès. L'Uni Girona de bàsquet confirma la vuitena baixa de l'equip per la nova temporada. És la base Anna Badosa, que hi ha estat una temporada, però no ha comptat gaire per Roberto Íñiguez. D'altra banda, el Joventut de Badalona, l'equip femení, ha ampliat la vinculació de la seva capitana, Rebeca Cotano. L'ala pivot valenciana firma ara fins al 2027. I l'Indústries Santa Coloma de futbol sala ha fitxat l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
2: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 7. Primer titular pel trànsit. Endavant, equip viari.
5: Cues per accidents a l'autovia de Castelldefels, la C31 Sud entre Viladecans i el Prat en direcció Barcelona, la C31 Nord a l'autopista del Maresme a l'altura de Badalona, també direcció d'entrada a Barcelona, i la P7 a Montroig del Camp, direcció Castelló.
4: Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. Tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat que és impensable a nivell militar. De resultes d'aquest acord, el petroli s'ha abaratit una mica més i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 al barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. Amb tot, la gasolina ja val menys que abans que comencés la guerra gràcies a la rebaixa fiscal del govern espanyol. El Tribunal Europeu de Drets Humans avala la

0: sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Argumenta que la immersió lingüística suposa un desavantatge per les famílies castellanoparlants. S'hi ha pronunciat arran d'una demanda d'Òmnium Cultural i les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Els bombers són optimistes davant l'evolució dels 5 incendis que s'han declarat avui a les comarques de Lleida i de manera simultània. Només està actiu el d'Alfarràs i els altres 4 ja estan estabilitzats. Els bombers alerten, però, del risc molt alt que viurà Catalunya en els propers dies, amb temperatures altes i la revetlla de Sant Joan. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no volien fer. Ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. I Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Té un mandat inicial de 4 temporades. Mestre es diu a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i també talent emergent.
1: Esports.
2: Avui arrenca la final de la Lliga CB entre el Barça i el València, les 8, primer duel de la sèrie a València. Un partit que podreu seguir a l'antena del Tot Gira a Catalunya Ràdio. I a la final de la Lliga de Futbol Sala, segon partit al Palau Blaugrana entre el Barça i el Pozo de Múrcia. Els blaugranes dominen la final després de remuntar-la en el primer enfrontament de dimarts. El partit d'avui és a les 9. I al Mundial de Futbol, al descans, Txèquia 1, Sud-àfrica 0. A les 9, Suïssa-Bòsnia.
0: I pel que fa al temps, cel serè de cara a les pròximes hores amb ambient ben càlid a tot arreu. Divendres a la matinada tindrem la novetat d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i que deixarà algunes gotellades. Marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda a l'Alta Ribagorça. La calor, però, continuarà sent molt intensa.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info.
0: El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional, i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge Calama assenyala de ple l'entorn familiar més pròxim a Zapatero. I en aquest punt, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, ha reiterat el suport incondicional tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: El jutge s'ha decidit per investigar les filles en lloc de citar-les com a testimonis, una condició, diu el magistrat, que generaria un risc. Les obligaria a dir la veritat i no es podrien reservar cap informació. Calama defensa que la imputació preserva els seus drets fonamentals. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb altres implicats.
0: I avui, per primera vegada, Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar eleccions generals si no aconsegueix aprovar els pressupostos per l'any vinent. L'endemà que el PNB li demanés que s'acabi la legislatura si no pot aprovar els comptes, Sánchez ha apuntat que prendrà les decisions que calguin.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Pedro Sánchez també ha confirmat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i del petroli. L'escut social són les mesures que es van aprovar per protegir les llars i les empreses dels efectes d'aquest conflicte i que estan en vigor fins al 30 de juny. Sánchez ha explicat que el seu executiu ja s'ha posat en contacte amb els sectors econòmics i els grups parlamentaris per poder aprovar-ne la pròrroga. I a tot això, a diferència del que ha passat al Congrés, el Parlament de Catalunya ha pogut debatre aquesta tarda una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció.

0: Parlament, Jordi Corbalan.
1: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
2: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
3: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no són dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
1: Sense esmentar Junts, Esquerra ha dit que mai flirtejarà amb el PP i Vox, com alguns potser intenten fer. El PSC i els Comuns han enumerat la llarga llista de casos de corrupció que afecten el Partit Popular.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Del món, tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura electrònica i a distància del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington esgrimeix el seu múscul militar per entendre aquest desenllaç provisional. Recordem que s'haurà de segellar d'aquí a 60 dies, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable a nivell militar. El text exigeix diluir les reserves iranianes d'urani, però dona aire al règim dels ayatolars, a qui es permet vendre petroli lliurement de manera immediata i al qual es permetrà accés a un fons de reconstrucció multimilionari. Ens ho explica des de Washington, Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units ha tornat a la cimera del G7 a França molt enrabiat, tant que ha acabat d'aterrar, ja ha proferit insults, evidentment des de la seva xarxa social, contra aquells que critiquen les concessions que ha fet a l'Iran. Donald Trump els ha tractat d'idiotes, envejosos, mala gent i estúpids perquè no veuen com ha baixat el preu del petroli. Trump, de fet, argumenta que ha signat el memoràndum per evitar una catàstrofe econòmica. L'acord comença parlant d'una aturada de les operacions militars permanent i de no utilitzar l'amenaça, però tot just anunciar-se, Trump ja feia això, amenaçar.
6: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviï de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals?
5: L'oposició demòcrata en bloc, però també molts republicans, veuen com un fracàs el memoràndum d'entesa amb l'Iran, sobretot perquè s'han aixecat les sancions contra aquell país, incloent-hi la descongelació de desenes de milers de milions de dòlars embargats, però també perquè l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear. Per defensar el memoràndum, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet aquesta comparació amb la gestió de l'expresident Obama. Perquè les seves paraules s'entenguin millor, recordem que Hegseth s'autoanomena secretari de guerra.
7: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
5: Des de la seu de l'OTAN a Brussel·les, Hegseth, com no, ha reblat que el seu departament està preparat per a tornar a bombardejar si l'Iran no compleix. Ara s'obre un període de negociacions basat en el memoràndum que no es preveu gens fàcil.
0: La firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla i que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
6: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
8: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
9: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
8: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra

0: mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
1: Més coses. El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets

0: de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
1: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat i consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. Òmnium Cultural ja ha lamentat la decisió i resta pendent de la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ho hem destacat també en titulars. Els bombers continuen treballant en diversos focs agrícoles a Ponent, tot i que les previsions a hores d'ara són bones. Durant la jornada d'avui s'ha treballat en 5 incendis destacats i des del cos asseguren que és una situació complexa per la simultaneïtat dels focus. També alerten que el risc anirà en augment els propers dies, tenint en compte que s'acosta la revetlla de Sant Joan. Anem en directe cap a Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, ara mateix continua actiu l'incendi d'Alfarràs, al Segrià, però ja s'han pogut estabilitzar dos incendis a les Garrigues, el d'Arbeca i el de l'Albi. Està controlat també el de Gramunt a l'Urgell. També s'ha estabilitzat un incendi de vegetació a Cervera mentre s'ha continuat remullant les 100 hectàrees que ahir van cremar a la Segarra. La majoria d'estos focs deriven de l'activitat agrícola, concretament de la sega dels camps. Sentim Claudi Gallardo, inspector en cap de suport als bombers, en declaracions a 3CAT Info.
4: L'incendi en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més doncs, amb aquesta component, no? de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra doncs, a partir del migdia tarda.
3: Gallardo remarca que s'està seguint una estratègia d'extinció contundent per evitar episodis de simultaneïtat com el d'avui.
4: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids, llavors l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
3: Gallardo també ha explicat que cada cop està arribant la calor abans, cosa que fa que s'estigui avançant la temporada d'incendis, especialment episodis complexos en què hi ha diversos focs actius a la vegada. Per això, des del cos demanen extrema la prudència estos dies, sobretot tenint en compte esta proximitat de la revetlla de Sant Joan i les altes temperatures.
1: Júlia Albacar, en directe des de Lleida. Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ara és un quart de vuit, obrim l'àrea de serveis i la primera connexió és per l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Han retirat els vehicles implicats en dos accidents diferents. L'un a la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, en direcció Barcelona. Ja només queda trànsit intens en aquesta zona. I l'altre a la C31 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, també direcció Barcelona. Aquí ja pràcticament normalitzada la circulació. En canvi, sí que es mantenen els 2,5 km de cua a l'autopista AP7, a Montroig del Camp, en sentit sud, en direcció Castelló, i és que treballen per retirar un camió que aquest migdia ha bolcat a la mitjana. Les tasques es poden allargar i, per tant, es recomana, sempre que sigui possible, fer servir com a via alternativa l'autovia A7, que circula pràcticament paral·lela en aquesta zona. Pel que fa a la resta, queden aturades a l'AP7, a l'altura del Papiol, en sentit sud, la C58 i la C33, entre Montcada i Torrebaró, d'entrada a Barcelona, i a les rondes, la ronda a dalt, congestionada encara entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i de la Vall d'Hebron a Vallcarca, direcció Llobregat. La ronda litoral, amb cua de passeig de la zona franca Montjuïc, a l'altura de la Barceloneta, sentit Besòs, i de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat. I el transport públic, recordem que els trens de l'R11 de Rodalies circulen amb retards que poden superar els 20 minuts, perquè hi ha una incidència a la infraestructura de DIF entre Figueres i Llançà. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
1: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
6: Ambient molt càlid avui arreu del país, amb unes màximes que han pujat fins als 36,8 graus al Carràs, 36 al Farràs, a Lleida i a Artés. Han baixat a l'entorn de 2 graus respecte a la jornada d'ahir, però tot i així, la calor és intensa a tot arreu. Tot això amb una tarda assolellada i amb alguns ruixats que han caigut cap al sector de la Vall d'Aran, que ràpidament tendiran a desaparèixer. De cara a demà, un dia assolellat, però atenció perquè aquesta matinada una línia de núvols travessarà el país des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. I no descartem que de matinada arribin algunes febles

0: precipitacions, fins i tot plogims, cap al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. Ràpidament es fondrà tot això per donar pas a un divendres que serà solellat de cap a cap. Només durant la tarda s'esperen alguns núvols al Pirineu, preferentment al Pirineu Occidental, i alguna gotellada cap al sector de l'Alta Ribagorça i comarques veïnes, poqueta cosa. El que tindrem un dia més aquest divendres és aquestes temperatures disparades, unes màximes similars a les d'avui, amb valors de 33-34 graus a gran part de l'interior del país i enfilant-se el termòmetre fins als 37-38 graus a Ponent. I atenció, perquè aquesta calor anirà a més durant el cap de setmana. De diumenge a dimecres de la setmana que ve, 4 dies consecutius amb més de 40 graus a Catalunya.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
2: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8. Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 15 anys. L'estudi també revela que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Madrid, Dani Saint-Deja.
3: Continua actiu l'incendi del Ferraz al segle.
4: La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferències entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una d'heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
2: La psicòloga experta en violència masclista, Marta Mariñas, apunta que l'enquesta del CIS sobre sexualitat reflecteix que hi ha un problema cultural greu a la societat, sobretot amb els homes. Al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Mariñas considerava preocupant que més de la meitat dels homes creguin que si es comença una relació sexual s'ha d'arribar fins al final.
6: Es creuen amb el dret de tenir sexe, jo no parlo de relacions sexuals, les relacions sexuals sempre són en consentiment i sense coerció. Llavors, es creuen amb el dret de tenir sexe només per estar en parella o només, com tu deies a l'inici, perquè en algun moment la dona ha dit que sí i ara hauria d'arribar fins al final. Això és un problema cultural, efectivament, i social que hem d'abordar.
2: 10 minuts i seran 8:15. La cocaïna es consolida com la droga que genera més peticions d'ajuda per desenganxar-se'n.
7: Al poc de res, al cap de 2 o 3 anys consumir esporàdicament, ho necessites, perquè és una droga que t'ajuda a tapar sentiments, que t'ajuda a tapar problemes, pors...
2: El que acabem de sentir és el testimoni del Jonathan Ortega, té 43 anys i ara és voluntari de l'ONG Projecte Home. Com la majoria de persones que han quedat atrapats per la cocaïna, va començar amb un consum ocasional de cap de setmana. L'entitat adverteix que de les 1.800 persones que va atendre l'any passat, la meitat van ser per desenganxar-se d'aquesta droga. Neus Canal és la directora de Projecte Home.
8: Fa molts anys que aquest nombre representa gairebé la meitat de les demandes d'ajudes que rebem i que, per tant, també situen a la cocaïna com la principal substància per la qual ens demanen tractament. Això ens fa pensar que la cocaïna no és un problema marginal, sinó que està molt present, que està disponible i que, a més, té una baixa percepció de risc.
2: El perfil de la persona que demana ajuda a aquesta ONG és, en 8 de cada 10 casos, un home d'una edat mitjana de 43 anys que també acostuma a fer un consum problemàtic de l'alcohol.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Les treballadores de les escoles Bressol han tornat a sortir avui al carrer per reclamar una reducció de les ràtios, millores laborals i més reconeixement per l'etapa educativa.

0: educativa dels 0 als 3 anys. La Sandra, docent d'escola Bressol, reivindica invertir en aquesta etapa educativa.
1: Donar la importància que té els 0-3 anys als infants, perquè és un període on que no es té en compte i hi ha molts aprenentatges i necessitem aquest suport i aquesta baixada de ràtios.
0: Les professionals denuncien la precarització del sector i reclamen canvis legislatius que garanteixin unes condicions homogènies arreu de l'Estat. La Lourdes i la Cristina reafirmen les reivindicacions que les han fet tornar avui al carrer.
2: Ràtio, reconeixement del 0-3, sou i sobretot això que hi som i que és una etapa primordial.
3: I que la inclusiva sigui real, no com ara, que no arribem a poder incluir aquests nens a l'escola d'una manera adequada.
0: Les docents també demanen equiparar el calendari escolar de les Bressol al de la resta de l'ensenyament públic. La mobilització s'emmarca en una campanya de protestes del sector a Catalunya i a l'Estat per reclamar més recursos per una millor atenció als infants. I tenim temps encara abans dels esports per destacar que Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
4: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
5: Feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que em faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
4: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i Els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
5: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
4: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el Damià Aguilar. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça juga a les 8 i a les 9. El Barça de bàsquet jugarà a València el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Els valencians tenen el factor pista a favor. Un partit que podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquesta temporada entre l'ACB i l'Eurolliga, el València i el Barça s'han enfrontat 4 vegades, 2 victòries per cada equip. I a les 9, el Barça de futbol sala juga a casa el segon partit de la final el millor de 5. Al primer partit hi va haver remuntada blaugrana i victòria als penals davant el Pozo de Múrcia. El partit el fa al Canal Esport 3.
7: 3CAT Info.
6: El Mundial de Futbol avui comencen els segons partits de la primera fase. Tenim en joc el República Txeca 1, Sud-àfrica 0. Aquest partit al minut 64. Al minut 6 ha marcat Michal Salidek, migcampista de l'Eslàvia de Praga. S'enfronten els dos equips que van perdre el primer partit del seu grup. De moment, els txecs, que es posen amb 3 punts, igual que Corea del Sud i Mèxic, que ara tindran, doncs, un partit menys. A les 9 del vespre, Suïssa-Bòsnia, del grup B. En aquest grup hi va haver empats en el primer partit. A la mitjanit, Canadà-Qatar, d'aquest grup B, i a les 3 de la matinada, l'altre partit del grup A, el Mèxic-Corea del Sud. Mentrestant, si voleu, el Tot Costa de Catalunya Ràdio està entrevistant Joan Garcia, el porter del Barça i de la selecció espanyola de futbol.
8: Crec que ha sigut una temporada molt, molt positiva, molt orgullós de la temporada que he fet, però bueno, també sent exigent a mi mateix i intentant i treballant que la temporada vinent sigui millor.
6: I per altra banda, està fent roda de premsa Marc Cucurella, el defensa, nou defensa del Real Madrid internacional amb Espanya.
9: Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que he mandado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas y creía que este era mi paso más oportuno o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar y muy feliz de la decisión que he tomado.
6: Un Real Madrid que confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era al Liverpool.

0: El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta. Àlex Márquez, parlem de MotoGP, podrà prendre part demà al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
1: Lo más importante de estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
0: Tornem al futbol. L'Espanyol femení renova la davantera Lucía Lores, que la temporada vinent ja estarà en dinàmica del primer equip. Demà el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, a 3CAT Info.
2: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení confirma oficialment la sortida de la majoria de jugadores. Al Sabadell se n'hi van Martina Terrer, Nona Pérez i Paula Camus. A l'Atlètic Barceloneta, les germanes Ariadna i Helena Ruiz i l'Alba Muñoz. Aquesta emissora també ha pogut saber que Caral Tantón se'n va al Mataró. Gisela Ferrer es retira. La capitana Maria Palacio també deixa el club. El Sant Andreu també prescindeix d'Alice Williams, que se'n va al Terrassa, i de Pipa Petli, que fitxa pel Catalunya. El Sabadell femení, mentrestant, fitxa l'estrella nord-americana Ryan Neuschul, de 26 anys, ve de la Lliga Universitària del seu país. Demà i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya femenina de ciclisme amb inici a Santa Susanna. Les referències catalanes són la Paula Blasi i la Mireia Benito.

0: Ara són 8:15. A aquesta hora estem destacant que Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. I del món estem destacant que tant els Estats Units com l'Iran canten victòria després de la inesperada signatura del memoràndum d'entesa per frenar la guerra a l'Orient Mitjà. Washington ho vincula al seu múscul militar, mentre que Teheran diu que la diplomàcia els ha portat a un resultat impensable a nivell militar. A més, des d'ara fins a les 8 també us explicarem que Moscou ha rebut l'atac ucraïnès amb drons més massiu des de l'inici de la guerra. Per segona vegada en 3 dies, la refineria més gran de la capital russa ha rebut l'impacte dels aparells. També destacarem que hi ha hagut tensió durant el desnonament de 3 pisos ocupats en un bloc de la Rambla de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, i a la Fira Gran Via de l'Hospitalet ja està en marxa el sonar. Aquesta tarda actuen noms com Cabaret Voltaire, Mètrica, Boys Noise o Daniel Avery. I quan faltin 5 minuts per les 8 als esports, amb quins titulars, Damià?
1: Doncs ara mateix una pausa d'hidratació en un partit del Mundial en joc. República Txeca 1, Sud-àfrica 0, minuts 70. A partir de les 8, el Barça de bàsquet juga a València el primer partit de la final de la Lliga ACB, el millor de 5 a l'antena de Catalunya Ràdio. A les 9, el Barça de futbol sala jugarà a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia per l'Esport 3.
0: I pel que fa al temps, cel serè de cara a les pròximes hores amb ambient ben càlid a tot arreu. Divendres a la matinada tindrem la novetat d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i que deixarà algunes gotellades. Marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda a l'Alta Ribagorça. Ara bé, la calor persistirà molt intensa. Ara passen 2 minuts de 8:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge Calama assenyala de ple l'entorn familiar més pròxim a Zapatero. I en aquest punt, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, ha reiterat el suport incondicional tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: El jutge s'ha decidit per investigar les filles en lloc de citar-les com a testimonis, una condició, diu el magistrat, que generaria un risc. Les obligaria a dir la veritat i no es podrien reservar cap informació. Calama defensa que la imputació preserva els seus drets fonamentals. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb altres implicats.
0: I aquesta tarda, per primera vegada, Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar a eleccions generals si no aconsegueix aprovar els pressupostos per l'any vinent. L'endemà que el PNB li demanés que s'acabi la legislatura si no aprova els comptes, Sánchez ha apuntat que prendrà les decisions que calguin.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: A més, també ha confirmat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli. L'escut social, recordem, són les mesures que es van aprovar per protegir les llars i les empreses dels efectes d'aquest conflicte i que estan en vigor fins al 30 de juny. Sánchez ha explicat que el seu executiu ja s'ha posat en contacte amb els sectors econòmics i els grups parlamentaris per poder-ne aprovar la pròrroga. I enmig de la tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i el PP, el decret que permetrà que Catalunya rebi més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament durant aquest any. Els de Puigdemont, que fins ara hi havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Tot i així, Josep Maria Cruzet, de Junts, adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
5: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
0: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i avisa que el que cal és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
6: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons! Com diria aquell, al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: Abans de la votació, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups i ha carregat contra el PP, que fins ara ha tombat l'acord al costat de Junts i de Vox.
7: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
0: Al final del ple, la bancada socialista s'ha acomiadat amb aplaudiments. En una setmana marcada pels casos judicials a l'entorn de Pedro Sánchez, el govern espanyol ha aconseguit convalidar dos decrets llei i també desbloquejar la llei del cinema.
2: 3cat info.
0: Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la ciutat de Moscou des de l'inici de la guerra. Gairebé 200 drons, dels quals com a mínim 7 han impactat contra la refineria més important de la capital russa i han pertorbat el trànsit aeri. És el segon bombardeig contra aquesta planta en els últims 3 dies, en un moment que Rússia travessa una crisi de combustible. Zelensky adverteix que si Kiev crema, i respondran amb la mateixa moneda. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solías.
8: Per tercera nit consecutiva, els drons ucraïnesos s'han dirigit cap a la capital russa. La majoria els han abatut, però les restes dels aparells han impactat contra edificis residencials i han provocat més d'una quinzena de ferits. Els veïns han gravat com feien saltar pels aires el sostre de la refineria de Kapotnia. Aquesta instal·lació subministra una tercera part del combustible que necessita Moscou i és una de les 10 més importants de Rússia. L'assessor presidencial rus, Yuri Ushakov, diu que aquest atac allunya el diàleg amb Kiev.
9: Això no ajuda a acostar posicions entre el líder del règim de Kiev i el nostre president.
8: Zelensky, en canvi, ho ha qualificat com una resposta a l'atac rus contra un monestir de la capital.

0: capital ucraïnesa.
1: I això Putin no hoge de
2: si Putin no vol acabar amb aquesta guerra i vol continuar, no ens quedarem de braços plegats i respondrem. I definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
0: De fet, no és casual que Zelensky s'acarnissi amb el sector petrolier rus, perquè per culpa dels atacs ucraïnesos, una vintena de regions russes tenen problemes d'escassetat de gasolina. El Kremlin no reconeix que hi hagi cap crisi, però fons de la indústria asseguren que Rússia començarà a importar vaixells carregats de carburant des d'Àsia per fer-hi front. I tampoc no és cap coincidència que aquesta onada d'atacs tingui lloc quan tot apunta que amb l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, a Putin se li acabaran els ingressos addicionals per la pujada dels preus mundials del petroli.
3: I un tribunal iranià ha condemnat una cantant a rebre 74 fuetades i a no poder actuar durant 2 anys per haver aparegut en un concert per internet sense portar el vel islàmic, obligatori per llei. Es tracta de l'artista Parastu Ahmadi, que des del 2024 va penjar, que l'any 2024 volem dir, va penjar aquesta actuació a YouTube.

0: A través del seu perfil d'Instagram, la cantant explica que la sentència també condemna 8 persones més del seu equip a rebre les 74 fuetades a 2 anys sense participar en activitats artístiques i a 2 anys més sense poder sortir del país. Tot i que en els últims anys hi ha hagut una certa relaxació en l'aplicació i el control als carrers d'aquesta normativa sobre el vel islàmic, la condemna demostra que la República Islàmica de l'Iran continua aplicant mà dura contra les dones. El punt àlgid de les protestes contra la prohibició d'anar sense hijab va ser fa 4 anys, després de la mort d'una jove a mans de la policia de la Moral per no tapar-se els cabells. 3CAT Info. 3CAT Info. Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulat els últims anys a l'Estat i el xifra en 750.000 habitatges, 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema, diu, anirà a més i pot afectar també el creixement econòmic. Aquest informe coincideix avui amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El departament d'Isabel Rodríguez insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic i a l'encariment de retruc de productes com la roba i el calçat i també els serveis. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. L'economia espanyola, diu, augmentarà l'activitat un 2,3% aquest any i un 1,7% al que ve. I aquest matí s'han viscut moments de molta tensió i puntualment també de violència durant el desnonament dels 3 primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat a ser enderrocat. Barcelona, David Àngela.
1: Per uns, ocupes delinqüencials, per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la Mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
2: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de la calle Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen, de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de San Adrián que es increíble.
3: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros con niños pequeños para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
1: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
4: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners en dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant. Perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència. Estaran creant un problema social de veritat a la mina.
1: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
0: I a la Catalunya Central s'ha convocat pel 23 de setembre una vaga educativa per donar suport als alumnes afectats pel desnonament d'un bloc de Manresa ocupat per la plataforma d'afectats per la hipoteca des de fa 5 anys. Al darrere hi ha els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical i també el col·lectiu Docents per un Habitatge Digne. Manresa, Natia Dell.
5: Serà una vaga parcial de 7 a 12 del migdia per a totes les etapes educatives el dia que està previst pel jutge el desnonament del bloc 8, tot un símbol a la ciutat. Un desnonament que afecta 9 alumnes de 7 escoles públiques diferents a Manresa i una de Santpedor. Pablo Ruiz és de la CGT d'Ensenyament.
6: Després d'un curs sencer de mobilitzacions, creiem que aquesta passa que fem és necessària perquè nosaltres entenem que defensar l'educació pública també és defensar l'alumnat i, per tant, anar a aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic.
5: Segons Ruiz, una amenaça de desnonament afecta directament la salut dels infants. Des de la vessant psicològica, qüestions més bàsiques, com ara la higiene personal, la falta de descans o la manca d'espais segurs on fer els deures. El desnonament arriba mesos després de negociacions fallides per intentar que l'immoble passi a mans públiques.
0: Més coses, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra, amb noms i cognoms, que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període. El treball constata que l'aprovació de la Constitució al 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i no parla de compensacions econòmiques ni tampoc de perseguir els botxins.
7: Queda coix, no?, en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà, en un reconeixement doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats del País Basc. Tres quarts d'avui obrim l'àrea de serveis. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però ara, arran la retirada d'un camió accidentat, hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit sud, en direcció Castelló, per retirar aquest camió que aquest migdia ha tingut un accident i ha impactat amb la mitjana. També recordem que l'alternativa en aquest punt és l'autovia A7. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, cada cop menys complicacions, en queden a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de Trinitat, per enllaçar amb la C58 o amb la C33, on també hi ha lentitud aquí al Nus de Trinitat en direcció de sortida de Barcelona, cosa que afecta el final de la ronda litoral a l'accés al Nus de la Trinitat. A la mateixa ronda litoral queda encara lentitud entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també de Poble Nou a la Barceloneta direcció Llobregat. I a la ronda a dalt també trams de lentitud a l'altura de Vallcarca, a la Vall d'Hebron i d'Horta a Canyelles, també sentit en Besòs. Pel que fa a Rodalies, recordem que es mantenen els retards de 20 minuts a la línia R11 per una incidència a la infraestructura entre Llançà i Figueres. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
5: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les properes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica i el cel pràcticament serè, sobretot un cop ja les precipitacions que han tingut aquesta tarda, de caràcter molt feble, però han caigut a punts de la Vall d'Aran i el de Ribagorça i alguns punts també del Pallars Sobirà, tendiran a desaparèixer. Un dia molt càlid, amb unes màximes que han arribat o s'han acostat molt a la xifra dels 37 graus. Han baixat clarament respecte als valors d'ahir, que a Lleida gairebé va tocar la xifra dels 39. Avui la més alta no ha arribat als 37, 36,8 graus en el cas d'Alcarràs. De cara a demà, matinada, aquesta propera matinada, una massa de núvols creuarà tot el país, transitarà des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona i poden deixar alguna feble precipitació a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, molt poqueta cosa. A la resta del país, ampli domini del sol, amb alguna gotellada durant la tarda al sector de l'Alta Ribagorça. Tot això amb molta calor, un divendres de màximes de 33 a 34 graus i només cap a ponent s'enfilarà el termòmetre cap als 37 i 38 graus. I atenció, perquè s'espera un cap de setmana càlid, sobretot diumenge. Iniciarem una tongada important de calor amb màximes ja de 40 graus i uns 40 graus que ens poden acompanyar cada dia com a mínim fins al proper dimecres.
0: L'arribada de l'estiu, ara ens ho deia el Néstor, portarà de bracet una onada de calor, la primera d'aquest any. Les temperatures començaran a enfilar-se dissabte i tocarien sostre dimarts, quan diversos municipis de l'interior de Catalunya podrien fregar els 40 graus. Preocupen especialment les zones de l'interior del país i també la plana de Lleida, on s'esperen temperatures més altes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un preavís per altes temperatures i Protecció Civil, alerta del perill que aquesta onada de calor ens agafi amb la guàrdia baixa. Joan Ramon Cabello n'és el subdirector general.
10: Seran diversos dies que tindrem temperatures més altes del normal i no venim preparats perquè venim del fred, per dir d'alguna manera, i hem d'estar preparats i hem de recordar tots els consells d'autoprotecció que ja apliquem quan ens trobem amb una onada de calor, doncs a l'agost o al juliol.
0: I des de Greenpeace també aixequen la veu per la calor, en aquest cas a les aules. L'ONG ha publicat un informe amb diferents fotos i vídeos captats amb càmeres tèrmiques en 6 centres educatius de l'Estat, un dels quals a Barcelona. Les imatges mostren que algunes aules i el menjador d'aquests centres registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba als 50 graus. Xifres molt superiors als 24 que fixen els experts com a llindar màxim abans que la calor afecti el rendiment escolar. Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic de l'UNICEF.
11: Estamos constatando, ¿no?, cómo unas condiciones que en un entorno laboral no serían aceptables, porque irían, de hecho, contra la legislación, pues estamos sometiendo a los niños y a las niñas y al profesorado a esas condiciones que son inaceptables.
0: Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen temperatures més adequades a l'aula, com ara Aules que Cremen, una plataforma que monitoritza la temperatura de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: 10 minuts i seran les 8. Hem de passar per Lleida perquè avui arrenca el Magnífic Fest. We change destination, they keep the same direction. Do you feel safe, unsure, malnourished? I keep it to yourself. Milers de persones passaran fins dissabte pel recinte de les Firetes, ara convertit en un espai que tindrà la música com a protagonista, però on la gastronomia també guanya pes. Love of Lesbian, Joan Dausà o aquests que sentim, els britànics de Molotovs, pujaran a l'escenari. Lleida, Noelia Caselles.
13: Un magnífic fest que arriba amb previsions de temperatures molt elevades aquí a Lleida, però això no espanta l'organització. Han previst ombres, el recinte ja té força arbres i la programació comença a les 8 del vespre cada dia. Santi Salvador és el director del Magnífic.
14: Baixarà el sol, començarà la bona música, començarà un ambientazo que és el que acostumem a tenir aquí i és la millor opció per afrontar-la.
13: Avui es fa una festa de benvinguda i demà serà el torn de Joan Dausà, Lori Meyers, Esberlana i Kitai, i tot plegat envoltat de gastronomia lleidatana.
14: Pues és el Segre, Olides Garrigues, Pere de Lleida. Tenim un espai que és Gust de Lleida, que ho engloba tot, on podem tastar tot això que oferim aquí des de les nostres terres. I també tindrem carn a la brasa i caragols, que és una novetat també d'aquest any.
13: I dissabte, Love of Lesbian, Tu otra bonita, Sobre Cero, Rafarinho, Éxtasis i Alison Darwin. El recinte pot acollir fins a 10.000 persones.
0: I aquest vespre es lliuren els 7ens Premis Alícia en un acte que es farà a l'Auditori de Barcelona i que comença d'aquí a pocs minuts a les 8 del vespre. Són els guardons anuals que atorga l'Acadèmia Catalana de Música, amb l'objectiu de reconèixer els projectes, trajectòries i iniciatives més rellevants del sector musical de Catalunya. En l'apartat d'autoria estan nominats Anna Andreu per la composició del disc Vigília i Antoni Ros Marvà per la composició de l'òpera Benjamina Portbou, entre d'altres. I en la categoria a la internacionalització hi ha com a candidats Rosalia, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, la Federació Catalana d'Entitats Corals i Jorge Rossi. Els programes Tots els matins del món, la cinta de Mòbius i 7 de Sons, tots tres de Catalunya Música, estan nominats en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. En l'acte de lliurament dels premis actuaran Marc Pujol, Anna Andreu, Ferran Palau i Bruna González, el Cor Apropa i el Cor 6 Punts, entre d'altres. La gala es podrà seguir en directe a partir de les 8 a la plataforma 3CAT i també a partir de 3:15:45 en diferit a TV3.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món, diuen, ambiguo. La guanyadora valora molt especialment que sigui un premi a obra publicada.
15: Els premis en general a obra publicada validen una proposta editorial, una proposta de l'autor, i en el meu cas em donen doncs, una empenta molt evident a seguir fent una literatura des de l'univers propi, sense també caure en casuístiques del mercat, és a dir, tu sents reafirmada que la teva voluntat del fet literari com tu el conceps es valora.
0: El jurat també destaca el títol, impactant i enigmàtic, que l'autora explica així.
15: Que morin els fills dels altres és, en realitat, un desig molt humà, molt comú i molt cap endins, que el tenim tots, perquè és un desig de que la desgràcia sempre sigui la dels altres i no la nostra. Crec que és un títol que molta gent l'ha entès com una provocació, que quan es llegeix la novel·la s'entén molt, perquè forma part d'una cosa que per mi és essencial amb el que morin els fills dels altres, que és la relació que tenim amb la por i amb el desig.
0: Es dona el cas que el llibre l'ha publicat Males Herbes, la mateixa editorial que també ha publicat Sau, de Ferran García, que ahir va rebre el Premi Llibreter 2026. El Premi Creixells s'entrega aquest vespre a l'Ateneu Barcelonès en un acte especial perquè es commemora el centenari de la mort de l'escriptor, filòsof i economista Joan Creixells. Hi assisteixen guardonats d'edicions anteriors, com ara Miquel de Palol, Joan Lluís Lluís o Marc Bosch. El Creixells, creat el 1928, és el premi més antic de la literatura catalana i també un dels més prestigiosos.
12: Esports.
0: Fins a les 8 amb el Damià Aguilar. Bona tarda.
16: Bona tarda. És a punt de començar aquest partit que obre la final de la Lliga ACB de bàsquet a València. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB, el millor de 5, un partit que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio.
17: La Núria de la Fuente, la producció, el Salva Pou, al piano, la Jordina Terré, pendent de la xarxa.
16: En els últims moments del Tot Costa de Catalunya Ràdio, abans de connectar amb els nostres companys per seguir aquest partit, el primer, els valencians, amb el factor pista a favor. Per tant, partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Tenim un partit del Mundial al descompte, empat a un entre República Txeca i Sud-àfrica. República Txeca, que s'avançava al minut 6 per mitjà del migcampista Salídek de l'Eslàvia de Praga, i en el minut 83 ha empatat de penal Tebojo Mokoena, jugador del Mamelodi. Ara mateix 4 minuts i mig d'aquest descompte, un descompte marcat a 7 minuts, ja amb el temps extingit tot just ara, en temps de descompte, empat a 1 i un resultat que no beneficia cap dels dos equips, perquè sumarien tot just un punt, mentre que els altres dos equips del grup A, que s'enfronten de matinada, ja en tenen 3. A les 9 hi ha un Suïssa-Bòsnia del grup B. En aquest grup hi va haver empats en el primer partit. A la mitjanit, el Canadà-Qatar d'aquest grup B, i com dèiem, a les 3 de la matinada, l'altre partit del grup A, que enfronta Mèxic i Corea del Sud. Ara tornem de seguida al futbol del Mundial. Recordeu, el Barça a punt de començar el seu partit. València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
18: Centrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000.
16: I a les 9 el Barça de futbol sala, que jugarà a casa el segon partit de la final, el millor de 5. El primer partit hi va haver remuntada blaugrana i victòria als penals davant del Pozo de Múrcia. El partit el fa l'Esport 3. Tornem al Mundial per escoltar Joan García, el porter de Sallent. Ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és el Mundial gràcies a ser del Barça.
19: Segur que ha ajudat. Jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
16: I encara en clau de Mundial ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no ha tingut cap dubte, diu, d'anar a la Casa Blanca.
20: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
16: I el Real Madrid igualment confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. És internacional francès, té 27 anys i fins ara jugava al Liverpool. I el Barça femení, que dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny, la jugadora ha rebutjat l'última oferta del club.
2: 3CAT Info.
16: Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes.
21: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
16: Doncs s'ha acabat aquest partit del Mundial, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit definitiu. En els primers partits respectius havien perdut, havien sumat 0 punts, ara sumen 1 punt respecte a Mèxic i Corea del Sud, que en tenen 3 i un partit menys, que enfrontarà aquestes dues seleccions la pròxima matinada. L'Espanyol femení de futbol renova la davantera Lucía Lores, que la temporada vinent ja estarà en dinàmica del primer equip, i demà el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a segona. Han de remuntar un 1-0.
2: 3CAT Info.
22: Les 8, bona tarda. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, diu que el memoràndum d'entesa amb els Estats Units no li fa el pes, però que per responsabilitat amb altres membres del Consell Suprem de la República Islàmica hi va donar llum verda. El vicepresident nord-americà J.D. Vance no viatjarà a Suïssa avui, finalment, per començar la segona fase de les negociacions amb l'Iran. El govern assegura que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans al 25% de les classes en castellà no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. A Estrasburg ha rebutjat el recurs d'Òmnium i de diverses famílies de Canet de Mar. L'entitat lamenta la decisió i espera la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola. Ja estan estabilitzats o controlats els 5 incendis que s'han declarat avui de manera simultània a les comarques de Lleida. Tot i això, els bombers alerten del risc molt alt que viurà Catalunya en els propers dies, amb temperatures més altes i amb la revetlla de Sant Joan. El Banc d'Espanya alerta que hi ha un dèficit de 750.000 habitatges a l'Estat perquè el nombre de llars creix més ràpid que els pisos i cases que s'edifiquen. L'organisme també eleva la previsió d'inflació, calcula que l'any acabarà amb un increment dels preus del 3,6%. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'invertiran més de 90 milions i es crearan 210 llocs de treball en els propers 5 anys. I el productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudència Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. El Premi Carles Rahola d'assaig és per Terra de Quixots, de Joan Manuel Soldevilla. Són alguns dels guardonats per a la Fundació Prudència Bertrana que cada any atorga els Premis Literaris de Girona. S'entregaran el 15 de setembre.
2: Esports.
16: Acaba de començar la final de la Lliga ACB de bàsquet. El València-Barça és el primer partit d'aquesta final, el millor de 5, a l'antena de Catalunya Ràdio.
23: Entre Juan i Marcos i Kevin Panda.
16: A partir de les 9, el Barça de futbol sala jugarà a casa el segon partit de la final contra el Pozo de...

0: a Múrcia. El partit el fa en directe al canal Esport 3. I el Mundial de Futbol, resultat definitiu del grup A, República Txeca 1, Sud-àfrica 1.
1: I pel que fa al temps, cel serè de cara a les pròximes hores amb ambient ben càlid arreu. Divendres a la matinada tindrem la novetat d'una línia de núvols que travessarà el país de sud a nord i deixarà algunes gotellades, marxarà ràpid i el dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda a l'Alta Ribagorça. La calor persistirà intensa.
2: 3CAT Info.
1: Passant 3 minuts de les 8 del vespre, sóc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info.
1: El president espanyol Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge acorrala la família de Zapatero, que just ahir defensava la seva innocència a l'Audiència Nacional, i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge Calam assenyala de ple l'entorn familiar més pròxim a Zapatero. I en aquest punt, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, ha reiterat el suport incondicional tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: El jutge s'ha decidit per investigar les filles en lloc de citar-les com a testimonis, una condició, diu el magistrat, que generaria un risc. Les obligaria a dir la veritat i no es podrien reservar cap informació. Calama defensa que la imputació preserva els seus drets fonamentals. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb altres implicats.
1: Per primer cop, Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar eleccions generals si no aconsegueix aprovar els pressupostos per a l'any vinent. L'endemà que el PNB li demanés que s'acabi la legislatura si no aprova els comptes, Sánchez ha apuntat que prendrà les decisions que calgui.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Sánchez també ha confirmat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i si s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli. L'escut social són les mesures que es van aprovar per protegir les llars i les empreses dels efectes del conflicte i que estan en vigor fins al 30 de juny. Sánchez ha explicat que el seu executiu ja s'ha posat en contacte amb els sectors econòmics i els grups parlamentaris per poder aprovar-ne la pròrroga. Però a diferència del que va passar al Congrés, el Parlament ha pogut debatre aquesta tarda una moció del Partit Popular que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. Parlament, Jordi Corbalán.
5: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
6: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
7: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no són dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
5: Sense esmentar Junts, Esquerra ha dit que mai flirtejarà amb el PP i Vox, com alguns potser intenten fer. El PSC i els Comuns han enumerat la llarga llista de casos de corrupció que afecten el Partit Popular.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Mojtabà Khamenei, diu en un missatge escrit que va donar el vistiplau al memoràndum d'entesa amb els Estats Units, malgrat discrepar-hi. Ho justifica, diu, per responsabilitat amb la resta de membres del Consell Suprem de Seguretat de la República Islàmica. En la primera declaració que fa sobre l'acord de pau, Khamenei afirma que va autoritzar la signatura després que el president Mahmoud Pezkesian li garantís que els drets de l'Iran i del front de resistència es respectaran. En el missatge difós aquesta tarda, la màxima autoritat del país persa també dona permís per obrir la segona ronda de negociacions, cara a cara cara amb els Estats Units, però que això no implica acceptar el seu punt de vista. La represa de contactes directes a Suïssa no es farà demà, segons ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha dit des de Washington que viatjarà a Suïssa possiblement el cap de setmana.
8: Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest

0: cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
1: Benz ha carregat contra els membres del govern israelià crítics amb l'acord de pau amb l'Iran i els insta a respectar-lo. També recorda que els Estats Units són el principal proveïdor d'armes d'Israel. De fet, la firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos, de fet, parlant de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar la zona. És més, ha publicat aquest matí un mapa actualitzat de tot el territori que controla, que va més enllà del riu Litani. Fonts internes, però, informen que s'està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir les tropes. La diplomàcia entre tots dos països no passa pel seu millor moment des del distanciament dels seus dos líders. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
3: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
2: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit, s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt està lligat a l'altre, els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
2: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord. Una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
1: 8 i 10. 3CAT Info. El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efecte sobre el sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que recorda que l'alt tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió, sinó que simplement ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per Òmnium i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar, on va començar el cas.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
1: Òmnium Cultural ja ha lamentat la decisió i resta pendent de la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. Xavier Antic és el president d'Òmnium.
6: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
1: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol, al mateix temps que promou la diversitat lingüística a l'Estat. I consideren que excloure el castellà per a l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. I els bombers continuen treballant en diversos focs agrícoles a Ponent, tot i que les previsions a hores d'ara són bones. Durant la jornada d'avui s'han treballat en 5 incendis destacats i des del cos asseguren que és una situació complexa per la simultaneïtat dels focus. També alerten que el risc anirà en augment en els propers dies, tenint en compte la proximitat de la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
7: Ara mateix ja estan estabilitzats el d'Alfarràs, el Segrià, on encara hi treballen 13 dotacions, 2 a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, i s'ha pogut controlar gel de Gramunt, a l'Urgell. Això mentre es continua remullant les hectàrees que ahir van cremar la Segarra. La majoria d'estos focs deriven de l'activitat agrícola, concretament de la sega als camps. Sentim Claudi Gallardó, inspector en cap de suport als bombers, en declaracions a 3CAT Info.
8: Els incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més doncs, amb aquesta component, no? de tota la zona de plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra doncs, a partir del migdia tarda.
7: Gallardo remarca que s'està seguint una estratègia d'extinció

0: intervenció contundent per evitar episodis de simultaneïtat.
1: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que...

0: 3CAT Info.
1: Toc d'alerta del Banc d'Espanya sobre la falta d'habitatge i sobre l'escalada de la inflació. L'organisme eleva el dèficit de pisos i cases acumulats els últims anys a l'Estat i la xifra en 750.000 habitatges, 150.000 més dels càlculs de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatge, amb la qual cosa el problema, diu, anirà més i pot afectar el creixement econòmic. Aquest informe coincideix avui amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o a mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El departament d'Isabel Rodríguez insta els ajuntaments i comunitats a clausurar 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic i l'encariment de retruc de productes com la roba i el calçat i els serveis. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. L'economia espanyola diu augmentarà l'activitat un 2,3% aquest any i un 1,7% el que ve. I Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i també a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que és un projecte que porta el futur al present.
2: És important la inversió de 92 milions d'euros, la creació de 210 llocs de treball durant un període de 5 anys de gent molt qualificada. Aquí a Barcelona genera prosperitat.
1: L'empresa va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. En punt, 8:45 del vespre. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Ja han retirat el camió accidentat a l'autopista AP7 a Mont-roig del Camp en direcció Castelló. Queda encara, però, un carril tallat a la circulació per reparar els danys que ha provocat a la via, ja que el camió ha impactat contra la mitjana. Queda circulació intensa en aquesta zona, però ja no hi ha pràcticament retencions ni a l'autopista ni a l'autovia A7. A l'àrea de Barcelona també la circulació ja pràcticament normalitzada. Només queda algun tram de lentitud a la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc i també a Sant Adrià, sentit Besòs, i a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Ronda de Dalt, a l'altura de Canyelles, en sentit en Besòs, i al Nus de la Trinitat i fins a Via Júlia, en direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que els trens de l'R11 de Rodalies mantenen el retard de 20 minuts per una incidència d'infraestructura entre Llançà i Figueres. Actualitzem aquestes dades d'aquí a 30 minuts.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
4: La calor avui ha cedit una miqueta de terreny. Recordem que veníem d'ahir d'una temperatura de 38,7 graus a Lleida i avui la temperatura més alta del país ha rondat la xifra dels 37, però no ha arribat. 36,8 graus. S'ha quedat al voltant de 2 graus per sota. Unes temperatures càlides, de calor intensa, especialment a les comarques de Ponent, però també arreu del país, en un dia que ha estat assolellat, que han caigut alguns ruixats cap al sector del Pirineu més occidental, cap al Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i també cap a punts de la Vall d'Aran. Ràpidament aquestes tempestes, aquests petits ruixats, tendiran a desaparèixer aquest vespre i tot per donar pas a una nit i matinada prou tranquil·la, però no del

0: tot, perquè aquesta propera matinada una massa de núvols, una línia de núvols, viatjarà des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Tot això de matinada, i el seu trànsit des del sud cap al nord podrà deixar alguna feble precipitació, alguns plogims cap a les Terres de l'Ebre o també cap al Camp de Tarragona o cap al prelitoral de Barcelona a tot estirar. Tot això passarà de matinada, perquè divendres el que tindrem és un dia assolellat de cap a cap, amb alguns núvols durant la tarda cap al sector del Pirineu Occidental i amb alguna gotellada que tornarà a caure cap a l'Alta Ribagorça o comarques veïnes. Tot això en un divendres de calor intensa, màximes de 33-34 graus cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, i fins a 38 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot això a les portes d'un cap de setmana tòrrid, amb màximes que aniran pujant, i ja de cara a diumenge podrem tocar la xifra dels 40 graus.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: 12 minuts i arribarem a 8:45 del vespre, moments de molta tensió i puntualment de violència durant el desnonament dels tres primers pisos dels 60 d'un bloc de la Rambla de la Mina a Sant Andrià del Besòs, que fa 9 anys que ocupen diverses famílies del barri. Es tracta d'un bloc públic on s'han de reallotjar els veïns del bloc Venus, que fa més de 20 anys que està sentenciat a ser enderrocat. Barcelona, David Àngela.
3: Per uns, ocupes delinqüencials, per altres, famílies vulnerables amb menors a càrrec. Es tracta d'un bloc que s'ha tancat uns 8 anys i que finalment van ocupar famílies del barri. Es dona la circumstància que un tinent d'alcalde de Sant Adrià va ser condemnat per pagar durant anys amb diner públic la seguretat d'aquest bloc a un clan familiar. Quan va decaure aquesta vigilància, famílies de la mina van ocupar aquests pisos que l'administració vol adjudicar ara als desallotjats del bloc Venus. L'Antonio acusa l'Ajuntament de corrupte i la Jennifer adverteix que els veïns de Venus no voldran residir en aquests pisos.
4: Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Estos pisos están para los de las calles Venus y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
5: No quieren meterse otras personas aquí, porque saben que son problemas. Nos están echando a nosotros, con niños pequeños, para meter a otras familias. Esas familias no quieren problemas tampoco.
3: Avui hi ha hagut llançament d'ous i pedres contra la policia i contra la seu del Consorci de la Mina. Marta López, portaveu del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, afirma que l'administració està intoxicant la convivència veïnal.
6: Perquè diuen que no tenen recursos, però es gastaran més diners amb dispositius policials militaritzant la mina 6 mesos que per trobar una família, per trobar recursos per a les famílies que estan desnonant, perquè aquest és un problema social i estan creant un problema de convivència, estaran creant un problema social de veritat a la mina.
3: Segons fonts consultades per aquesta emissora, les persones amb vulnerabilitat seran ateses per la taula d'emergències de Sant Adrià, però els afectats recorden que el protocol només fixa aquesta ajuda per 3 nits.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la Fer cantar els arbres. Els guardons els atorga la Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que ja ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
7: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots de Limunt Oriol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i a la aleshores es donaran a conèixer 2 premis més. El guanyador del Premi Cerveri a la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: En marxa la 33a edició del Festival Sonar al recinte firal de Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, un únic espai per a les sessions que fins ara es dividien entre sonar de dia i sonar de nit. Aquesta tarda actuen noms com Cabaret Voltaire, Metrica, Boys Noise o Daniel Avery. L'Hospitalet de Llobregat, Òscar Callau.
8: Espectacular debut de la lleidatana d'Almana Mercè al concert que ha ofert a l'arrencada del Sonar a l'escenari Sonar Hall. És difícil omplir escenaris tan grans en la primera jornada del Sonar en horari de tarda, però la d'Almana, amb només 21 anys, s'ha sortit prou bé davant 2 centenars de persones, però amb assistents de luxe, com els Tallets. Veus etèries filtrades amb electrònica, cançons intimistes amb violí digital i imatges d'infantesa a l'escola de música, a la piscina

0: familiar o fins i tot en una cargolada. I peces de pop, de ritmes contundents i ballables amb projeccions sintètiques.
1: Soc una noia d'Almenar que fa, soc compositora i productora i faig música, faig pop alternatiu electrònic. Tenim el show Simulator, que l'estrenem avui com oficial, i és un show com... és increïble, és interactiu amb el públic, és música, també hem creat un videojoc i el fiquem en directe.
0: En les passejades entre escenaris fem una aturada a la instal·lació de 30 per 30 metres que dona la benvinguda al públic. És una gran escultura reactiva i immersiva, Organismo, l'única mostra del sonar més bé al recinte. LED Pulse creen imatges en 3D amb milers de punts de llum LED i 140 motors independents. El públic aquí es veu embolicat per formes, colors i figures en moviment. A partir d'ara tindrem la DJ Trans Fuck Normal, que promet revolucionar la pista de ball amb una sessió transgressora, i després serà el torn de l'Electroclash de The Hacker.
2: Doncs el Sonar Més D reivindica el factor humà en plena febre de la intel·ligència artificial. El Congrés d'Arc, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar avui i demà amb conferències, instal·lacions, tallers i actuacions sorprenents. Montse Mas.
3: Un bon exemple ha estat el concert d'aquest matí, on el pianista de jazz Ignasi Terraza ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial.
4: No estàs sentint com que estàs tocant amb un altre músic, sinó que és com una extensió de l'instrument. La veu cantant normalment la porto jo musicalment, ella segueix, i en algun moment, amb alguns programes concrets, li donem la iniciativa amb ella.
3: El 14è Sonar Més D convida a deixar el consum passiu de la tecnologia per una participació molt més activa. Per això, moltes de les instal·lacions de l'exposició central, diu la cocomissària Cristina Checa, busquen redefinir la nostra relació amb internet.
5: Com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etc. No? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans.
3: I fins i tot n'hi ha que per aconseguir-ho aposten per fer la guitza a la tecnologia, com una obra de la New Art Foundation de Reus, de la qual Jaime de los Ríos és director tècnic.
6: Por ejemplo, una tecnología tan habitual como la que utilizamos, que es el micrófono, permite hackearlo para darle diferentes velocidades y que parezca que nuestro dispositivo va mal. A nivel casi como capitalista, digamos que es algo que nos pone muy nerviosos, estos artistas en cambio lo utilizan para hacer su propio bien y decir que, oye, que como va mal, pues no estoy en la reunión. Entonces yo creo que eso nos hace un favor.
3: Sobre això i molt més reflexionaran fins demà a la Llotja de Mar un centenar d'artistes i tecnòlegs de referència al món, com el creador japonès d'Aito Manabe o la investigadora catalana Joana Moll. Com a novetat, enguany es poden comprar entrades de dia exclusives per a les conferències i exposicions sense necessitat d'adquirir l'abonament general del Sonar.
2: Esports. 5 minuts fins a 8:45. Damià Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça està jugant a València i està perdent 27-13.
8: També en el pal baix, les dues jugades més bones del partit de moment venen arran d'això, no? Arran d'aquesta situació, un tir de Parra.
9: Aquí tenim el Barça atacant Juan Núñez, Parra sobre la banda, Brizuela sobre l'altre cantó, la bomba de Barro de Brizuela que no entra, rebot d'atac Barça. Un altre rebot d'atac, un altre tir de 3 de Brizuela i ara sí, triple del Barça, triple de Brizuela, dos atacs seguits, saldant-se amb triple al València. Carai, ha durat 4 segons aquest atac del València. Triple, triple, triple de Branco, va dir l'ex al Manresa i l'ex al Barça.
8: El Barça, si no frena això...
7: Doncs ara mateix 32-19 que està perdent el Barça a la pista del València. Falten 8 minuts perquè aquest partit arribi al descans. El Barça sempre remolca en aquest primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Aquest partit, com heu pogut sentir, a l'antena de Catalunya Ràdio. A les 9, el Barça de futbol sala jugarà a casa el segon partit de la final, el millor de 5. El primer partit hi va haver remuntada blaugrana i victòria als penals davant del Pozo de Múrcia, un partit que fa i farà en directe al canal Esport 3.
2: 3Cat Info.
7: El Mundial de Futbol, avui comencen els segons partits de la primera fase. Atlanta, en el grup A, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, s'avançaven els txecs, Salidek al minut 6 de la primera part i de penal Mokoena al minut 83. A partir de les 9... a Los Angeles, Suïssa-Bòsnia, del grup B. Mentrestant, el porter de Sallent, Joan Garcia, concentrat amb la selecció espanyola de futbol,

0: ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és el Mundial gràcies al Barça. També ha volgut comentar el fitxatge del seu company de selecció, Cucurella, pel Reial Madrid.
1: L'hem felicitat, jo crec que és un, bueno, un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
0: Ha fet roda de premsa Marc Cucurella, nou jugador del Reial Madrid, parla del nou tècnic Mourinho.
2: Me llamó y nada, contento, al final un entrenador como Mourinho te llame, te dice que tiene ganas de trabajar contigo, es muy importante, también me dio mucha confianza y bueno, con ganas sobre todo también de estar con él, de empezar a trabajar con él, con todo lo que significa.
0: El Reial Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades, és un internacional francès, té 27 anys, defensa. Fins ara era el Liverpool d'Andoni Iraola, que acaba d'anunciar el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 40 milions d'euros.
3: De Brizuela, falta de De La Rea sobre Brizuela, que protesta fent picar la bola sobre el parquet.
0: El Barça perd de 14, 38-24. Falten 6 minuts per arribar al descans d'aquest primer partit de la Lliga CB de bàsquet en directe a Catalunya Ràdio.
4: Quasi, és a dir, el joc va sent tan dinàmic, diguem, i especialment doncs, a la carta de València, no?
5: És que Brizuela va calent amb De La Rea perquè en la jugada aquella...
6: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. En MotoGP, Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. El campió, el seu germà Marc Márquez, avança que el tema físic pot ser determinant novament aquest cap de setmana. Declaracions a DAZN.
7: Ahora entramos en dos circuitos otra vez de derechas, aquí se verá un poquito más la realidad, pero bueno, intentaremos seguir dando pasos, pero sobre todo sin exagerar, porque como dije ya en Mugello y en Balaton, lo que menos necesito ahora o lo que peor podría venir es otra lesión, aunque pequeña sea.
0: Tornem al futbol sala. L'Indústria Santa Coloma fitxa l'ala argentí Dylan Vargas fins al 2028. Té 29 anys, arriba procedent del Riga, on ha guanyat la Lliga de Letònia i ha competit a la Champions.
8: Soy un jugador muy competitivo, un jugador que le gusta hacer jugar al equipo, un jugador solidario, que me gusta jugar para los demás también y la verdad que el club y el equipo siempre... En mi opinión está por encima de cualquier jugador, así que disfruto mucho hacer jugar a mis compañeros y potenciar a mis compañeros.

0: Senyal els horaris de 8:45 del vespre. Sintonitzeu 3Cat Info. Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquesta hora, començant per un de fa poca estona, Zapatero. Ho hem conegut ara fa pocs minuts. Va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver de treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. Tot això el mateix dia que Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a Zapatero, després que el jutge Calamà l'hagi imputat a les seves filles i la seva secretària per aquest rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per cert, per primera vegada, Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. I pendents també de l'acord que han signat tant els Estats Units com l'Iran, han cantat victòria tots dos, però a més també hem sabut aquesta tarda, de fet, hem sabut que el líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Khamenei, diu que el memoràndum d'entesa amb els Estats Units no li fa el pes, però que per responsabilitat amb altres membres del Consell Suprem de la República Islàmica hi va donar llum. El vicepresident nord-americà J.D. Vance no viatjarà a Suïssa avui, finalment, per començar la segona fase de les negociacions amb l'Iran. Informacions que ampliarem tot seguit. També us parlarem com més després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. I a Segur de Calafell, per on passarem, un grup de veïns està traient les seves cadires al carrer per reivindicar que es tornin a posar els bancs que l'Ajuntament ha retirat. I recel, d'altra banda, uns altres veïns, els de Selva del Camp, al Baix Camp, pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a 20 minuts, una mica més, Damià, pendents d'alguns partits.
2: Pendents del Barça de bàsquet, que està perdent a València, 40-30, falta de 4 minuts, 19 segons, perquè aquest partit arribi al descans. Primer partit de la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio.
3: Sí, saps allò com si sona la flauta.
2: Mentrestant, a les 9, el Barça de futbol sala jugarà a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, un partit que farà en directe al canal Esport 3.
0: I el temps, una petita agrupació de núvols travessarà el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona i deixarà algunes gotes. El divendres es llevarà amb sol i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a Ponent, amb màximes de fins a 38 graus. Ara passen 2:30 de 8:45 del vespre, us ho explicàvem fa només uns minuts, surten a la llum els àudios de la declaració ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici de l'interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap irregularitat.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: L'exlíder socialista, acusat, entre d'altres, de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un extrem que va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
4: Es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sí que va reconèixer, però, que treballava per a Anàlisi Relevante, una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
4: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: Zapatero, per cert, va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar al seu despatx. El jutge s'hi va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No deseo prestar declaración.
0: Són alguns dels fragments de la declaració que va fer ahir l'expresident espanyol a l'Audiència Nacional el dia que se l'havia citat perquè donés explicacions pels casos que se li imputen i que, evidentment, 3Cat Info ha tingut accés, els estem desgranant i d'aquí a una estona n'oferirem més fragments tan bon punt haguem pogut analitzar-los. El que sí que us podem explicar a aquesta hora és que el president espanyol, Pedro Sánchez, torna a tancar files amb Zapatero després que el jutge hagi imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. La decisió del jutge corrala la família de Zapatero, que just ahir defensava, com sentíem, la seva innocència, i aquesta imputació genera més mal de caps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, segons diu, a través de la seva agència de publicitat van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. El nou moviment del jutge Calama assenyala de ple l'entorn familiar més pròxim a Zapatero. I en aquest punt, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, ha reiterat el suport incondicional tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia... Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: El jutge s'ha decidit per investigar les filles en lloc de citar-les com a testimonis, una condició, diu el magistrat, que generaria un risc. Les obligaria a dir la veritat i no es podrien reservar cap informació. Calama defensa que la imputació preserva els seus drets fonamentals. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb altres implicats.
0: I per primer cop, Pedro Sánchez no ha tancat la porta a avançar eleccions generals si no aconsegueix aprovar els pressupostos per a l'any vinent. L'endemà que el PNB li demanés que s'acabi la legislatura si no aprova els comptes, Sánchez ha apuntat que prendrà les decisions que calguin.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Sánchez també ha confirmat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli. L'escut social són les mesures que es van aprovar per protegir les llars i les empreses dels efectes del conflicte i que estan en vigor fins al 30 de juny. Sánchez ha explicat que el seu executiu ja s'ha posat en contacte amb els sectors econòmics i els grups parlamentaris per poder aprovar-ne la pròrroga. I enmig d'aquesta tensió política amb socis i aliats d'investidura, el govern espanyol ha salvat, gràcies als vots de Junts i el PP, el decret que permetrà que Catalunya

0: a rebre més de 30.000 milions d'euros del sistema de finançament aquest 2026. Els de Puigdemont, que fins ara hi havien votat en contra, han justificat el canvi de posició perquè s'ha atès la seva petició i es permetrà als ajuntaments destinar el superàvit a polítiques d'habitatge. Però Josep Maria Cruzet de Junts adverteix a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria.
1: Perquè no ho és, i vostès saben que no ho és. Com també saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
0: Des d'Esquerra, Teresa Jordà ha recordat que el seu és un suport crític i avisa que el cas és, entre d'altres, reformar el sistema de finançament.
2: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: Abans de la votació, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups i ha carregat contra el Partit Popular, que fins ara ha tombat l'acord al costat de Junts i Vox.
3: Entendran que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta cámara.
0: Al final del ple, la bancada socialista s'ha acomiadat amb aplaudiments. En una setmana marcada pels casos judicials a l'entorn de Pedro Sánchez, el govern espanyol ha aconseguit convalidar dos decrets llei i desbloquejar la llei del cinema.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Mojtaba Khamenei, diu en un missatge escrit que va donar el vistiplau al memoràndum d'entesa amb els Estats Units, malgrat discrepar-hi. Ho justifica, diu, per responsabilitat amb la resta de membres del Consell Suprem de Seguretat de la República Islàmica. En la primera declaració que fa sobre l'acord de pau, Khamenei afirma que va autoritzar la signatura després que el president Mahmoud Peshkajian li garantís que els drets de l'Iran i del front de resistència es respectaran. En el missatge difós aquesta tarda, la màxima autoritat del país persa també dona permís per obrir la segona ronda de negociació cara a cara amb els Estats Units, però que això no implica acceptar el seu punt de vista. La represa dels contactes directes a Suïssa no es farà demà, segons ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Ha dit des de Washington que viatjarà a Suïssa possiblement el cap de setmana.
5: Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
0: Vance ha carregat contra els membres del govern israelià crítics amb l'acord de pau amb l'Iran i els insta a respectar-lo. També els recorda que els Estats Units són el principal proveïdor d'armes d'Israel. I un tribunal iranià ha condemnat una cantant a rebre 74 fuetades i a no poder actuar durant 2 anys per haver aparegut en un concert a internet sense portar el vel islàmic obligatori per llei. Es tracta de l'artista Prastu Ahmadi, que el 2024 va penjar aquesta actuació a YouTube. A través del seu perfil d'Instagram, la cantant explica que la sentència també condemna 8 persones més del seu equip per rebre les 74 fuetades a 2 anys sense participar en activitats artístiques i a 2 anys sense poder sortir del país. Tot i que en els últims anys hi ha hagut una certa relaxació en l'aplicació i el control als carrers d'aquesta normativa sobre el vel islàmic, la condemna demostra que la República Islàmica de l'Iran continua aplicant mà dura contra les dones. El punt àlgid de les protestes contra la prohibició d'anar sense hijab va ser fa 4 anys, després de la mort d'una jove a mans de la policia de la moral per no tapar-se els cabells.
4: 3CAT Info.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. Segons ha informat el Ministeri Congolès a través de les xarxes socials, la letalitat del brot se situa al voltant del 23%, i en aquests moments hi ha més de 300 persones en aïllament. És una informació que ens amplia la nostra companya, la Txell Garriga. Bona tarda.
6: Bona tarda. El brot actual està causat per la variant Bundibugyo, la qual no disposa de vacuna i tampoc de tractament. Algunes de les organitzacions que estan treballant a la zona, com per exemple Oxfam Intermón, alerten de les greus deficiències en la detecció i el diagnòstic de la malaltia, així com també el col·lapse de la infraestructura per mantenir el brot. Per parlar-ne de tot plegat i ben bé des del terreny, des de Bunia, parlem ara amb en Manel Rebordós, és el coordinador d'Oxfam Intermón a la província d'Ituri, a l'est del Congo. Molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: La regió d'Ituri, precisament, és l'epicentre del focus. Com esteu vivint, Manel, aquesta situació i quin és l'estat actual dels centres de salut?
7: Doncs la veritat és que la cosa és bastant complicada. De fet, a nivell dels centres de salut el que s'està notant és que la gent té molta por d'anar a tractar-se. De fet, just abans d'ahir estàvem fent, per exemple, una visita als centres de salut de la zona de salut de Ruampara, que és la zona que està als voltants de Bunia, i a 5 centres de salut que vam visitar ens van explicar que durant tot el matí no hi havia anat ningú, I no només això, sinó en un d'ells ens van explicar també que tenien de fet una persona que tenia simptomatologia

0: estava potencialment era Ebola, i malgrat que estaven trucant al que són les ambulàncies que s'encarreguen de portar els malalts des dels centres de salut fins als centres de tractament d'Ebola, portaven tot el matí i l'ambulància no arribava perquè les ambulàncies estan desbordades.
1: Dieu que una de les preocupacions de l'entitat és que es pot estar subestimant la magnitud del brot. Per què creieu que les xifres oficials poden, doncs, no estar reflectint la realitat?
0: Un dels elements més importants és realment que la resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari, no s'estan produint als centres de tractament.
1: Aquest no és el primer brot d'Ebola que està afectant el país, tot i que amb una soca diferent del virus. Crida l'atenció, això sí, que a diferència, per exemple, del 2018 ha caigut significativament, com deies, la dada de rastreig del contacte de virus. Ara és de prop del 43%, quan el 2018 era de gairebé el 80%. A què atribuïu aquesta diferència?
0: Si mirem al brot de 2018, jo crec que a nivells de confiança a l'inici eren similars. També hi va haver molta problemàtica lligada a la rumorologia. Jo crec que va molt més lligat al tema de recursos. La resposta actual, tot i que a nivell humà, per exemple, pot estar mobilitzant un volum de recursos similar, les retallades en l'àmbit internacional, el que seria l'ajuda humanitària, sí que han influït en que, per exemple, els equips que fan el seguiment de contactes, molts no tenen mobilitat. També es nota, per exemple, en l'àmbit dels centres de tractament d'Ebola, no? I aquesta setmana, de fet, un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. Però això és en números globals. Però, de fet, una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
1: I, a més del Congo, Manel, us volíem preguntar perquè l'epidèmia ja ha deixat morts també a Uganda, on s'han detectat fins a 19 casos de la malaltia. Quines diferències, però, podríem dir que hi ha en la capacitat de resposta, de reacció entre aquests dos països?
0: Bueno, jo crec que a Uganda els casos que van tenir, els primers eren casos importats, era gent que havia viatjat de la zona de l'epidèmia aquí, des d'aquí a Ituri fins a Uganda, i jo crec que el que han fet bé és que aquests casos importats els han pogut fer un bon seguiment de contacte, han pogut traçar tots els contactes que havien estat en contacte amb aquestes persones malaltes i els han pogut isolar i controlar fins que ha estat clar que no desenvoluparia la malaltia. Això ha permès que això han pogut seguir tota la línia de transmissió del virus i en molt poc temps tenir controlada la malaltia. Això és el que els equips d'aquí a la República Democràtica del Congo no estan aconseguint fer. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control i que queda molt camí per fer.
1: Bé, doncs, Manel Rebordosa, coordinador d'Oxfam Intermón a la província d'Ituri, moltíssimes gràcies per apropar-vos la vostra realitat. Bona tarda.
0: Merci. Adéu.
2: Hem arribat a 9:45 del vespre, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Mareus García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Dues noves incidències. Hi ha un accident a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida. Els vehicles es troben situats al carril d'accés i això alenteix la circulació en aquest punt. A la Ronda Litoral, una petita retenció entre Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs a causa d'un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. I al transport públic, recordem que es mantenen els retards de 20 minuts a la línia R11 de Rodalies perquè tota la tarda que hi ha una incidència a la infraestructura entre Figueres i Llança.
2: El temps. Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per la tranquil·litat, tot i que tindrem novetats aquesta propera nit i matinada amb l'arribada d'uns núvols que viatjaran des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això ho farà de matinada i fins i tot podrà deixar alguna feble precipitació cap a les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona o cap al prelitoral de Barcelona. Poqueta cosa, algunes gotetes, algun feble plogí. Tot això de matinada, perquè tot això marxarà amb rapidesa i divendres el que tindrem és un bon sol que ens acompanyarà nubositat durant tot el dia. Només durant la tarda, al Pirineu Occidental, s'esperen alguns núvols que puguin créixer fruit de la mateixa calor diurna, i això permetrà que puguin caure algunes

0: petites precipitacions cap a l'Alta Ribagorça. Pel que fa a les temperatures, demà seran similars a les d'avui, màximes al voltant dels 33-34 graus a les comarques de Girona i també cap a la Catalunya central, és a dir, gran part de l'interior del país, i s'esperen màximes de fins a 38 graus a Ponent. Aquestes temperatures, lluny d'anar normalitzant-se, perquè recordem que estem uns 4-5 graus per sobre del que és normal, tendiran a incrementar-se la calor de cara als propers dies. Màximes que diumenge ja tocarem la xifra dels 40 graus, i de cara a dilluns i dimarts, màximes per sobre fins i tot dels 42.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 9 del vespre. Segur de Calafell, un grup de veïns està traient les seves cadires al carrer per reivindicar que es tornin a posar els bancs que l'Ajuntament ha retirat. Ho han fet per acabar d'arrel amb la conflictivitat que han anat en augment en aquesta zona per part d'un grup de joves. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
3: Un grup de veïns s'ha tornat a citar demà a 11:15 del matí amb cadires de casa i de platja al lloc on hi havia els bancs a l'Avinguda Catalunya, just per sobre de la C31. Volen que tornin a posar els seus bancs. Avui mateix mostraven el seu desacord amb la decisió de l'Ajuntament de treure'ls.
4: Porque no han quitado todos los bancos, hay mucha gente mayor, yo creo que no es una solución, la veo una solución tonta. Y sí que quitan los bancos para quitar lo que no interesa, la droga y tal.
3: L'alcalde Ramon Ferrer explica què hi ha darrere de la decisió.
5: S'han tret aquests bancs perquè hi ha hagut una petició dels veïns i de part dels locals que hi ha en aquesta avinguda, de que teníem allà doncs, uns nanos ja fa molt de temps creant doncs, problemes d'inseguretat i bàsicament doncs, era un problema que hi havia molts dies doncs, que acabaven en baralles amb una sensació de que els propis veïns pràcticament no podien accedir a casa seva per problemes doncs, d'això, no? D'inseguretat.
3: L'alcalde diu que és una solució temporal i que quan s'acabin de prendre decisions importants en aquella zona els tornaran a posar.
2: I recels entre els veïns de la Selva del Camp al Baix Camp pel projecte d'una planta de reciclatge de plàstics. L'empresa ja té tots els permisos de les administracions i els veïns, pagesos i grups ecologistes creuen que la planta generarà riscos químics i males olors. Tarragona, Manel Sastre.
6: El grup Valogreen ha comprat 3 parcel·les d'un polígon de la Selva per produir matèries primeres circulars. El més destacat és l'Agnoil, un oli pirolític patentat per la mateixa empresa que es fa a partir d'envasos i pneumàtics mitjançant un procés químic. És una alternativa al petroli per la indústria, però, malgrat aquestes virtuts de reciclatge, els veïns i els pagesos adverteixen del gran impacte ambiental que generarà la planta.
7: Perill d'explosió, les altres afectacions serien a la fauna, sorolls...
8: La pagesia som doblement afectats i aquests cultius, doncs, si hi ha fums i hi ha camions que traginen brossa, se veuran afectats.
6: L'Ajuntament veu amb recel la proposta, però, segons l'alcalde Enric Roberto, amb tots els permisos en regla difícil, difícilment s'hi poden oposar.
9: Si aquesta empresa doncs, ens porta tots els que són els permisos d'activitats o les llicències tant ambiental doncs, com el departament de l'OGAU com els d'altres diferents departaments, doncs els permisos són correctes, nosaltres com a ajuntament no podem negar-los la llicència d'activitat.
6: L'empresa preveu invertir 64 milions d'euros i crear 35 llocs de treball. Gestionarà 80.000 tones anuals de residus.
2: Un estudi del Centre Tecnològic Eurecat certifica que l'aigua regenerada de la depuradora de Reus al Baix Camp és massa salina per als camps d'avellaners i caldrà tractar-la. Unió de Pagesos, però, prioritza que l'aigua arribi als regants per poder garantir la continuïtat de la resta de conreus en el context del canvi climàtic, Manel.
6: El document confirma el que ja estaven els pagesos, però segons el responsable de l'aigua del Sindicat Agrari, Martí Macias, la prioritat és fer arribar aquesta aigua tractada de la depuradora per intentar salvar la resta de conreus en cas de sequera, com la Malla i l'Olivera, que representen ja més del 50% del total.
10: No prioritzem ara per ara a la qualitat de l'aigua, que també ho fem, eh? Però vull dir, la prioritat principal és que arribi l'aigua. I si, com està previst, que diu l'ACA, que l'obra estarà feta el 28, que sigui el 28 i que tinguem l'aigua aquí. Quan tinguem l'aigua aquí, ja treballem el que hàgim de treballar perquè opcions hi ha per poder aconseguir una aigua adequada per a l'avellaner.
6: Amb la mort i l'arrencada de centenars d'hectàrees d'avellaners a la zona, la proporció de conreus ha canviat. I segons Macias, ara l'important és garantir aquesta arribada d'aigua i després decidir si es barreja amb la del pantà de Riu de Canyes o s'acorda fer un tractament d'osmosi. Això, però, encarirà molt el preu de l'aigua, entre els 9.000 i els 700.000 euros anuals en funció de la proporció d'aigua que s'hagi de tractar.
2: Miquel Àngel Castanyo ja és el nou alcalde de Pont de Molins, municipi d'uns 600 habitants de l'Alt Empordà. 3 regidors de Junts i un d'Esquerra, cessat recentment de les funcions de govern, han presentat una moció de censura a la fins ara alcaldessa Marie-Louise Gournay. Pont de Molins, Laia Claret.
11: Gurné va cessar de les funcions de govern Carreras a principis de juny sota l'acusació d'abús de poder perquè fa

0: Un any el regidor estava treballant en una sala on s'havia de fer i es va fer una classe de ioga. Segons l'alcaldessa, això va entorpir la privacitat de qui feia classe. Avui els tres regidors de Junts de l'oposició i aquest regidor d'Esquerra cessat han presentat la moció per desbancar Gorné, que se sent traïda.
1: La política no té per què ser un fang de mentides i traïcions. Aquest govern i l'oposició hem demostrat que es pot parlar, això és fer política de veritat, i no el teatre buit i lamentable que ens vol imposar aquest transfuga.
0: Miquel Àngel Castaño, com a nou alcalde, demana cohesió entre els veïns.
2: En un poble petit no hi ha espais per a divisions. Som veïns abans que adversaris polítics. Ens trobem al carrer, a les festes, a les entitats, als comerços. Compartim el mateix poble.
0: Una situació evidentment condicionada per les eleccions municipals d'aquí menys d'un any. I és que l'executiva gironina de Junts no dona suport a aquesta moció i assegura que treballen amb una llista renovada pels comicis.

0: Aquest vespre es lliuren els 7ens Premis Alícia en un acte que es fa a l'Auditori de Barcelona. Són els guardons anuals que atorga l'Acadèmia Catalana de Música amb l'objectiu de reconèixer els projectes, trajectòries i iniciatives més rellevants del sector musical de Catalunya. 3CAT Info.
1: Emma Vilarsau i Usman Omar, Glòria Serra i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: 3CAT Info.
6: Hey, què va hacer hoy?
0: El Reggaeton Beach Festival cancela tots els seus festivals d'aquest any que arrencaven la setmana que ve a Barcelona i Tenerife, i el juliol n'hi havia 5 ciutats més de l'estat. La direcció del festival diu en un comunicat que l'estructura operativa i financera de la companyia no permet afrontar amb garanties l'organització dels concerts. Creat el 2017, l'any passat va plegar fins a 500.000 de persones. En aquesta edició hi havien d'actuar Omar Kurz i Mike Towers. De moment no concreten com serà el procés de devolució de les entrades. D'aquí a 5 minuts arribarem a les 9 del vespre.
5: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça de bàsquet perd a València 52-47, només de 5. Diem només de 5 perquè els de Xavi Pasqual han arribat a perdre de 14. Al segon quart, 34 punts dels blaugranes, amb 10 punts de Panther i Parra, 9 de Brizuela pels locals, 11 punts de Montero i 11 de Badio. És el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5, a la pista del València, al Roig Arena, un partit que podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. A les 9, el Barça de Futbol Sala jugarà a casa el segon partit de la final, el millor de 5, un partit que farà l'Esport 3. Nosaltres tenim al Palau el Francesc Ripoll. Francesc, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. És a punt de començar aquest partit. Falten res, 5 minuts perquè comenci el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala al Palau. Recordem que el Barça va guanyar el primer i avui el Barça que busca situar el 2-0 a la sèrie i marxar ja amb una possibilitat de guanyar la Lliga la setmana que ve a la pista del Pozo de Múrcia, perquè això passi. Avui el Barça també ha guanyat. Dimarts ho va fer a l'Èpica, els penals, i avui l'equip de Javi Rodríguez no podrà comptar amb Pito, que recordem va ser expulsat en vermella directa al minut 3 de la primera part del partit d'ara ja fa dos dies. Per cert, que quan s'acabi el partit es farà un homenatge a Eric, jugador del Barça, que deixarà el club quan acabi aquesta temporada.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: El Mundial de Futbol avui comença en els segons partits de la primera fase. Ja tenim el primer resol a Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1. Al minut 6 s'avançava Salidek, migcampista de l'Eslàvia de Praga, i empatava

0: per Sud-àfrica de penal el jugador del Mamelodi Mokoena al minut 83. Ara a les 9 començarà a Los Angeles el Suïssa-Bòsnia del grup B. Mentrestant, el porter de Sallent, Joan Garcia, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és el Mundial gràcies al Barça.
1: Segur que ha ajudat. Jo sempre he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no ha tingut cap dubte, ha dit, d'anar a la Casa Blanca.
2: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubes ya tenían más o menos todo hablado, que si quería ir para allí, y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera.
0: El Real Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. Internacional francès, defensa de 27 anys, deixa el Liverpool, i al Liverpool hi arribarà el català Víctor Muñoz des de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
0: El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Àlex Márquez podrà prendre part demà al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Hi va haver fractura de clavícula i fractura d'una vèrtebra.
4: No se puede evitar, o sea, estas motos van todas al límite. Los pilotos estamos expuestos a ese riesgo y ya está, pues suerte estamos aquí dentro de la mala suerte que tuvimos ese percance y poco más. Sinceramente miraba las carreras porque estaba Marc y Moto3 estaba Máximo, pero si no tampoco no lo hubiera ni mirado. La primera semana estaba acá, muy bien, lo estaba viendo las carreras pero sin ganas. Luego en Hungría un poquito más animado. Pero desde casa la verdad es que se hace duro. La fractura de la clavícula no es que era una fractura de por 4 sitios, no era bastante complicada.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení confirma oficialment la sortida de la majoria de jugadores. Al Sabadell s'hi van Martina Terré, Nona Pérez i Paula Camus. A l'Atlètic Barceloneta, les germanes Ariadna i Helena Ruiz i Alba Muñoz. Hem pogut saber en aquesta emissora que Caral Tantón se'n va al Mataró, la Gisela Ferrer es retira, la capitana Maria Palacio també deixa el club, el Sant Andreu també prescindeix d'Alice Williams, que se'n va al Terrassa, i de Pepa Petli, que fitxa pel Catalunya.
3: 3CAT Info.
5: Bona nit, són les 9. José Luis Rodríguez Zapatero va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutja haver comès cap irregularitat. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a Zapatero després que el jutge Calama hagi imputat avui les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern assegura que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans al 25% de classes en castellà no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. Estrasburg ha rebutjat el recurs d'Òmnium i de diverses famílies de Canet de Mar. L'entitat lamenta la decisió i espera la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola. El líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, diu que el memoràndum d'entesa amb els Estats Units no li fa el pes, però que per responsabilitat amb altres membres del Consell Suprem de la República Islàmica hi ha donat llum verda. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, no viatjarà finalment a Suïssa avui per començar la segona fase de les negociacions amb l'Iran.

0: I de resultes d'aquest acord, el petroli s'ha abratit una mica i acumula una baixada del 6% des que diumenge a la nit es va anunciar la fi del conflicte. Està en $78 el barril de Brent. El preu dels carburants, mentrestant, només s'ha reduït pocs cèntims per litre. I ja estan estabilitzats o controlats els 5 incendis que s'han declarat avui de manera simultània a les comarques de Lleida. Tot i això, els bombers alerten del risc molt alt que viurà Catalunya els propers dies amb temperatures més altes i amb la revetlla de Sant Joan. 3 de cada 10 dones asseguren que s'han vist obligades a fer pràctiques sexuals que no volien fer. Ho revela la segona enquesta del CIS sobre salut sexual, que també indica que un de cada 4 homes ha pagat per sexe alguna vegada a la seva vida. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i el desenvolupament i també a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran més de 90 milions i es crearan 210 llocs de treball els pròxims 5 anys.
1: Esports.
2: Comença el tercer quart del València-Barça, primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet, el millor de 5 en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça perdent 52-47. Falten 9 minuts 20 segons perquè s'arribi al final del tercer quart. I acaba de començar el Barça de futbol sala a casa, segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, un partit que podeu veure en directe per l'Esport 3. També acaba de començar el partit del Mundial de Futbol Suïssa-Bòsnia del grup B.
0: I pel que fa al temps, una petita agrupació de núvols travessarà el país des de les Terres de l'Ebre i fins a les comarques de Girona i deixarà algunes gotes. El divendres es llevarà amb sol i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a Ponent, amb màximes que poden arribar als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info.
0: Surten a la llum els àudios de la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici de l'interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap irregularitat. Deia això.
3: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: L'exlíder socialista ha acusat, entre altres, de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
3: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un extrem que va desmentir perquè assegura que no sap ni què són.
3: És una de les coses que, quan leí el auto de imputación, más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Ni és que ni sé lo que és.
0: Sí que va reconèixer, però, que treballava per Análisis Relevante, que és una de les companyies al centre d'aquest suposat entramat i que pilota un amic seu, Julio Martínez.
3: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: Zapatero, per cert, va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. El jutge s'hi referia així.
4: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
3: No deseo prestar declaración.
0: Tot això avui que el jutge ha imputat les filles de Zapatero i també la seva secretària. El jutge alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i per canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental pel funcionament d'aquesta trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero, rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'ex

0: president. I a tot això, Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i avui ha admès per primera vegada que si li tomben els pressupostos per l'any que ve no descarta avançar eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama, com dèiem, ha imputat les seves filles i la secretària de l'expresident socialista, una decisió que acorrala la família de Zapatero i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
2: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia. Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
2: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: I a diferència del que va passar ahir al Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre aquesta tarda una moció del PP que demanava a Pedro Sánchez la convocatòria immediata d'eleccions. La moció només ha rebut el suport de Vox. Junts s'ha distanciat dels populars amb una abstenció. Parlament, Jordi Corbalán.
3: El portaveu del PP, Juan Fernández, ha emplaçat els de Puigdemont a votar el text, però el diputat juntaire Agustí Colomines ha evitat fer el joc als populars amb l'argument que les eleccions s'han de demanar a Madrid i no al Parlament.
4: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
5: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no són dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén?
3: Sense esmentar Junts, Esquerra ha dit que mai flirtejarà amb el PP i Vox, com alguns potser intenten fer. El PSC i els Comuns han enumerat la llarga llista de casos de corrupció que afecten el Partit Popular.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de les 9 de la nit, obrim crònica internacional. El líder suprem de l'Iran, l'ayatolà Mojtaba Khamenei, diu en un missatge escrit que va donar el vistiplau al memoràndum d'entesa amb els Estats Units, malgrat discrepar-hi. Ho justifica, diu, per responsabilitat amb la resta de membres del Consell Suprem de Seguretat de la República Islàmica. En la primera declaració que fa sobre l'acord de pau, Khamenei afirma que va autoritzar la signatura després que el president del país li garantís que els drets de l'Iran i del front de resistència es respectaran. En el missatge difós aquesta tarda, la màxima autoritat del país persa també dona permís per obrir la segona ronda de negociacions cara a cara amb els Estats Units, però que això, diu, no ha d'implicar acceptar el seu punt de vista. La represa dels contactes directes a Suïssa no es farà demà, segons ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Ha dit des de Washington que viatjarà a Suïssa possiblement al cap de setmana.
7: Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
0: Vance ha carregat contra els membres del govern israelià crítics amb l'acord de pau amb l'Iran i els insta a respectar-lo. També els recorda que els Estats Units són els principals proveïdors d'armes d'Israel. Precisament, la firma del pacte no ha evitat que continuïn els bombardejos israelians al sud del Líban. Mitjans libanesos parlen de 3 morts. L'exèrcit israelià insisteix que no pensa abandonar aquesta zona i, de fet, ha publicat avui un mapa actualitzat de tot el territori que controla i que va més enllà del riu Litani. Fonts internes informen que està negociant amb els Estats Units per aconseguir el seu vistiplau per mantenir-hi les tropes. Ens ho explica des de Jerusalem Jordi Brascó.
8: Trump és conscient que, si vol assegurar que l'acord per acabar la guerra amb l'Iran fructifiqui, ha de mantenir Netanyahu sota control. Els atacs constants d'Israel sobre el Líban semblen haver acabat amb la paciència del president nord-americà.
9: Ja fa massa que Israel lluita amb Hezbollah. Ha mort massa gent. I no cal destrossar tot un edifici d'habitatges cada vegada que busques un objectiu. Vaig suggerir a Israel que sigui Síria qui s'encarregui de Hezbollah, perquè crec sincerament que ho farien millor.
8: L'inici de la guerra a l'Orient Mitjà va marcar el punt de més sintonia entre Trump i Netanyahu. Van decidir atacar junts l'Iran i assumir-ne les conseqüències. Però a mesura que la guerra avançava, o més ben dit s'encallava, va quedar clar que Trump tenia pressa per sortir-ne, mentre Netanyahu sabia que si l'acabava abans d'hora en sortiria malparat. Ara que encara en processos electorals, tots dos valoren fins a quin punt estar lligat a l'altre els beneficia o no. Per si de cas, Netanyahu posa certa distància.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa anys. Ell és el president dels Estats Units i jo el primer ministre d'Israel. De vegades estem alineats i de vegades no ho estem.
8: Diverses informacions apunten que Trump fins i tot s'hauria negat a facilitar a Netanyahu una còpia amb el contingut de l'acord, una mostra pràcticament definitiva de la desconfiança que s'ha instal·lat entre tots dos.
0: A tot això, la cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, que és el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire encara a les benzineres. La gasolina a 95 costa ara de mitjana 1 euro amb 44 cèntims per litre a Catalunya. Per tant, ja és més barata que abans que comencés la guerra, però no passa el mateix amb el gasoil, que val 1 euro amb 51 cèntims i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles...

0: tindrà efecte sobre el sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que recorda que l'alt tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió.
1: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha lamentat la decisió i diu que queden pendents de la futura sentència del Constitucional.
2: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. A més, consideren que excloure el castellà per l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha valorat positivament la decisió del Tribunal i considera que la sentència qüestiona el model d'immersió lingüística en català. Ara passa un minut d'un quart de 10 de la nit.
3: El temps.
0: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
4: La calor avui ha cedit una miqueta de terreny. Recordem que veníem d'ahir d'una temperatura de 38,7 graus a Lleida, i avui la temperatura més alta del país ha rondat la xifra dels 37, però no ha arribat. 36,8 graus, ha quedat al voltant de 2 graus per sota. Unes temperatures càlides, de calor intensa, especialment a les comarques de Ponent, però també arreu del país, en un dia que ha estat assolellat, que han caigut alguns ruixats cap al sector del Pirineu més occidental, cap al Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i també cap a punts de la Vall d'Aran. Ràpidament aquestes tempestes, aquests petits ruixats, tendiran a desaparèixer aquest vespre, i tot per donar pas a una nit i matinada prou tranquil·la, però no del tot, perquè aquesta propera matinada una massa de núvols, una línia de núvols, viatjarà des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Tot això de matinada, i el seu trànsit des del sud cap al nord podrà deixar alguna feble precipitació, alguns plogims cap a les Terres de l'Ebre o també cap al Camp de Tarragona o cap al prelitoral de Barcelona a tot estirar. Tot això passarà de matinada, perquè divendres el que tindrem és un dia assolellat de cap a cap, amb alguns núvols durant la tarda cap al sector del Pirineu Occidental i amb alguna gotellada que tornarà a caure cap a l'Alta Ribagorça o comarques veïnes. Tot això en un divendres de calor intensa, màximes de 33-34 graus cap a les comarques de Girona, Catalunya Central, i fins a 38 graus cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I tot això a les portes d'un cap de setmana tòrrid, amb màximes que aniran pujant, i ja de cara a diumenge podrem tocar la xifra dels 40 graus.
3: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
5: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
5: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: El Catalunya Nit, per tant, d'aquí a 45 minuts mal comptats. Sapiguem a aquesta hora què prepara l'equip del programa.
6: L'aposta.
0: Marc Vell, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Quins titulars destaqueu avui?
8: Doncs mira, José Luis Rodríguez Zapatero és un dels noms del dia. Sentirem aquests àudios que s'han filtrat aquest vespre de la declaració que feia allí a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol insisteix que és innocent i defensa aferrissadament això, la seva innocència, en aquest cas, el cas Plusultra. Tot això el dia que, de fet, el jutge ha imputat les filles també de Zapatero i la seva secretària per haver participat en el blanqueig de comissions. I sentirem també el suport públic que li ha fet a Pedro Sánchez, el president espanyol, que tanca una setmana complicada. Doncs bé, hi posarem l'anàlisi del cap de política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores. També mirada posada als Estats Units. Encara no sabem quan es reprendran les negociacions. Sabem que no serà demà a Suïssa, pel que ha dit el mateix vicepresident dels Estats Units, però també s'hi ha referit el líder suprem iranià, que ha dit que aquest memoràndum d'entesa no li acaba de fer el pes. Per tant, també ho analitzarem tot a partir de les 10. I si és dijous, toca...
0: L'Àlex Gorina, cinema.
8: Ara tant, obrirem la sessió golfa de l'Àlex Guri

0: Avui ens portarà, atenció, fins a l'illa italiana de Stromboli. No sé si hi has estat.
1: M'encantaria.
0: Doncs mira, allà hi viu l'actriu Isabella Rossellini, que avui fa precisament 74 anys, i és on roda una nova pel·lícula, doncs una secció dedicada a ella que no ens podrem perdre, amb l'Àlex Gorina també cap al final del programa, cap a 3:15. Evidentment, també passarem pel Sónar, el Festival de Música Electrònica, que ha començat aquesta tarda a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i anirem amb l'Òscar Callau, i sentirem també el nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres. Ja ha pogut parlar la nostra companya Marta Vives. Sabrem els objectius que s'ha marcat al capdavant del teatre per als pròxims anys.
1: Us escoltem a partir de les 10. Gràcies, Marc. Bona nit.
0: Que vagi bé. Bona nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat. Els bombers continuen treballant en diversos focs agrícoles a Ponent, tot i que les previsions a hores d'ara són bones. Durant la jornada d'avui s'ha treballat en 5 incendis destacats i des del cos asseguren que és una situació complexa per la simultaneïtat de focus. També alerten que el risc anirà en augment en els propers dies, tenint en compte que s'acosta la revetlla de Sant Joan. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
3: Ara mateix ja estan estabilitzats el d'Alfarràs, el Segrià, on encara hi treballen 13 dotacions, a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, i s'ha pogut controlar gel d'Agramunt, a l'Urgell. Això mentre es continua remullant les 100 hectàrees que ahir van cremar la Segarra. La majoria d'estos focs deriven de l'activitat agrícola, concretament de la sega als camps. Sentim Claudi Gallardó, inspector en cap de suport als bombers, en declaracions a 3CAT Info.
4: L'incendi en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
3: Gallardo remarca que s'està seguint una estratègia d'extinció contundent per evitar episodis de simultaneïtat.
4: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
3: Gallardo també ha explicat que cada cop està arribant la calor abans, cosa que fa que s'estigui avançant la temporada d'incendis, especialment episodis complexos en què hi ha diversos focs actius a la vegada. Per això, des del cos demanen extrema la prudència estos dies, sobretot tenint en compte la proximitat de la revetlla de Sant Joan.
1: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals que no volien. És una de les dades més destacades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS amb el Ministeri de Sanitat. Madrid, Danisa Edeja.
5: La primera enquesta sobre salut sexual es va fer el 2009 i llavors no es va preguntar sobre consentiment. Ara sí que s'ha fet i s'observen diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones diuen que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien davant d'un 13% d'homes. I a la pregunta de si s'ha d'arribar al final quan s'accepta mantenir relacions, la meitat dels homes s'hi mostren d'acord davant del 60% de dones que creuen que no. També hi ha diferència entre els que reconeixen que consumeixen pornografia, del 71% dels homes al 25% de les dones, o prostitució, que són exclusivament homes. 3 de cada 10 admeten que ho han fet un cop a la vida. Una demostració que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
5: Però l'enquesta també mostra una societat més oberta i respectuosa amb la diversitat sexual. Avui, gairebé 9 de cada 10 persones consideren que una relació homosexual és tan respectable com una heterosexual, però fa 15 anys ho pensaven només 4 de cada 10.
1: Ho hem destacat també en titulars. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i també a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que és un projecte que porta el futur al present.
7: És important la inversió de 92 milions d'euros, la creació de 210 llocs de treball durant un període de 5 anys, de gent molt qualificada, aquí a Barcelona, genera prosperitat.
1: I de seguida arriben els esports, però abans hem de treure el cap al Sónar. Els concerts i sessions de DJ i del Sonar ja estan en marxa als quatre escenaris que obre avui el festival en la primera jornada d'aquesta 33a edició. Ara és el torn de l'Electro Clash de The Hacker i a les 10 actuen Cabaret Voltaire, que són pioners de l'electrònica i els ritmes industrials

0: amb 5 dècades de trajectòria. L'Hospitalet de Llobregat, Òscar Callau.
1: El sonar en horari diurn s'anima i molt quan s'acosta la posta del sol, amb DJs i artistes que fan que el públic passi de contemplar instal·lacions multimèdia o concerts intimistes a ballar amb els diferents ritmes que els proposa el festival. Hem vist la DJ trans Fac Normal amb una sessió molt adaptada a l'esperit chill-out del capvespre, en ritmes contundents però encara mesurats pel que sol oferir aquesta figura transgressora de la nit madrilenya i queer. Ara tenim The Hacker a l'escenari del Sonar Hall, electroclash de so analògic i esperit dels anys 80, amb aquest músic col·laborador de Miss Keating i admirador dels grups pioners del pop sintètic de sintetitzadors com Kraftwerk, New Order o Depeche Mode, i també de l'Acid House o el Tecno de Detroit dels 90. Ball també el Sonar Car amb el show Stur Live, un directe continu de 5 hores, del vespre fins a mitjanit, cada dia del Sonar. Un nou escenari circular en 360 graus, on els artistes se situen al centre de la pista envoltats pel públic. Una sessió ininterrompuda i totalment col·laborativa, comandada per Speedy Joe i artistes convidats. Avui, Colin Benders, Nadia Struivik o Rico. Ritmes digitals amb capes de sons generades per relíquies, com un teclat MOOC amb cables, que és una delícia per als amants del tecno amb arrels.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
2: Bona nit. Primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet, que el Barça està empatant ara mateix a València a 78, a falta de 7 minuts 40 segons.
3: L'altre dia...
4: No, millor, millor.
3: Millor sí, o indiferent, neutre.
4: No, no, que així llavors l'entrenador no té els dubtes.
3: Ah, ja.
4: És a dir, millor, diguem, que sí, que es vagi recuperant.
3: Anota el primer la, però...
4: Sí, i desitjar-li salut.
3: I desitjar-li sempre salut, naturalment que sí.
2: 78-79.
3: Anota el fust i el lliures la, però, i el Barça continua per davant en el marcador, i aquí es fa el silenci. Si som 15.500. I ara...
2: Al final del tercer quart, el Barça guanyava de 3, 72-75. Els blaugranes han culminat una remuntada de 14 punts a l'inici del tercer quart. Els quarts, segon i tercer, han caigut de la banda del Barça. Un Barça que ha fet 13 triples en 26 intents, amb un 50%. Ara mateix el Barça guanya de 2, 78-80 a 7 minuts i mig pel final d'aquest partit. Un partit que podeu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en futbol sala, el Barça, que està rebent a casa el Pozo de Múrcia. Segon partit de la final, el millor de 5. 3CAT Info al Palau Blaugrana. Francesc Ripoll, bona nit.
5: Què tal? Bona nit. Doncs falten 6 minuts i mig per arribar al descans i el Barça, que està perdent per 0-1 amb un gol en pròpia de l'equip blaugrana els primers instants de partit. Un partit igualadíssim, amb ocasions clares per tots dos equips, i el Barça, que vol situar el 2-0 a l'eliminatòria, ho farà si aconsegueix remuntar, tal com ha fet dimarts passat aquí al Palau Blaugrana. 6 i mig per arribar al descans. Barça 0, el Pozo 1.
2: Gràcies, Francesc Ripoll. El Barça, que clava un altre triple, el seu 14è triple. El Barça, que guanya 82-83 a falta de 6:40 pel final d'aquest partit, el primer de la final de la Lliga ACB de bàsquet en territori hostil, com és València. Una altra cistella de la Pro Vítola, que ja porta 15 punts. Barça 86, València 82, 6 minuts i mig. El Mundial de Futbol. Avui comencen els segons partits de la primera fase. Atlanta, República Txeca i Sud-àfrica han empatat a un, és el primer punt d'aquestes seleccions, i el grup B estan jugant Suïssa i Bòsnia-Herzegovina, primera mitja hora de joc, empat a 0. Mentrestant, el porter de Sallent, Joan García, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és el Mundial gràcies al Barça, i ha parlat també del seu company de selecció, Cucurella.
6: L'hem felicitat, jo crec que és un, bueno, un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i, bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
2: El nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que ha fet roda de premsa, diu que no ha tingut cap dubte d'anar al Real Madrid.
7: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc, doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
2: Mentrestant, el Real Madrid ha confirmat el fitxatge d'Ibrahima Konaté, internacional francès de 27 anys, defensa, deixa el Liverpool, se'n va al Real Madrid, i el Liverpool fitxa el català Víctor Muñoz,

0: de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. I el Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebut l'última oferta, ha rebutjat l'última oferta del club.
1: 3Cat Info.
2: No, que jo miraré al marc
0: de res. El Barça guanya d'un, guanya de 3, 87, 95 minuts i mig.
2: No, ens posa-li així. Ara no, ara disfrutem, diguem, perquè tots dos equips...
3: Està sent un gran partit de bàsquet.
2: Vaja, i a més que és estrany, perquè normalment els primers de play-off acostuma la gent a tenir, doncs, nervis...

0: Ara són 2:15 de la nit. A aquesta hora estem destacant que José Luis Rodríguez Zapatero va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3CAT Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però sempre va rebutjar haver comès cap irregularitat. Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a Zapatero després que avui el jutge Calama hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes, Sánchez no ha tancat la porta per primera vegada a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. I del món, la notícia del dia és que el govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i també les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit, també us explicarem que Moscou rep l'atac ucraïnès amb drons més massiu des de l'inici de la guerra. Per segon cop en 3 dies, la refineria més gran de la capital russa ha rebut l'impacte d'aquests aparells. També destaquem que el govern espanyol reconeix per primera vegada víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Ha publicat una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats, sobretot a Madrid i al País Basc, entre el 1979 i el 1983. I abans d'arribar a les 10, també explicarem que Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. I en esports, què destacarem, Damià?
1: Doncs que el Barça està competint per guanyar el primer partit de la final de la Lliga CB a València, ara mateix perdent d'un 89-88. Falten 5 minuts perquè s'acabi aquest partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio, mentre que el Barça de Futbol Sala està jugant a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit, i està guanyant per 2-1, ha remuntat l'equip blaugrana al 0-1 inicial de l'equip Múrcia, 5 i mig pel descans, Barça 2, el Pozo 1.
0: I pel que fa al temps, una petita agrupació de núvols travessarà el país des de les Terres de l'Ebre i fins a les comarques de Girona i deixarà algunes gotes. El divendres es llevarà amb sol i només a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alta Ribagorça. La calor serà molt intensa a Ponent amb màximes de fins a 38 graus. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit.
3: 3CAT Info.
0: I com diem, han sortit a la llum els àudios de la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici d'aquest interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap delicte.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: L'ex-líder socialista ha acusat, entre d'altres, de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions il·legals, va negar haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un extrem que va desmentir perquè assegura que no sap ni què són.
4: És una de les coses que, quan leí el auto de imputación, más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sí que va reconèixer, però, que treballava per a Análisis Relevante, que és una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
4: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: Zapatero, per cert, que va rebutjar

0: a parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar al seu despatx.
1: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
2: No deseo prestar declaración.
0: El jutge que ha imputat avui les filles de Zapatero i també la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar les seves dues filles, Alba i Laura, que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en aquest cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos un delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental pel funcionament d'aquesta trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar l'expresident. I a tot això, avui Pedro Sánchez ha tornat a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès, per primera vegada, que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
3: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia. Y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya del 2001 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntala la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i també per administració deslleial.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El líder suprem de l'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, diu en un missatge escrit que va donar el vistiplau al memoràndum d'entesa amb els Estats Units malgrat discrepar-hi. Ho justifica per responsabilitat amb la resta de membres del Consell Suprem de Seguretat de la República Islàmica. En la primera declaració que fa sobre l'acord de pau, Khamenei afirma que va autoritzar la signatura després que el president Masoud Pezeshkian li garantís que els drets de l'Iran i del front de resistència es respectaran. En el missatge difós aquesta tarda, la màxima autoritat del país persa també dona permís per obrir la segona ronda de negociacions cara a cara amb els Estats Units, però advertint que això no implica acceptar el seu punt de vista. La represa dels contactes directes a Suïssa finalment no es farà demà, segons ha reconegut el mateix vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance. Diu des de Washington que viatjarà a Suïssa probablement al cap de setmana.
6: I plan to go to Switzerland. Tinc previst anar a Suïssa quan les negociacions tècniques comencin aquest cap de setmana. Aquest és el pla, però podria canviar. No és fàcil coordinar-se amb l'Iran. Intentem saber quan passarà això. Probablement serà aquest cap de setmana, però no n'estic segur.
0: Benz ha carregat contra els membres del govern israelià crítics amb l'acord de pau amb l'Iran i els insta a respectar-lo. També els recorda que els Estats Units són els principals proveïdors d'armes d'Israel. I malgrat aquest acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. L'expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, Sergi Blasco, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
7: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Basco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
7: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Per la patronal, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava, recordem, el 20% del transport del petroli mundial. I del món, avui també estem destacant que Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió. Tot això en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solies.
8: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
9: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
8: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
10: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
8: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet més de 200 persones mortes. El focus principal es troba a la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rabordosa.
11: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris que estan, diu, al límit del col·lapse i que el rastreig dels contactes no s'està fent.
11: Es nota, per exemple, en l'àmbit dels centres de tractament d'Ebola, no? I aquesta setmana, de fet, un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per una variant que no té tractament i tampoc vacuna. A la veïna Uganda també han mort 19 persones per aquesta malaltia, la majoria per casos importats del Congo.
5: 3CAT Info.
0: De seguida seran 3:15 de la nit. Cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa 2 anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga.

0: Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà a més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic.
1: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per la tranquil·litat, tot i que tindrem novetats aquesta propera nit i matinada amb l'arribada d'uns núvols que viatjaran des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això ho farà de matinada i fins i tot podrà deixar alguna feble precipitació cap a les Terres de l'Ebre, cap al Camp de Tarragona o cap al prelitoral de Barcelona. Poqueta cosa, algunes gotetes, algun feble plogim. Tot això de matinada, perquè tot això marxarà amb rapidesa i divendres el que tindrem és un bon sol que ens acompanyarà durant tot el dia. Només durant la tarda, al Pirineu Occidental s'esperen alguns núvols que puguin créixer fruit de la mateixa calor diurna i això permetrà que puguin caure algunes petites precipitacions cap a l'Alta Ribagorça. Pel que fa a les temperatures, demà seran similars a les d'avui, màximes al voltant dels 33-34 graus a les comarques de Girona i també cap a la Catalunya Central, és a dir, gran part de l'interior del país, i s'esperen màximes de fins a 38 graus a Ponent. Aquestes temperatures, lluny d'anar normalitzant-se, perquè recordem que estem uns 4-5 graus per sobre del que és normal, tendiran a incrementar-se la calor de cara als propers dies. Màximes que diumenge ja tocarem la xifra dels 40 graus i de cara a dilluns i dimarts, màximes per sobre fins i tot dels 42.
0: Ara ens ho deia el Néstor que l'arribada de l'estiu portarà de bracet una onada de calor que serà la primera d'aquest any. Les temperatures començaran a enfilar-se dissabte i tocarien sostre dimarts quan diversos municipis de l'interior de Catalunya podrien fregar els 40 graus. Preocupen especialment les zones de l'interior del país i de la plana de Lleida on s'esperen temperatures més altes. El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat un preavís per altes temperatures i Protecció Civil alerta del perill que aquesta onada de calor ens agafi amb la guàrdia baixa. Joan Ramon Cabello n'és el subdirector general.
3: Seran diversos dies que tindrem temperatures més altes del normal i no venim preparats perquè venim del fred, per dir-ho d'alguna manera, i hem d'estar preparats i hem de recordar tots els consells d'autoprotecció que ja apliquem quan ens trobem amb una onada de calor, doncs a l'agost o al juliol.
0: A més, des de Greenpeace també aixequen la veu per la calor, en aquest cas a les aules. L'ONG ha publicat un informe amb diferents fotos i vídeos captats amb càmeres tèrmiques en 6 centres educatius de l'Estat, un dels quals a Barcelona. Les imatges mostren que algunes aules i el menjador d'aquests centres registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba als 50 graus. Xifres molt superiors als 24 graus que fixen els experts com el llindar màxim abans que la calor afecti el rendiment escolar. Elvira Jiménez, responsable d'adaptació al canvi climàtic d'UNICEF.
4: Estamos constatando, ¿no?, como unas condiciones que en un entorno laboral no serían aceptables porque irían, de hecho, contra la legislación, pues estamos sometiendo a los niños y a las niñas y al profesorado a esas condiciones que son inaceptables.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem destacat també al sumari. El govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició entre els anys 1979 i 1983. És la xifra amb noms i cognoms que recull l'informe de la comissió que va crear l'executiu sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia en aquest període. El treball constata que l'aprovació de la Constitució al 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època gris en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. La meitat de les víctimes van morir arran de l'actuació d'agents policials per l'ús il·legal de la força i l'altra meitat assassinades per grups d'extrema dreta que pretenien frenar l'avenç democràtic. El treball de la comissió ha durat 2 anys i planteja el reconeixement i la reparació moral de les víctimes. Segons Andrea Carrera, del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, l'informe de la comissió es queda curt perquè no inclou les víctimes de tortures i tampoc parla de compensacions econòmiques ni de perseguir els botxins.
5: Queda coix, no?

0: en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També celebrar que hi hagi un reconeixement moral, però creiem que s'ha d'anar més enllà, en un reconeixement doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
1: La majoria d'assassinats van passar a Madrid i a diferents localitats del País Basc. L'any en què n'hi va haver més va ser el 1980, amb Adolfo Suárez al capdavant del govern espanyol, prop de 30, la majoria atribuïts a l'ultradreta. També n'hi va haver, durant el govern socialista de Felipe González, dos casos entre el 82 i el 83. I més coses, l'ampli operatiu dels Mossos d'Esquadra, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Ens ho explica des de Girona, Fèlix Martín.
2: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
3: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
2: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
1: 10 minuts i seran les 10 de la nit. Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música i que es lliuren a aquesta hora a l'Auditori de Barcelona. El duet de música folk Alosa ha rebut el premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional. Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món ha rebut el guardó en l'apartat de Periodisme i Divulgació Musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart, que en recollir el guardó ha volgut destacar la força de la cultura com a forma de resistència.
4: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
5: Moltes gràcies.
1: L'acte s'està fent en directe a la plataforma 3CAT i TV3 l'emetrà en diferit a partir de 3:15 PM. I Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
6: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria. Ha arribat al TNC així d'emocionat.
7: Feliç i molt responsable, amb una càrrega de responsabilitat, però que espero que sigui activa, que no sigui paralitzadora, que faci, que em deixi fer tot el que tinc ganes de fer.
6: Ara es posa al capdavant d'aquesta institució que coneix bé i ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat, de Rossinyol, a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent amb Emma Vilarassau de protagonista. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quins són a grans trets els objectius de la seva direcció.
7: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
6: El nomenament de mestre s'ha escollit per concurs públic, s'havien presentat 40 candidatures i l'encàrrec és per 4 temporades prorrogables a 3 més.
1: La novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu. La guanyadora valora molt especialment que sigui un premi a obra publicada.
8: Els premis en general a obra publicada validen una proposta editorial, una proposta de l'autor,
5: I en el meu cas em donen doncs, una empenta molt evident a seguir fent literatura des de l'univers propi, sense també caure en casuístiques del mercat. És a dir, tu sents reafirmada que la teva voluntat del fet literari com tu el conceps es valora.
1: El jurat també destaca el títol impactant i enigmàtic que Cabré Verdiell explica així.
5: Que morin els fills dels altres és en realitat un desig molt humà, molt comú i molt cap endins, que el tenim tots, perquè és un desig de que la desgràcia sempre sigui la dels altres i no la nostra. Crec que és un títol que molta gent l'ha entès com una provocació, que quan es llegeix la novel·la s'entén molt, perquè forma part d'una cosa que per mi és essencial al que morin els fills dels altres, que és la relació que tenim amb la por i amb el desig.
1: Es dona el cas que el llibre l'ha publicat Males Herbes, la mateixa editorial que també ha publicat Sau, de Ferran García, que ahir mateix va rebre el Premi Llibreter de l'any 2026. 5 minuts i seran les 10 de la nit.
8: Esports.
1: Com diem, fins a les 10 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
9: Bona nit. El Barça ha forçat la pròrroga a València.
10: Contra el Madrid a les semifinals, no?
9: Empat a 101 al final del partit. Hi haurà pròrroga en aquest primer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet a València, un Barça que ha arribat a fer fins ara ja 18 triples, que ha forçat la pròrroga gràcies, en els últims 3 segons, a un tap de Claiborne, i tot just abans Claiborne havia estat l'home que amb un triple havia empatat el partit. Així ha sonat a l'antena de Catalunya Ràdio.
11: El Barça de fons amb problemes. Bola per a l'Apro. Queden 12 segons. Amb un triple el Barça va a la pròrroga. Està perdent de 3. La Provítola busca a Claiborne. Claiborne de 3. Triple! Quin triple! S'acaba de cascar Claiborne per empatar el partit. 3 segons, 4 dècimes. El que semblava improbable, no impossible, és ara mateix una realitat. El Barça ha renascut a les seves cendres com l'Au Fènix en territori hostil a la pista de l'equip que fa el millor bàsquet d'Europa, segons Pasqual.
9: 19 punts de Claiborne, 17 de la Provítola, 14 de Panther, 13 de Parra i 11 de Schengeli. Aquests són els números del Barça en el Roig Arena. Començaran de seguida els 5 minuts d'aquesta pròrroga. Empat a 101 mai en una final de la Lliga ACB de bàsquet. S'havien superat els 100 punts de puntuació. I de seguida hem d'anar ràpidament al Palau Blaugrana perquè el Barça i el Pozzo Murcia juguen el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Francesc Ripoll, bona nit.
12: Bona nit, i és a punt de començar la segona meitat d'aquest partit, un partit que el Barça té ben encarat, però no tancat ni molt menys. Està guanyant per 3 gols a un equip de Javi Rodríguez amb un hat-trick d'un Touré espectacular. Ell ha fet els 3 gols del partit pel Barça, que ha remuntat el 0-1 en contra que ha fet l'equip murcià als primers instants de partit. A punt de començar la segona meitat d'aquest Barça 3, el Pozo 1, el Barça que sumaria el segon punt de la sèrie i podria ser campió ja la setmana que ve.
9: I el que tenim també en joc és un partit del Mundial, empat a 0 entre Suïssa i Bòsnia-Herzegovina. Aquest partit és al descans, es juga a Los Angeles, és un partit del grup B abans, en el grup A, Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i s'ha reprès el joc al Roig Arena, final de la Lliga ACB de bàsquet, primer partit en directe per Catalunya Ràdio.
10: Aquí tenim a Montero.
13: Montero
10: davant de l'Apro de 3. No, la bola que no entra, el rebot és pel Barça, Schengelia. Schengelia la desenterra i la dona a l'Apro, que baixa caminant, perquè així també guanyem temps, guanyem una miqueta d'oxigen. Tenim aquí a la Provítola atacant a Montero.
13: Van a bloc directe, ara bloc directe i caiguda.
10: Inversió cap a Panther, perquè no ha sortit bé el del bloc directe. I aquí tenim a Panther, que ara vol el seu moment. Però se l'ha de treure de sobre i se la treu malament. L'Apro al límit del temps de 3, triple! Déu meu, quin triple! I la cara de Pedro Martínez és de dir, bueno, ja si fent tot això...
13: No podem. Això és començar molt bé.
10: Has de ser molt bo. Guanya el Barça de 3. Primer minut de la pròrroga i mig. El Barça dominant de 3, possibles passes. Obertura a la cantonada. Branco Badió, marcat per a Kevin Panther, que si esforça, ara sí que defensa. Branco de 2. El Barça encara guanya d'un, 103 a 104.

0: sang freda, no? Branco,
1: sí,
0: també.
1: Molt bé, molt bé. És que és un partit meravellós.
0: Ara la iniciativa la porta el Barça, per això que vas davant.
1: 103 a 104, ja li hem escapçat dos minuts a la pròrroga, la Provito, la Xenguelia. Que bé, que bé, però que bé tots tres, la Provito, la Xenguelia, doblant, pràcticament fent-se un esguinç de canell per doblar per Vesely.
0: Tots tres han servit perfectament perquè l'enfonsés aquí Vesely.
2: Doncs el Barça guanya d'un, 103-104 a València. Falten 3 minuts i mig perquè s'acabi aquest partit.
3: Trescat Info.

0: Són les 10, bona nit. Zapatero va negar ahir en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3 Catinfo, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. I el president espanyol Pedro Sánchez trasllada la seva solidaritat i empatia a José Luis Rodríguez Zapatero després que el jutge Calam hagi imputat les filles de l'expresident i la seva secretària pel rescat de Plus Ultra. A resposta dels periodistes a l'entrada del Consell Europeu, per primera vegada Sánchez no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern assegura que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans al 25% de classes en castellà no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. Estrasburg ha rebutjat el recurs d'Òmnium i de diverses famílies de Canet de Mar. L'entitat lamenta la decisió i espera la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús de les llengües a l'escola. I el govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Pedro Sánchez avança la intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social fins que s'estabilitzin els preus de l'energia. El preu del petroli continua a la baixa, però mentre que el barril de Brent s'ha abaratit un 12% en una setmana, el litre de combustible només ha baixat uns pocs cèntims. I 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla, disparen el risc de foc.
1: Esports.
2: Hi ha partides a València, juga la pròrroga, el Barça guanya de 2, 106-108 i té la possessió 2-15 perquè s'acabi el partit. Cistella de Parra, 106-110, aquest partit en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça de futbol sala juga a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia en directe per l'Esport 3. El Barça a la segona part guanya per 3-1.
0: I pel que fa al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres, les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit de nou, sóc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en els propers minuts a la sintonia de 3CAT Info.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Som-hi, surten a la llum els àudios de la declaració ahir de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol va defensar a ultrança la seva innocència i ja des de l'inici de l'interrogatori va voler deixar clar que mai ha comès cap irregularitat.
3: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: L'exlíder socialista, acusat entre d'altres de mediar en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a canvi

0: de comissions il·legals va negar fer gestions al voltant d'aquesta qüestió.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
0: El jutge del cas sospita que Zapatero va ordenar la creació de societats offshore per poder canalitzar els pessics econòmics, un extrem que va desmentir perquè assegura no sap ni el que són.
1: Es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Sí que va reconèixer, però, que treballava per Análisis Relevante, una de les companyies al centre del suposat entramat i que pilota el seu amic Julio Martínez.
1: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: Zapatero, per cert, va rebutjar parlar sobre les joies que la Guàrdia Civil va interceptar del seu despatx. El jutge s'hi va referir d'aquesta manera.
2: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No deseo prestar declaración.
0: I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve no descarten eleccions. Això ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista, una decisió que acorrala la família de Zapatero i genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
0: El govern assegura que l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya, avalada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, no tindrà efectes sobre el sistema educatiu català. Ho ha dit el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que recorda que l'alt tribunal no ha dictat una sentència sobre el fons de la qüestió, sinó que simplement ha decidit no admetre a tràmit el recurs presentat per Òmnium i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar on va començar el cas.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Òmnium Cultural ja ha lamentat la decisió i queda pendent de la futura sentència del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. Xavier Antic és el president d'Òmnium.
6: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. I haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha defensat aquest matí l'obligació d'impartir un 25% de classes en castellà a Catalunya. Pels magistrats, aquesta fórmula mira de preservar la unitat del sistema educatiu espanyol al mateix temps que promou la diversitat lingüística de l'Estat. I consideren que excloure el castellà per l'ensenyament privaria els ciutadans espanyols del seu dret a ser educats, diuen, en la llengua nacional. L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha valorat positivament la decisió del Tribunal d'Estrasburg i considera que la sentència qüestiona el model d'immersió lingüística en català.

0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Vance recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
1: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Vance, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Vance ha fet aquesta advertència a Israel.
2: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
1: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
3: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
1: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més qüestions. A Ponent aquest dijous han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Julià Albacar.
5: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Gramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
6: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? A més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
5: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
6: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
5: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim per al reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
7: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement, doncs, econòmic, i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. I Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació.

S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final

0: Aquesta tarda hem tingut accés a l'enregistrament sencer de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama. Hi ha molts moments distesos, moments més tensos, preguntes sense resposta i la reiteració de Zapatero que no va cometre cap il·legalitat. En ocasions queda clar també que el jutge no dona per bones les explicacions de l'expresident.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
2: Con análisis relevante. Uh-huh. Eso, en principio, no es normal. Obviamente, en mi opinión, y normalmente también la de Hacienda.
1: Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien, tienen trabajadores.
0: Doncs avui el jutge ha imputat també les filles i la secretària de Zapatero. Tot i així, Pedro Sánchez ha reiterat que confia en la seva innocència.
3: He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días. Le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto, mi confianza en su inocencia. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
0: Per primera vegada, el president del govern espanyol no ha descartat avançar les eleccions, seria en cas que no pugui aprovar els pressupostos.
3: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Catalunya nit. A Donald Trump li costarà vendre com una victòria el pacte que ha segellat amb l'Iran. Si ens preguntem per què ha servit tota aquesta guerra, què ha millorat respecte abans de començar-la, costaria trobar arguments consistents. Però és que, a més, el memoràndum tampoc agrada ni a Israel ni a alguns republicans nord-americans que el consideren massa favorable per Teheran. Connectarem amb Oriol Serra a Washington i explicarem què és el que pot passar a partir d'ara amb l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del trànsit del petroli mundial.
0: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Considera que per a les famílies castellanoparlants la immersió lingüística és un desavantatge. La notícia arriba un dia abans que acabi per als alumnes un dels cursos més turbulents que recorden. Hem parlat amb sindicats i famílies per saber què plantegen a partir d'ara.
4: L'onada de calor que es preveu pels pròxims dies, la campanya de la Sega i la revetlla de Sant Joan preocupen de cara a possibles incendis simultanis. Marc Castellnou, cap dels GRAF, el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, ha demanat extremar les precaucions.
5: Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis. És extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc. Ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
0: I ja tenim en marxa el sonar. Comença una nova etapa del Festival de Música Electrònica. Està seguint les actuacions d'aquesta nit el Marc Ruiz. Més endavant hi connectarem.
4: I com cada dijous, tindrem un informatiu de cine amb l'Àlex Gorina.
0: Són les 10 i pràcticament 20 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
4: Fins a les 11 de la nit. Notícies...

0: Tota la llum de la lluna.
1: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La setmana horribilis de Pedro Sánchez té avui un doble capítol. El president espanyol ha admès per primera vegada que contempla l'avançament electoral si el Congrés li acaba tombant els pressupostos, una qüestió que de seguida abordarem, i també el segon capítol, el cas Zapatero.
1: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: 24 hores han trigat a filtrar-se, ara ho sentíem, els àudios de la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional. Catalunya Ràdio ha tingut accés en aquests enregistraments en què l'expresident espanyol defensa aferrissadament la seva innocència i nega en rodó haver fet gestions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, bona nit.
2: Bona nit, sí. L'exlíder socialista va rebutjar una vegada i una altra haver tingut res a veure amb la injecció de diners de l'Estat en aquesta companyia aèria.
1: No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
2: Zapatero va dir que mai va negociar cap comissió, que el que va cobrar d'anàlisis rellevante va ser a canvi del seu temps i dedicació com a consultor d'aquesta empresa, al centre de la suposada trama i propietat del seu amic Julio Martínez. No tenien una relació contractual, però, i això va sobtar el jutge Calama.
1: Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
2: També va negar haver ordenat la creació de societats offshore, d'entrada perquè, va assegurar, no sap ni el que són.
1: Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: I hem sortit de dubtes, Àlex, sobre si van arribar a parlar de les joies decomissades durant l'escorcoll al seu despatx.
2: A veure, el magistrat va treure el tema, referint-s'hi, si més no, d'una manera curiosa, ara ho sentireu, però Zapatero va acollir-se al dret de no declarar-hi al respecte.
3: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
1: No deseo prestar declaración.
2: Les dichoses joies, sí, les benaurades joies, que diríem en català. Àlex Gap, de l'executiu espanyol, recordem-ho, està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i també de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres, pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics.
1: Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien. Tienen trabajadores.
2: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar al seu amic contractar els serveis de màrqueting de les seves filles.
4: Gràcies, Àlex. Doncs precisament el jutge que investiga la trama Zapatero, ara el sentíem, ha ampliat la causa avui a les seves dues filles, que passen a ser investigades al cas, i això genera més mal de cap als socialistes també. Tot i això, avui Sánchez ha tornat a tancar files amb Zapatero i ha expressat la seva solidaritat amb l'expresident. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Comencem per Pedro Sánchez i el que ha dit des de Brussel·les. Com ha reaccionat el nou moviment del jutge?
5: Doncs un cop més, fent costat a Zapatero, Sánchez ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Diu que confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport incondicional, tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
5: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya, i ha assenyalat que l'Espanya del 2007 no és la del 2026 i també que les lleis són diferents. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixa oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè

0: La legislatura, diuen, acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
1: I Àngels, tornant al cas Zapatero, quins són els arguments del jutge Calama per imputar també les seves filles i també la seva secretària?
0: Doncs principalment el jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama perquè, diu, a través de la seva agència de publicitat, van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que va encarregar a les seves filles que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres imputats.
2: Gràcies, Àngels. Enmig de tota aquesta tensió política, avui el govern de Pedro Sánchez ha viscut la cara i la creu al Congrés. D'una banda, ha pogut convalidar finalment el decret que actualitza les bestretes del finançament autonòmic. Comencem per aquí. Joan Vilaplana, bona nit.
3: Bona nit.
2: Què suposa i com se n'ha sortit el govern espanyol per aprovar-lo?
3: Sí, a veure, es tracta del mecanisme pel qual les comunitats autònomes rebran de manera anticipada part dels fons que els corresponen del sistema de finançament autonòmic per aquest 2026. Estem parlant de més de 150.000 milions en total i més de 30.000 milions per Catalunya, que és qui en rebrà més. Avui PP i Junts hi han votat a favor, fins ara l'havien tombat. Tot i això, els juntaires han tornat a reclamar eleccions a Sánchez i Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cluzet, i la diputada republicana Teresa Jordà.
4: Amb la seva debilitat actual, no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
5: Des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo!
3: Una reforma del finançament autonòmic per la qual avui el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups.
2: La creu, Joan, seria que Junts s'ha unit avui a PP i Vox per instar el govern a assumir responsabilitats, depurar responsabilitats per tots aquests casos judicials a l'entorn del PSOE.
3: Sí, recordem, però, que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern. El PNB s'hi ha abstingut, també Coalició Canària i la resta de socis del govern hi han votat en contra. El text, però, no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions. Recordem que dimarts el PSOE i Sumar van impedir que s'incloguessin a la mesa del Congrés, ho van impedir a la mesa, i un veto que el Partit Popular ja ha anunciat que portarà al Constitucional.
1: Doncs Pedro Sánchez i el PSOE, que estan a punt de tancar una setmana horribilis, que va començar amb la visita del cas que afecta la parella del president espanyol, amb la vista, i amb la declaració de Zapatero. I la pregunta que ens fem ara és com surt Sánchez d'aquesta setmana. Doncs això li traslladem al cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
6: Bona nit. Doncs Sánchez resisteix per ara, però la pressió li creix i molt per dos fronts, pel judicial i també pel parlamentari. El judicial és evident. La foto de Zapatero, un referent del socialisme, declarant per 7 delictes, ha fet mal al partit, tot i que la decisió del jutge de no imposar-li cautelars hagi estat també un respir. Un respir momentani, perquè avui mateix la causa s'ha ampliat també a les seves filles. I en l'altre front, el polític, Sánchez surfeja, però comença a notar també l'aigua al coll. Junts ja fa temps que s'ha apartat dels aliats del PSOE, però el PNB ho fa ara. Els nacionalistes bascos volen evitar que les eleccions espanyoles i les basques arribin a coincidir i li demanen a Sánchez que convoqui els comicis si perd els pressupostos al Congrés, si els perd, entre d'altres, perquè el PNB no li vota. Sánchez s'ha tancat sempre abans d'eleccions. Sempre fins avui, que per primer cop admet que s'arribarà a plantejar avançar-les si perd els pressupostos que ell mateix s'ha compromès a aprovar al Congrés. De fet, són aquestes dues pressions, la judicial i la política, les que marcaran el ritme del que quedi de legislatura i les que permetran saber si Sánchez pot aguantar un any més o si s'ha d'aturar abans.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès.

0: Diumenge 21 de juny amb El Periódico, el teu quiosc i elperiódico.com.
1: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
4: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
3: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: Tot fa la mateixa olor de sempre.
5: Cinema.
7: Estem en una situació crítica.
5: Sèries.
8: This is the most dangerous period I've ever seen.
5: Documentals, plataformes.
9: Vinga, va, selfie i marxem.
5: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
10: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
11: Memoritzeu la cara del nostre home.
5: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
10: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
12: Jo em quedo aquí. No tiré res. Em quedo aquí.
3: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
3: Som 3Cat.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran signat ahir telemàticament pels presidents dels dos països, tot i les crítiques internes que li arriben per aquest acord. Un acord que tampoc no agrada al líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, que assegura en un missatge novament per escrit que el va autoritzar per responsabilitat i compromís amb el president del país, de la República. Donald Trump i el vicepresident Vance, d'altra banda, recorden a Israel que aquest acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs també el Líban. Washington, Oriol Serra, bona nit.
14: Hola, bona nit. El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Vance, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Vance ha fet aquesta advertència a Israel.
15: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
14: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
16: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
14: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
13: Gràcies, Oriol, bona nit.
14: Adéu, bona nit.
17: I avui de nou, jornada molt complexa per la simultaneïtat d'incendis a Ponent, amb 5 focs destacats que se sumen al que va cremar ahir a Talavera de la Segarra. La majoria han començat per treballs agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per les elevades temperatures, la campanya de la sega i també la revella de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar, quina és la situació a hores d'ara?
18: Doncs ja s'han pogut estabilitzar tots els incendis que hem tingut al llarg de la jornada d'avui. Dos a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, un a Gramunt, a l'Urgell, un altre a Alfarràs, al Segrià i un altre a Cervera. En total, més de 30 hectàrees que se sumen al centenar que van acabar cremant ahir a

0: la Vera, la Segarra. La majoria han estat incendis agrícoles en camps de cereal. Dels 5 que hem tingut avui, el d'Agramunt i el d'Arbeca han passat en zones on està actiu el nivell 3 del Pla Alfa. Per tant, tot i que hi ha restriccions en l'ús de maquinària agrícola i en els horaris, es poden continuar les tasques de sega. Això no treu que sigui una situació que preocupa els bombers, que estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com ha explicat Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en una entrevista a estos micròfons.
1: Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
0: La previsió és que les temperatures continuïn pujant estos dies i el que preocupa més és la simultaneïtat d'incendis, tenint en compte que coincideix l'onada de calor amb la proximitat de la Revella de Sant Joan i la campanya de la sega, pensant a més que estem en un juny molt càlid. Sentim Marc Castellnou, cap dels Graf, en declaracions a 3Cat Info.
2: Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis, és extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
0: Per cert, mereix un capítol a part l'incendi de Cervera, que tot apunta que hauria estat per una burilla que algú ha tirat per la finestra d'un cotxe quan circulava per la Nacional 2.
3: El govern assegura que la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles no tindrà efectes pràctics sobre el sistema educatiu. Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar. Cèlia Forment, bona nit. Què ha passat exactament?
4: El Tribunal d'Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies d'aquesta escola de Canet de Mar. Segons el govern, això no significa que el tribunal hagi sentenciat sobre el fons del debat lingüístic, sinó que simplement ha decidit no estudiar el cas. Per això el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
3: I com han reaccionat les diferents parts implicades?
4: D'una banda, Òmnium Cultural ha lamentat la decisió i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. El seu president, Xavier Antic, defensa que el model d'immersió lingüística continua sent necessari per garantir el coneixement del català.
6: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
4: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona també el model actual d'immersió lingüística.
7: Doncs demà més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària aparcaran les motxilles de l'escola i l'institut fins al setembre. Ha estat un curs convuls, 22 jornades de vaga i un conflicte educatiu encara sense solucionar. Maria Costa, bona nit.
8: Bona nit.
7: Quins són els moments més destacats d'aquest curs que ens han portat a aquesta situació?
8: Doncs ens hem de situar al març, quan el Departament d'Educació aconsegueix tancar un primer acord amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, que trenquen la unitat sindical. L'acord, a grans trets, aconseguia un augment d'uns 200 euros bruts al mes.
9: Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya.
8: Però els sindicats contraris a l'acord, la USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, convoquen un cicle de vagues.
10: Hilda!
8: Al carrer, mestres i docents també insisteixen a demanar més mans, gairebé per sobre de les millores salarials, més mans per atendre l'augment de la complexitat a les aules. Després d'unes negociacions maratonianes, la USTEC i professors de secundària tanquen un preacord amb el departament en què s'arrenquen uns 400 euros més al mes. La unitat sindical es torna a esquinçar perquè la CGT i la Intersindical s'aixequen de la taula. Però, Manel, la qüestió s'embolica quan els sindicats sotmeten aquest preacord a consulta i els mestres el tomben amb un 65% dels vots. Professors de secundària el signen per l'aval d'una consulta interna i l'USTEC es troba amb un distanciament dels docents. Tot això, recordem, amb un estirella ronça embolicat encara més pel polèmic pla pilot dels Mossos a les aules i per la infiltració dels agents a les assemblees.
7: I la gran pregunta que ens fem ara és, i a partir d'ara què?
8: Doncs, d'entrada, el que sabem és que la consellera Esther Niubó començarà la setmana vinent trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori. Són trobades voluntàries que s'han d'allargar fins al primer trimestre del curs vinent, això vol dir fins al març de l'any que ve. Les associacions de famílies però diuen que tenen pressa, que la situació és urgent. Ho deia aquí Catalunya Ràdio Jordi de Carreras, que és president de la FAC.
10: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Dilatar-ho en el temps i fer una recopilació d'informació que potser ja està fins i tot processada, doncs pot ser dilatar-ho innecessàriament. Demanem responsabilitat, els temes aquests són urgents.
8: L'altre focus aquest dissabte, quan hi ha l'assemblea de docents, en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no faran cap pas sense l'aval dels mestres.
11: Pot ser que hi hagin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats, això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui que llancem. Primer hem d'escoltar i després construir de forma democràtica.
8: Comissions i UGT defensen els minoritaris que l'acord pactat i diuen que al setembre vetllaran perquè es desplegui.
7: Doncs veurem què és el que passa. Gràcies, Maria. Una pausa i tornem.
12: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
13: Catalunya ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
15: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Comença aquesta hora la primera nit de la primera jornada del Sónar. Per primer cop els fans no s'han hagut de desplaçar per veure els concerts de la tarda que han coincidit després amb els de la nit, perquè tot passa al mateix lloc, a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Ruiz.
19: Dos veterans han manat a la primera nit del Primavera Sound. The Hacker ha obert foc en un petit escenari que recorda un ring de boxa, però que permet que el públic l'envolti per tres cantons. Pioner de l'electroclash i col·laborador de Miskidin, entre d'altres, des de 1996, The Hacker mescla acid house, electro, EDM o techno industrial sense fissures, creant atmosferes intenses i prometedores. Ha escalfat el Sonar Hall abans que hi actuessin els caps de cartell, Cabaret Voltaire. Amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division, la banda de Sheffield ha rescatat discos dels primers 80, com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic, modificant l'ona sonora i els controls ADSR. També són protagonistes una bateria electrònica, el baix, que se situa al centre, i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. contribueixen a aquesta tenebró post-punk les lletres cantades com si arenguessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o la pel·lícula Brasil de Terry Gilliam, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS, o els canvis rítmics que juguen amb el teu cervell. L'escenari l'ha inaugurat la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. És capaç de fer un pas doble electrònic acompanyat de violí, de versionar Batiscafo Catiuscas d'Antonia Font o d'afegir

0: textures i bases rítmiques al seu missatge de WhatsApp, desesperat, perquè porta 2 anys treballant en 2 cançons i encara no la convencen.
1: I ara els esports, Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui en sprint, va.
2: El Barça de bàsquet ha competit a València, ha guanyat 112-113 el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5. Victòria contra, pronòstic a la pròrroga. El nostre company Ernest Macià ho narrava dient: això és un partit NBA, així ho explicava.
3: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claibor, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3, no hi va, rebot.
2: I el Barça de futbol sala que ha guanyat el segon partit de la final. Per tant, els de Javi Rodríguez a una victòria del títol. Avui 6-1 al Pozo de Múrcia.
1: Gràcies, Damià.
2: Adeu.
4: És dijous, a aquesta hora de la nit, és l'hora de la sessió golf amb l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex, com estàs?
5: Bona nit, què tal, Agnès? Hola, Manel.
1: Hola
5: a tothom.
1: Hola.
4: Aviam, avui et saludem en la distància, però sabem que portes, com sempre, coses molt interessants per ensenyar-nos, d'entrada. Mm-hmm. Abans d'entrar en el tema de la setmana que t'ha inspirat, sempre ens portes una perla. Quina és aquesta setmana?
5: Jo crec que és inevitable que sigui Viva de l'Aina Clotet.
4: Ahà.
6: Who wouldn't like to live 120
5: years. No, tothom en parlarà, d'aquesta pel·lícula. I després del premi aconseguit al Festival de Cannes, el premi a l'actriu revelació de la Setmana de la Crítica, i després de Tiger i Això no és Suècia, i molt en l'aire d'Això no és Suècia, Viva és realment un retrat femení fet per una directora nova, impetuosa absolutament, que es vol menjar el cinema directament i, a més, plantejar un personatge femení que no sigui el tòpic, és a dir, no el tòpic de tothom està contra mi i tots els homes estan contra mi, a vegades sóc jo mateixa que també estic contra mi. I això ho fa molt equilibrat i molt interessant. Tenim un gran futur de directora i vull afegir una altra pel·lícula que es diu 15 proves d'amor, d'Alice Dourneau, que és una altra vegada el tema de la maternitat entre una parella de 2 dones i els drets que tenen l'una i l'altra sobre el fill que han aconseguit fer per inseminació. La veritat és que ja hem parlat molt d'aquest tema, però cada vegada que es diu una cosa més amb sentit comú i amb intel·ligència, afegim una pedreta més en la preocupació universal, precisament pels drets LGTBI+, i evidentment també de les dones.
4: Mm. I aquesta també va a la cartellera d'aquesta setmana,
5: Efectiva. Sí. Simultàniament s'estrenen totes 2 demà.
4: Fantàstic. Mm. Molt bé. Escolta, Àlex, i quina és la notícia que t'ha inspirat a la secció d'avui?
5: Doncs veure, avui és 18 de juny i tinc 2 aniversaris que coincideixen per explicar-vos una bonica història de cinema i del passat que no ha finalitzat encara. I és que el 18 de juny de 1952 va néixer Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, és a dir, Isabella Rossellini, l'actriu model que va ser dona de Scorsese i de David Lynch, que està dit de seguida, I, per tant, filla del mestre neorealista, director de Paisà i de Roma, Città Aperta. Pel·lícula neorealista indispensable, que es va estrenar a Nova York el 25 de febrer del 1946, i aquí ve tot, perquè la va veure a Nova York una actriu sueca que estava treballant al cinema americà en l'època que feia pel·lícules com Encadenados i Juana de Arco, és a dir, Ingrid Bergman, i va escriure Rossellini absolutament entusiasmada perquè era una persona culta, ben informada, i que va valorar i va apreciar el que aquella pel·lícula portava al cinema en general, no? I això li va oferir amb admiració, després amb amor, perquè fes amb ella el que volgués, no? Per exemple, una pel·lícula. I Rossellini, que es va quedar de pasta de boniato absolutament, va pensar, bueno, doncs vinga, li oferiré una pel·lícula que estigui prevista, que es diu Stromboli, que s'ha de rodar a l'illa de Stromboli, que va d'una dona que es troba en un món que no l'entén i que, a més, se sent presonera a una muntanya. S'assembla molt, tot plegat, a una novel·la catalana, Solitud, de Víctor Català, Caterina Albert, sí, que Rossellini havia llegit i, per tant, la va copiar literalment, però no la va copiar, ho va fer obertament com a gest d'admiració. I això, que va donar peu a una obra que es deia Solitud a Stromboli, que van muntar la Fina Rius i l'Imma Colomer a la Sala Atrium de Barcelona i que elles mateixes, presentant l'obra, ja parlaven de Rossellini i de Stromboli.
7: Sembla ser que el pare de Rossellini era una persona molt, molt culta i molt, molt ben llegida, que tenia una mena de club literari o de tertúlies literàries on es discutien grans obres de la literatura europea, i una d'aquestes obres resulta que era Solitud.
8: El que sí fa aquesta obra és unes ganes boges de llegir Solitud i de veure la pel·lícula.
5: I, efectivament, el que heu de fer és veure la pel·lícula, també, evidentment, Stromboli, que s'acaba amb una escena d'Ingrid Bergman dalt de tot de la muntanya, amb la crisi personal que ha viscut, perquè és una refugiada bàltica que ve d'un camp de concentració que, gràcies al matrimoni, un pescador de Stromboli té el dret a viure a la illa. Això recorda molts temes contemporanis, també, no? I això va provocar que, en un moment donat, recuperi la fe i en si mateixa. El cert és que la pel·lícula s'acaba amb una escena brutal en plena erupció volcànica que ara sentireu.

0: rodatge d'aquesta pel·lícula, Ingrid Bergman i Roberto Rossellini es van convertir en parella i vivien a la Casa Rosa, que encara existeix, protegida per l'Acadèmia del Cinema Europeu, que conserva els tresors de la cultura cinematogràfica d'Europa, com per exemple en el castell de Cardona, on es va rodar Campanades a mitjanit d'Orson Welles, no? Mm-hmm. I allà és on Alice Rohrbacher, la directora de Nacho Felice i La Quimera, està rodant en aquests moments Three Incestuous Sisters, de la novel·la d'Audrey Whitehead, que interpreten Jesse Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, George O'Connor, Mick Jagger i Isabella Rossellini, que ha tornat a la casa on els seus pares la van concebre durant el rodatge de la pel·lícula Rossellini, que es diu de seguida. La cosa té molta gràcia. Heu de veure Rossellini. I què més heu de veure a banda de Rossellini? Doncs, per acompanyar aquesta història, un film que es deia Vulcano, interpretat per Anna Magnani.
1: Anche a lei avete sentito il bisogno di dirlo. Adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete. Ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con me perché io bene e male la mia vita l'ho avuta. Mentre voi siete state condannate a restare qui a diventare brutte e a fare le bestie da tomba.
2: E notte chi ne si è addormuto male.
0: La veu parlant i la veu cantant de la incomparable Anna Magnani, que continua sent part d'aquesta història, perquè abans d'Ingrid Bergman, Roberto Rossellini estava amb Anna Magnani, eren parella, i li havia promès que ella seria la protagonista de Stromboli. Quan Anna Magnani es va enterar de que s'havia enrotllat a Ingrid Bergman i que estaven rodant Stromboli sense ella, va haver una escena mítica a l'Hotel Excelsior de Roma on li va tirar pel cap a Rossellini una plata d'espagueti al
3: pomodoro. Déu-n'hi-do.
0: Totalment mediterrani, melodramàtica, etc. I ella va rodar una pel·lícula, Vulcano, també a les Illes Eòliques, que va aconseguir estrenar el 2 de febrer del 1950, 8 mesos abans de que s'estrenés Stromboli, de manera que va aconseguir fer la seva solitud, estrenar-la abans i deixar un pam de nassos a Rossellini i a Ingrid Bergman. Només per tota aquesta anècdota, la pel·lícula ja mereix la pena. I la tercera que us vull recomano és Caro Diario, de Nanni Moretti, que recordareu potser que tenia 3 capítols, en el segon dels quals el director Nanni Moretti visitava Stromboli, que ara és una ciutat de turisme absolutament, no de pescadors, no queda ni un, és com la Costa Brava, no? I va anar a veure els llocs de rodatge de Stromboli, inclosa la Casa Rosa, i es va trobar amb un batlle que, en fi, escolteu-lo.
4: Esatto.
5: Auguri. Per questo e per tutto, auguri. Grazie. Magari non ci vediamo più, però...
4: E la luce dell'isola, a cura di un grande direttore della fotografia, Storaro, che cura l'illuminazione e i tramonti di Stromboli. Ricostruire da zero Stromboli, ricostruire da zero l'Italia, un nuovo modo di vivere, con una nuova luce, nuovi abiti, nuovi suoni, un nuovo modo di parlare, nuovi colori.

0: colori, nuovi sapori, tutto nuovo!
1: Ja, si voleu fer turisme cinematogràfic, aneu al costat de Sicília, a l'estret de Messina, aneu a les illes que hi ha, a Salina, Linari, a Porticello, evidentment a Vulcano, i evidentment també a Stromboli, i podreu fer com Pablo Sorrentino, que passava les seves vacances d'infància i ho explicava, fue la mano de Dios, precisament a Stromboli, o com va demostrar Justine Triet a la seva pel·lícula El reflejo disímil, és un bon lloc per aïllar-se i escriure. En fi, jo acabaré així, si us sembla bé, amb aquestes recomanacions.
2: I tant. A més, hi ha feina extra aquesta setmana. Sí. No només pel·lícules, sinó també Solitud de la Víctor Català.
3: I llibre, sí. I viatge.
2: I viatge, sí, això.
1: Indispensable. Que consti que la història de Rossellini i Ingrid Bergman va donar per 5 pel·lícules més i van anar fins i tot a actuar al Liceu. Això és una cosa poc coneguda. Va fer una funció al Liceu de Giovanna d'Arco al Rogo amb Ingrid Bergman actuant i Roberto Rossellini disfressat de monjo dirigint l'escena en directe perquè no havien tingut temps de fer assajos. Això està, diguem, en l'anecdotari de Lluís Permanyer de la història de Barcelona. Ho deixem amb una cançó dedicada a Ingrid Bergman del Billy Bragg, com a record de la mare d'Isabella Rossellini.
2: Home, i boníssim, i tant.
1: Sí?
2: Sí.
1: Doncs bona nit. Mila, ja la canta. Not by pennies, dimes, nor quarters.

0: Ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó i de seguida la Gemma Puig ens explicarà com ha triat la d'aquesta nit. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Sant Anne que es diu La mateixa temperatura. Per tant, demà tindrem aquesta mateixa temperatura que avui. Avui ha baixat, respecte, tot i que costa una vegada una miqueta de creure, però sí, respecte a ahir, que ahir vam arribar gairebé als 39 graus, avui hem quedat una miqueta més a baix, 37. Tampoc és que hagi baixat molt, però en moltes comarques ha baixat 2-3 graus. Per tant, una miqueta ha baixat la temperatura. Hem tingut una tarda de sol amb algun ruixat molt puntual i demà tindrem, de moment aquesta matinada, haurem d'estar pendents d'una petita línia d'inestabilitat, uns núvols que ens creuaran de sud-oest a nord-est. No és que vingui grans precipitacions, però sí que pot mullar una miqueta el terra. De matinada, demà al matí, ja tindrem més clarianes, més estones de sol. Algunes boires matinals que altre cop, com a bassa d'avui, es poden formar arran de mar, fruit d'aquest contrast de temperatura, i les temperatures demà no variaran gaire, ni al matí ni tampoc al migdia. Per tant, aquests valors més alts cap als 37 graus cap a ponent, i també el temps no variarà gaire. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu força puntual. A partir de dissabte i altre cop, sobretot a partir de diumenge, que comença oficialment l'estiu, i ben bé fins dimarts, doncs tenim aquest preavís d'onada de calor que es manté, amb unes temperatures que pujaran i força. De cara a diumenge ja estem veient doncs alguns valors que podrien arribar per primer cop als 40 graus, i encara entre dilluns i dimarts podria pujar una mica més. Per tant, venen dies de calor molt, molt intensa.
0: Doncs sí, demà ho acabarem d'afinar de cara al cap de setmana, però ja estem tremolant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A nosaltres tant ens és la temperatura que faci que demà a les 10 aquí,
2: És que estava pensant això, no s'està tan malament treballant, no?
0: No.
2: Fa aquesta calorada fora. En fi, què hi farem? Tot és posar-s'hi bé.
0: I tant.
2: Demà a les 10 puntuals.
0: Aquí estarem.
2: Adéu-siau.
0: Bona nit.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que

0: va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
1: Obviamente yo he sido el consultor principal.
2: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
1: Así es.
2: Eso, en principio, no es normal.
0: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
2: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
0: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
1: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
0: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
3: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
5: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
4: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
5: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
4: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
3: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
6: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
7: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
6: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto al foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
8: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
6: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
3: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
9: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
3: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
9: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
3: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
10: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei i Lavrov s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
11: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
10: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
12: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
10: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli, que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
3: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
13: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
14: El temps.
3: Pràcticament un quart moment per la

0: Visió de Néstor Gómez.
1: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna

0: o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Agramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3catinfo.
4: Els incendis en els cultius és un combustible fi, altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
3: Que remarca aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
4: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
3: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
2: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
5: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continua i contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
6: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots, i no només la comunitat educativa.
2: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
7: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà al cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
2: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
8: Pot ser que hi haguin accions que no suposin, doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual, doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
2: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestres serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del

0: País. Marta Vives.
1: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
2: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment de la, com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
1: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
2: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
1: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
0: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
3: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
4: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
5: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
6: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
5: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
7: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu, per tant, contents.
5: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113, i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
5: En futbol sala, el Barça ha golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. el segon partit de la final, aquí el golejador.

0: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay muchos partidos que han sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
1: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol, el tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia. Es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas. Per Suïssa i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
2: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador et vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
1: Joan Garcia ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
2: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera, està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
1: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan Garcia al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
3: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
4: El nostre convenciment és per 2 coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
6: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
1: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. Vint-i-quatre hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu Julio Martínez i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya.

0: I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
1: Apelo a la responsabilitat dels grups parlamentaris i a partir d'ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
0: Fonts de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
2: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
3: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
4: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
2: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
5: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
6: Per això, des d'Esquerra Republicana, exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
2: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
7: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'Agència Tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntava la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
8: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
2: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els 3 primers desallotjaments de la 60ena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
9: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una 50ena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
10: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de la calle Venus. Y es mentira. Es que es mentira. Totalmente 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
9: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
7: 3CAT Info.
2: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
11: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria, ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30 al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
12: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
11: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
7: El temps.
2: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
14: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
2: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
14: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
2: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
7: 3CAT Info.
2: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
15: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
16: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
15: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
2: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
17: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Gerald Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
2: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol.

0: espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. A l'OSA ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
1: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi.
2: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
3: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tants premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar més bé reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y ya lo estás armando.

0: Sí, bueno, ahí estarà la batalla.
1: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
2: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No tenien que haver arribat a la pròrroga han tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
1: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
3: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. I queremos ganar el martes en Murcia.
1: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
4: Segur que ha ajudat, jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
1: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
5: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions. Són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
6: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver a ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
1: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat en el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France EDG. Tadej Pogačar és líder.
7: 3CAT Info.

0: Sori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión,

0: treballen bé.
1: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
2: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària al·lega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
4: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
3: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
4: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
3: Fonts de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
2: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
5: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
6: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
5: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
7: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
5: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
2: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. la patronal internacional que agrupa

0: El 60% dels mercants demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
1: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
1: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu de l'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solies.
2: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
3: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
2: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
4: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
2: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
5: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
6: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus.

i aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.

0: Lleida, Júlia Albacar.
1: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Agramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació agrícola en camps de cereal. Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, explica el perfil d'estos incendis en declaracions a 3Cat Info.
2: L'incendis en els cultius és un combustible fi altament disponible, no? Més a més amb les condicions que hi ha, i per tant són incendis que són intensos i ràpids, i a més, doncs, amb aquesta component, no, de tota la zona de Plana de Lleida, amb una component de la marinada que entra, doncs, a partir del migdia tarda.
1: Que remarca que aquesta situació de foc simultani s'ha avançat.
2: Normalment la campanya era aquell punt de, bueno, doncs, d'anar fent, però fins al juliol això no entràvem en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient, doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això, doncs, sí, es va avançant.
1: Des del cos de bombers demanen extrema les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revella de Sant Joan i la campanya de la sega.
0: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
3: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
4: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
0: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
5: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
0: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
6: Pot ser que hi hagin accions que no suposin, doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual, doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
0: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
7: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya Ràdio.
8: Primera fila, sempre. Ara es viu un moment com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramatúrgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
7: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé tot

0: totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a la Filla del Mar, passant per la Mare Coratge i els seus fills de Brec, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
1: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada hi tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
0: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
2: Fer cantar els arbres, del productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada, guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
3: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots, d'Alí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos, de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga, de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertran es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer 2 premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
2: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
4: Esports.
2: Amb Damià Aguilar.
5: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
6: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Claiborne, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
5: En roda de premsa, Xavi Pasqual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
7: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, han treballat dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
5: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
5: En futbol sala, el Barça ha golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
8: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
5: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit, que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia, es disputa dimarts de la setmana que ve. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb dos gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
9: Segur que ha ajudat. Jo sempre ho he dit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, estar en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
5: Joan Garcia ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
9: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i bueno, ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
5: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan Garcia al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
10: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
5: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3CAT Info.
11: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
12: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no.
5: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
4: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa

0: britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB a la pròrroga. València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I al temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giralt Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, el centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions el 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
1: Avui tenen una oportunitat. Una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen o et volen enganyar o perquè són trilers, és igual, no significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la seixantena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
13: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una cinquantena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
14: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira. Tira totalmente, hay 15 personas, todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
13: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
11: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30 al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
16: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
15: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor
18: i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
20: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
20: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
11: 3CAT Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
21: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
22: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
21: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
23: I és un dia important, és un dia en què portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamina Portbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alòs ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamina Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina.

0: El programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
1: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui. Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
2: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el cor Apropa i el cor 6 punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar Més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pasqual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí, tot ha saltat pels aires, bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y a nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: I les declaracions de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No teníem que haver arribat a la pròrroga hem tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1 del grup B i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1 del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan García, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
8: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
3: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
9: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions. Són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
3: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre al Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
2: ¿Hasta dónde podré apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estáis de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
3: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícius a Santa Susana. Són 140 ciclistes amb 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
10: 3CAT Info.

0: Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat el recurs que havien presentat Òmnium Cultural i diverses famílies contra la sentència que obliga a fer més castellà a una escola de Canet de Mar. 5 incendis cremen una 30ena d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revetlla disparen el risc de foc. Josep Maria Mestre serà el nou director artístic del Teatre Nacional de Catalunya en substitució de Carme Portacelli. Mestres, que té un mandat inicial de 4 temporades, ha dit a Catalunya Ràdio que entre els seus objectius hi ha que comparteixin espai, noms consolidats i talent emergent. Esports.
1: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, a la pròrroga. València 112, Barça 113. El segon partit al Palau dissabte. El Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1, a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Occidental.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa a ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Anàlisi Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Quiso, en principio, no és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí, he apoyado a mis hijas, en mi opinión trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: El jutge que ha imputat les filles de Zapatero i la seva secretària alega que són una peça clau en la trama que hauria comès irregularitats en el rescat de Plus Ultra. José Luis Calama considera que l'agència de publicitat de les filles de l'expresident va servir per camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades a l'ajuda pública de la companyia aèria. Zapatero ha reconegut que va encarregar a Alba i Laura que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en el cas, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. En el cas de la secretària, el jutge apunta que Gertrudis Alcázar també era una peça fonamental per al funcionament de la trama. Era qui s'encarregava de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb tercers. A banda d'aquestes noves imputacions, Calama ha descartat la petició de la defensa de Zapatero. Rebutja demanar més informació als Estats Units sobre el buidat del mòbil d'un exdirectiu de Plus Ultra que ha servit per imputar-lo. I Pedro Sánchez torna a tancar files amb José Luis Rodríguez Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
7: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo de la familia socialista.
6: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
7: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
6: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
0: El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran, malgrat les crítiques internes a l'acord. El mateix líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, admet que va autoritzar l'acord amb reserves i afirma que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Donald Trump i el vicepresident Benz recorden a Israel que l'acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs el Líban. Washington, Oriol Serra.
8: El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Benz, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Benz ha fet aquesta advertència a Israel.
9: Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
8: L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
10: Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
8: L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
0: Malgrat l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte, les companyies navilieres diuen que passar per l'estret d'Hormuz és arriscat i que la represa del trànsit marítim serà lenta. La patronal internacional, que agrupa el 60% dels mercants, demana la creació d'un organisme que coordini el trànsit de l'estret i garanteixi la seguretat dels vaixells. Sergi Vasco, expert en comerç internacional de la Universitat de Barcelona, diu que el pacte és massa imprecís perquè les navilieres tornin a operar amb normalitat.
11: Deixa la porta oberta que d'aquí 2 mesos el control estigui en mans d'Iran. Diu, Iran podrà dialogar amb Oman i amb altres administracions per intentar, aviam, com ho fan. No? O sigui, és a dir, que queda com molt a l'aire el que passarà d'aquí 2 mesos.
0: A més, l'Iran ha de treure les mines de l'estret en els propers 30 dies i els explosius deixen un passadís massa petit perquè els vaixells hi naveguin amb comoditat. Vasco diu que aquests perills comportaran sobrecostos a les companyies.
11: Aquests vaixells tenen una assegurança. I clar, si hi ha un perill que hi hagi una mina, el preu d'assegurança és molt més car. I el preu d'aquesta assegurança també fa que no s'hi surti potser beneficiós fer moltes d'aquestes operacions.
0: Pels experts, encara es podria tardar mesos a recuperar la normalitat a l'estret d'Hormuz, on abans de la guerra passava el 20% del transport de petroli mundial. I Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra Moscou des de l'inici de la guerra. Dels gairebé 200 drons que ha llançat cap a la capital russa, almenys 7 han impactat a la refineria més important de la regió, en un moment en què Rússia pateix una crisi de combustible. El Kremlin ja ha promès represàlies. Moscou, Cristina Solias.
12: El sostre de la refineria de Kapotnia, saltant pels aires enmig d'una gran bola de foc, s'ha convertit en el moment més viral de l'últim atac de drons contra Moscou. Les defenses antiaèries no han pogut evitar un bombardeig que també ha colpejat edificis residencials, ha deixat més d'una quinzena de ferits i ha provocat una mena de pluja negra. Putin, que ha acollit un fòrum amb líders del sud-est asiàtic a Kazan, ha evitat fer-ne cap comentari, i el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, s'ha limitat a recordar el que ja va dir el líder del Kremlin ara fa uns dies.
13: No és casualitat que el president anunciés fa un temps, després d'una altra acció terrorista de Kiev, que ara duríem a terme atacs massius conjunts de manera regular.
12: En canvi, Volodymyr Zelensky justificava així l'atac.
14: Definitivament no volem que Ucraïna cremi per culpa de l'enemic, però si Ucraïna crema, el vostre Moscou també cremarà.
12: Aquest bombardeig agreuja encara més la falta de benzina que afecta més d'una cinquantena de regions russes. El Kremlin no reconeix la crisi energètica. Alhora, però, el sector petrolier ha admès que començarà a importar combustible des de l'Àsia. A més, amb la fi de la guerra a l'Iran, Putin també es quedarà sense els ingressos addicionals pels preus disparats del petroli que fins ara havien donat oxigen a la seva debilitada economia.
0: La cotització del petroli continua baixant i en una setmana el barril de Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 12%. Una reducció de preu que de moment no es nota gaire a les benzineres. La gasolina de 95 octans costa ara de mitjana 1,44 € per litre a Catalunya. Ja és més barata que abans que comencés la guerra. No passa el mateix amb el gasoil, que val 1,51 € i encara és una mica més car que a finals de febrer. Cal recordar, però, que els dos combustibles es beneficien de rebaixes fiscals, com la de l'IVA, almenys fins al 30 de juny. El sector de les benzineres demana que les ajudes es mantinguin com a mínim fins després de l'estiu. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
15: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat que té intenció d'allargar 3 mesos l'anomenat escut social mentre es consolida la pau a l'Orient Mitjà i s'estabilitzen els preus de l'energia i el petroli.
2: El temps.
0: Pràcticament un quart moment per la previsió de Néstor Gómez.
16: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor. Calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Ponent, aquest dijous, han cremat més d'una trentena d'hectàrees en 5 focs en una jornada complexa per la simultaneïtat dels incendis. La majoria han començat en zones agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per la calor, la campanya de la sega i la revetlla de Sant Joan.

0: Lleida, Júlia Albacar.
1: Els incendis han estat a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, a Agramunt, a l'Urgell, a Alfarràs, al Segrià i a Cervera. Una trentena d'hectàrees que se sumen al centenar que ja es van cremar dimecres a la Segarra. La majoria han estat incendis de vegetació.

0: campanya era aquell punt de, bueno, doncs d'anar fent, però fins al juliol això no entrava en situacions ja més complexes d'incendis, i en canvi estem veient doncs, que estem aquests darrers anys, no, la simultaneïtat que vam tenir l'any 22 o de més, doncs que ja són el mes de juny. Per tant, això doncs, sí, es va avançant.
1: Des del cos de bombers demanen extremar les precaucions els pròxims dies, tenint en compte que coincidirà l'onada de calor amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega.
2: El govern assegura que el model d'immersió lingüística no està en perill, malgrat el revés del Tribunal Europeu de Drets Humans. Estrasburg ha rebutjat admetre a tràmit un recurs d'Òmnium Cultural i algunes famílies contra la sentència que obliga a fer una assignatura més de castellà a una escola de Canet de Mar. Segons el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la decisió no altera l'actual model educatiu català.
3: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa, i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
2: Xavier Antich, president d'Òmnium, lamenta que no s'hagi admès el recurs de l'entitat i ara espera la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana.
4: Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
2: D'altra banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe celebra la decisió amb un comunicat perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona el model actual d'immersió lingüística. I aquest divendres acaba el curs per més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària. Un curs convuls que ha viscut més d'una vintena de vagues i amb un conflicte educatiu encara obert, sense que s'hagi apaivagat el malestar dels docents. Davant d'aquest escenari, la consellera Esther Niubó començarà la setmana que ve trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori que s'allargaran fins al primer trimestre del curs vinent. Les associacions de famílies diuen, però, que tenen pressa perquè la situació és urgent. Ho explica Jordi de Carreras, president de FAC.
5: Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Demanem responsabilitat.
2: Sobre la incògnita de quins passos seguiran a partir d'ara els sindicats contraris a l'acord, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, diu que escoltaran la comunitat.
6: Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, la USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui.
2: Mentrestant, el sindicat Comissions Obreres, que ha signat l'acord, diu que al setembre vetllaran perquè es desplegui el que s'ha pactat. Josep Maria Mestre serà el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. El director teatral es posa al capdavant de la institució amb una llarga trajectòria als principals teatres del país. Marta Vives.
7: Josep Maria Mestres és un dels directors teatrals més veterans i reconeguts del teatre català i estatal. Ha dirigit més de 60 espectacles al llarg de la seva dilatada trajectòria i el seu repertori inclou clàssics com Shakespeare, Brecht o Guimerà, però també dramatúrgia contemporània. Precisament els textos contemporanis catalans són un dels objectius de la seva direcció. Així ho ha dit a Catalunya.
8: A primera fila, sempre. Ara es viu un moment com una edat d'or, una mica, no? Potser, de la dramaturgia catalana contemporània, però l'hem de tractar bé i li hem de posar l'aparador que es mereix amb molta decisió.
7: Mestres, que ha estat escollit per concurs públic d'entre les 40 candidatures presentades, es posa al capdavant d'una institució que coneix bé, perquè hi ha dirigit espectacles en gairebé totes les seves direccions, des de Llibertat de Rossinyol a La filla del mar, passant per La mare Coratge i els seus fills de Brecht, prevista per la temporada vinent. Mestres ha dit a Catalunya Ràdio quin és, a gran trets, l'objectiu de la seva direcció.
8: Tinc moltes ganes de repartir joc, de que la gent consolidada i tingui un lloc aquí i que el talent emergent també pugui eclosionar-s'hi.
7: A més de l'obra que estrenarà al TNC, el Teatre Lliure li reprogramarà la temporada vinent la monumental Herència de Matthew López, que després farà gira a Madrid. Després d'un any de traspàs entre Carme Portacelli i el nou director, l'encàrrec per Mestres és de 4 temporades, prorrogables a 3 més.
2: Fer cantar els arbres del productor

0: director musical i escriptor Jordi Campó i Boada guanya el Premi Prudenci Bertrana de novel·la. La Fundació Prudenci Bertrana de Girona, que atorga el guardó, ha fet públics la resta dels premiats. Girona, Núria Peraire.
1: El jurat ha valorat que Fer cantar els arbres de Jordi Campó i Boada és una història captivadora sobre una nissaga de lutiers marcada per un misteri que travessa generacions. Aquest premi a la millor novel·la està dotat amb 30.000 euros. El Premi Carles Rahola d'Assaig és per a Terra de Quixots de Lí Monturiol, Lídia de Cadaqués i altres empordanesos de Joan Manuel Soldevilla. El Premi Miquel de Palol de Poesia l'ha guanyat l'obra titulada Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimal i el Premi de Literatura Juvenil és per a La Fuga de l'autora Laia Aguilar. A La Fuga, la protagonista, la Zoe, viu aïllada, com tots els altres nens del món, perquè són portadors d'un virus letal per a la resta de la societat, fins que decidirà fugir cap allò desconegut. La gala d'entrega dels premis de la Fundació Prudenci Bertrana es farà el 15 de setembre i aleshores es donaran a conèixer dos premis més. El guanyador del premi serviria la millor lletra de cançó i el Premi Aurora Bertrana a la millor traducció.
0: I la novel·la Que morin els fills dels altres, de Roser Cabré Verdiell, ha guanyat el 55è Premi Creixells que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor obra publicada l'any anterior. El jurat valora la capacitat del text de sacsejar la institució familiar, el ritme ràpid i una prosa magnètica i poderosa que transporta el lector a un món ambigu.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha competit a València i ha guanyat 112-113 a la pròrroga al primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Victòria contra pronòstic, un partit de nivell NBA, en paraules del nostre narrador Ernest Macià, que ho explicava així en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
4: Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113. La baixa la Provítola. A les seves mans la pilota pensa. La pilota està tranquil·la. L'Apro marcat aquí per Montero. Encara l'Apro. Bloqueig. Continuació. L'obertura per a Claibor. S'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3. No hi va, no hi va, no hi va, no hi va. Rebot pel València. Queden 5 segons. 4, 3, 2, 1 per la victòria. No hi va i el Barça guanya!
3: En roda de premsa, Xavi Pascual ha explicat les claus d'aquesta victòria.
5: El València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu, el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
3: A la pròrroga s'hi va amb un triple de Claiborne i després un tap del nord-americà que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. 24 n'ha fet Montero pels locals. El Barça ha fet 18 triples. Al final de la pròrroga, per tant, 112-113 i adquireixen el factor camp. El segon partit també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
3: En futbol sala, el Barça golejat per 6-1 al Pozo de Múrcia, amb 4 gols de Touré. El segon partit de la final, aquí el golejador.
6: Sí, claro, creo que ha sido el mejor partido, porque he metido 4 goles, pero hay mucho partido que ha sido iguales, no he metido goles, pero hoy, claro, ha sido un día increíble y estoy muy contento.
3: Són declaracions al 3CAT Info, els de Javi Rodríguez, per tant, a una victòria del títol. El tercer partit que serà decisiu si guanya el Barça a Múrcia es disputa dimarts de la setmana que ve. Al Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase. A Los Angeles, Suïssa ha golejat per 4-1 Bòsnia en un partit del grup B, amb 2 gols de Mazembi, un de Xhaka i un del jugador del Sevilla, Rubén Vargas, per Suïssa, i per Bòsnia ha marcat Magmić. Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, partit del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Futbol Club Barcelona.
7: Segur que ha ajudat. Jo sempre vull més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits està en un equip de màxima exigència. Jo crec que pot

0: d'ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
1: Joan Garcia ha parlat també d'un dels homes de moda, el nou jugador del Real Madrid, Cucurella.
0: L'hem felicitat, jo crec que és un pas important a la seva carrera. Està molt content de fer aquest canvi i ens alegrem per ell i esperem que li vagi el millor possible.
1: Doncs en paral·lel, en aquesta entrevista de Joan Garcia al Tot Costa de Catalunya Ràdio, Cucurella feia roda de premsa dient que no renega del passat i que no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta del Real Madrid.
2: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
1: El Real Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. L'internacional francès té 27 anys, és defensa i fins ara era el Liverpool, un Liverpool que ha anunciat el fitxatge del català Víctor Muñoz d'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres el Sabadell rep a les 9 del vespre el Zamora a la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Ferran Costa, entrenador, al 3Cat Info.
3: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits, hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Àlex Márquez podrà prendre part del primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
5: Lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en domingo hacer la carrera, no.
1: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb Vinícia Santa Susana. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions. A partir d'ara us explicarem que el govern espanyol reconeix per primer cop víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Publica una llista amb els noms i cognoms de 63 assassinats entre el 1979 i el 1983. Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. I us explicarem que el duet Alosa, Momi Maiga, el programa de Catalunya Música Tots els Matins del Món i Montserrat Torrent han estat alguns dels noms distingits en els 7ens Premis Alícia, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, què destaquem?
2: El Barça de bàsquet guanya contra pronòstic a València el primer partit de la final de la Lliga ACB. A la pròrroga, València 112, Barça 113, el segon partit al Palau dissabte. I el Barça de futbol sala guanya a casa el segon partit de la final contra el Pozo de Múrcia, golejada per 6-1 a una victòria del títol. Dimarts que ve, tercer partit a Múrcia.
0: I el temps, ens trobem a les portes d'una onada de calor que arribarà diumenge. Fins aleshores, la calor serà intensa o molt intensa. Aquest divendres les màximes rondaran els 38 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. El temps serà assolellat, amb alguns ruixats de tarda, al Pirineu Occidental. ...24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, s'han filtrat els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero responent al magistrat que l'investiga. A les gravacions, a les quals ha pogut accedir 3Cat Info, l'expresident espanyol defensa ultrança la seva innocència, desmenteix haver tingut res a veure amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra i afirma que si va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. Fem un repàs de l'interrogatori amb Àlex Giral Robert.
3: Zapatero va començar la seva intervenció davant del jutge Calama assegurant que mai ha actuat fora de la llei.
4: Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
3: L'exlíder socialista, acusat d'haver-se embutxacat comissions per haver mediat en la injecció de diners de l'Estat a l'aerolínia Plus Ultra, va rebutjar una vegada i una altra haver fet gestions al voltant d'aquesta qüestió.
4: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir...
3: I també va negar haver ordenat la creació de societats offshore.
4: Es que ni sé lo que es.
3: Zapatero va explicar que va treballar per a l'empresa Análisis Relevante, al centre de la causa, perquè li va proposar el propietari i amic seu, Julio Martínez, i que hi va dedicar moltes hores. No hi tenia una relació contractual, va dir, cosa que va sobtar l'instructor.
4: Obviamente yo he sido el consultor principal.
5: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
4: Así es.
5: Eso, en principio... No és normal.
3: A banda, l'excap de l'executiu espanyol va refusar parlar de les joies interceptades en l'escorcoll del seu despatx, a les quals Calama es va referir així.
5: Y ahora vamos a las dichosas joyas.
3: L'excap de l'executiu espanyol està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics.
4: Sí. He apoyado a mis hijas, en mi opinión, trabajan bien.
3: Diu que va ser ell mateix qui va recomanar els serveis de màrqueting de les seves filles.
0: Pedro Sánchez torna a tancar files amb Zapatero i ha admès per primer cop que si li tomben els pressupostos per l'any que ve, no descarta anar a eleccions. Ho ha dit el dia que el jutge Calama ha imputat les dues filles i la secretària de l'expresident socialista. Una decisió que acorrala la família de Zapatero i que genera més maldecaps al PSOE i al govern espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Un cop més, Pedro Sánchez fa costat a Zapatero i ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport tant del govern com del PSOE.
6: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
1: Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixava oberta la porta a aquest avançament electoral.
6: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
0: A diferència del Congrés, el Parlament sí que ha pogut debatre una moció del PP que demanava la convocatòria d'eleccions a l'Estat. La moció, però, només ha tingut el suport de Vox. Junts per Catalunya s'hi ha abstingut amb l'argument que el Parlament no és el lloc per demanar eleccions espanyoles. Escoltem el popular Juan Fernández i la rèplica del juntaire Agustí Colomines, marcant distàncies amb els de Núñez Feijóo.
7: Avui tenen una oportunitat de demostrar si tot el que han dit fins ara era sincer o era una escenificació pactada. Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats.
8: Tingui molt clar que desconfiar d'uns perquè menteixen, o et volen enganyar, o perquè són trilers, és igual. No significa tenir confiança en uns altres. M'entén?
0: I cara i creu aquest dijous per al govern de Pedro Sánchez al Congrés enmig de la tensió política pels escàndols que envolten el PSOE. Per una banda, l'executiu ha pogut convalidar el decret que actualitza les bestretes del sistema de finançament autonòmic d'aquest 2026 només amb el vot contrari de Vox. En total són més de 150.000 milions d'euros, 30.000 dels quals per a Catalunya, que és qui rep més. Era la tercera vegada que el decret es duia a votació i fins ara el PP, Vox i Junts l'havien tombat. En la sessió de dijous, els populars i els de Puigdemont ja han votat a favor. Tot i això, els juntaires han advertit a la Moncloa que no s'ho atribueixi com una victòria i han tornat a reclamar eleccions. I Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana, Teresa Jordà.
9: També saben que amb la seva debilitat actual no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
10: Per això, des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo. Valentia, senyor ministre, que no passa res.
0: A l'altra cara de la moneda per a Pedro Sánchez, Junts s'ha unit al PP i Vox per tirar endavant una moció dels populars que constata l'actual bloqueig polític al Congrés i insta el govern a assumir responsabilitats pels casos judicials. El PNB s'ha abstingut i la resta de socis del govern ja han votat en contra. El text que s'ha portat a votació no incluïa les esmenes en què populars i juntaires demanaven a Sánchez que convoqués eleccions i que dimarts el PSOE i Sumar van vetar a la mesa del Congrés. Recordem que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern.
11: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Un informe d'Hisenda revela que el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso va rebre 4,4 milions d'euros del grup hospitalari Quirón durant els primers 3 anys de relació amb la presidenta madrilenya, del 2021 al 2023. El document que l'agència tributària ha fet arribar a la justícia recull que els anys previs la facturació anual de les consultores d'Alberto González Amador era 3 vegades inferior. El grup sanitari, un dels més grans de l'Estat, rep centenars de milions d'euros cada any de la Comunitat de Madrid per la gestió de centres de salut i altres col·laboracions público-privades. Al si de la mateixa investigació judicial, un altre informe, en aquest cas de la Guàrdia Civil, apuntarà la hipòtesi que almenys una de les companyies de la parella d'Ayuso seria en realitat una empresa pantalla. L'Institut Armat considera que la consultora no podia donar tots els serveis que facturava pels escassos mitjans personals i tècnics que tenia. Els tribunals investiguen González Amador per frau fiscal i, a banda, per blanqueig de capitals, corrupció en els negocis i administració deslleial. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid i al País Basc. La meitat per l'actuació i l'ús il·legal de la força d'agents policials i la resta assassinats per grups d'extrema dreta. La llista de 63 víctimes l'ha elaborat la comissió que va crear l'executiu de Pedro Sánchez sobre violacions de drets humans a persones que van lluitar per la democràcia durant la transició. Des d'Irídia, Andrea Carrera destaca que s'ha fet un pas importantíssim pel reconeixement dels assassinats, però adverteix que es queda curt perquè no té en compte les víctimes de tortures.
12: Queda coix en no reconèixer aquests altres delictes de lesa humanitat que van tenir lloc durant la transició. També creiem que s'ha d'anar més enllà en un reconeixement econòmic i també hi ha d'haver investigacions penals per identificar les persones perpetradores.
0: L'informe de la comissió sí que constata que l'aprovació de la Constitució del 78 no va acabar amb les pràctiques de la dictadura i que la transició va ser una època grisa en què es van mantenir els abusos i els excessos policials. El 1980, amb Adolfo Suárez al govern, s'han documentat pràcticament 30 assassinats, la majoria atribuïts a l'extrema dreta. També es recullen dos casos durant el govern socialista de Felipe González entre el 1982 i el 83. Més qüestions, cada cop falten més habitatges, segons el Banc d'Espanya. L'entitat eleva el dèficit de pisos i cases acumulat a l'Estat i el xifra en 750.000, 150.000 més que el càlcul de fa dos anys. La meitat es concentra a Barcelona, València, Alacant, Madrid, Múrcia i Màlaga. Segons el Banc d'Espanya, la creació de noves llars supera de llarg la construcció d'habitatges, amb la qual cosa el problema anirà més. L'informe coincideix amb

0: la publicació d'unes dades per part del Ministeri d'Habitatge, segons les quals a Espanya els pisos turístics o en mans d'estrangers no residents sumen 900.000. El govern espanyol insta els ajuntaments i comunitats a clausurar els 111.000 pisos turístics il·legals que s'han detectat durant el darrer any per poder-los destinar a lloguer residencial. Sobre la inflació, el Banc d'Espanya preveu que pugi encara més aquest any, fins al 3,6%. L'organisme revisa 6 dècimes a l'alça el pronòstic que havia fet al març i ho atribueix al xoc energètic. En canvi, manté les previsions de creixement econòmic, tot i que alerta d'una moderació de la demanda interna. I aquest dijous s'han fet en un clima de tensió i de llançament de pedres i ous els tres primers desallotjaments de la 60ena previstos dels pisos de la Rambla de la Mina, Sant Adrià de Besòs, ocupats des de fa 10 anys i on el Consorci vol reallotjar els veïns del bloc Venus que s'han d'enderrocar. Sant Adrià de Besòs, David Àngela.
1: Primers llançaments d'aquest macrodesallotjament que ha de finalitzar el desembre davant d'una 50ena de persones amb els ànims força encesos. L'Antonio, que espera el seu desnonament, acusa l'Ajuntament de corrupció.
2: Aquí hay gente con vulnerabilidad de verdad. Y puedo enseñar la discapacidad de mi hijo, que es verdad. Y pueden entrar en el piso que estoy, que el día 22 me desahucian a mí. Esto es una vergüenza, pero una vergüenza total. Y estamos hartos. Dicen que están para, estos pisos están para los de las calles Venus. Y es mentira. Es que es mentira totalmente. Hay 15 personas. Todos lo están trasladando a la calle Marte. Queremos que lo investiguen. Que lo investiguen de verdad, porque es una vergüenza. Hay una corrupción en ese ayuntamiento de Sant Adrià que es increíble.
1: Des del Sindicat de l'Habitatge denuncien que s'han desallotjat famílies vulnerables amb una actuació de brutalitat policial vergonyosa. Els veïns adverteixen que la situació pot degenerar en un conflicte social al barri.
3: 3CAT Info.
0: Gairebé 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que alguna vegada s'han vist forçades a fer pràctiques sexuals no desitjades i un de cada 4 homes admet haver pagat per sexe. Són algunes de les dades de l'enquesta sobre salut sexual que ha elaborat el CIS juntament amb el Ministeri de Sanitat, la primera en 17 anys, i que també revela una societat més tolerant i menys satisfeta amb la seva vida sexual. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Sí, l'any 2009, quan es va fer la primera enquesta, un 85% dels espanyols deia tenir una vida sexual satisfactòria. Ara ho diuen el 77%, i els que asseguren tenir sexe almenys un cop per setmana ha baixat del 30% al 23%. També ha canviat la percepció de la diversitat sexual. Si fa 17 anys, només 4 de cada 10 consideraven una relació homosexual tan respectable com una d'heterosexual, avui ho pensen 9 de cada 10. L'enquesta pregunta per primer cop pel consentiment i afloren diferències entre homes i dones. Un 28% de les dones afirma haver-se sentit forçada a mantenir pràctiques sexuals que no volia davant del 13% dels homes. A més, la meitat dels homes creu que un cop acceptades les relacions sexuals s'ha d'arribar al final, en contra del que pensen 6 de cada 10 dones. Això demostra que cal reforçar l'educació sexual, segons la ministra de Sanitat, Mònica García.
5: Este dato no nos tiene que hacer caer en el alarmismo, pero sí nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual. Para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas, necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
4: També hi ha diferències en el consum de pornografia que reconeixen el 71% dels homes davant del 25% de les dones i pel que fa a la prostitució, 3 de cada 10 homes admeten haver pagat per sexe algun cop a la vida.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem a parlar d'una situació meteorològica que ens porta dos denominadors comuns, la calor i sobretot aquest sol que ens ha d'acompanyar durant tot el dia. Una matinada que encara pot deixar alguna precipitació, uns núvols que ens estan travessant des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de Girona. Tot això marxarà amb rapidesa i divendres serà un dia assolellat a gran part del país durant tot el dia. Només al Pirineu, fruit de la calor diurna, creixeran algunes nuvolades i s'espera que cap a l'Alta Ribagorça arribi a caure alguna feble precipitació. Tot això en un dia de calor, calor intensa, màximes de 33-34 graus a totes les comarques de l'interior, 30-32 a les valls del Pirineu, però atenció, perquè cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, la màxima pot alçar-se fins als 37 o 38 graus. I aquesta calor no quedarà aquí. Anirà més durant el cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan tocarem per primera vegada en aquest 2026 la xifra dels 40 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Un mes després de la declaració d'emergència de salut pública pel brot d'Ebola al Congo, s'eleven a 875 els casos confirmats de la malaltia, que ja hauria fet 202 morts. El focus principal és la província d'Ituri, a l'est del país, on organitzacions com Oxfam Intermón alerten que la situació pot ser molt pitjor del que indiquen les xifres oficials. Ho explica el coordinador de l'entitat a la zona, Manel Rebordosa.
1: La resposta realment no té prou recursos per fer el seguiment dels casos. I una altra de les coses que ens ho fan pensar també és el fet que moltes de les morts que s'estan produint en l'àmbit comunitari. Et fa sentir que la gent té por, que està fora de control.
0: L'entitat també denuncia que la caiguda del finançament mundial en ajuda humanitària agreuja la situació als centres sanitaris, que estan al límit del col·lapse.
1: Un dels elements clau que es comentaven a les reunions de coordinació és que els centres de tractament d'Ebola estan pràcticament al 100% de la seva capacitat. I una bona part d'ells estan al 125 o al 130% de la seva capacitat.
0: El brot està causat per la variant Bundibugyo, que no té tractament ni tampoc té vacuna.
2: 3Cat Info.
0: L'ampli operatiu dels Mossos, que a finals de maig va desmantellar 11 plantacions de marihuana en diverses poblacions de Girona, ha permès desarticular una de les bandes dedicades al narcotràfic més importants del país. I més enllà de la droga, destaquen que han pogut desfer l'entramat econòmic que els permetia blanquejar els diners. Girona, Fèlix Martín.
3: Han calgut 7 mesos d'investigació per vincular els diferents cultius a una sola banda i, sobretot, no centrar-se només en el decomís de la droga, sinó anar més enllà i escapçar una estructura econòmica milionària. Els han bloquejat 30 propietats, 19 comptes i 8 vehicles de luxe. Ho ha destacat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona, Carles Martínez.
4: No sempre podem identificar l'estructura econòmica de les organitzacions, podem veure com inverteixen els diners en immobles, en compra d'establiments, en compres de cotxes de luxe, per després sempre tenir calés, capital, que d'una forma o d'una altra després reinverteixen en el negoci, no? En aquest cas hem pogut descobrir tot això.
3: Dels 28 detinguts, 6 han ingressat a la presó com a presumptes caps de la banda, tots homes, i la majoria de la mateixa família de Girona.
0: Catalunya tindrà el centre de computació quàntica més gran del sud d'Europa. L'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per situar el seu nou centre dedicat a la recerca i al desenvolupament i a la fabricació d'ordinadors quàntics d'última generació. S'hi invertiran 92 milions d'euros i es preveu crear 210 llocs de treball en els pròxims 5 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentat el projecte al costat del director executiu de la companyia.
5: I és un dia important, és un dia en què fem el futur, portem el futur al present. El senyor Jerome Mugabe ho ha explicat, no? Passar de les promeses a les realitats, ha dit ell, no?
0: L'empresa té com a objectiu iniciar la seva activitat a Barcelona abans de final d'any. La companyia va néixer a l'entorn de la Universitat d'Oxford i compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol. I a l'OSA, l'òpera Benjamin Apurbou, d'Antoni Ros Marvà, Montserrat Torrent i Tots els matins del món, de Catalunya Música, han estat alguns dels distingits en els Premis Alícia 2026, els guardons que atorga anualment l'Acadèmia Catalana de la Música. Alosa ha rebut el Premi al Talent Emergent per la seva proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el Premi a la Interpretació per la gira Cairo. Irene Reig ha guanyat el Premi Alícia a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamin Apurbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. El programa de Catalunya Música Tots els matins del món ha rebut el guardó en l'apartat de periodisme musical i divulgació musical. Sentim Maria Montes, una de les conductores del programa, al costat d'Esther Pinart en el moment de recollir el guardó.
6: En un món on ens volen separats, malfiats els uns dels altres, enfadats i distrets, nosaltres creiem fermament en la música, la cultura, com a refugi de resistència. Una resistència que es basa en la cultura, la llibertat i la bellesa, enteses com un dret per tothom. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per aquest premi avui.
7: Moltes gràcies.
0: El Premi Alícia 2026 a la trajectòria ha estat per l'organista Montserrat Torrent, de 100 anys. Torrent agraïa la distinció amb aquesta emoció.
7: És una cosa que m'omple de satisfacció, d'orgull, i al mateix temps penso que me'n sento una mica indigna de rebre tant premis. Sí, els comparteixo sempre amb tot el col·lectiu organístic. Penso que quedar-me per mi sola seria egoístic, però compartir-ho amb tots els que hem lluitat per fer que l'orga tingui una dignitat musical.
0: A l'acte de lliurament dels premis que s'ha fet a l'Auditori de Barcelona hi han actuat Marc Pujol, Ferran Palau i Bruna González, el Cor Apropa i el Cor 6 Punts, entre d'altres.

0: El Sonar ha arrencat aquest dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, fins dissabte pel Festival de Música Electrònica, i passaran artistes com The Prodigy, Amelie Lenz o Cabaret Voltaire. Mentrestant, en plena febre de la intel·ligència artificial, el Sonar més D reivindica el factor humà i moltes instal·lacions de l'exposició central proposen redefinir la nostra relació amb la tecnologia. Així ho explica a Catalunya Ràdio la seva cocomissària, Cristina Checa.
1: Doncs això, com podem recuperar aquest internet, no?, on era tot compartir coneixement, on era una web feta a mà, etcètera, no? I què és el que ha passat amb l'internet actual, que ja no està tant a les nostres mans. Després també espiritualitat i tecnologia, interacció màquina i humà.
0: Un dels moments destacats d'aquest dijous ha estat el concert del pianista de jazz Ignasi Terraza, que ha tocat en duet amb un sistema d'intel·ligència artificial. Enguany, el Congrés d'Art, Ciència i Tecnologia estrena ubicació a la Llotja de Mar de Barcelona i per primer cop ven entrades de dia exclusives.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
3: El Barça de bàsquet ha guanyat 112-113 a la pròrroga a València, el primer partit de la final de la Lliga ACB, que és el millor de 5. Una victòria contra pronòstic. Al final del partit, el narrador de Catalunya Ràdio, Ernest Macià, ho explicava així.
4: Ha guanyat el Barça, ha fet saltar la banca. Segona victòria del Barça aquesta temporada aquí, quan pitjor millor. Xavi Pascual, que ja va guanyar la Lliga del 2014 contra tot pronòstic, acaba de fer saltar la banca, les cases d'apostes, el sopar del senyor propietari d'aquest club d'aquí. Tot ha saltat pels aires. Bum! Aquest vespre el Barça ha guanyat a la pista del València i la final pren un caire d'esperança.
3: I després Darío Brizuela ha fet aquestes declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siguen siendo el mismo equipo, siguen teniendo ahora el siguiente partido en casa y bueno, ellos tienen sus jugadores con muchísimo talento, tienen una forma de jugar que es muy difícil de competirles de tú a tú, pero bueno, nosotros también tenemos jugadores con mucho talento y nuestras armas y bueno, ahí estará la batalla.
3: Y las declaraciones de Pedro Martínez, el tècnic del València.
6: Hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit, jo crec que hem fet un molt bon esforç. No teníem que haver arribat a la pròrroga hem tingut també una opció de guanyar. Bueno, doncs ja està, a pensar, a passar pàgina, a millorar i a pensar en el següent.
3: A la pròrroga s'hi va amb empat a 101, amb un triple de Clyburn i després un tap del nord-americà, que ha acabat sent el millor blaugrana amb 21 punts. El Barça ha fet 18 triples i amb aquesta victòria li pren el factor camp al rival del País Valencià. El segon partit serà també a València, dissabte a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio. En futbol sala, el Barça ha golejat el Pozo de Múrcia 6-1 amb 4 gols de Touré, el segon partit de la final. Els de Javi Rodríguez a una victòria del títol.
7: Vamos a ir a Murcia con la intención de sentenciar y como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria. Si vamos allí pensando que vamos 2-0, que no pasa nada si perdemos, que habrá un cuarto y que si hay un quinto es en el Palau, eso no lo queremos nosotros, ¿eh? Este equipo tiene mucha hambre, tiene mucha ambición. Y queremos ganar el martes en Murcia.
3: El tercer partit es disputarà dimarts de la setmana que ve, efectivament. El Mundial de Futbol han començat els segons partits de la primera fase.

0: a Los Angeles, Suïssa 4, Bòsnia 1, del grup B, i Atlanta, República Txeca 1, Sud-àfrica 1, del grup A. El Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat Joan Garcia, el porter de Sallent, declara que és el Mundial gràcies al Barça.
1: Segur que ha ajudat. Jo sempre he vuit més que res pel número de partits, per l'exigència que tenen aquests. Evidentment, el seleccionador vol veure en escenaris que són el més similars a potser doncs, a un Mundial, a un Campionat d'Europa. Llavors, bueno, l'exigència d'aquests partits, està en un equip de màxima exigència, jo crec que pot ajudar també el seleccionador a prendre una decisió.
0: Ha fet roda de premsa el nou jugador del Real Madrid, Marc Cucurella, que no renega del passat i no ha tingut cap dubte d'acceptar l'oferta blanca.
2: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: El Madrid confirma el fitxatge d'Ibrahima Konaté per les pròximes 4 temporades. El defensa internacional francès té 27 anys, ve del Liverpool, un Liverpool que anuncia el fitxatge del català Víctor Muñoz de l'Osasuna per 6 temporades i 40 milions. El Barça femení, mentrestant, dona per perduda Salma Parayuelo, que acaba contracte el 30 de juny. La jugadora ha rebutjat l'última oferta del club. Aquest divendres, el Sabadell rebrà a les 9 del vespre el Zamora la tornada de semifinals per l'ascens a la segona divisió en directe a Catalunya Ràdio. Han de remuntar un 1-0. Àlex Márquez podrà prendre part al primer entrenament del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP aquest divendres. Serà reavaluat després per acabar de confirmar el seu concurs complet. Torna després d'una baixa de gairebé 5 setmanes. Declaracions a DAZN.
3: ¿Hasta dónde poder apretar, no? Si vale la pena seguir adelante o mejor parar y ver cómo estoy. O sea, que es así, es ahí donde quiero ir. Como dijo mi hermano ayer, estás para... Dice, mira, ahora que estás de fútbol, pues mira, un futbolista estás para entrar en el 80, ¿no? Y jugar 10 minutitos, pues estoy así, ¿no? Para jugar un ratito y ver cómo estoy al partido siguiente, pues esto es como... Estoy aquí para eso.
0: Aquest divendres i fins diumenge es disputa la Volta a Catalunya Femenina de Ciclisme amb inici a Santa Susana. Són 140 ciclistes en 21 equips. Les referències catalanes són la Paula Blasi de l'Emirates i la Mireia Benito de l'AG Insurance Sudal. El barceloní Marcel Camproví de l'equip Pinarello ha acabat segon a la segona etapa de la Volta ciclista a Suïssa de 158 quilòmetres amb sortida i arribada a Locarno. Camproví ha entrat amb el mateix grup que el guanyador del dia, el francès Romain Grégoire de la France DG. Tadej Pogačar és líder.
4: 3CAT Info.

Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Els àudios de l'interrogatori de dimecres a l'Audiència Nacional, als quals ha pogut accedir 3Cat Info, recullen com l'expresident espanyol va admetre haver treballat per una de les empreses al centre de la suposada trama, però rebutjant haver comès cap irregularitat. El jutge José Luis Calama ha imputat aquest dijous les filles i la secretària de Zapatero pel rescat de Plus Ultra. Des de Brussel·les, Pedro Sánchez ha traslladat la seva solidaritat i empatia a l'expresident espanyol i no ha tancat la porta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'Estat. El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'aiatola Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista. Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligat a importar combustible. El govern defensa que la immersió lingüística a les aules catalanes no està en perill, malgrat l'últim revés del Tribunal Europeu de Drets Humans.